però una persona necessita més papers que Willy Fogg per completar la volta al món. I el papa beneirà la Torre de Jesús de la Sagrada Família amb més castellà, menys català del que molts esperaven. Tenim una torre que toca gairebé el cel i una llengua que s'enfonsa a la terra i que resisteix com pot. Però últimament sembla que per sentir-la hagis de demanar cita prèvia i número de torn. A Rubí, en canvi, les notícies fan millor olor. B. Brown, Vicente Tors brillen als Premis Cambra amb orgull industrial perquè hi ha empreses que no fan soroll ni trending topics virals, però aixequen més país que 100 debats dominicals. I l'alcaldessa diu que treballen per tenir un Rubí millor cada dia, i escolti, això almenys és una ambició raonable, sensata, perquè vist com està el món últimament, millorar una mica cada dia ja és més creïble que arreglar-ho tot en campanya. I acabem amb un home que va recuperar la bicicleta de 2.000 euros quan la va veure anunciada a Wallapop. Home, robar una bici i revendre-la a la mateixa pantalla que mira el propietari és un pla que ni signaria el pitjor becari.

0: veure, que tots som becaris a la vida, que sempre estem aprenent, com els nostres tertulians del dimarts, que avui és una tertúlia una mica especial perquè els dimarts normalment tenim a una sèrie de tertulians que avui només és present el Gerard Moreno. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I que a la Montse Clemente la coneixes? T'hem portat a la Montse Clemente.
1: Sí, sí, sí.
0: La Montse Clemente.
1: Hem fet alguns jocs.
0: El Josep Milà, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: A la Conxita Gimeno, bon dia. Que parlarem dels Premis Cambra, parlarem d'educació, parlarem de política migratòria, del papa, del català, dels temes que vosaltres també voldreu posar o vulgueu posar en aquesta taula, trucant al 93-588-5960, 93-588-5960. El telèfon del directe us atendrà José Malagón, que està al comandament tècnic d'aquesta ràdio durant tot el matí.
3: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: La Policia Nacional, que va obrir un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docent per l'esquena. No sé si heu vist les imatges, en una manifestació en defensa de l'educació pública a València. Això va ser diumenge. La docent, que té el nas trencat, ha presentat una denúncia pels fets davant de les autoritats. Hi ha un vídeo que circula per les xarxes, que mostra com la gent corre cap a la professora, l'empeny per l'esquena i la fa caure al terra de forma exercint violència gratuïta que no caldria. Jo vaig veure les imatges i em vaig quedar gelat. Ràpidament també li vaig ensenyar a la meva filla de 14 anys perquè em va semblar que era una mala forma d'exercir el que hauria de ser un cos que està per protegir-nos. També ha de fer complir la llei, però no pas d'aquesta forma. No sé vosaltres què penseu.
4: Home, fa mal. Fa molt mal veure aquestes imatges. I, a veure, jo no em quedaria amb la frase això de no està bé exercir la violència gratuïta. És que uns cossos de, com la policia, Mossos, etc., no han d'exercir violència mai. Mai. Ells estan per protegir. I estan per respondre amb la força si ells reben violència, però ells mai poden respondre, o sigui, amb violència. Ha de ser amb unes mesures pues, adequades i que compensin el que estan rebent. I evidentment el vídeo aquest és imperdonable, però jo no sé si us passa a vosaltres, però jo sempre parlo de la meva experiència, la gent del meu voltant. Tinc la sensació que, malauradament, moltes vegades anem pel carrer, veiem que s'apropa un cotxe, sigui policia, sigui Mossos, sigui d'aquella gent que teòricament estan per protegir-nos, ajudar-nos, i comença a accelerar-se el cor. Ai, ai, ai, ai. I sentim por de que vinguin, que, saps? És, de vegades estan, o sigui, més de controladors i de anar a buscar, bueno, temes econòmics, temes de llei i tal, que potser no tenen la importància, l'essència i la força que l'altra història.
0: Vols dir que la seva presència, de vegades, en lloc de sentir-te
4: protegit, sents, ostres, ara em vindran a buscar, ai, ai, ai. I això és senyal de que alguna cosa no està funcionant bé amb la manera d'ells de treballar, moltes coses. I, evidentment, imatges com aquest vídeo és dir, bueno, però això què és? Això què és? No, no, no. Tu has d'estar molt ben preparat per saber el tipus de feina que fas i tenir l'aguante, i pots estar, uf, amb nervis. I, però bueno, no hi ha, o sigui, no hi ha una acció que generi una resposta justificada en, o sigui, tu miris com tu miris.
0: Mm-hmm. Què és el que vosaltres penseu? Abans tu deies, Conxita, ostres, podria haver estat jo.
5: Sí, com a docent i jubilada, que recolzo totalment les reivindicacions dels docents, que penso que ja era hora que movessin una mica, que es movessin una mica pel dret de l'educació. El primer que vaig pensar hagués pogut ser jo, d'esquenes, tranquil·lament, bé, et dona una empenta, vas al terra, perquè clar, amb l'edat caus més fàcilment, i et trenca el nas. Això és el primer que vaig pensar. El següent, doncs una mica com tu, no? Que, a veure, que no són, estem parlant de 200, precisament no som sospitosos de ser violents normalment, no? Aleshores, les imatges que es veuen tampoc són imatges amb les que calgués aquell extrem de violència. I d'altra banda, crec que aquest home en concret, jo vull pensar que no tots són iguals, però sí que hi ha un sector que canalitza una mena de ràbia per altres motius, i estava claríssim que aquest home, el que li corria pel cap, no era donar-li una empenta a una docent. Jo vaig veure allà una ràbia continguda per altres motius bastant més contundents, no? I no em va agradar. No em va agradar la filosofia de l'empenta. Ja no, l'empenta tampoc, eh? Però crec que el que hi ha al darrere menys.
4: És que hi ha gent que necessita precisament canalitzar aquesta violència de manera ordenada i, bueno, també diuen, no?, que en una bona sortida doncs és entrar en aquests cossos.
5: Clar, però passa en un psicotècnic, una prova psicològica, que en teoria ha de garantir que tot això no ha de passar.
4: Yeah.
5: I sentint converses a vegades amb algun sector dels cossos policials, a mi se'm posen els pèls de punta, eh? Però bé, és el que...
1: Jo crec que tots coincidim de que s'actua d'una forma totalment innecessària. I l'única bona notícia que es pot extreure d'aquest fet és la celeritat amb la que s'ha actuat administrativament contra el policia.
5: Perquè hi havia una imatge.
1: Clar, sí. Però és que és clar, per prendre decisions així contra els policies es necessita també tenir proves. Llavors, celebrem que s'hagi actuat amb aquesta rapidesa contra el policia. Ha sortit la notícia de que s'ha actuat. Ara veurem quines conseqüències té. Esperem que les
2: cap,
1: tingui.
2: No en tindrà cap.
1: Esperem que les tingui.
2: Jo sóc dels que mantinc la meva teoria de que no diré que la policia estigui mal organitzada o així, però que els protocols que en aquests moments ells tenen i les ideologies que dins de la pròpia policia es mantenen van més enllà de la pròpia organització. Aviam, ja corre per mi per les xarxes imatges de com tracten la mateixa policia els manifestants de Vox i de com tracten els mestres. Només això hi ha suficient per entendre que hi ha excepcions, que són excepcions, però que dins del cos, dins dels cossos de repressius, que jo encara continuo dient, els tests psicotècnics s'haurien de revisar una mica. S'haurien de revisar perquè quan un membre d'aquests cossos, tant que ha de ser persones d'una capacitat de nervis extraordinària, d'una capacitat d'acció extraordinària, tenen aquesta manera d'actuar, que no són ponderats, encara que el protocol digui que han de ser contundents, però no, però ells han de saber fins a on han d'actuar, i això correspon no sols a qüestions ideològiques, no sols a qüestions personals, psicològiques, sinó també a qüestions ideològiques. Jo ho tinc claríssim, això. Jo he vist felicitar, ho veus de seguida, quan un manifestant d'ultradreta s'acosta a la policia, que el feliciten, i quan un manifestant, no, ja no diré de quina, si d'esquerra o no, que no sigui de la seva corda, no el feliciten precisament. No diré que tothom ho fa, però sí que els testos psicotècnics que estan passant avui s'haurien de revisar.
1: És qüestió que es revisin els tests psicotècnics o que es fagin de manera periòdica.
2: Perquè al final...
1: Tu pots entrar amb 25 anys i que igual no hagis
2: no, no,
1: de...
2: No, cada any han de passar-lo. O sigui, aquest protocol, jo el conec, ells cada any han de passar un test psicotècnic, i si no el passen, ho dic perquè aquest rigor, jo, per exemple, la policia municipal, que la vaig conèixer bé en el seu moment, quan estava jo a la Casa Gran, han de passar un estudi psicotècnic, i és més, si no passen l'estudi psicotècnic, els hi retiren l'arma com a mesura preventiva. I en aquest cas, aquesta és una part que està bé, no ser crític amb això, però possiblement s'hauria d'incidir també en la part d'ideologia.
4: Jo crec que és més...
0: Perdoneu, el test psicotècnic és suficient per garantir que això no passarà? O sigui, tots ens hem enfrontat a testos psicotècnics,
2: sí, sí, sí.
0: I jugues també, sí, sí. Entre el que pots respondre i el que te'l prepares, com tu dius, Gerard, i el que cal per poder-ho passar. Em refereixo a això, també.
2: No.
0: O sigui, garantitza que un test psicotècnic...
2: Evidentment no. Evidentment no. Però s'han de millorar i s'hauria de començar a entendre que allà dins no hi ha d'haver ideologia. Sobretot ideologia violenta.
4: Jo crec que... Perdona, crec que va més enllà del tema d'ideologia. És un tema de consciència, de prendre consciència de quina és la seva missió. I que, sobretot, que ells no estan per sobre de la llei. Sembla que amb ells... O sigui, no veiem... Bueno, suposo que cada dia veiem cotxes que estan malament aparcats i no perquè sigui una urgència, una emergència. O sigui, són els primers que... Mira, jo recentment, la setmana passada, vaig tenir un amic que va tenir com 3 dies seguits visita de la policia, perquè tenien sospites que si s'estava fent no sé quina cosa, no, i es van colar, o sigui, com si fos casa seva. Diu, però si vostès no tenen, o sigui, no poden entrar en una propietat privada i dient, sisplau, comprovin. Ah, no sé, és la manera de parlar, no de... O sigui, jo estic per sobre, jo estic... I això és el... S'hauria de regular d'alguna manera, pues que igual que hi ha protocols i hi ha, bueno, doncs un seguit de coses que se'ns aplica a nosaltres, doncs ells mateix. O sigui, ja no estan al psicotècnic, sinó com revisar i que realment, saps?
1: Això igual hi entrem al tarannà de cada persona, del grau d'empatia que tingui cada un dels...
4: Però no és empatia, és que tu no pots anar... o sigui, un excés d'autoritat.
1: No, però, per exemple, tu vas... per posar un exemple de Rubí, la farmàcia Cronos, té sempre molts cotxes aparcats en doble fila davant. Legalment poden anar i posar-se a multar, però tu, sí, per empatia, saps que aquests cotxes no estan allà de forma permanent, sinó que estan perquè han baixat un moment a la farmàcia. La gran majoria, el 99% dels cotxes que paren en doble fila allà, és per això. Llavors aquí entra també l'empatia del propi policia, de dir, bueno, estan durant 5 minuts per un tràmit... a la farmàcia.
4: Sí, no, però,
1: que no
4: però
1: és el aquí, bar de la cantonada.
4: Però aquí és una qüestió potser de legalitat i tal. Jo no parlo d'això. Jo parlo de la manera d'encarar-se a qui té davant, que és el ciutadà, a qui ells es deuen. I la manera d'enfocar-ho normalment és jo et miro per sobre i a més tu vas desarmat i jo vaig armat, i tinc totes les de guanyar perquè després tampoc no em diuen molta cosa. Sí. I sí, jo m'he ficat a casa teva, que això és una propietat privada, però és que jo sóc policia i mira tal, i demà torno i no he comprovat que això és una propietat privada i ho fan 3 cops seguits. Ostres, doncs és per dir... Pots anar i reclamar? Ves a reclamar a la policia, no et fan ni cas.
0: Pensem també que estem generalitzant que no tota la policia es comporta, ni molt menys així.
4: Va, tinc amics,
0: estem parlant...
4: tinc amics polis, ara salutaré.
0: No, que no surti aquesta idea tampoc.
4: No.
0: També seria molt injust per la resta...
2: No, absolutament d'acord.
0: Que sigui policia municipal, policia nacional, Guàrdia Civil...
1: Passa com la majoria de col·lectius. El que passa aquí que si són 4 dels 80 o del 100, 10 del 100 és un 10%, però com a tot fa molt soroll. Quan tens algun... S'acostuma a fer més soroll que
2: això,
1: la gent que compleix
2: no,
1: amb la seva
2: feina. Per això jo apunto cap amunt. Cap amunt. Per això apunto jo a que no busquem el mal en la base de la policia, sinó en els que donen instruccions, en els que marquen els protocols i en els que exigeixen com han de ser. O sigui, tu poses això hi ha exemples a molts llocs de que si el que dona instruccions les dona d'una manera determinada, el que dona instrucció...
4: Però el que executa l'objecció de consciència a tot arreu,
2: Deixa'm fer-te un dubte. He vist instruccions que no s'atenen a la llei i li poden haver dit... entra allà i fes-t'ho com vulguis en el policia. I el policia ha d'utilitzar la seva força per entrar-hi. No ho poden fer, perquè és il·legal, tu ho has dit. Però si algú els hi ha manat que prioritari d'això...
4: Però per això hi ha la moral, la consciència... I tens davant, sobretot, davant el ciutadà,
2: que,
4: eh?
2: Que, deixa'm ser molt dolent.
4: I tinc molt bones anècdotes d'explicar de policies que... la vida de la meva filla li dec amb uns policies locals d'aquí. Només us dic això,
2: Jo en aquest cas però és que jo estic dient al revés. És qui organitza i qui dona instruccions el que té l'obligació de marcar els criteris. Si el que organitza i dona instruccions marca uns criteris o uns altres més flexibles o menys flexibles, llavors el que actua d'una altra manera. I no diré que hi ha qui s'ho salta després s'ho agafa a la seva manera, això tampoc ho diré, també hi ha excepcions, però s'ha de començar per dalt, així és de clar, us ho dic.
4: Sí, tots.
2: Però
4: jo continuo dient, sempre diem, el que dona les ordres, sí, té molta culpa, i a més a més està tranquil·let, però el que executa al final és l'autor,
1: Casos com el que estàvem parlant, clar, de l'inici, no són casos que vinguin d'ordres donades a dalt, sinó de l'actuació d'una persona.
2: Que
1: molts
2: senyor...
1: cops a manifestacions es veu com va un policia a carregar...
2: Jo no sé si heu vist el sindicat de la policia que ha sortit en defensa del policia, i diu clarament, tenien la instrucció de... fer que aquella via, que hi havia molt de tràfic, quedés lliure. I l'ordre era que quedés lliure. O sigui, no diu en cap moment, i l'ordre és que quedi lliure però que no hi hagi violència, que no hi hagi d'això. En cap moment ho diu.
1: Però és que és el que parlàvem abans de començar la tertúlia. Protocolàriament es veu, pel que han sortit a diferents fonts, que el policia va actuar correctament perquè... prèviament es donen uns avisos de que s'ha de desallotjar.
2: Qui ha donat l'avís? I l'ha donat?
1: La policia ja in situ dona l'avís de que s'ha de desallotjar la carretera. I al no desallotjar, ells tenen altres formes d'actuar. Que aquesta és la forma correcta de fer-ho? No, perquè el policia, estem parlant de que era només una persona. Si hagués sigut un grup de 50 persones que està actuant de forma violenta, pues segurament hi haguessin hagut empentes o una altra actuació.
0: Que va caminant
1: d'esquena.
0: Sola, d'esquena...
1: Ell tenia l'obligació de desallotjar perquè per protocol...
5: Existeix el codi de proporcionalitat.
1: Correcte, totalment. I és el que parlàvem abans d'empatia. A una persona que està d'esquena no és necessari. A una dona i un home... armat, doncs segurament...
2: Em sap greu, però...
1: Aquell
2: gest correspon a una tècnica. És una tècnica acceptada. Ells mateixos ho han dit.
1: Sí, correcte.
2: Però aquella tècnica que tothom... O sigui, aquella tècnica consisteix en donar exemple. Li foto una espenta amb aquesta i no s'acostarà ningú. És una tècnica. I aquesta tècnica ningú li va donar... ningú va dir, no utilitzeu aquesta tècnica. Perquè els tenen clars, aquestes tècniques. Jo encara recordo... Clar, jo vaig viure els grisos. I els grisos tenien una tècnica molt potent per que actuessin amb violència. No fos que siguessin empàtics amb els manifestants. Una de les maneres era... Els tancaven dins de les cassoles aquelles de grisos, aquelles furgonetes. Els tenien tancats 3 o 4 hores allà dintre, expressament. Abans els havien fet una sessió de porno expressament perquè sortissin tots violents, i quan sortien només a pagar. Avui aquesta tècnica no existeix, però n'hi ha d'altres, com aquesta, desallotgeu, una forma de que els manifestants entenguin que no es poden acostar és li fotem un cop amb un que vegin l'exemple, i amb l'exemple els altres ja no s'acosten. Això és una tècnica. I aquesta tècnica la tenen... No era un tio que anés calent, emprenyat... No. Es veu clarament que fa un gir i hi va expressament, I diu, exemple, aquí el teniu.
0: Creieu que tenim en el rerefons també... Aquí, quan es va fer el referèndum al 2017, les actuacions de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, que potser... les imatges col·lectives també ressonen, aquestes imatges?
2: Home, i tant. Jo, jo he de dir ben clar que hi vaig anar, a més, i es vaig repetir totes les vegades que va convenir. Jo vaig anar a l'aeroport, també, i he de dir ben clar que anaven calentíssims. Anaven, i quan dic calents, algú havia aplicat ja la tècnica d'anar a escalfar.
5: És que hi ha hagut un abans i un després del 2017. Fins al 2017 no havíem viscut, jo almenys no tenia aquesta percepció.
4: Aquí no, potser al País Basc o a altres zones sí.
5: Parlo de Catalunya, no conto l'època dels grisos.
2: Clar, jo havia viscut abans del 75, o no, del 75 al 78, encara, llavors encara es van d'això més, perquè es va mantenir el Martín Villa i deixar el córrer, eh? Perquè...
5: Afortunadament es veia un altre tarannà, no aquesta repressió que hi havia en l'època dels grisos. Jo era petita o adolescent i allò ho veia com una cosa terrorífica. Després no he tingut aquesta sensació de veure un policia i posar-me a tremolar, jo no l'he tingut de més. Però sí que és cert que a partir del 2017, en què vam veure fins on podien arribar impunament i alentats a nivell polític,
2: i popular, i alentats a nivell popular.
5: Un abans i un després.
2: A part de fora de Catalunya, evidentment.
5: Crec que amb aquesta actuació d'aquest policia, a mi em va tornar a venir la memòria el que, si cal, donem, repartim llenya, si cal. Jo continuo pensant que estava totalment desproporcionat, per molt que fos
2: absolutament, d'acord.
5: I que com a servidors públics, servidors públics, tu pots tenir la ideologia que vulguis, la més radical, però no la pots reflectir.
0: 93-588-5960 93-588-5960 si voleu participar en aquesta tertúlia, si voleu opinar també d'aquest tema i de la resta de temes que...
2: Fixeu-vos que l'amnistia va servir més per amnistiar els policies que per amnistiar els polítics. Tots estan amnistiats, eh? I mira que van que hi havia per fer denúncies de les dures, eh? Tots estan amnistiats. Per tant, a mi que no em vinguin amb punyetes, els que manen també tenen molt a dir.
1: Sí.
0: Clar, dos anys després, la llei d'amnistia encara no s'aplica a tothom. Havia de ser urgent i preferent. Doncs hi ha més de 150 persones que esperen que se'ls hi apliqui. La majoria són activistes i manifestants. Fins ara s'han donat l'amnistia a 181 persones d'un total de 345 casos que es consideren amnistiables. No tinc ara mateix
2: la dada tampoc la tinc, però ha de ser algú molt excepcional que la vagi fer tan grossa que jo no em consta que hi hagi cap policia que no hagi rebut l'amnistia.
0: Volia apuntar, perquè hi havia un moment que parlaven de les farmàcies, quan deies, no?, del cotxe que aparcava, aprofitant que està en Josep Milà, hi ha davant de les farmàcies, hi ha pàrquings també, que de vegades són d'aquells taronges també de 10 minuts, perquè tu aparques allà 10 minuts, 15 minuts, hi ha diferents poblacions que ho tenen, i m'agradaria que, ja que aprofitem que tenim l'arquitecte, el Josep, també, avalués aquest tipus d'aparcaments davant de les farmàcies, que se pot estar això, els 10 minutets perquè tu vagis a comprar i marxis.
2: Jo faria dues distincions. Una, al nivell local. A nivell local, el desgavell que tenim amb els aparcaments és terrible. Tenim un, dos, tres aparcaments soterranis tancats i que donarien alternativa a uns quants centenars d'aparcaments i quedaríeu sorpresos. La quantitat de cotxes que estan aparcats al carrer desapareixerien. Primera cosa. Dit això, sí que és veritat que davant de puestos com una farmàcia és habitual posar-hi uns aparcaments de temporals. És habitual i necessari. Mira, els que ho tenen a Barcelona, veuràs no les farmàcies, els hotels. Els hotels tots s'han fet pactes amb l'Ajuntament per tenir-hi aparcaments provisionals, perquè, clar, arriben els turistes i han de d'això. Sí. Les farmàcies, com que els pobres farmacèutics no tenen tanta força, doncs no els hi han posat tants aparcaments com en els hotels. Però penso que és una estratègia absolutament, boníssima per poder-ho fer.
1: I jo, el que passa amb la farmàcia Cronos, que és la que posava mà d'exemple...
2: Sí, estic d'acord.
1: És complicat, perquè és una farmàcia amb moltíssima afluència. Sí, si poses una plaça d'aparcament, és pràcticament, això, estarien pràcticament utilitzades.
4: A mi el que em
0: preocupa... No és una plaça per caminer, posen vàries,
1: sí.
0: Allà no, posen 10 minutets,
1: és que tenim a les torres,
0: quatre, i està reservat perquè aparquin i marxin.
1: A les torres, al final, al passatge a les torres hi ha un exemple que és aquest, que tenen allà un parell de places per la farmàcia, però és una farmàcia més petita, amb menys afluència.
2: No, però és que no es tracta de... Oh, és que amb una més gran és més difícil. No. Amb una més gran, si hi ha tanta afluència, es reserven les que convingui. Mm. Es reserven les que convingui. No donar la instrucció a la policia, perquè també és una instrucció. Si aparquen davant d'una farmàcia en doble fila, no multeu. Això és una instrucció, eh? No és tant el policia que té empatia o no. No.
4: A mi m'ha passat de dir, no et preocupis, anar carregada, recordo que a més anava a acompanyar una senyora gran, a portar-li la compra, vaig parar un moment a càrrega, descàrrega, ve el policia i em va veure, dic, mira, que estic tal. Diu, sí, no et preocupis, i em va arribar la multa. Vaig quedar com dir, a més, o sigui, una sensació de dir... És que, a més, perquè no me la munti, li dic, tu no et preocupis, estàs fent una cosa molt bona.
2: Pensava que et va venir a ajudar a portar-ho.
0: Sí, pensava en això. Sí, Josep, sí. Això és complicat, aquests tràmits de posar...
2: Gens complicat. Ho fem complicat als gestors. Sisplau, jo per això dic la mala gestió dels aparcaments a la nostra ciutat, ocupant zones verdes amb aparcaments que eren provisionals i porten 15 anys, o buidant els amb falses informes tècnics de seguretat, com per exemple el de Salvador Allende. Aviam, sisplau, si allò tenia un problema de seguretat per tancar-lo, on són els puntals? On són la gent que tenia de venir a arreglar-ho? No és veritat, era mentida. A mi que no em miquin amb punyetes. I si em diuen, t'estàs equivocant, tenim un informe real de seguretat, que el facin públic. No l'han fet mai públic, eh? No existeix.
4: S'ha quedat aparcat, no?
2: No, perquè, aviam, jo tinc clar per què és. Es va acabar la concessió administrativa, i... per lo que sigui, no van tenir reflexes...
4: Però jo diria que l'Anna Maria just ha parlat d'això, no? Ahir?
0: Ja, ara parlarem.
4: Que sí,
0: ara,
4: no, del tema d'aparcament. No sabia si s'estava referint a l'aparcament que han fet allà al camí de Sant Mús.
2: Mira,
4: que, bueno, aquest, jo fins ara... Aquest, dic, a veure si vaig donar jo la idea, aquest, perquè és on aparcava per venir la ràdio, no, i ho vaig dir un dia aquí.
2: Amb aquell aparcament, a mi m'agrada veure'l. Jo no sé si l'heu anat a veure. Jo l'he anat a veure.
4: No, és que jo... A veure, que jo aparcava... Que jo aparcava allà.
2: Sí, no està... Mai està ple.
1: Però és normal, o sigui, és un aparcament que...
4: Encara no
1: si
4: està...
1: Si vens, que estem a 1 de juny, vine en 3 setmanes.
2: No, això dos dies només. Això per dos dies tu sí. No fas un aparcament d'això.
1: Però és una zona que jo aparco sempre per la zona del castell. I
2: sí.
4: Jo aparco allà.
2: No, però...
4: Jo sempre
1: llavors,
4: aparco allà.
1: Va bé tenir un pàrquing dissuasori per quan no trobes lloc.
2: Escolta,
1: per
2: és que
1: centre.
2: És totalment d'acord en que hi hagi un pàrquing dissuasori, però si realment sigués tan dissuasori i tanta necessitat, estaria ple, i no ho està. Per tant, la gent prefereix aparcar al costat de casa. Al costat de casa.
1: Sí, bueno, això sempre.
0: Anna Maria Martínez, que va situar la recuperació del casino, el reforç de les polítiques de seguretat o la transformació de l'avinguda de l'Estatut com algunes de les claus d'aquest mandat. Això va ser d'un acte aquest dilluns per fer balanç dels 3 anys de mandat, del 2023 al 2027. També va fer valdre l'aposta pels plans de xoc, manteniment a urbanitzacions, la cerca de noves places d'aparcament o la pròxima remodelació de la plaça Pearson. L'escenari escollit va ser el casino. I podem escoltar

0: barris i les persones que hi conviuen allà cada dia. I aquesta mirada de futur, perquè el que estem fent és convertir una antiga carretera en una autèntica via urbana i millorar la qualitat de vida de milers de persones. I hem de ser molt honestos. Hem d'anar en contra d'aquells i aquelles que alimenten la por, que volen utilitzar aquest tema tan sensible per fer soroll polític. Crec que la ciutadania us mereixeu rigor, transparència i responsabilitat.
1: Doncs va parlar també de reforçar les polítiques de seguretat, el reforç de patrullatges a peu, la posada en marxa de la nova policia de proximitat, la millor coordinació entre diferents cossos, també, com hem sentit, les obres de pacificació central del tram central de l'avinguda Estatut. Josep.
2: Oi, Déu meu.
1: Digues.
2: És un discurs polític, és un discurs de propaganda, és un discurs de cara a les eleccions de l'any que ve. Primera, hi ha tantes contradiccions, transparència, de veritat. On són els projectes penjats de les coses que s'han fet o es faran? Jo discrepo totalment, no perquè discrepi, sinó a los hechos me remito. És a dir, on tu trobes la tira de les coses que ha anunciat que s'han fet? No, no hi són. Ni es faran.
1: La transformació de l'avinguda de l'Estatut en aquesta...
2: Aviam. I ara, el projecte, mal he mirat... És més... No és ambiciós, i quan dic no és ambiciós, tu quan vols pacificar una via, la bianalitzes. No dius que la bianalitzes con un par. Vaig anar a Pontevedra expressament...
1: Perdó, quan dius bianalitzes...
2: Bianalitzes vol dir que no hi passen cotxes. Ara si m'explico, sóc així d'animal. Però vaig anar a Pontevedra, passava la Nacional pel mig... I vaig anar a entrevistar el director de l'Ajuntament i em va dir coraje, esta es la palabra que nos define, coraje. Em va dir així. Perquè Pontevedra en aquest moment és un de les ciutats que dona exemple en quant a bianalitzacions.
1: I si bianalitzes l'avinguda de l'Estatut, com t'ho fas?
2: Com t'ho fas? Si hi ha prou força, si hi ha prou força política, tu fas que l'autopista que va de Sant Cugat a Terrassa sigui gratuïta i tingui els accessos adequats. Fixa't que no hi ha els accessos...
1: Però això ja no depèn de l'Ajuntament.
2: Ah, aquí t'escolto.
3: Aquí s'ha de fer política.
2: Aquí és on els polítics de debò es noten. Se'n van a la Generalitat i fan una sentada, si convé. Però aquí no hem tingut mai aquesta cultura de reivindicar la ciutat per davant dels altres.
1: Clar, però ja no parles de pacificar, sinó de bianalitzar.
2: Bianalitzar, evidentment. Quan tu fas una acció, l'acció és contundent.
3: És que el que fas ara, què quedarà? Quedarà una cosa com el que tenim ara, però pitjor.
2: Mira, quedarà
3: pitjor
2: una mica
3: en el sentit que es farà servir amb els cotxes i el que diem sempre. I l'ambulància, quan ve l'ambulància, què?
2: No, això és igual. Això és igual, vull dir que no.
3: No és igual,
2: no? Això. Sí, no, però...
4: L'ambulància podrà passar pel mig.
2: Sí, no,
4: sí?
2: Bueno...
4: Sí, en teoria...
2: Bueno, és el de menys.
3: No sé, ell ja ho ha vist.
2: Sí. Però ara, per mi no és important això, i quan dic important troba solució.
1: Tu has estat també, no?
4: Sí,
1: he
4: estat atenent els
1: veïns. Atenent els veïns.
4: I van participar bombers, sí. Ambulància, policia, va participar a l'elaboració perquè pel mig poguessin passar.
2: Sí, però és que
4: perquè
2: això...
4: teníem el problema abans de que les cantonades, que ho hem dit sempre, les cantonades de la zona central feia que l'ambulància no pogués pujar amb facilitat, i ara això està planejat pel carril del mig, on va el carril bici, que ells puguin passar...
2: És que, això, si tu ho bianalitzes, també ho tens en compte.
4: Sí, sí.
2: No posem això davant de que la... No, estic parlant. La solució de les ambulàncies dels bombers, evidentment que s'han de solucionar sempre. Tant si bianalitzes com si pacifiques, com si fas una altra cosa. El que una cosa no porta a l'altra. O sigui, el que sí que dic jo, per això poso l'exemple de Pontevedra. Una nacional que tenia mils de cotxes que passaven pel centre... ni un punyetero cotxe, només els que donen accés als propis veïns. Els propis veïns, evidentment, han de poder entrar a casa seva.
1: Però aquest context de Pontevedra és el context que tenim a Rubí amb l'avinguda de les... No dic que sigui més difícil, és la solució aquesta és la més adequada o és més adequada una pacificació? I ho estic preguntant des de la ignorància.
2: Sempre pregonem la ciutat per les persones. Ciutat per les persones ara s'ha posat de moda, hi ha moltes modes, lo dels 15 minuts, lo de

0: això. La ciutat de les persones han de poder tenir verd a prop, si no la contaminació se'ls està menjant.
1: Correcte.
0: Han de tenir els serveis a prop i han de poder-hi arribar de forma normal. Els nens han de poder sortir... O sigui, quan jo dic el nen ha de poder sortir fora de casa a jugar al carrer, això és impossible, que hi ha molts cotxes... No! El nen ha de poder sortir.
2: A jugar, sí. El primer que hi ha és un cartell. No, pilotes.
0: No, és igual. Després, tu organitzes l'espai bienalitzat i de lleure d'una manera determinada.
3: Però no és de menys el que sigui la Montse, que hi ha... pels temes de convivència, sí, també, no? Però sí, que els espais on jugaven abans a pilota i resulta que es bienalitza tot això i després no poden jugar a pilota. A veure,
0: això és el que ajuda a que no es bienalitzi.
1: Però també s'ha de ser una mica lògic. Si tu vius a l'Avinguda de l'Estatut, tu no surts a jugar a pilota davant de casa, però estigui peatonalitzat o no. Tu jugues a pilota al parc de Can Oriol, que el tens a 200 metres i és una zona gran, àmplia, amb zones d'esbarjo per fer-ho.
0: El nen de 12 en amunt, sí, però el nen de 7, 8, 9, 10 anys, no.
1: El nen de 6, 7, 8, 9 anys no surt al carrer sol.
0: Ara t'escolto. El nen de... O sigui, és que tu és que això abans, no ho has viscut.
2: Clar. Això és el que...
0: Això és el que diferencia la ciutat propera.
1: Jo tinc 25
0: propera.
1: Anys.
0: No, doncs per això t'ho dic.
1: Llavors,
0: jo en tinc 70.
4: Això ja no és un tema de situació, només això.
1: Això ja no és habitual. No, però la societat ha canviat. Això ja no és habitual,
0: no, no.
1: Sí,
0: la societat...
1: Clar que ha canviat.
0: L'ha canviat.
3: Les poblacions, mireu, la quantitat de gent, sempre, el reinatge, clar, el coneix...
0: No és veritat.
2: Però es fa comunitat que, igualment.
3: Josep,
1: sí,
3: perdona.
1: Però clar que ha canviat.
3: És molt diferent abans quan sortíem, que eren petits, que tothom es coneixia i tu t'anaves a vendre el pastís al barri i tots cuidaven de tots.
0: L'urbanisme modern va per aquí.
3: Si en una comunitat de veïns no coneixem ni els veïns...
1: Clar, tu abans això ho podies fer perquè segurament a tot el teu carrer tu coneixies a tota la gent del teu carrer i si no era la Paquita qui vigilava el nen, era la Francisca, però que ho feien... El nen estava vigilat perquè us coneixeu.
0: Estem d'acord, però fixa't...
1: El nen no estava sol al llibre Albedrí, estava controlat.
0: Ara et diré una altra cosa. Primera cosa, estem acceptant, de fet, una cosa que representa... O sigui, ja ho hem normalitzat, una manera de viure asocial.
2: A la força.
0: No, a la força no.
2: Però és d'aquí que es vulguin canviar les coses, a tornar a fer comunitat...
1: Totalment, però també s'ha d'entendre que quan tu passes a ser un poble de 20.000 habitants on la gent està dispersa i tu coneixes a tota la gent del teu voltant...
0: No cal. Els barris
1: és molt diferent
0: són.
1: A quan una ciutat de 85.000 persones...
0: Mira,
1: està distribuït de forma...
4: I de què es fan ara? Zones comunitàries amb piscina, jardí, perquè ja no surtin de casa.
0: Sí, això és veritat. Però és que el comú, hauria de ser el públic.
4: Clar, lo públic. No,
0: a cada
2: barri tenim escoles, també. Podríem tornar amb els patis oberts. Fem moltíssimes coses perquè es torni a fer comunitat a la
3: estem parlant d'un model de ciutat, ara un model de barri, més com era abans.
1: Tu vius a l'Avinguda de l'Estatut i és una zona tensa com per fer el que es feia abans, que era sortir amb la taula al carrer. Bueno, pues, si tothom ho fes, no hi hauria espai al carrer, perquè és una zona amb moltíssima gent.
0: És el que deia ell.
3: Anem per parts, sí. Gerard, i després...
1: El teu bloc d'edifici, si tu vius a l'Avinguda de l'Estatut, és molt probable que igual coneguis els teus veïns. Jo abans vivia a plena Avinguda de l'Estatut, a dalt dels Jamones Fèlix, que jo vivia allà. Clar, jo coneixia alguns veïns, tenia 10 o 12 anys. Jo coneixia els meus veïns, però no coneixies a tot el carrer. Aviam. És impossible.
0: Mireu.
1: Estem parlant de que el carrer, el que era el meu carrer, que era l'Avinguda de l'Estatut...
3: Hem tingut un moment Ràdio Teletaxi, Jamón en Félix.
0: Està bé, sí. És bo que es vegi aquí, i us diré per què. Actualment, ja fa temps que la corrent d'urbanisme va per aquí, és provocar que els nuclis de població tinguin àmbits socials on tothom es conegui. I això, té dues vessants, una urbanística i una altra cultural. Llavors, quan tu organitzes la societat de tal manera que culturalment i puguis aplicar això que us deia, que la gent es conegui, i perquè la gent es conegui no fa falta... fa falta que la densitat sigui l'adequada. Les vingudes de Tunt no és de les més altes de densitat, no, així com que us ho dic.
1: Correcte.
0: Llavors, per tant, és molt més fàcil organitzar activitat social. Quan, i això es podria
2: això
0: donar
2: no
0: molts
2: nou,
0: exemples.
2: Eh? No. Sempre havia funcionat als barris, les associacions de veïns i tal, i la quantitat de coses que es feien allà.
0: Però deixa'm fer-te un...
2: Potser perquè hi havia més reivindicació
1: L'estil de vida ha canviat, també.
0: No,
1: la majoria de gent que arriba ara mateix, doncs, entre els 25 i els 50, més o menys, o 60... La gent treballa de 8 del matí, molta fins a les 6-7 de la tarda.
3: És que...
1: I el que vol...
2: Sempre s'ha treballat molt. Abans
1: sí,
2: els horaris
1: però
2: eren...
1: Però ara la gent fa aquest horari i després opta per fer una mica d'esport en solitari per desconnectar.
3: És
1: un altre estil de vida.
0: No, però
3: jo vull socialitzar... també, torno, a la comunitat de veïns. O sigui, entra... Ja no és densitat de veïns, perquè la comunitat de veïns és l'edifici i hi ha les persones que van canviant, etc. Però tu, quan entres a l'ascensor... el que abans de petit era una comunitat de veïns i que hi havia una socialització, hi havia aquest que dèiem, no?, que el nen o la nena es quedava a casa d'una, a casa de l'altra, entre tots cuidaven, a la comunitat de veïns hi ha gent que tu saludes i ni et saluda, i alguns que sí, però que no va més enllà d'allò protocolari.
0: Torno al meu rotllo.
3: I això és una forma de que ha canviat.
0: Torno al meu rotllo.
2: Però l'objectiu de l'Estatut és socialitzar d'aquesta manera?
0: No ho és. Ni molt menys.
2: I realment ho veieu? Perquè tenim Can Oriol i tot això, jo crec que la gent...
0: No, però aquí és on jo discrepo. Mira... Deixa'm
2: dir... Hi ha altres zones que jo sí que...
0: Deixeu-me dir...
2: Més cap a l'altra banda, de la Ribera.
3: Breument, perquè doni
2: per
3: temps a parlar a tots.
0: Ja. L'individualisme de la nostra societat és la de la que jo em queixo. I l'individualisme de la nostra societat, si la volem millorar, anar cap a la socialització, també hem d'organitzar la societat de tal manera perquè tingui aquestes oportunitats. Si només deixem que si vols anar a fer esport, vés-te'n cap allà i tu solet, això és el que no funciona socialment. Una altra cosa és el model de societat que tu vulguis per la que estiguis treballant o apostant. Clar, si apostem...
2: Jo soc de ping-pong per tothom, ja ho
0: no,
2: saps.
0: No, doncs si apostem pel conformisme en la individualitat, sí, ja ens serveix, perquè estem anant cap aquí. Si volem donar-li un gir i anar cap a una socialització de l'espai i de compartir-lo i de disfrutar-lo, ens ho hem de creure. Perdona.
3: I això, aquests que esteu, això que esteu parlant, amb l'avinguda de l'Estatut, amb aquesta pacificació, té zones verdes, té zones més pacífiques, té zones per veïns, pels veïns, les veïnes...
1: Bueno, al final es fa una avinguda on el principal objectiu és el trànsit de persones. Què passarà amb vehicles? Sí, l'objectiu ha estat reduir el percentatge mínim o menor el número de vehicles. Ho vam comentar aquí quan això va sortir. No sé si era al voltant del 40-45% són vehicles que fan Sant Cugat, Terrassa, Sant Cugat. Són de fora del municipi. I l'objectiu, al pacificar això... és que aquests vehicles optin per altres vies i que aquesta avinguda no sigui una via de trànsit, sinó que sigui una via en la que
2: es
1: mobilitzi
2: la gent de...
1: Passi la gent de Rubí per allà, la gent de les escoles... Al final també fas una via més amable perquè la gent pugui anar també caminant.
2: Quants arbres? Quants arbres?
4: Jo he passat tota la vida perquè visc a la Serreta i per anar a treballar a les Torres he hagut d'anar o per l'Estatut o per la Riera. I vaig viure el moment aquell en què es va fer la Rambleta, la Illeta, que per mi és una aberració com una catedral. Vull dir, no li trobo sentit amb aquella Illeta, no serveix absolutament per res. Però és que estem com barrejant, no? S'estan confluint molts problemes en... Si volem realment fer comunitat, han de canviar altres coses. Els horaris de les famílies són absolutament impossibles per fer comunitat. Anem tots de cul. O sigui, jo començo a socialitzar al barri ara que m'he jubilat. Ara començo a parlar amb la gent i a estar-me estona. Però gent més jove que jo no n'hi ha, socialitzant.
1: És que és el que et comentava, de que la gent de la meva edat, nosaltres no demandem aquest tipus d'oci, la majoria de gent, no tots.
3: O sigui, la teva edat, vols dir la trentena?
1: més o menys. O sigui, la gent que té el temps, quan té temps lliure, socialitza amb els seus. Aprofita aquest temps per quedar amb els seus i llavors queda amb els seus. Quan tu tens més temps lliure, llavors et pots donar l'opció d'anar a altres coses i socialitzar amb més gent. Mm. Però tu, quan tens el temps que tens, pues aprofites per socialitzar amb el teu grup d'amics i amb la teva família.
4: Però és el
3: 93,
4: que
3: hem parlat. Un moment, 93-588-59-60, 93-588-59-60, si voleu participar i voleu dir la vostra i ens ajudeu també a reflexionar, perquè estem parlant de la consciència, si som també prou conscients del nostre temps, en què l'estem utilitzant, perquè de vegades anem al pilot automàtic, van passant els dies i no deixem temps pel que deia, per exemple, la Conxita Gimeno, perquè la pregunta seria, Conxita, i si tu haguessis estat, o si fóssim més conscients d'aquell temps en el nostre dia a dia, en aquell pilot automàtic, que el nen, la nena, el pis, i tot el que haig de fer, de parar un moment, d'aturar i dir, escolta, vaig a reservar els meus 10, 15 hores per estar aquí baix i dedicar-la també a socialitzar.
2: Jo pregunto, vaig escriure un llibre sobre això, eh? Sí. Que diu, tinc
3: però anem primer a la Conxita Gimeno.
4: Us faig una autopista ràpida de la meva vida. Jo he viscut en un barri hospitalet i en una comunitat de petita on jo no podia donar un pas que ma mare no ho sabés. I això, clar, quan arribes a l'adolescència és complicat, no?
3: Molt.
4: Perquè tot el veïnat sabia què feia tothom.
1: El pajarito, no?
4: Ara,
1: sí,
4: és
1: la teva mare era el
4: marit
1: del pajarito.
4: És cert que si et passava alguna cosa,
1: tenies
4: un suport brutal i he passat per moments molt difícils amb el que els veïns han donat més suport que la família que potser no ha estat a la prop. Arriba un moment que l'hospitalet es gentrifica com molt ràpidament i nosaltres com a família decidim marxar d'allà perquè jo tenia el meu fill petit i era impossible sortir al carrer sense donar-li la mà. Era impossible. O sigui, a la que travessaves la porta hi havia 50.000 perills, i no és que sigui jo una histèrica, eh? O sigui, eren reals, cotxes, bicicletes que anaven per les voreres, i vam decidir marxar, i vam venir per aquí a Rubí, doncs perquè el destí professional m'hi va portar i ens hi vam quedar. Fa 30 anys, això. El Rubí que jo em vaig trobar no és el d'ara, però en aquells moments jo vaig trobar una mica aquell veïnat que tenia al principi hospitalet de comunitat, de que la gent s'ajudava. Potser ara s'han fet barris més nous, la gent no es coneix tant, va només a dormir.
0: Amb el temps s'estabilitza.
4: Sí. Però també és veritat que quan tu tens criatures petites, a través de l'escola socialitzes força. I si hi ha espais per fer-ho, és genial. Si tens un parc, tens llocs on fer-ho.
0: I si l'escola està en el mateix barri on te vius,
4: exacte,
0: que és allò que deia abans, la ciutat ha de servir a les persones. Els cotxes és una prioritat que li van donar al principis del segle XX equivocadament. Ah. Ni el Cerdà va dissenyar la seva trama pels cotxes, el va dissenyar pels tramvies o pels trens. Jo el que sempre dic és que la ciutat equilibrada ha de tenir els nuclis equilibrats. No ha de ser dispersa en tots els aspectes. Ha de tenir l'escola a prop...
2: Mobilitat, eh? No, si el cotxe no pot apropar-te...
0: No estic dient que no.
2: Saps què vull dir? No, després no. Has de tenir les alternatives adequades.
0: Si
2: jo avui, per primera vegada, he arribat justet a la tertúlia perquè no he vingut
0: lloc,
2: en cotxe, imagina't.
0: Si tu vius a un lloc on a peu pots anar a comprar, pots anar a jugar, pots anar a l'escola, pots anar a la biblioteca i pots anar, o sigui, a tots els al CAP, a tots els serveis essencials. Després n'hi ha d'altres, o sigui, els més periòdics, n'hi ha d'altres que la periodicitat ja requereix un àmbit més gran, ja ens requereix un àmbit més llunyà. Però els serveis que necessites tenir-los a prop, en aquests serveis i en aquells espais, el carrer és la sala d'estar de la gent.
1: Però tota la majoria de trama urbana de Rubí això ho pots fer.
0: I tant que ho pot fer.
1: Jo he de dir, jo, per exemple, visc a urbanitzacions,
0: allà,
1: visc amb els meus pares,
0: és diferent.
1: I llavors és molt diferent.
0: Sí, és molt diferent.
1: Però,
0: no, deixa'm acabar.
1: Però tu prioritzes unes coses o les altres. En el seu moment els meus pares van prioritzar anar-nos a viure allà per tranquil·litat, perquè quan vivíem a l'Avinguda l'Estatut el que volíem era que no passessin més cotxes.
4: Ah.
1: Perquè jo tenia la finestra aquí. Doncs sí. Vam optar per...
0: Doncs,
1: tu poses, sacrifiques la comoditat d'anar a comprar caminant, d'anar a l'escola caminant, d'anar per...
2: Jo vivia al camí de Sant Mús,
0: escolta,
2: petita, jo anava caminant a l'escola,
0: Això és una opció personal. Això és una opció personal, però els que dissenyem la ciutat, la dissenyem no per, o sigui, cada un després amb les seves possibilitats fa el que vol, però la nostra obligació és que la gent que està agrupada i densificada tingui tot això. Els que no vulguin estar-hi, ben lliures de que no ser-hi.
3: I això passa?
0: No.
1: Clar, però la ciutat...
3: On no passa això?
1: La ciutat no s'ha dissenyat en els últims 5 anys. Mm. La ciutat es va dissenyar des de fa anys i ha anat avançant.
0: No has vist el meu històric de la ciutat de Rubí que comença...
1: No, jo t'he conegut avui.
0: Per això, no, és que m'ho poses a Google.
3: Per cert, que el Josep...
1: Anem a fer un cafè,
0: Sí, no, home, tinc molt...
3: Un cafè llarg,
0: És un llibre, la història de Rubí. I tens urbanística...
3: I després el de la Montse, tens el llibre després de la Montse.
2: El poder del sentir en tu dia a dia.
3: Oi, el poder del sentir en tu dia a dia.
1: Jo els accepto, eh?
3: Que hi ha la polèmica pel rodatge de Russell Crowe a Can Sant Joan, que arribarà al Parlament de la Generalitat per l'incompliment de mesures de seguretat davant de la pesta porcina. Aquest rodatge... doncs que es va autoritzar, després es va paralitzar la pel·lícula The Last Druid. Tu has escrit alguna cosa, la Collserola, a La Vanguardia? Molt breument, eh?
0: Ahir una carta a La Vanguardia.
2: La carta.
0: Vaig fer una carta a La Vanguardia dient que el Collserola és un desgavell.
2: Sí.
0: Però és que, jo no dic que no existeixi un perill sanitari i no sé què més. No, m'és igual, no vull entrar-hi, perquè he parlat amb experts que em diuen que sí i he parlat amb experts que diuen que no. No vull entrar en aquesta discussió. El que sí em queixo és de que la gestió s'està portant amb el cul. O sigui, s'està portant una gestió que un dia entres, un altre dia surts, un altre dia amunt i un altre dia avall. Un dia dona una notícia i un altre dia una altra. No es comunica en condicions el que està passant. I he de dir que, per mi, la paraula és desgavell. I ho demostra això de l'antic golf. Van i deixen fer una pel·lícula. És que
2: van pagar molt.
0: Sí, no, jo t'he dit ben clar que és un desgavell.
2: Però quan la gent del xat, tothom... Ostres, de seguida van frenar allò de... Perquè tothom, és que estava a la boca de tothom. Com pot ser que no ens deixin pujar a Sant Mus?
0: República Bananera. S'està portant el tema tan seriós de la pesta porcina, que és molt seriós, uns hi treuen ferro, uns altres hi posen. M'és igual. No entraré en aquest tema, perquè no sóc ni expert, ni tinc i aquesta és l'altra, ni tinc la informació. Però, si més no, la manca d'informació també denota República Bananera.
3: Doncs en tot cas, que si voleu llegir aquest article del Josep Milà, estava ahir a La Vanguardia...
0: Sí, és curtet, eh?
3: Ah, és curtet.
0: És un breu.
3: Escolta, darrer tema, hem estat tocant temes de Rubí, que el papa beneirà en castellà la Torre de Jesús de la Sagrada Família, doncs el català que està perdent pes, hi haurà més d'un 70% en castellà. Benet XVI, el 2010, va fer un terç de la missa a la Sagrada Família en català. Gaudí, doncs, el 1924 va ser detingut per la policia per negar-se a parlar en castellà després que li privessin l'entrada a missa. Era un defensor del català. Tenim el català que, bueno, està com està. I
0: és un 155 permanent i en una por ellos permanent.
2: Però l'important és la benedicció, en aquest cas.
0: Que es fotin.
3: La benedicció també és important, eh? De tot el que hi haurà, ja parlarem més de...
2: No, com la benedicció de l'ermita de Sant Mus, ho haig de dir.
3: Ai, sí, digues, parla de
2: l'ermita
3: de Sant Mus, que vas estar...
2: Ja tenim... Sí, és que va ser preciós. Va ser un èxit, perquè es va omplir de gent i s'ha de... Bueno, s'ha d'obrir de nou l'ermita, ara ja tenim el sant, beneït, eh? com Déu mana, i començarem a fer concerts i moltes cosetes.
1: Va anar
2: més que bé.
1: Jo vaig veure la notícia, que crec que no la va redactar ell.
2: No.
3: Quan diu ell, diu el Josep.
1: El Josep.
3: Hi haurà concerts, Montse, estem ja en temps quasi, concerts de què hi ha? Avança'ns, fes l'exclusiva.
2: Sí. Bueno, des de coral, el Contour Badmé, i després concerts també.
3: Com a coral i després?
2: Sí, Contour Badmé, he dit, de coral. Eh? I...
3: Que marxi, diu que marxi, m'estan dient marxi.
2: No. Des del Centre Aragonès cantant jotes, des de una cosa més íntima i més acústica...
1: Un ball també, no?
3: Moltes gràcies a tots quatre, ho deixem, serveis informatius, després de Rui al dia amb Belén Tierno.

0: Són les 3 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 7 minuts, molt bon dia, entrem a la recta final del Rubí al dia, la part més cultural i divulgativa del programa. Avui parlem de salut i prevenció i també de dansa. A partir de 11:45, el Marc Toro, el nostre farmacèutic i responsable de la farmàcia Can Oriol, ens parla de quines precaucions hem de tenir davant d'onades de calor com la que hem deixat enrere. Quines són les persones vulnerables, com les podem cuidar i quins medicaments poden incidir en les onades i en la seva afectació a la nostra salut. I avui la convidada musical és Taylor Swift, acaba de fer públic que gravarà la cançó original de Toy Story 5. Diuen els experts que serà una tornada als seus orígens country. I ara en uns minuts saludem el Chase Jonsi i el Gustavo Amaya del Ballet Barcelona, que estan preparant el ballet de Carmen. Com sempre, el podrem veure primer a la ciutat. Concretament serà aquest dissabte a la sala. Tenim un telèfon obert a la vostra participació des d'ara fins a les 12. És el 93 588 59 60.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: a les persones a qui li piquen els mosquits i les persones
1: que
0: mai rep una picada.
1: Pensava que anaves a dir els ciclistes i les persones
0: també,
1: normals.
0: També. Molt bé, també. Els ciclistes estaran contents. Dic tot això dels mosquits perquè ha arrencat la temporada de mosquits i també de les paneroles, eh?
1: Ja fa dies que n'hi ha per casa, però de mosquits. Però, escolta'm, hi ha un arsenal d'armes químiques preparat per combatre'ls. Em sap greu pels animalistes defensors dels mosquits, però intentarem que no traspassin la porta de l'habitació.
0: Estava pensant si hi ha alguna associació amiga del mosquit, però jo crec que no deu existir cap associació d'aquesta de... M'encanten els mosquits. Jo sóc dels que es desperta quan hi ha un mosquit a l'habitació, agafo una tovallola i vaig en busca i cerca dels mosquits.
1: És horrible que ja 2 del matí t'has de llevar a 3:45 i...
0: A part, us piqueu l'orella? Perquè jo em pico l'orella.
1: No arribem a aquesta estupidesa, que no li explicaràs.
0: No, és que jo el veig molt a prop, dic, si pico el mato.
2: Sí, se'l sento.
0: Què deu fer el mosquit per evitar sempre la mà que l'està a punt de matar quan el tens al costat de l'orella? Jo m'ho pregunto sovint.
1: La cosa és que tu amb la mà el que traspasses és l'aire i aleshores li fas notar que està venint. Per això els matamosques tenen aquests foradets perquè no notin l'aire.
0: Mira, o sigui, ho he de fer a poc a poc?
1: O amb la mà oberta o directament no fer-ho, seria el millor.
0: He de dir que em foto unes hòsties bastant importants a la cara, no m'importa si la qüestió és matar el mosquit. Però aquí el que ens interessa és saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
1: Doncs mira, que parlaves de la bicicleta, un programa que anirà sobre a rodes literal, perquè avui anirem amb la unitat mòbil o l'Ostrell mòbil, podríem dir, perquè Ricard Ostrell farà la ruta que farà el Papa la setmana que ve. A nosaltres en un ordre invers, diguem-ne, començarem a la Sagrada Família, on saludarem des de les 8 i allà, per exemple, tindrem a Ramon Espadaler, el conseller que s'encarrega de tota la visita del Papa. També saludarem a l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura i també a veïns i a voluntaris que hi seran amb Lleó 14. Després...
0: La pregunta és... Haurà aconseguit Ricard Ostrell enfilar-se al Papa Mòbil i fer el programa en directe des del Papa Mòbil?
1: Si ho va fer amb un tractor...
0: Per això.
1: T'imagines el Papa saludant i el Ricard a darrere amb el micro?
0: No m'estranyaria gens, eh?
1: A darrere ho podria, però dir que sobre el Papa Mòbil seria ja l'últim. Després estarem a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on tindrem l'Enric Canet i veïns del barri. També anirem a Brians, on saludarem el director i el capellà de la presó, i després acabarem a Montserrat, o sigui, la ruta sencera del Papa una setmana abans per veure com respiren, com la preparen i amb els protagonistes que d'aquí una setmana també ho explicarem.
0: Benediccions, Maiol Roger.
1: I bé, ara no va a citar Sandro Rey i dir-te bendiciones y buenas noches, que és el que deia ell.
0: Molta gent s'anirà a dormir, però millor diem.
1: Doncs bona bon nit dia. Als que van a dormir, bon dia als que es lleven.
0: Amb només 2 minuts arribem a 5:45 del matí. Què tal, Àlex Bosch?
3: Molt bé.
0: Escolta'm, ahir a la tarda de Catalunya Ràdio vam parlar d'un tema sí. Que ja a primera hora va ser protagonista del món de Tim Paine.
3: Nosaltres portem...
0: Un petonet a Francesc Garriga per ser inspiradors dels temes que passen només... al matí i que n'acaben parlant a la tarda.
3: Només portem qualitat. A més, home, que sàpigues que Tim Paine ha jugat aquesta matinada, partit de preparació pel Mundial, jugaven contra la potent Haití i han perdut 4-0. I a més, algun gol... Es veu que és atribuïble a Tim Paine, que es veu que no ha jugat massa bé, tampoc.
0: Pobre Tim Paine.
4: Però era titular,
0: està nerviós, està pujadet,
3: Se sent. Doncs que ho sapigueu. En tot cas, avui...
0: Què ha passat el món mentre dormíem?
3: Que les autoritats dels Estats Units han descobert per on els entrava la droga al país. L'exèrcit nord-americà ja podia anar llançant míssils contra suposades narcollanxes al Pacífic, que la droga se'ls colava per sota terra. La policia californiana ha descobert un túnel de més de 0.5 quilòmetre per on s'introduïa cocaïna directament des de Mèxic. Ho expliquem perquè la cosa té certa gràcia. Ens situem a Tijuana, una localitat que ja saps que està a la frontera...
0: Claro que sí.
3: ...mexicana, però està a la frontera, just a la frontera, amb els Estats Units. Des d'allà, els traficants van fer un túnel sota terra i sota el famós mur que anava a parar a un petit comerç de conveniència, d'aquests d'un super 24 hores,
0: sí,
3: a la localitat californiana d'Otay Mesa. El comerç, per cert, s'anomenava Buy for Less, una cosa així com compra per menys. Tot i la proximitat...
0: Si els estava dient a la poli a la cara, ja, aquí hi ha droga, és que...
3: la cosa anirà millorant. Tot i la proximitat amb la frontera i l'extrema vigilància dels Estats Units, ningú va detectar que els narcotraficants havien construït aquest túnel que no era precisament un forat a terra i prou. A banda del 0.5 quilòmetre de longitud, havien perforat a gairebé 16 metres de profunditat. S'hi accedia a través d'un ascensor hidràulic situat al fons de la botiga. El túnel fa 1.5 metres d'altura, té les parets reforçades i fins i tot vies per transportar amb vagonetes...
0: Home, si ho fas bé.
3: ...la droga. A més, també hi ha un sistema de ventilació.
0: Pensa que deies sistema de wifi i altaveus per escoltar música.
3: Sí, podria ser.
2: Només falta això.
0: És una estranyeria.
3: Era una veritable obra d'enginyeria. I ara em preguntaràs, i com ho van descobrir?
0: Clar.
3: Doncs perquè la policia nord-americana va començar a veure coses que els feien sospitar en aquell establiment.
0: Com, per exemple, que tremolava de tant en tant?
3: Exacte. Bàsicament és que la botiga no tenia masses clients i hi havia 8 treballadors.
2: Ah, m'encanta això.
3: A més, es movien sovint amunt i avall amb maletes.
0: Clar.
3: La droga entrava dins de les maletes a través del túnel, les buidaven i els treballadors creuaven una altra vegada la frontera a peu amb les maletes per tornar-les a omplir. Aquest prodigiós sistema que els agents de CSI o Time Mesa van trigar bastant a descobrir va permetre als narcotraficants introduir als Estats Units una tona de cocaïna valorada en 45 milions de dòlars.
0: Clar, és que estava pensant, si introdueixes 45 milions de dòlars en cocaïna, aquest túnel et surt, vaja,
3: per
0: 4 dòlars de res.
3: Home, ja tenies aire condicionat.
0: Per això et dic, piscina climatitzada, sessió de massatges... Escolta'm, s'ho podríem haver muntat molt bé. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Fas un minut d'un quart de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i arriba Andreu Merino perquè ens expliqui per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor per l'estudi que ha publicat la revista científica The Lancet sobre l'Alzheimer. Un equip d'investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh ha desenvolupat una tècnica per millorar la detecció precoç de la malaltia, identificant un nou marcador cerebral que detecta amb més precisió els primers signes d'alerta. Concretament, es tracta de tenir sota control les altes concentracions de la proteïna coneguda com a tau.
0: Què et passa, Lara?
2: Dic que faig
0: Vinga,
2: uns
0: arrenca,
2: badalls
0: arrenca,
2: aquesta
0: Lara,
2: hora.
0: Va, que
2: faig uns badalls a aquesta hora que em surten els ulls a les conques.
0: Que no reboti aquí l'ordinador, per favor, que és una mica desagradable.
2: En qualsevol moment em cau un ull. T'ho dic. No, li donaràs pas i estarà badallant.
0: Ah, no, això segur.
2: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
0: Bé, en tot cas...
2: Tot això pot ser, val?
0: Sí, en el...
2: Quedes avisat.
0: Sí, clar. I què faig jo?
2: Recollir-me l'ull? Posar música. Recollir-me l'ull?
0: Ara qui està tossint?
2: Ara no està tossint ningú. Lara parla perquè, si no... Ei, no sóc jo, eh? Jo només badallo, no tinc ni forces per tossir.
0: De veritat.
2: Estem...
0: Ah, no, home, no.
2: No passa res. Només fico un cafè i ja està, ja me'l faré, escolta'm.
0: Sisplau, tu també.
2: Vinga, va. Molt malament avui.
0: De què parlarem poc, Marta?
2: Doncs a veure, de la casa d'empenyorament d'Ibai Llanos, si ens pensàvem que ell ja ho havia fet tot, doncs no. Ara ha decidit llançar-se en la compra-venda de segona mà. Ha dit que comptarà amb dos experts amb el tema que l'ajudaran amb les negociacions i després es veu que amb totes les peces que ell adquireixi s'acabaran sortejant de manera gratuïta. I entre els primers objectes hi ha hagut una Xbox en forma d'Oreo.
5: 3.500 o 5.000 moneda al aire?
6: Sí.
5: Me parece bien. Yo no te iba a pagar 5.000, entonces yo creo que te ibas a ir de aquí sin nada, si no me aceptabas. Pero me parece divertido. ¿Cuánto?
6: Ganaste 3.500.
5: ¿3.500? Me sabe mal, Cristian, ahora 3.500. Te sabe mal una polla, es una pasta.
6: Ya.
5: Me sabe mal, pero me sabe mal el tiro de moneda. ¿Lo dejamos en 4.000?
6: Venga, va.
2: S'ho han jugat tot a cara i creu.
0: Caramba.
2: I s'han emportat 4.000 euros. També li han portat, es veu, roba que va portar la Rosalía en un concert, unes botes de Lamine Yamal, una carta de Pokémon, una pilota de futbol del Real Madrid firmada per jugadors o, atenció, l'antorxa original dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92 o el primer Monopoly que van fabricar a Espanya. En qualsevol cas, si teniu alguna coseta, us fa gràcia vendre.
0: A mi lo de l'antorxa m'ha encantat.
2: El primer Monopoly, jo me'l quedaria. Tampoc el vendria.
7: Jo l'antorxa, l'antorxa mola.
2: Antorxa mola.
0: Què vas el diumenge a passejar pel mercat amb l'antorxa olímpica, filla meva?
2: A la nit no encens la llum.
0: Tira. Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa... Va, Lara, sisplau.
2: Que no sóc jo, Ara ja semblaré aquí.
7: Està bastant ben aconseguit aquest, trobo.
0: Sí.
2: És dels millors.
0: Què passa a Girona?
2: Mira, doncs que té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
0: Allà i parlar.
2: És que la veritat, sabem tot. Això ja és un abús. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades col·laborativa més gran del món sobre cost i qualitat de vida, que es diu Numbeo, la ciutat de Girona té un índex de qualitat de vida de 190, qualificat de molt alt.
7: té una molt bona puntuació en clima i seguretat i també és un bon indicatiu que el cost de la vida aparegui com a baix. Això sí, el poder adquisitiu i el preu dels habitatges a la ciutat es cataloga com a moderat.
0: M'encanta el concepte moderat quan estem en una època que ens acabarem tots vivint a un càmping. Tenim motius per saltar del llit, un d'ells ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és no complicar-se a l'hora de pagar el pàrquing del cotxe. Els veïns de Llagostera ara poden fer un bízum per abonar la zona blava. El nou sistema permet tres opcions. A través de l'aplicació gratuïta Movis, que inclou els mètodes de pagament Apple Pay i Google Pay, a través de la web de la plataforma o bé escanejant el codi QR dels parquímetres. Segons llegim al diari de Girona, Movis ja funciona també a Platja d'Aro i la Jonquera i l'empresa preveu que arribi els pròxims mesos a altres zones com Barcelona i Tarragona.
0: Doncs vinga, bones notícies també per als habitants de Llagostera. En 10 minuts arribem pràcticament a 6:15 del matí. I alerta perquè arriba el moment de desplegar la revista dels matiners, la revista del cor, evidentment, perquè volem saber com batega el cor aquest matí.
7: Doncs batega amb Marta Sánchez. Desesperada, que ya no sé
0: dónde está mi sueño ni por qué. La Martíssima Sánchez. Què ha passat?
7: Doncs el que ha passat és que la Marta Sánchez ha passat per l'Hormiguero i ha explicat els seus secrets de bellesa. Ha volgut deixar clar que no porta retocs estètics, diu...
0: Ah, per favor...
9: Contenta de cumplir los 60 como los estoy cumpliendo, sin lifting, gracias. Porque cualquiera está así con lifting, pues no me he hecho ningún lifting. Que no, a lo mejor no digo que me lo haría algún día, ¿eh? Bueno, hago un poquito de todo, disciplinas así varias. Hago ballet fit en Madrid y en Las Palmas. Hago entrenamiento de fuerza y de peso. Mm. Bueno, es lo mismo. Cardio. Hago masajes a cuatro manos.
10: No veo masajes.
2: Tot això ho diu que no se li mou ni un múscul de la cara. També t'ho diés, que a veure...
0: I a veure, jo crec que està una mica... Que cadascú faci el que li doni la gana,
2: evidentment. Però no ho neguis.
0: Però jo crec que Marta Sánchez, si no s'ha estirat, a veure, va carregadeta d'àcid hialurònic, no?
2: Home, sí,
0: i tant. Ara estic mirant les fotografies i dic, home...
2: No passa res, no ho neguis,
0: escolta'm,
2: ja està.
0: Si no té una pell, que ens ha de dir quin és el seu secret, perquè realment...
2: Que no se li mou la cara, Xavi, No me la crec.
0: No sé.
2: No me la crec.
0: Bé, en tot cas, un petonet des d'aquí a Marta Sánchez.
2: Petons.
0: I el cor també batega amb Esther Espósito.
2: Això fa.
0: A veure, què passa ara amb Esther Espósito?
2: Doncs que s'ha sincerat sobre la seva joventut, ha parlat de la seva adolescència i ha reivindicat el seu passat xoni. Ella mateixa deia això al podcast La Pija i la Quinqui.
11: Yo era chunguilla de adolescente, buscaba un poco pelea.
12: ¿Sí?
11: Sí.
12: ¿Eras de las que mirabas 100 los botellones en plan?
11: Me miraban más de un show, ya era como... Era muy chula.
2: Levantaba la cabeza así.
12: Eras de las que decía, ¿qué estás mirando?
11: Mira, cuando Élite tuve que parar, porque digo, me meto en una pelea y me graban o me denuncian al público todo. Entonces tuve que empezar a contenerme, ser menos chula, ¿no? Y más cabeza. Y Miguel en Élite me llamaba Pitbull. Cuando salíamos de fiesta y todo decía que yo era el Pitbull del grupo, en plan... A nada, empezaba ya a ladrar y no sé qué. Y hace poco tuve que contenerme muchísimo, un puñetazo. Muy merecido, ¿eh? No voy a dar detalles, pero sí, muy merecido el puñetazo.
0: Muy merecido. Puño, caramba.
2: Carai,
0: la pitbull de...
2: Me la imagino tant. Sí, 100%.
0: Sí. Ah, per cert, un moment. Abans de tancar la revista del cor, hem de comentar també... A veure... Nens i nenes que canten i de cop es troben un artista conegut i la mare li diu, canta davant d'aquest artista.
2: Vinga.
0: Això és el que ha passat amb Amaia Montero, una nena cantant una de les cançons. Se sent una mica malament l'àudio, però podreu veure si com canta aquesta nena petita. Escoltem-la. Cantes mejor que jo, li diu Amaia Montero. A veure, un consell des d'aquí als pares de Catalunya, si us plau, no feu cantar els vostres fills davant de persones que en saben del món de la música perquè els poseu en un compromís.
2: Sí.
0: Perquè hi ha nens que no canten bé i els pares diuen que canten bé i es creuen estrelles de la música.
2: Però és que aquesta nena és molt viral, eh?
0: S'ha fet viral, eh?
2: Ja ho era,
0: cantar.
2: Aquesta
0: nena...
2: Sí, però... Els seus pares es relaxin, ja està, no passa res.
7: És incòmode, això.
0: Repelenteta.
2: Bueno, la Lara ja havia ficat aquí. Roses, nena, repelent. Així està guardat el tall.
0: Sí, sí, el tall estava guardat així.
2: Nena.
0: Doncs escolta'm, tot dit. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
7: Al matí de Catalunya Ràdio, el pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Sergi Pasqual, va advertir del risc que els adolescents comencin a fumar tan aviat.
13: Són els adolescents. És una edat molt sensible, on a nivell cerebral encara s'està madurant. Per tant, generar addiccions en aquest cervell immadur que està creixent, que s'està consolidant, ja ho saben bé, on fer aquesta publicitat tan xula, tan bonica.
0: Som els matiners de Catalunya Ràdio, 5 minuts, 5:45. I què passa a Catalunya? Com esteu? Bon rotllo? Pau i amor.
2: Pau i amor.
0: A veure.
2: Dia important avui en el món de la música, perquè un 3 de juny del 1977 Bob Marley publicava la seva obra mestra Exodus. L'àlbum incloïa èxits mundials com Three Little Birds, Waiting in Vain, Jamming o aquesta que sentim, Natural Mystic. L'àlbum va estar classificat durant molt de temps com un dels millors àlbums de tots els temps. De fet, Time el va anomenar el millor àlbum del segle XX l'any 1999.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia, matiners. Avui dimecres 3 de juny seguim sota una influència molt constructiva entre el Sol i Saturn. I això ens parla de disciplina, compromís i capacitat de construir coses sòlides. No és una energia espectacular ni d'aquelles que fan molt de soroll, però sí molt útil. Ens ajuda a posar ordre, assumir responsabilitats i avançar amb paciència. Avui, el cel ens recorda una cosa molt senzilla. Allò que es construeix amb constància pot durar molt més. Pas ferm, cap clar i feina ben feta. Que tingueu molt bon dia.
0: Lara, qui bufarà espelmes avui?
7: Avui celebra que fa anys el tenista mallorquí Rafa Nadal, dia rodó perquè arriba als 40, com Maiol Roger. I també també bufarà espelmes Raúl Castro, el general i polític cubà, que celebra que arriba als 95 anys, que no són pocs.
15: De 5 a 6, a Catalunya Ràdio, el Mariner, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que fem camí ja cap a 6:15 del matí. Els Catarres tenen nou èxit. És una delícia que es diu Diumenges sense drama.
16: Ja comença a fer-se clar.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell farà el recorregut del Papa dimecres que ve a Catalunya, però a la inversa. Arrencarà la Sagrada Família, passarà per Sant Agustí, Brians i acabarà a Montserrat. A la tarda, Enric Calpena ens portarà històries de papes. Entrevistarem el músic Miquel del Roig i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. El Catalunya Nit abordarà des de Burkina Faso l'epidèmia de l'Ebola a l'Àfrica Central. Ho farà amb la periodista i col·laboradora del programa, Èlia Borràs.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 3 de juny. En Alfonso també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Continuen ressonant les declaracions que va fer ahir al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull.
3: Es va referir a la insistència del líder del PP, Alberto Núñez Feijó, perquè Junts faci costat a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. El va reptar a Waterloo a parlar-ne amb Carles Puigdemont i Feijó li va respondre qualificant de poc seriós agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident.
4: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
5: Vamos a hablar de cosas serias,
2: Parlem de coses serioses, ho deia Alberto Núñez Feijó, els periodistes que l'abordaven a Barcelona, on precisament va participar a les jornades del Cercle d'Economia.
3: Sí, en el discurs públic davant de l'empresariat català, el líder del PP va insistir en la moció contra Sánchez per fer-lo caure i convocar eleccions generals.
6: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
2: El govern espanyol torna a carregar contra la proposta del líder popular.
3: L'executiu el veu desesperat i diu que el PP demani el suport dels nacionalistes catalans i bascos és un insult, tenint en compte que els populars s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. Sentim la ministra portaveu, Elma Saiz.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
2: Continua l'enrenou al voltant de la visita del Papa i l'ús residual del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella està fent gestions per demanar al Vaticà que Lleó XIV faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de benedicció de la Torre. Un canvi de guió que encara no està confirmat, però que s'hauria promogut després que diverses entitats religioses i culturals van lamentar que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010.
2: I compte, perquè la visita papal també pot afectar els estudiants que facin la selectivitat.
3: Perquè totes dues coses, la visita del Papa i la selectivitat, coincideixen i hi haurà restriccions de mobilitat que poden acabar condicionant els alumnes que faran els exàmens. És per això que el Departament d'Universitats els demana que ho tinguin en compte i que vagin aviat a l'hora de planificar els seus desplaçaments. Sentim la nova responsable de la selectivitat, Rosa Pàmies Vilà, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no?
2: Doncs missatge important pels estudiants que s'enfronten a la selectivitat. Planifiqueu els vostres desplaçaments amb temps. Anava a dir, reseu un pare nostre.

0: Brandon.
1: Ho estàvem comentant també a l'inici dels matiners d'avui dimecres, perquè ja tenim aquí les plagues.
0: Que bé, eh?
1: Oh, quina meravella, la notícia del dia.
0: Les temperatures altes que tenim aquest any, combinades amb les pluges que hem tingut i les que s'esperen, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya. És una combinació que genera les condicions ideals per les plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país.
1: Gràcies, Anna.
0: Fins ara.
1: Arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores, com sempre, saludo en Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
2: Què tal? Bon dia.
1: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
3: Bon dia.
1: Com duia la premsa? Què diuen avui els diaris?
2: Avui, com ahir, Canalies, amb Alberto Núñez Feijó en totes les capçaleres del dia. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijó refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí el verb és refusar. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijó menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull aquí a Catalunya Ràdio.
3: El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijó en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia al lawfare, però busca, diuen, anul·lar les proves.
2: L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció.
3: I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
1: Les paraules de Turull ahir al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell també ressonen avui als articles d'opinió.
3: L'editorial de l'ABC considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Carles Puigdemont el suport a una moció de censura.
2: Per això el diari del grup Vocento reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes a la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
3: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Feijó tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i Junts per una moció de censura.
2: Quan es fixa en el discurs d'ahir de Feijó al Cercle d'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
3: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder popular és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Sánchez.
2: Tot i això, el Mundo considera que Feijó es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant l'actual bloqueig polític.
3: La polèmica pel poc ús del català gairebé inexistent en el discurs del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família és un altre tema destacat en els articles d'opinió.
2: L'editorial de l'Ara diu que és l'arcabisbe Joan Josep Omella qui proposa al Papa en quina llengua es diu cada cosa.
3: I recorda que el Papa Francesc va preguntar-li a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
1: I a aquestes hores del matí també repassem la premsa digital. Alerta, perquè ja sabem on es rodarà una nova sèrie de Netflix.
2: Sí, en diversos llocs de Catalunya, com La Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, de Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista de Orthodox, Shira Haas. Ho llegim tot plegat al Regió 7.
1: Ui, qui no pot portar tirants ni xancletes?
3: Els periodistes de punt. La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats. Caldria veure què vol dir inapropiats, no? Segons per aquí. Sí. Pantalons massa desgastats o esquinçats tampoc no els poden dur, ni tampoc xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Això ho llegim a VilaWeb.
4: Jo vaig estar treballant en un mitjà de comunicació que no podies portar xancletes, eh?
3: Doncs mira, com aquí.
4: No cal anar a punt. Aquí també n'hi ha.
3: D'acord. Apuntem-ho.
4: Aquí ho deixo.
1: I encara sobre indumentària, qui ha d'anar vestit de capellà?
2: Doncs els capellans, pot semblar una redundància, però en aquest cas, ho expliquem, eh? No ho és. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans a la visita privada que Lleó XIV farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Ara bé, l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt que alguns potser no hi aniran, segons el Nació Digital.
1: Qui és?

0: Gent de paraula.
1: El Marc Jurado i una servidora.
0: Sou notícia.
1: Ahir et vam dir que avui sentiríem una altra cançó del Naïm.
0: Home, sí, per favor. Sí.
1: Que és aquest jove català d'origen marroquí que ha fet diverses versions de cançons tradicionals catalanes i que s'ha fet viral a les xarxes. Si ahir et vam portar al cargol Ja no treu banya, avui et portem en Mohamed ha matat el patufet.

0: Aquest és el vídeo que graven des de dins del cotxe?
1: Sí, exacte.
2: Amb els dos amics.
0: Són molt divertits, eh?
2: Estupendo.
0: Ell és molt divertit. Bé, de fet, és una miqueta això, eh? Una barreja d'humor, de crítica social, també, i d'ironia.
1: Sí, i té més cançons, eh? Si vols, te'n portem una altra.
0: I tant, jo sí, tant.
1: Què t'estimen més per demà? El Joan Petit ja no balla o Plou i fa sol?
0: Joan Petit ja no balla.
1: Vinga.
0: Aquí repassarem
2: ja
0: tots els èxits. Aquí cada dia una miqueta
1: som
0: de...
1: Som gent de paraula
0: una
1: i
0: miqueta de... d'aquest èxit viral en català que m'encanta. En 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de saber quin temps ens espera per avui, Marc.
2: A mi m'encanta que ja no faci tanta calor. De fet, aquest matí parlem d'una miqueta de fresca a les comarques de l'interior, amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, amb alguns núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només se situaran al voltant dels 32 graus.
0: I aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres esteu fent el primer cafè i us esteu despertant amb els matiners, amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Marta.
3: Doncs avui amb dos esdeveniments importants i ben diferents. El primer, la capital catalana. Hambre sola és una mica i després m'agafes fort. La cintura
0: preferida o la nena del teu cor. Soc el teu baby, baby, baby. I és que avui comença el Primavera Sound.
3: Sí, primer dia de concerts, en aquest cas gratuïts, són els que es faran al Parc del Fòrum. Vaja, tot el festival es fa al Parc del Fòrum, però en aquest cas avui ja comencen els primers concerts amb Winnet a les 6 de la tarda, també Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wetleg, i a partir de demà i fins diumenge ja hi haurà molts altres noms amb un cartell de primer nivell amb Doja Cat o Massive Attack o Bad Gyal, per exemple, just demà dijous. Vull dir que ja ho tenim tot a punt pel Primavera Sound.
0: Primavera Sound que arrenca, doncs, com estaves dient, a partir d'avui amb aquests concerts gratuïts i al llarg d'aquests 4 dies també un planter d'artistes espectaculars que ompliran el Parc del Fòrum de Música. I també avui a Berga... Home... Alerta, perquè comença la Patum.
3: Tret de sortida, avui al migdia, de fet, ja es farà el primer passacarrers. La festa, recordem que està declarada de Patrimoni de la Humanitat, s'allargarà fins dijous, coincidint amb la Setmana del Corpus. Hi haurà molta música, hi haurà molta festa, i artistes com Pepi Maria José Músics, Manolitos Band, Doctor Prats, Mama Duixa o Els Tiets. Per tant, molta festa també cap a Berga.
0: I molt bona Patum a tots els bergadans i bergadanes. I alerta, perquè avui volem moure el dial fins, alerta, el 13 de gener del 2005. Aquella matinada, un fort incendi va calcinar l'edifici Windsor a Madrid, segur que ho recordeu. És cert que no va deixar víctimes mortals, però sí un fort impacte mediàtic. I així ho va cobrir Catalunya Ràdio.
4: És que s'ha declarat l'incendi a 11:45 de la nit. Les flames, que s'han originat possiblement per un curtcircuit a la planta 12, han cremat tot el que hi havia cap amunt i també ha avançat cap a les plantes inferiors. Durant bona part de la nit s'ha temut que el foc provoqués l'ensorrament absolut de l'edifici, però tot i que encara no es pot descartar res, sembla que l'estructura central, que és de formigó, ha aguantat. És aquesta la hipòtesi amb la que treballa els bombers, tal com ha explicat el seu portaveu Javier Ayuso.
5: Sí, lo lógico que es continúa bajando. Que al final todo el revestimiento este metálico que tiene de cristal se caiga. Eso es lo que parece ser más lejos. Y que se quede el armazón. El armazón, pues esperemos que aguante. Lo que se está intentando es reducir la velocidad del fuego para evitar que haya más calorías, y que las calorías es lo que está afectando, digamos, a la estructura.
0: Recordant aquest incendi de l'edifici Windsor a Madrid, i quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí a Tailàndia, falten 17 minuts per les 11. I allà qui tenim? Doncs un home que no para de viatjar, el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
6: Bon dia, matiners. El diumenge va ser lluna plena del 6è mes lunar, i a Tailàndia això significa que se celebra el Visakha Bucha, la festa que commemora el naixement, la il·luminació i la mort de Buda. És un dia sagrat no només a Tailàndia, sinó que per tot el món els budistes van als temples més propers i deixen ofrenes als monjos. També té una gran presència la meditació i els sermons sobre les ensenyances que va deixar Buda en vida. Per acabar, quan es fa fosc, comencen processons de devots al voltant dels temples. A Tailàndia es recomana viure-ho des de Bangkok, la capital, pels seus grans temples, o des de Tuaya, l'antiga capital, i que encara avui en dia conserva runes històriques. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I mentre a Tailàndia ens explicaven aquesta tradició en Guillem, nosaltres volem saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio. Mallol.
7: Doncs que avui farem la ruta que el papa Lleó XIV farà la setmana que ve. La farem en ordre invers. Començarem a la Sagrada Família, on parlarem amb veïns, parlarem amb el conseller Ramon Espadaler, que s'encarrega de tota la logística de la visita. Parlarem també amb l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura del temple. Després anem al convent de Sant Agustí, tindrem allà l'Enric Canet, alguns veïns del Raval, també, que ens explicaran doncs, com es rebrà el papa. Anirem després a Can Brians, a la presó, que també visitarà Lleó XIV per parlar amb el director i el capellà, i acabarem a Montserrat. O sigui que avui Ricard Ostrell en ruta amb l'Ostrell Mòbil, amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio i els tècnics d'aquesta casa que fan possible un programa com el d'avui, que serà
0: complex.
7: Serà interessant explicar una setmana abans com s'estan preparant per rebre el papa Lleó XIV.
0: Estava pensant que en comptes d'una túnica blanca, que seria segurament una falta de respecte, podria portar una túnica groc Catalunya Ràdio, amb el logo de Catalunya Ràdio estampat a l'esquena, en gros, que, escolta'm, ja que et mous per Catalunya, que fem una mica de promoció de la pública.
7: M'apunto a la teva proposta a la llibreta de les idees presumptament brillants.
0: Acaba d'entrar a l'estudi Lara García, aquí de moment...
8: Hola.
0: De moment encara tens els dos ulls.
8: No han caigut.
0: No han caigut, perquè diu que va d'allà i estan a punt de saltar els ulls, avui.
8: M'he fet un cafè.
7: Si el trobem per l'escala, ja l'agafarem.
0: I alerta perquè...
8: Sisplau.
0: Que ningú trepitgi l'ull de la Lara. Hi ha una merda, la veritat.
8: Sí. Sisplau, nois. Fixeu-vos.
0: Que tinguin vista els treballadors de la casa. Arriba... Uf, a veure, perquè últimament estiguem aquí traient-nos el doctorat en coneixement mundial.
7: Avui és fàcil.
0: Arriba la dada, Maiol. Quina por. També convidem a participar als oients a aquestes hores del matí, en dades sovint complexes, però que ens desperten l'interès i, sobretot, on aprenem sempre coses, Maiol.
7: Va, avui, amb l'estira i arronsa de Feijó i Junts, dades sobre mocions de censura.
9: Ya no quedan más cojones, escorbuto a la sede.
0: Això,
7: Això és escorbuto, és un tamasso.
0: Sí, sí, no escoltarem escorbuto tota l'estona.
7: No, bé.
0: Oriol, ja pots canviar la sintonia quan vulguis, eh? Ja està.
7: En concret, quantes mocions de censura s'han presentat al Congrés dels Diputats?
0: En la història, tota la història de la democràcia.
7: Sí.
0: Val.
8: Tampoc
0: que no digués els últims 10 anys. No, home, no. Ja ho sé.
7: Bueno, si dius la dada...
8: Perdó.
0: Quantes mocions?
7: M'agrada quan feu aquestes preguntes com si us acostés
8: com, sí,
7: més a la dada.
8: Sí,
7: a
8: veure, estem, és per guanyar temps,
0: a veure, un moment, guanyem temps
8: flipats.
0: I estem informant els oients.
7: Avui que és fàcil, aviam si algú no només em diu quantes, sinó quines.
0: Sí, sí, clar, i quin dia i a quina hora.
8: Doncs no moltes, no.
10: 3.
0: No, més, home, jo diria que 10. 10? No, no tantes. 7.
8: Jo diria 3 també, 3 o 4.
0: No sé. 3 o 4, perquè la Marta ha dit 3.
8: Bueno, doncs 4.
7: Avui qui més s'hi acosta és Xavi Canalías.
0: Voleu aplaudir-me, sisplau?
8: No!
7: Espera que Feijó faci el pas, se n'han presentat...
0: Gràcies, sí. Oriol.
7: I sobre els últims 10 anys, n'hi va haver dues inicials, l'any 80, Felipe González contra Suárez, l'any 87, Antonio Hernández Mancha contra
8: igual,
7: Felipe González, i entre 2017 i 2023, les altres 4, 4 en 6 anys. Per cert, a Catalunya quantes n'hi ha hagut? Ràpid, Catalunya.
0: Dues,
7: 3 i mitja.
0: Sí.
7: Perquè mitja és una de Josep Piqué que la va retirar, i dues contra Jordi Pujol, i una contra Quim Torra.
0: Escolta, molt afinadet hem estat avui, eh?
7: Va, avui tampoc era molt difícil perquè, diguem-ne...
8: Sempre
7: és una cosa aleatòria. Ahir vau dir... Ahir la xifra era 55.123. És més difícil d'encertar que 6.
0: Escolta'm, el que no pot ser és que com a professor ens matxaquis quan més o menys ho fem bé i quan ho fem malament també ens matxaquis.
8: S'ha de premiar els encerts.
7: Tu has dit,
0: molt bé, Lara.
7: Tu has dit més o menys ho fem bé. Ningú l'ha encertat perquè has dit 7 i eren 6.
0: Algun dia en aquest programa farem la contradada. Aviso.
8: Vols anar de
0: concert?
7: I tant, sempre.
0: Doncs paga l'entrada, Maiol. Ja t'ho dic ara. Perquè els matiners de Catalunya Ràdio... quants contes de les Maiol Roja els últims 10 anys?
8: Molt bé que està veueta. Molt bé que està veueta.
7: No, ja, vosaltres avui teniu dada fàcil i així ja es coneu, molt bé. Ja veureu demà.
8: No, sisplau,
7: ja
8: pillarem tant.
0: Uah. Oients dels... No, Maiol, no
8: demà
0: siguis així.
8: Demà que vagi d'animals.
0: A veure,
8: sempre
0: us convidem
8: a...
0: Puc seguir?
8: Sí.
0: Gràcies, per deixar-me seguir. Us convidem a anar al Festival Vallviva, que se celebrarà del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas. És un lloc tan espectacular, al mig de la Garrotxa, que val la pena que comenceu a trucar al 932017474, perquè els matiners de Catalunya Ràdio tenim una invitació doble. Podeu triar alguns dels concerts. El dimecres, per exemple, el dimecres 8 de juliol hi haurà Mare Mundi, també el dia 9 Antonio Orozco, o el dia 11, que és dissabte, a Nata Roja. Per un públic més jove podeu anar a veure els Teràpia de Xoc i el Pep Plaza, això serà el divendres 10 de juliol, o per un públic més familiar, els Atrapassomnis, que serà el diumenge 12 de juliol. Ja podeu començar-nos a trucar al 932017474. Avui la primera trucada s'emporta aquest parell d'entrades per anar a Vallviva. Però, noies, qui serà? Qui serà?
8: Qui serà?
0: Qui serà? Qui serà? Ho descobrim d'aquí uns moments.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Que m'he comprat un armari.
2: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
8: Sempre anava a burra.
7: Una burra, els penjadors.
8: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
7: No! Home, són tardis d'alta baix del balcó, eh?
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Tenim uns dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
12: Les dones i els dies.
10: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
14: Per orelles fines i cors oberts.
13: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
15: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
13: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
10: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Però què pensava que era la intel·ligència?
10: Els matiners.
2: Volia compartir amb vosaltres un so que sento el capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir amb vosaltres.
0: A veure...
2: És un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. Oh. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
10: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Fem una tonteria avui al programa, guapa, eh? 7 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc per aquí en Jordi. Jordi, molt bon dia.
16: Bon dia. Bon dia al dematí.
0: Bon dia del matí. Un altre dia bé pel Jordi. Jordi!
8: Bon dia, Jordi!
0: Quina veu que fa, Jordi? Des d'on ens truques?
16: De Ripoll.
0: Home, clar, no m'estranya. Què s'explica aquesta gent de Ripoll? Jordi, què fas d'espera aquestes hores?
16: Faig tant cap a treballar.
0: I de què treballes?
16: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Perdó? De monitor?
16: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Molt bé, una feina fantàstica, bonica, molt. Que sí. Suposo que és passional, no?
16: I tant, molt. En plena molt, realment, són nanos supermacos, que tens moltes ganes de tirar endavant la vida.
0: I tant.
16: I de veritat que m'ho passo molt bé.
0: Jordi, quan fa que t'hi dediques?
16: Mira, ara farà un any.
0: Un any?
8: Un any.
16: Sí.
0: I com ha anat aquest primer any? Bé, no, pel que veig...
16: Fantàstic, fantàstic. Ara dormo les nits i tot.
0: Què vols dir?
16: Que amb la feina que tenia abans no dormia gaire.
0: Ah, o sigui que ara has trobat aquesta cosa meravellosa d'un horari, tancat i...
16: Sí,
0: i
16: fantàstic.
0: Amb
16: sí,
0: les teves hores, no?, de dilluns a divendres, entenc.
16: Correcte, correcte.
0: Bé, sí, escolta'm, sí. Jordi, a veure una cosa. Sí. Antonio Orozco, Ana Torroja, Teràpia de Xoc, Mare Mundi, Els Atrapassomnis... Què aniràs a veure tu al Festival Vallviva?
16: Si pogués, Antonio Orozco.
0: Home, per favor, doncs bé, a veure, sí. Si la Sara m'ho confirma, Sara m'ho confirmes, home, em diu que i tant, que evidentment, que t'emportes aquest parell d'entrades per anar al Vallviva. No sé si has anat algun cop.
16: No.
0: Fliparàs, Jordi, fliparàs amb l'espai. Sí, ja t'ho dic ara. Jo vaig anar l'any passat i és espectacular. Realment, tu passaràs bé i aniràs amb algú que ja tens pensat o no?
16: I tant, amb la meva parella, la Maria.
0: Apa, quin regalasso.
8: Maria. Pla, quin bon pla.
0: Ella està dormint aquestes hores?
16: Sí, està dormint, dorm aquestes hores.
0: Per tant, no sap que té aquest parell d'entrades per anar a veure Antonio Orozco, eh?
16: Sorpresa.
0: Doncs vinga, una bona sorpresa per començar el matí. Jordi, una abraçada, que vagi molt bé. Records al Ripoll.
16: Moltes gràcies, macos.
0: Adéu. No sabem si l'Eloi Cordomí avui tindrà alguna cosa a explicar-nos o no, perquè dic, home, l'Eloi, sí. Pobre, sempre li demanem... És que a la muntanya passen moltes coses.
3: No l'hem d'obligar, tampoc.
0: Abans, per això, una mica de música. Us estic parlant de Bruce Springsteen. Ai, quina meravella de cançó, pràcticament per arribar a les 6 del matí, sobretot aquells que esteu fent el primer cafè amb els matiners de Catalunya Ràdio, doncs ja esteu escoltant un dels primers compassos d'un dels grans èxits del Boss. Una mica de volum a la ràdio per compartir plegats aquesta cançó que es diu Hungry Hearts.

0: A veure, gràcies per tossir mentre obrim els micros, Marta. Clar que sí, carinyo. Eloi Cordomí, què tal?
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Et tiro careta o no et tiro careta?
1: Tira, tira la careta.
0: Vinga, va, anem-hi, Marc.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, doncs, a veure
1: avui
0: què passa, Eloi.
1: T'haig de dir que aquesta història no té final, no té final.
0: Home, però perquè, mira, l'hem d'acabar amb un minutet, eh?
1: Sí, però no té final. Aquests dies, mira, dormo amb la finestra oberta, tapat amb el nòrdic, però...
0: Vestit o despullat?
1: Amb calçotets.
0: Molt bé.
1: Sempre amb calçotets.
0: Ah, sí? I
1: llavors, sí.
0: Millor dormir amb pilotes, Eloi.
1: És igual, amb calçotets. És que si no, no acabaré la història.
0: Val, perdó.
1: Llavors, són les 4 de la matinada, falta poqueta estona perquè em soni el despertador, i sento un so com si fos el teclat del mòbil. Saps quan li poses el so?
0: Sí, el cloc-cloc.
1: Allò fa com les bombolletes aquelles.
0: Sí.
1: Vale. Doncs sento un so igual que aquest. Internament em dic, hòstia, què fot el Xavi escrivint un WhatsApp a les 4 de la matinada.
0: Ah.
1: I em fixo i es va repetint. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. I al cap d'un moment, el Xavi es desperta i em diu, què està escrivint? A qui està escrivint aquesta hora? No? Llavors, ell ha sentit exactament el mateix. Llavors, hi ha un animal que està fent aquest soroll i no sé què és.
3: Una abella.
1: Sí,
0: una abella.
1: No sé què és, no
3: jo
1: ho sé.
3: Jo tenia unes abelles, unes avespes al pati que em feien aquest soroll, eh? Que així, clec, clec, clec, clec, clec, clec, molt molest.
1: Però era com repetitiu i idèntic, eh? O sigui, cada 30 segons es repetia. Clac, clac, clac,
3: això
1: clac,
3: ho has de descobrir,
0: a veure si tens algun niu d'abelles per allà al voltant.
3: Compte que són avespes. Tenen un niu per allà.
1: Li he preguntat al ChatGPT i em dic que era un xot. No, dic, no, un
3: xot, no se li ha de preguntar, això.
1: No. Però ho he provat.
0: Clara García, Marta Viana, gràcies per ser-hi.
3: Adéu.
0: Eloi, què, en 15 segons, com ho tenim, això?
1: Mira, avui tenim una mica de treva. Avui no hi haurà tempestes, però demà sí. Demà dijous sí que tindrem tempestes a la tarda, a partir de migdia tarda, i fortes a molts llocs. O sigui que demà n'haurem de parlar amb calma. Avui gaudiu del solet.
0: Gràcies, Eloi, que tinguis un bon dia.
1: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. A Maria Ostrell.
4: Què tal?
0: Avui de ruta, eh?
4: Avui en ruta,
0: vinga,
4: sí.
0: Vinga, poses una túnica de color groc amb el logo de Catalunya Ràdio a fer promoció.
4: No cal.
0: Engega el matí de Catalunya.
5: Són les 6 del matí. Sonido vinilo.
6: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
5: Sonido vinilo.
6: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
5: Sonido vinilo. Con José Verde.
7: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem!
8: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
9: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
8: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
10: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
8: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Inspira't de Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM. Els micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, preparades per acompanyar-vos una estoneta més amb històries que toquen, que fan somriure i que d'alguna manera sempre ens mouen per dins.
1: Hi ha dies en què l'aire canvia i avui és un d'aquests dies. Ha arribat la calor, aquella que et fa afluixar el ritme, respirar més fondo i mirar la vida amb una mica més de calma. Anem a inspirar-nos.

0: hipocondríaco, la madre, la culpa. Son temas que me encantan para hacer humor también. Ustedes son muy jóvenes, pero venía un humorista español llamado Gila a la Argentina.
1: No somos tan jóvenes.
0: Que era fantástico. Sí, bueno, pero son más que yo.
2: Que sí lo ha dicho él.
0: Que claro. Se ponga. Sí, decía, y que era fantástico, agarraba un teléfono y hablaba con nadie. Así que soy una generación que crecí con muchos humoristas alrededor. Por supuesto, Kino. Mirá, tuve la suerte, te voy a contar algo. Kino escribió obviamente Mafalda, que es una tira famosa en el mundo. Y ahora se está haciendo una reedición de Mafalda en Argentina, que va a salir en manera de dibujo animado, y yo tuve la suerte de escribir uno de los capítulos. Así que para mí fue cerrar un círculo con Kino, con quien crecí y admiraba muchísimo, ¿no?
1: Mm-hmm. Això és una d'aquelles coses que ens agrada a nosaltres, Carmen?
2: Sí, sí.
1: Es que estoy comentando, Roberto, que esta cosa que acabas de decir es lo que nos gusta a nosotros, que nos digan cositas que no suelen decir por ahí, ¿eh?
0: Bueno, debe ser por mi edad también, que voy perdiendo los filtros.
2: Mi compañera le gusta buscar exclusivas.
1: No, pero nos encanta que nos deis exclusivas y que nos digáis cosas diferentes que ofrecéis en otras entrevistas.
2: La salsa,
1: claro.
2: La salsa.
1: La salsa, nos gusta el salseo.
2: Salseo, bueno, salseo.
0: Sí, ya veo. Han conseguido una entonces. Sí.
1: Roberto, vamos al espectáculo. Te vemos aquí el próximo 6 de junio. ¿Cómo va el tema de las entradas? ¿Todavía tenemos oportunidad de poder comprarlas?
0: Sí, hay, todavía quedan entradas, quizá no quedan las de adelante, pero bueno, como les dije antes, tampoco hay que verme tan de cerca, no hace falta, solo hay que escucharme.
2: Ya está todo visto.
0: Sí, ya está todo visto, y al contrario, yo creo que los de las primeras filas quizá que vayan prevenidos, pero quedan algunas entradas y la vamos a pasar de puta madre, como dicen por acá, y el show es muy divertido. Ayer tuvimos una función increíble en Madrid. A mí me pasa algo, le digo a la gente para avisarle, porque yo cuando veo que se ríen mucho, alargo el espectáculo. Y ayer hasta los del teatro me decían, nos queremos ir a casa en un momento. Así que puede durar más de lo previsto, pero la van a pasar muy bien y se van a sentir muy identificados.
2: Es un humor transversal, ¿no? O sea, que puede ir cualquiera, independientemente de la edad.
0: Independientemente de la edad, yo tengo...
2: ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas?
0: A partir de 3 años en adelante, por lo menos.
2: ¿Tres o trece?
0: No, en realidad 3. Yo digo 3 porque, bueno, para no perderme alguna venta de entrada. Y a veces hay padres que no saben con quién dejar a los hijos. Yo digo, bueno, es más barato quizá traerlo a mi espectáculo que contratar a una persona. Entonces, desde jóvenes, adolescentes en adelante. Yo tengo esta experiencia en Argentina. Mi show es como una salida familiar, porque vienen muchos jóvenes con los padres o los abuelos, más que nada porque los jóvenes no quieren gastar dinero en verme a mí, prefieren que lo gasten los padres, pero sí, ellos se lo gastan en otras fiestas, pero sí me pasa que vienen muchos jóvenes a verme. Ayer había muchos jóvenes en la sala, así que yo perdí de jóvenes, porque aparte, como yo hablo de la cosa que le pasa en la lucha generacional de padres con hijos, cada uno se identifica con otro lado de la misma historia.
1: Qué bonito.
2: Cómo necesitamos el humor, ¿eh? Estos tiempos que hablábamos.
1: Yo sin humor no puedo vivir. Mi vida no sería la misma.
2: No, te hundes. Vamos,
0: tampoco,
2: te hunde el barco.
0: Yo no puedo pagar las cuentas. Claro, yo no puedo pagar las cuentas sin humor, así que necesito.
1: Imagínate entrar en el banco sin reírte.
0: Claro, no, y hay que entrar.
1: No sería lo mismo.
0: Mira, yo siempre digo, no sé si acá ocurre, pero en Argentina, cuando muere alguien, se hace como un velatorio el día siguiente con la persona, digamos, la persona que murió en el cajón. Y los primeros 15, 20 minutos o la primera hora es de mucho llanto. Pero a partir de la segunda hora, ya la gente empieza a reírse, a contar anécdotas, a reencontrarse familiares que no se veían. Y ese mismo momento de terrible tristeza se convierte en un momento de risas, de carcajadas, de abrazos. Así que yo creo que la vida es eso un poco, es enfrentar con humor muchísimas cosas que a veces nos parece, porque a veces con el humor se es muy exigente, que no se pueden hacer bromas con esto, con lo otro, pero yo creo que el humor permite justamente, es un gran atajo para salir de muchas situaciones.
1: Gracias, Roberto. Te esperamos, te vemos este sábado 6 de junio en el Teatro Apolo, un teatro emblemático de Barcelona. No os lo podéis perder, un espectáculo maravilloso. Y Roberto, muchísimas gracias por este ratito que nos has dado, de verdad. Nos ha encantado que hayas entrado, aunque sea por videollamada. Siempre nos gusta más poder miraros a los ojos, pero, sí. Pero de verdad que muchísimas gracias, porque sé que estabas bastante ocupado y que la cosa no nos hubiera venido bien que hubieras llegado aquí al estudio. Pero muchísimas gracias.
0: Bueno, cuando esté por ahí, espero conocerlas en el teatro, me encantaría que vengan. Y si hacemos un ratito, paso a saludarlas.
1: Perfecto. Roberto, que no sea la última vez. Nos vemos en el camino.
0: Ojalá.
1: Un besito muy fuerte.
0: Bye, bye. Gracias por difundir la obra, ¿eh? Muchísimas
1: gracias. Gracias por gracias. Ser un inspirado más.
2: Sí.
1: ¿Vale?
0: Muchas gracias.
1: Gracias. Vale. Chao, chao.
0: Chao, chao.
1: Carmen, quin bon rotllo de tarda. Sembla que les entrevistes s'han confluït, no? Com es diu en català, confluït?
2: Han anat fluint. Sí, sí. S'han trobat, ha sigut una trobada.
1: Ha sigut meravellós, de veritat que ha sigut una tarda de bona vibra, d'energia, de recuperar... Doncs jo estava a falta, eh?
2: L'Inspira't
1: venia una mica
2: t'arregla el dia, l'Inspira't. Sí, podem fer aquest eslògan, no? Sí. L'Inspira't t'arregla el dia.
1: Mira, quan fem la promo per la temporada que ve, que ja anem cap a la quinta, eh?
2: Ai. Cinquena temporada, ja.
1: Mare puc, meva, mare bueno, meva. Quins ho anava d'allí, eh?
2: Sí, ai. Sí, quan vam començar. Mare però, Déu. Escolta, queden uns minuts. Jo voldria parlar d'aquest perfil que has preparat.
1: T'ha inspirat? T'ha inspirat?
2: M'ha inspirat.
1: És que el vaig descobrir per Instagram, allò que em va entrar, i vaig dir... I aquesta dona, ningú ha parlat d'ella?
2: Ai, que raro que no hagin parlat d'ella, ostres.
1: Doncs anem a fer-ho nosaltres.
2: Dones invisibilitzades. Seguim?
1: Vinga.
2: Seguim.
1: Doncs parlem d'Aurelia Muñoz. Ella va néixer a Barcelona l'any 1926 en una família on el treball manual era gairebé un llenguatge propi. La seva mare cosia, brodava, transformava materials i l'Aurelia, de petita, ja de ben petita, ja s'hi quedava embadalida.
2: M'encanta aquesta paraula.
1: És maca,
2: Sí, és com bocabadada.
1: Llavors, aquell contacte tan primerenc amb els fils i les textures va ser el seu primer taller.
2: I aquesta fascinació la va portar a estudiar a l'Escola Massana, on va descobrir que el tèxtil podia ser art amb majúscules. Allò va començar amb tècniques tradicionals, com el brodat, el macramé, les puntes... Però de seguida va fer un salt. Va començar a experimentar amb el volum, amb l'aire, amb la idea que una peça tèxtil podia ocupar l'espai com una escultura.
1: L'Aurelia tenia una cosa molt especial. No tenia por de trencar normes. Com ens agrada això, eh? Dones que van a per totes. Als anys 60 i 70, mentre el món de l'art encara mirava el tèxtil com una cosa decorativa, ella va decidir que no, que el fil podia ser radical, modern, conceptual, i doncs així va entrar de ple en el moviment de la Nouvelle Tapisserie.
2: Moviment que compartia amb artistes que avui són referents mundials, com Sheila Hicks o Magdalena Abakanowicz. Jo no sé si ho he dit bé, però ho he intentat. I com elles, l'Aurelia va començar a exposar arreu, a Europa, als Estats Units, al Japó. Va participar en biennals tan importants com la de Lausana i São Paulo, que en aquella època eren l'epicentre de l'art tèxtil contemporani.
1: Un dels detalls més bonics és que moltes de les seves peces estaven pensades per ser suspeses, per moure's lleugerament amb l'aire. Ella deia que buscava formes que respiren. Ho dic en castellà, formes que respiren. I això es nota, les seves obres tenen una espiritualitat molt pròpia.
2: I aquesta mirada tan personal la va portar a fer història al MoMA de Nova York, que va incorporar la seva obra a la col·lecció permanent. Una fita enorme, i allà hi tenen peces com Macra Rojo o Aguila Beige, que són un exemple claríssim d'aquesta fusió entre tècnica ancestral i experimentació contemporània.
1: També va treballar en paper, en fibres naturals, en materials reciclats, sempre buscant noves formes d'expressió. I una curiositat, durant un temps va investigar simbologies medievals i formes espirituals, cosa que va influir molt en les seves peces més orgàniques.
2: Després d'uns anys d'oblit, massa habitual quan parlem de dones artistes, el seu llegat ha tornat amb força. El Macba i el Reina Sofia li han dedicat una gran retrospectiva pel seu centenari i avui se la reivindica com una creadora imprescindible.
1: Doncs hem parlat d'un artista que va transformar el tèxtil en un espai de llibertat i una dona que va demostrar que un nus pot ser art i que un fil pot explicar una vida sencera.
2: Ai, m'agrada molt això, com aquest final. Se m'han posat els pèls de punta, perquè he pensat també en les teixidores d'històries.
1: Bueno, és que
2: dia,
1: és el que parlem, que és un referent de totes aquestes dones que han sigut invisibilitzades, però que no, jo no la coneixia, Aurelia Muñoz. És que, per favor, llibres d'història de, de totes aquestes dones.
2: Sí, sí. Bueno, anem obrent camí, sí, sempre, sí, sempre ho diem, no? Sí. També en quant a referents també de dones de més de, més de 50, de més de 60, que anem fent feina que l'inspira també, que són referents també molt, molt inspiradors. A mi m'agrada molt que me l'hagis descobert, que aquesta l'has portat tu.
1: A mi m'agrada sorprendre't.
2: I a mi m'agrada que em sorprenguis.
1: Sí, sí, m'agrada molt.
2: I hem tingut avui Florece, Nutriclub, que les tenim aquí, encara ens acompanyen. Estem molt agraïdes d'aquest projecte, que hi hagin projectes nous amb aquesta energia a la nostra ciutat, que els tenim a prop, que no cal,
1: anar, valentia,
2: no cal anar lluny.
1: Perquè avui en dia s'ha de ser valent, eh?
2: Avui en dia s'ha de ser valent, ja pots ben dir. I m'has portat també Moldavski.
1: També ha sigut contactes, un descobriment, eh?
2: És que,
1: hombre,
2: molt
1: és que,
2: bé.
1: Escolta'm.
2: Jo m'he apuntat la cita al calendari, perquè per poc que pugui m'encantaria veure-la. Està aquí al costat, és el dia 6 de juny, i encara que sigui des de lluny, jo crec que només escoltar-lo allà en directe t'arregla la tarda, eh?
1: És que jo he estat mirant alguna coseta i és meravellosa. Perquè les que som fans de la ironia, sí, que ens agrada aquest rotllo de les metàfores, ironia, un puntet d'humor negre, que ens fa molta falta tot això.
2: I normalment t'entens, eh? Quan trobes una persona que té aquest tipus d'humor, t'entens molt bé. I a mi a vegades em costa, quan algú no em segueix el rotllo, dic, ostres, que ho estic dient de broma i no ho entès, i ho he d'aclarir, no?
1: Tu és que ets molt d'humor negre, eh?
2: Jo soc molt, sí, sí, però que a vegades és com... Ai, no? Ja ho notes amb una mirada que no, o sigui, que ho deia... Vull dir, precisament estava dient el contrari.
1: Tindries que ser anglesa, perquè tens aquest humor, sí, dels anglesos.
2: Ai, no, però tan polite, tan educat, brrr, és que m'hauria de treure això de sobre. Jo crec que m'oprimiria. No, no, no.
1: Doncs per què no acomiadem el programa d'avui? T'has enterat que ha estat Bad Bunny a Espanya, no? O no t'has enterat?
2: No m'he enterat. Jo,
1: nena, pues mira
2: que... A veure, nena, que sóc una professora a final de trimestre, tu sabes, no?
1: Bueno,
2: tu m'has vist los pelos que llevo.
1: I amb el que teniu a sobre...
2: I la que tenim a sobre... Bueno, sí, igual, un altre dia.
1: Doncs el Bad Bunny ha passat per Espanya, ha anat a Madrid, ha passat per Barcelona, ha tingut una mica tinglau perquè s'està comentant molt de la casita, que es veu que fa com un... Té una casita on convida gent, com una zona VIP... Llavors està parlant molt, que si vols algun dia ja parlarem de tot això, perquè el màrqueting...
2: Això m'ho has d'explicar tu.
1: Però clar, és tot el màrqueting que porta un concert o aquesta gent gran que no, ja no saben què fer perquè les entrades cada cop siguin més cares.
2: Aquí va la cosa, no? Per justificar que
1: No sé, però és una barbaritat. Doncs sí. Marxem amb aquesta Nueva Yol, eh?
2: En Nueva Yol i seguim amb el ritme salseo. Què et passa? Que vens amb ganes d'estiu? Pues, i sí, una
1: doncs
2: mica,
1: que
2: no?
1: Jo necessito energia, necessito sol ja.
2: Sí.
1: I platja.
2: Molt bé.
1: Doncs Nueva moltes Yol. Gràcies i ens veiem aquí dimarts vinent.
2: Dimarts vinent, sí. Ens queden pocs programes, però encara donarem guerra, eh?
1: No,
2: no us penseu que faltem.
1: I a l'Àlex, aquí, al nostre tècnic, amb nosaltres.
2: Al nostre tècnic, aquí.
1: Moltes gràcies, Àlex.
2: Que ens aguanta, bravo.
1: Gràcies, inspirats, inspirades.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciades als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia. I això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9 a 10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere al passacarrers. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dimecres amb dues incidències actives a la xarxa viària catalana. Totes elles són avaries. Parlem de la primera, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha un quilòmetre de lentitud en sentit sud cap a Barcelona. També tenim una altra avaria, en aquest cas un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre doncs, també talla un carril, en aquest cas però en sentit nord. Per altra banda, parlem de retencions habituals, destacant en l'ús de la Trinitat, que a hores d'ara doncs, rep moltes retencions per la C58 en sentit sud, però també en sentit nord al punt de Cerdanyola. També tenim retencions per la C33, la B20 a Santa Coloma de Gramenet, com dèiem, però també la C31 al terme de Badalona, que en sentit sud circula amb un quilòmetre de lentitud i tot plegat de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès, la AP7 circula ja amb retencions en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà, i recordem que l'entrada des del Llobregat continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També tenim lentitud en sentit nord a les vies costaneres com la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, un dimecres que ha de ser de temps ben tranquil. De fet, sí que aquesta nit passada i encara en aquests moments queden núvols més gruixuts en alguns racons metropolitans i també s'hi ha produït alguna pluja local, però tot això va de baixa, el temps acabarà sent serè al llarg d'aquest matí i amb vent, especialment cap a l'Ebre, al Pla de Lleida i també cap a l'Empordà. Una temperatura que ha refrescat un palet respecte a ahir. En canvi, la tarda acabarà sent de calor, no desorbitada, per tant, una calor força més habitual per les dates, i aquesta tarda amb alguns núvols escampats per les comarques interiors de Girona, també al voltant del Montseny. Aquesta tarda amb més vent tossut, la veritat, a la costa i prelitoral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni el regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
6: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España, no debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
4: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
7: Con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Mentrestant, a Catalunya, el president del govern català, Salvador Illa, se sotmetrà aquest dijous a la sessió de control del Parlament de Catalunya. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu català va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè assegura hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
8: Creo que la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara asociado, y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Un Us ho destacàvem en els titulars. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica, ens n'informa l'Amon Carvajal.
10: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlarà català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
11: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
11: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Encara en aquest context, però fora de polèmiques, us expliquem també avui que dos artesans del Camp de Tarragona estan confeccionant el bàcul amb què s'obsequiarà el papa Lleó XIV en la seva visita aquí a Catalunya. La peça, de més de 2 metres de llargada, vol ser un homenatge a l'univers d'Antoni Gaudí, combinant artesania local amb simbolisme religiós i arquitectònic. El bastó mesura 1,60 metres i està fet amb fustes dels 5 continents. El pom és de 48 centímetres i reprodueix diversos elements característics de l'obra gaudiniana i també incorpora una base de plata amb pedres de Riudoms i una creu feta de porcellana sintètica. La incògnita serà si el Sant Pare el voldrà utilitzar en la missa a la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Això ho explica un dels artífexs d'aquest bàcul, l'artesà i joier Joan Sarramià.
12: A veure, el regal l'acceptarà segur. Per gentilesa, un regal s'accepta, no? Llavors, ell serà l'última decisió seva utilitzar aquest bàcul. Però hi ha molta il·lusió, fins i tot sé que a les altes esferes de l'Església catalana també els hi fa molta gràcia això, o sigui que jo em penso que se n'en sortirem de que el porti. Però jo fins que no el vegi dalt del papa mòbil amb el bàcul aquest no m'ho creuré.
1: Falten 2 minuts per arribar a 8:15. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzen almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic d'aquest barri de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats arrestats, deia, i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. I el judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, ara fa 15 anys, ha començat aquest dimarts en un espai inèdit, el menjador de l'antiga presó del centre de Tarragona, ara seu dels serveis territorials de justícia a la ciutat. El gran nombre d'acusats i de testimonis previstos inicialment, més de 200, ha fet que la causa s'hagi traslladat en un espai fora de l'habitual. Una altra de les causes ha estat la coincidència de dos grans macrojudicis, el d'Innova de Reus i el de la cooperativa Brenca. Està previst que l'últim s'allargui fins a finals de mes de juliol i no es pot descartar que aquesta circumstància es pugui pròximament coincidir amb altres casos. Tot plegat abans que les obres del futur fòrum judicial avanci per posar fi a la manca d'espai i a la seu judicial tarragonina. Ja s'han incorporat els 4 nous agents municipals de Sant Joan de les Abadesses. L'objectiu és ampliar el servei de vigilància i seguretat també en horari nocturn. Els agents disposaran del vehicle de la policia municipal i treballaran de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra. Amb aquesta incorporació, Sant Joan torna a disposar d'un servei de vigilància municipal després d'un any arran de la jubilació de l'últim policia local. És una informació de Laura Segú des de Televisió de Ripollès.
13: Després d'un any, Sant Joan de les Abadesses torna a tenir un cos de vigilància, de seguretat i de l'ordre públic. Aquest dilluns s'han incorporat els 4 agents de la Guàrdia Municipal. 3 d'ells són de la comarca, l'altre prové de l'Alt Empordà. En Gorka és el que té un vincle més directe. És fill de Sant Joan de les Abadesses, encara que durant un temps va marxar a Girona. La seva voluntat és poder tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre públic i el civisme.
14: Sí, exacte. Tornar a casa, tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre i es mantingui el control que sempre ha funcionat aquí.
13: Amb la incorporació dels 4 guàrdies s'ampliarà el servei de control i seguretat també algunes nits. Ara bé, encara els faltarà un mes de formació a l'Acadèmia, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La Guàrdia Municipal és un cos de vigilància i seguretat que actuen com a agents de l'autoritat. A Catalunya hi ha uns 500 agents per a 150 municipis.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. I encara en aquest àmbit sanitari, l'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels transplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. A Catalunya, els neuròlegs calculen que hi ha unes 2.700 persones amb miastènia, una malaltia neuromuscular poc coneguda que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària, d'origen desconegut, i els afectats reclamen atenció urgent. És una informació de la Maite Polo.
15: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. Són algunes de les fotografies exposades al vestíbul de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per ensenyar allò que consideren una malaltia invisible. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral.
16: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla, i això afecta moltíssim. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà.
15: 16.000 persones formen part de l'Associació Miastènia a l'Estat i demanen més difusió perquè metges i metgesses la puguin detectar abans i l'entorn, inclosos amics i familiars, els comprenguin millor. La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí. L'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. També hi afegeix els aproximadament 100.000 adolescents que no poden rebre una beca menjador durant el curs perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Aquests són alguns testimonis de famílies que expliquen aquestes circumstàncies.
17: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar, ya no semanal, sino podría ser mensual.
18: Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
19: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá. A mi hijo pequeñito, por ejemplo, le encantan las croquetas. Nosotros no comíamos croquetas.
1: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà dijous a les 12 del migdia i ja ha votat un 36% del col·lectiu. Ahir, la protesta la van seguir els docents del Barcelonès que es van manifestar pel centre de la capital catalana. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
20: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
21: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
22: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat. I també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
20: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la 1 del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
1: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
0: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques, que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Murcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Dario Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
2: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy, muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Entonces somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de la ciutat. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'aquest dimecres, al migdia, el tabaler i els 4 gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els berguedans i berguedanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així. Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. ¿Qué vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 3 de juny. Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Tot seguit hi connectarem en directe. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny sobre la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. I aprofundirem, tot seguit, en conversa amb Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo. Dels esports destaquem que el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I de la cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 3 minuts i mig de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada s'inicia amb dues incidències a la xarxa viària. Una avaria a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Una segona avaria a la C25 a Santa Coloma de Farners també talla un carril en sentit nord. Circulació intensa també a aquesta hora cap al Nus de la Trinitat en direcció a Barcelona i a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i en sentit nord de Sant Cugat a Cerdanyola. També us hem d'informar avui d'una incidència a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a aquesta hora amb mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, ens espera un dimecres tranquil, tot i els núvols que es mantenen a aquesta hora i alguna pluja local. Temps serè aquest matí i amb vent cap a l'Ebre, el Pla de Lleida i també l'Empordà. La temperatura ha refrescat una mica respecte ahir i la tarda acabarà sent de calor, però l'habitual per a les dates. També hi haurà núvols escampats a Girona i al Montseny. Més vent

0: a la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
1: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
3: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España, no debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
1: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Sáiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
4: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
0: A Catalunya, mentrestant, el president del govern, Salvador Illa, se sotmetrà demà a la sessió de control del Parlament. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè, assegura, hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
5: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara asociado y también aprovecho para... Estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
0: Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Anem en directe a la capital del Maresme, on hi tenim el Jaume Dormois i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quin és el balanç d'aquesta nit d'aldarulls?
6: Molt bon dia, Helena. Doncs com veus ara mateix aquí al carrer de la Gata s'ha respirat tranquil·litat després d'aquesta nit que, com explicaves, s'ha viscut força tensa i plena d'aldarulls. De fet, aquí darrere nostra veiem un dels resultats perquè, com deia, s'han cremat diversos contenidors, també s'han provocat danys al mobiliari urbà i, doncs, finalment, fins al que podem saber per fonts de Mossos d'Esquadra, s'han produït 5 detencions per desordres desordres públics. Totes aquestes persones menors d'edat, excepte un d'ells major d'edat. Aquest dimarts al vespre hi ha hagut un ampli desplegament policial a la zona, amb unitats dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra patrullant i dispersant la concentració de gent. També s'ha hagut de tallar l'avinguda

0: a Tassa, perquè l'atenció s'ha concentrat en els principals vials d'aquest barri. Tot plegat arribava aquest dimarts a la nit, després, com comentàveu també, d'un desnonament que ha tingut lloc a l'avinguda Gatassa d'una família amb quatre menors, i aquest desnonament es va viure també amb molts moments d'atenció. En aquest cas es van detenir tres menors més, per tant, en conjunt, durant el dimarts es van acabar detenint un total de 8 persones, i també hi va haver un balanç de 5 dones ferides i diversos agents dels Mossos d'Esquadra ferits, perquè hi va haver, doncs, per part de les persones que volien evitar el desnonament, llançament de diversos objectes cap als agents, i també, doncs, els Mossos van dispersar aquestes concentracions, que també es van traslladar després a serveis socials, doncs, amb porres i amb pistoles de foam. Tot plegat, al vespre va acabar amb una assemblea del Sindicat de l'Habitatge al Parc de Can Tonyí per tractar aquesta situació habitacional que viu al barri, i com apuntàveu, aquest mateix matí de dimecres ja ha previst un nou desnonament també al barri de Cerdanyola. I recordem, per acabar, que fa una miqueta més d'un any, el mes d'abril del 2025, també hi va haver diversos episodis d'atenció aquí al barri de Cerdanyola, amb danys al mobiliari, amb contenidors també cremats, i que va acabar amb la detenció de quatre menors. També afegir que l'alcalde David Bote, l'alcalde de Mataró, ja ha expressat a través de les seves xarxes socials que el govern està a sobre amb aquest dispositiu policial que s'ha anat desplegant en diversos moments aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Gràcies, Clara. Doncs estarem pendents també del que pugui passar aquest matí amb aquest nou intent de desnonament, de nou llançament aquí, en aquest barri, el barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies, companys, que vagi bé.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi, i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
3: Primer de tot, hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal, el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat, i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia, i perquè, doncs, són coses que nosaltres les donem com per fetes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra per ella mateixa la seva estima i respecte pel país, i treu ferro el poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç, i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
5: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
4: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
5: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional, i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
4: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara l'atenció primària, la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i el tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. És una de les notícies destacades del dia. Aquest estiu, altre cop, tornem a topar amb el mateix problema. 214.000 infants a Catalunya es quedaran 80 dies sense beca menjador. 85.000 no poden menjar proteïna cada dos dies i un de cada tres no farà ni una setmana de vacances. Són dades que avui alerta Educo, una ONG internacional amb seu a Barcelona, que fa més de 30 anys que treballa pels drets dels infants. En parlem amb Guiomar Tudó. Ella és la directora general adjunta justament d'aquesta entitat. Senyora Tudó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia, Helena. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò.
1: Ho deia jo ara, aquesta dada, 214.000 infants es queden 80 dies sense beca menjador. Què passa a casa seva quan desapareix l'únic àpat complet i nutritiu que tenen garantit durant el curs?
6: Doncs ens podem imaginar què passa, no? Passa que nens i nenes en unes edats crítiques no tenen garantida aquest àpat saludable al dia i, per tant, estem posant en risc, no?, una alimentació saludable i, per tant, el seu creixement. Estem tenint nens i nenes que es quedaran sense poder tenir lleure en aquestes vacances, sense poder sortir com a mínim una setmana de vacances durant aquests 80 dies que dura l'estiu. Per tant, també estem violant el seu dret, no?, al lleure, que segurament passaran calor perquè són habitatges que no estan preparats. En definitiva, passa que com a territori, com Catalunya, com a estat, a Espanya, no estem garantint els drets dels infants.
1: El govern ha anunciat, però, un augment de beques menjador per al curs vinent. Però l'estiu, insistim, continua sent el gran forat. I un any més ho torneu a denunciar. Quina és la baula que falla sempre? On es trenca el sistema cada estiu perquè tants infants quedin desprotegits?
6: Doncs falla perquè no tenim polítiques públiques que facin que aquests infants no necessitin beca menjador, falla perquè no tenim garantides, no?, l'accés a com a mínim 15 dies de lleure educatiu gratuït en els quals aquests infants puguin tenir aquest àpat garantit al dia. Falla, en definitiva, no?, polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. I és una xifra que arrosseguem des de fa més de 10 anys. És una xifra inacceptable i és una xifra que ens combina a demanar polítiques públiques que realment siguin transformadores i acabin amb la pobresa infantil. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no?, aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
1: Molt ràpid, acabo ja, Guiomar Tudó. Vostè ho deia ara, molts d'aquests infants que no tindran ni una sola setmana de vacances i, per tant, es quedaran sols a casa perquè les famílies no poden pagar casals o colònies, ni que sigui en forma de titular. Quines conseqüències té això en el seu desenvolupament i en la bretxa educativa?
6: El lleure educatiu té un impacte directe també, no?, en l'educació dels infants. Primer perquè ho és educació no formal i té un impacte directe en l'educació formal. Però, a més, no?, estem, insisteixo, violant un dret, tindrà conseqüències en el seu benestar. Se sentiran diferents dels seus companys quan tornin a casa, a classe, al setembre, perquè no hauran tingut aquestes vacances. I, com dic, durant aquests 80 dies estaran molts d'ells sols a casa. Hem fet una enquesta on posem damunt la taula que a Espanya, durant aquest període, uns 120.000 nens entre 6 i 10 anys passaran estones llargues a casa sols i, per tant, estem, insisteixo, posant en risc els seus drets i el seu benestar i, per tant, el seu desenvolupament.
1: Guiomar Tudó, gràcies per atendre'ns aquest matí i per posar negre sobre blanc aquest dèficit per als nostres infants. Que vagi bé.
6: Gràcies a vosaltres.
1: I avui, nova jornada de vaga de professors i mestres, en aquest cas a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, concretament, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i ja han votat un 36%. 6% del col·lectiu. Parlem ara d'economia perquè el maig tanca a Catalunya amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
8: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
7: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
9: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
7: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Encara en aquest àmbit, una notícia d'última hora. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Rummer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
10: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo. Sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara, la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. La Universitat de Vic ha tancat els campionats de Catalunya universitaris amb un acte que ha servit per oficialitzar el relleu a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició. La competició d'aquest any, que s'ha pogut seguir a la xarxa Més, ha reunit prop de 14.000 esportistes. Ens amplia la informació des del Nou TV, Marcel Puig.
11: L'edició ha incorporat novetats com el kàrting i ha recuperat disciplines com l'esquí alpí i el triatló. A més, el 17 de juny la universitat acollirà una competició internacional universitària d'hoquei patins.
12: Ha estat un honor, doncs, poder també posar èmfasi, posar accent en dues disciplines, en un territori de moltes disciplines esportives, però en especial del món del motor, amb aquesta celebració del Campionat de Catalunya Universitari de kàrting, i també, doncs, en l'hoquei patins, territori d'hoquei.
11: Els campionats han inclòs 14...

0: Són les 8 del matí i és 3 de juny. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

0: Rubí reforça el seu lideratge industrial i ja és la quarta ciutat de Catalunya en nombre de treballadors del sector. Amb més de 9.000 afiliats a la indústria, la ciutat consolida el seu pes econòmic gràcies als polígons industrials, l'arribada de multinacionals i una ocupació estable, segons destaca la CECOT. L'atur continua baixant a Rubí i marca el millor registre dels últims 18 anys. El mes de maig s'ha tancat amb 3.633 persones inscrites com a demandants de feina, 57 menys que l'abril, i la taxa d'atur cau per primera vegada per sota del 9%. En Comú Podem demana explicacions al govern per haver autoritzat els preparatius del rodatge de la pel·lícula de Russell Crowe a Can Sant Joan. La formació qüestiona els criteris tècnics i sanitaris aplicats en una zona que continua tancada al públic per les restriccions de la pesta porcina africana. En esports, Santi Fernández tornarà a dirigir el primer equip masculí del Joventut 25 de setembre. El tècnic rubinenc liderarà el nou projecte a Primera Catalana. Abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer, com sempre, quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i també com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, per Luismi Pérez, de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps que avui ha de ser ben tranquil. S'acaben les tempestes fortes que hi havia ahir en alguns racons del nord de Catalunya i també algun xafaguet que ha caigut aquesta matinada a l'àrea metropolitana, sobretot. Ja diem que avui el sol ha de ser molt més dominant, amb alguns núvols aquest matí enganxats a la costa, d'altres aquesta tarda cap a les muntanyes gironines o al voltant del Montseny, i vent que aquest matí bufarà més fort a l'Empordà i també cap a l'Ebre, ja aquesta tarda un vent que girarà cap a Marinada de Garbí, a gran part de la costa i prelitoral, bastant tossut, amb una temperatura suau, càlida, però de moment no tan calorosa com la setmana passada. Estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens expliqui quina és la situació a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant tres incidències a hores d'ara actives. Parlem d'un accident a la C-58 a l'altura de Ripollet, que amb els vehicles al voral deixa 4 quilòmetres de retencions en direcció Sabadell. Per altra banda, tenim dues avaries, una a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, que talla un carril en sentit Llobregat i provoca retencions des de tot el nus de la Trinitat. L'altra avaria ha estat a la C-25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre talla un carril en sentit nord. D'altra banda, parlem de retencions amb molta intensitat, moltes d'elles ja habituals. Al Vallès, la AP-7 segueix congestionada des de Mollet fins a Barberà, en sentit sud, i des de Sant Cugat fins a Cerdanyola, en sentit nord. Per altra banda, també tenim retencions d'entrada a Barcelona pels túnels de Vallvidrera, per la C-16 concretament des de la Floresta. També tenim lentitud habitual a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 a Caldes de Montbui. L'entrada des del Llobregat continua amb congestió de fins a 6 quilòmetres per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol, tot plegat en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.

0: Rubí continua reforçant el seu pes industrial i es consolida com una de les principals capitals industrials de Catalunya. Segons les darreres dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, la ciutat és la quarta del país en nombre de treballadors afiliats al sector industrial i la tercera del Vallès, només per darrere de Sabadell i Terrassa, dues ciutats amb una població molt superior. En total, a Rubí hi ha més de 9.000 persones afiliades a la Seguretat Social en activitats industrials. Això representa més d'un terç de tots els treballadors assalariats de la ciutat. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, atribueix aquestes xifres a l'aposta estratègica que Rubí va fer fa anys per afavorir la implantació d'empreses industrials. Segons Alba, la disponibilitat del sòl industrial, la consolidació dels polígons empresarials i l'existència de mà d'obra qualificada han convertit la ciutat en un entorn atractiu per a les empreses.
1: Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que bons èxits econòmics. El fet de que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn tant econòmic com social per la seva ciutadania.
0: Aquesta situació assegura facilitar l'arribada de multinacionals i la creació de llocs de treball estables i de qualitat. Alba també ha defensat la necessitat de Rubí de continuar invertint en innovació, automatització i noves tecnologies per mantenir la competitivitat de les empreses davant la competència internacional.
1: I aquí Rubí està molt ben situada en aquesta línia de futur, perquè justament aquesta aposta industrial li és pròpia, té capacitats, té empreses, doncs, punteres que ho poden liderar, i té una població, doncs, que, com heu dit abans, és de les poblacions que més treballen en el sector industrial i, per tant, que està preparada per aquests anys que venen.
0: Aquestes dades formen part del primer baròmetre industrial de Catalunya, elaborat per la CECOL. L'informe dibuixa una indústria catalana resilient amb prop de 660.000 persones ocupades i un pes econòmic que representa gairebé el 19% del PIB català. Tot i això, el sector continua afrontant reptes importants com la incertesa internacional, l'encariment de l'energia, l'augment de costos laborals o la manca de talent qualificat. Malgrat aquest context, el missatge és optimista. Més del 80% de les empreses industrials preveuen mantenir o augmentar la seva activitat durant els pròxims mesos. Unes perspectives que, segons la CECOT, confirmen el potencial de la indústria catalana i el paper destacat que ciutats com Rubí poden jugar en el seu futur. Més coses, perquè Rubí ha tancat maig amb 3.633 persones apuntades com a demandants de feina a les llistes de les oficines de treball de la Generalitat. Es tracta de 57 aturats menys que a l'abril, una caiguda d'un punt i mig respecte al mes anterior, o del 8% si ens fixem en el maig de l'any passat. És, a més, la dada de l'atur més baixa dels últims 18 anys. Amb aquesta dada, i per primera vegada, la taxa d'atur de Rubí se situa per sota del 9%. És el nivell més baix des del gener de 2022, que és des que quan s'ofereix la sèrie històrica d'aquest indicador. El perfil dels aturats rubinencs, segons les últimes dades disponibles, no ha canviat significativament. Un 60% són dones, la part més important correspon a aturats de llarga durada de més de 50 anys, i la situació més habitual continua sent la d'un ex-treballador de sector serveis amb una formació que no passa dels estudis secundaris. Si xerram del conjunt de Catalunya, les xifres de l'atur també han baixat i el mes de maig ha tancat amb 307.627 parats, la dada més baixa també en 18 anys. Això són 6.900 parats menys que el mes d'abril, cosa que representa una baixada del 2,9%. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada en tots els sectors, d'aquestes prop de 7.000 persones que n'han trobat feina, la gran majoria, 5.546, ho han fet al sector serveis. Si ho comparem amb el maig de 2024, la reducció és d'un 3,72%, en prop de 12.000 persones menys a l'atur. L'atur s'ha reduït tant entre els homes com entre les dones, però ho ha fet de manera accentuada entre els joves menors de 25 anys. Precisament és el que ha destacat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
2: Vull destacar que en quant a l'atur, es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
0: El mateix passa a tot l'estat. El nombre de parats al mes de maig s'ha reduït en unes 36.300 persones en relació amb el mes anterior. El total d'atur registrat s'ha situat en els 2.320.000 persones, un 5,5% menys que en el maig de 2025. Aquesta xifra se situa en el nivell més baix en aquest mes des de l'any 2007, abans de la crisi immobiliària. I a la plana política, en Comú Podem vol aclarir quins criteris va seguir el govern per autoritzar els preparatius per al rodatge de The Last Druid, la pel·lícula de Russell Crowe que té previst gravar-se aquest mes a la zona natural de Can Sant Joan, totalment tancada al públic per les restriccions de la pesta porcina africana. A instàncies de les agrupacions de Rubí i Sant Cugat, el grup parlamentari de Comuns ha registrat una bateria de preguntes a l'executiu català sobre aquest polèmic rodatge. Jordi Arnaiz, d'En Comú Podem Rubí.
3: El que està en joc és la credibilitat, sobretot com que tenim com a administració, no? Perquè al final portem molts mesos de restriccions a la ciutadania, no? Que no pot anar a depèn quin entorn natural, i ara es trobem que aquí s'autoritza el mes de febrer que es fes un rodatge, quan és, precisament aquesta zona està afectada, no?, per la peste porcina i té una sèrie de restriccions sanitàries molt estrictes. Estrictes que suposen que, per exemple, la gent de Rubí no pugui accedir, que porti temps que no pot accedir a cap part.
0: Entre les preguntes fetes a arribar al govern, la formació cerca aclarir quins criteris tècnics i sanitaris van permetre autoritzar un rodatge en una zona amb fortes limitacions d'accés per al conjunt de la ciutadania i perquè les deficiències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici. Des d'En Comú Podem posen el focus en el greuge comparatiu que l'autorització d'aquesta pel·lícula suposa respecte als habitants de Rubí i Sant Cugat, que fa mesos que tenen prohibit, com deia Arnaiz, l'accés a l'antic camp de golf. I a la plana cultural, el Ballet de Barcelona estrena Carmen aquest divendres al Teatre Municipal La Sala. La companyia, que té la seva residència artística a l'Espona, presenta una versió modernitzada d'aquest clàssic universal creada pel coreògraf peruà Jimmy Gamonet. Gamonet va estrenar per primera vegada la seva versió de Carmen l'any 97. A la seva coreografia presenta una Carmen molt més independent, forta i empoderada. A diferència d'altres produccions, es produeix, prescindeix de vestuaris tòpics com els tutus i els vestits de flamenc tradicionals, apostant per una estètica neoclàssica que posa en valor la realitat dels cossos dels ballarins. Escoltam a Chase Jonesill, que explica que el Ballet de Barcelona vol mostrar persones reals a l'escenari.
4: Muy orgulloso de las mujeres en la compañía y yo quiero que enseñan que son mujeres. Tienen pecho, caderas y músculo. Y por eso me encanta este vestuario, porque claro, una persona sentada en you know, el público pueden ver una persona, ah, vale, es humana. El mundo de ballet está cambiando lento, pero es que yo prefiero que enfocan en la danza y que están haciendo y no en el espejo.
0: L'estrena rubinenca ofereix preus molt assequibles, només 5 euros per a joves d'entre 12 i 35 anys a través d'escena jove, mentre que les entrades generals oscil·len entre els 18 i els 25 euros.

0: En esports, Santi Fernández aposta per un 20 competitiu la pròxima temporada. Cisco Lara García.
1: L'entrenador del Juventud 25 de setembre per a la pròxima temporada és conscient de les qüestions econòmiques que condicionaran molt la plantilla que pugui confeccionar. No obstant això, mirarà de fer una bona campanya i que arreli aquest equip a la primera catalana. Hem parlat amb el Santi Fernández, una entrevista que escoltarem al complet, el programa d'esports en aquest migdia a partir de quarts de dues de la tarda. També en parlarem i molt de la vetllada de boxa que organitza el Club Boxeo Rubí i que es durà a terme el pròxim dissabte tota la tarda al carrer Ciclisme, boxejadors d'arreu de Catalunya que passaran per la nostra ciutat amb també la presència de fins a un total de 5 combatents del club de la nostra ciutat. I pel que fa al futbol adaptat i el Camp Mir, recordin, va perdre en la semifinal de la Willix 7 de primera divisió, 4-0 davant del Sant Vicenç. Ara disputarà el pròxim cap de setmana la tercera i la quarta posició

La CECOT considera que Rubí està ben preparada per afrontar els reptes de la indústria del futur. La patronal destaca la força dels seus polígons, la presència de sectors estratègics i la capacitat d'atreure inversions, però alerta de la dificultat creixent per trobar personal qualificat. Veïns per Rubí reclama millores a les zones d'esbarjo per a gossos de la ciutat. La formació denuncia mancances de manteniment, neteja i senyalització i demana més espais tancats, especialment a les urbanitzacions. L'Ajuntament ha obert una consulta pública per actualitzar l'ordenança dels ajuts vinculats a l'habitatge. El consistori vol adaptar la normativa a la legislació estatal i facilitar que més persones amb dificultats econòmiques puguin accedir a aquestes prestacions. En esports, el Betis recupera una de les figures clau de la seva història recent, Santi Fernández, l'entrenador que va conduir el club al seu primer ascens a Primera Catalana, deixarà les funcions de secretari tècnic per centrar-se exclusivament en la banqueta del primer equip.

0: Rubí està ben posicionada per afrontar el futur de la indústria catalana. Així ho defensa el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que considera que la ciutat ha sabut construir durant dècades un ecosistema favorable per a l'activitat industrial i la capacitació d'empreses. Alba ha destacat que l'aposta històrica per disposar de sòl industrial, polígons empresarials i una oferta formativa vinculada a les necessitats del sector ha convertit la ciutat en un referent industrial al país.
1: Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que bons èxits econòmics. El fet de que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn tant econòmic com social per la seva ciutadania.
0: Segons Alba, aquesta trajectòria explica que Rubí continuï atraient empreses i multinacionals que generen ocupació estable i projectes a llarg termini. A més, considera que sectors amb una forta implantació al municipi, com la metal·lúrgica, la química, la indústria farmacèutica o l'automoció, tenen recorregut de creixement en els pròxims anys. Tot i aquestes bones perspectives, la indústria continua afrontant dificultats per trobar professionals qualificats. La patronal alerta que encara existeix un desajust entre els perfils que formen els centres educatius i els que necessiten les empreses, una situació que deixa vacants sense cobrir mentre hi ha persones cercant feina. Alba també ha defensat la necessitat de continuar invertint en innovació, automatització i noves tecnologies per mantenir la competitivitat de les empreses davant la competència internacional.
1: I aquí Rubí està molt ben situada en aquesta línia de futur, perquè justament aquesta aposta industrial li és pròpia, té capacitats, té empreses, doncs, punteres que ho poden liderar, i té una població, doncs, que, com heu dit abans, és de les poblacions que més treballen en el sector industrial i, per tant, que està preparada per aquests anys que venen.
0: La CECOT considera que si es redueixen les traves administratives i es reforça la formació especialitzada, Rubí pot tenir un paper protagonista en el creixement industrial dels pròxims anys. I en la plana política, Veïns per Rubí ha fet una bateria de preguntes sobre l'estat de les diferents zones d'esbarjo per a gossos. Segons la formació, l'any 2024 es va aprovar el pla director d'aquesta mena de zones 2024-2027, que bàsicament estableix les línies mestres de la seva planificació i manteniment, i a la vegada millora també la qualitat de vida dels gossos. Segons ha informat a través d'una nota de premsa, la formació local ha recollit les queixes dels usuaris dels pipicans, bàsicament sobre l'estat del manteniment i la neteja d'aquests espais, que és insuficient. A partir d'aquí, Veïns per Rubí ha fet algunes demandes al ple municipal del passat dijous. Per exemple, la manca de bona senyalització de les zones d'esbarjo per a gossos, que sí que apareix dins el pla director. Ho explica el portaveu de Veïns per Rubí, Toni García.
2: Sobretot manteniment i arbrat. Demanar gent, i després tenim el tema de les urbanitzacions amb la pesta porcina, que fins ara, doncs, no teníem constància de que ningú hagués demanat a zones d'esbarjo, a urbanitzacions, però ja sí que hi ha uns espais delimitats que són el bosc, bueno, que estan delimitats, que estan marcats en plànols, no? Però ara no poden, amb la qual cosa no els poden portar sense lligar a cap joc, perquè, no, clar, això no estava pensant-lo. Per tant, aquesta reivindicació de gent d'urbanitzacions, que ara no, bueno, no els poden anar lligats per el que és urbanització, però d'aquestes zones que estan previstes i que estan marcades on poden anar, doncs ara no poden per la pesta.
0: Xerrant d'urbanitzacions i segons la formació, no hi ha cap zona d'esbarjo tancada, tenint en compte, a més, que amb les restriccions de la pesta porcina el veïnat no pot anar amb els gossos sense lligar. De fet, és una altra de les queixes dels usuaris d'aquesta mena de zones, tal com explica Toni García.
2: A nucli urbà, sí, que són aquestes que citem, on estan situades, que no estan tancades, tampoc estan senyalitzades. Vull dir que si tu vas a buscar al pla director, perquè ara dedica els arxius dels mapes no es carreguen a la web, doncs hi ha aquests espais que tu pots portar el gos sense lligar, però no estan tancades. I tens al carrer, no sé, per exemple, coneix la Cova Solera, clar, tens al carrer i al costat. Si el gos no surt, val, si el controles, però no acabem de veure que això sigui correcte.
0: Dins d'aquestes peticions, Veïns per Rubí també ha demanat la possibilitat de crear zones noves d'aquestes característiques, així com crear altres zones més específiques per a gossos potencialment perillosos. I l'Ajuntament ha obert el període de consulta pública per actualitzar l'ordenança que regula els ajuts destinats al pagament de les despeses generals de l'habitatge. Les aportacions ciutadanes es podran presentar fins al 19 de juny a través de la plataforma Participa 311 Rubí. L'objectiu és adaptar el reglament actual a la nova legislació estatal en matèria d'habitatge i facilitar que aquestes ajudes arribin a més persones amb dificultats econòmiques o residencials. Ens ho explica el David Fernández.
3: Aquests ajuts formen part del Pla Local d'Habitatge de Rubí 2021-2027 i estan pensats per prevenir situacions d'exclusió social o residencial. L'ordenança actual va ser aprovada pel ple municipal el juny del 2022, però ara el consistori considera necessari actualitzar-la per adequar-la a la llei 12/2023 pel dret a l'habitatge. Aquesta normativa redefineix alguns conceptes relacionats amb l'habitatge i amplia altres aspectes vinculats als subministraments bàsics. Segons l'Ajuntament, aquests canvis poden facilitar l'accés als ajuts i simplificar els tràmits per a les persones que els necessiten. A més, la modificació també preveu introduir millores administratives per agilitzar la gestió de les sol·licituds i ampliar el nombre de persones beneficiàries. El procés de consulta estarà obert a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Rubí. Durant les pròximes setmanes podran expressar opinions, necessitats i propostes relacionades amb la futura ordenança. L'objectiu del consistori és recollir aportacions d'interès general i valorar-ne la incorporació al text definitiu.
0: I seguim xerrant d'ajuts perquè el govern de la Generalitat vol simplificar l'accés de la ciutadania a les prestacions socials i als ajuts econòmics. Amb aquest objectiu, el Consell Executiu va aprovar ahir la creació de la Comissió Interdepartamental d'Integració de Prestacions i Ajuts. Actualment, el sistema agrupa prop d'una cinquantena de prestacions i ajuts diferents gestionats per 7 departaments de la Generalitat. Aquests recursos arriben a més de 490.000 persones, però cadascun té els seus propis requisits i tràmits. Això fa que moltes famílies hagin de presentar diverses sol·licituds per accedir a totes les ajudes a les quals tenen dret. La nova comissió haurà de treballar per crear un model més integrat, coherent i fàcil d'utilitzar, amb l'objectiu de reduir la burocràcia i facilitar l'accés als recursos públics. En declaracions a la CN, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, ha valorat positivament aquesta iniciativa.
4: Doncs ens permet reduir la burocràcia, ens permet agilitzar tràmits, ens permet adoptar nova tecnologia com intel·ligència artificial de manera coordinada per la tramitació de totes les prestacions de la Generalitat. Actualment la Generalitat otorga unes 50 prestacions entre els diferents departaments i és fonamental, seguint les millors pràctiques a nivell internacional, avançar cap a integrar aquestes prestacions, posar criteris comuns, posar documentació comuna perquè sigui el més fàcil possible pels ciutadans i que els ciutadans no hagin de portar tants papers en diferents finestretes.
0: La comissió disposarà d'un any per presentar una proposta al govern. Un dels primers objectius serà estudiar la integració de dues de les principals prestacions existents, la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital. Els primers passos en aquesta direcció es podrien concretar al llarg de l'any 2027. Per impulsar aquest procés, la Generalitat crearà també un equip tècnic especialitzat que donarà suport als treballs de la comissió. Segons el govern, la reforma cerca posar les persones al centre del sistema, simplificar els tràmits administratius i millorar la resposta davant situacions de vulnerabilitat. La comissió estarà formada per representants de diversos departaments de la Generalitat i entre ells estarà Drets Socials, Salut, Educació, Habitatge, Treball, Justícia, Economia i Presidència, així com altres organismes implicats en la gestió de prestacions i ajuts. I amb l'arribada de les primeres onades de calor de la temporada arriben també les deshidratacions, els cops de calor i les afectacions a la salut. Més enllà dels consells habituals d'hidratació, el farmacèutic de capçalera de Ràdio Rubí, Marc Toro, ha llançat un advertiment clau en el programa Rubí al dia. La interacció entre les altes temperatures i determinats tancaments a tractaments mèdics pot esdevenir un autèntic perill invisible per als pacients crònics. L'escolta.
5: Una medicació s'ha de vigilar perquè a vegades es poden produir descensos bruscos de la tensió arterial i amb el que això comporta, no? Marejos, caigudes, i és anar vigilant. Abans de retirar una medicació, consultar algú. Hi ha una farmàcia a prop, hi ha el CAP a prop, i davant de l'alerta d'algun signe o símptoma, és millor consultar abans de prendre decisions.
0: Cal tenir especial cura amb la gent gran, els nins i els malalts crònics. Els senyals d'alerta d'un cop de calor són marejar-se, sentir-se desorientat o no suar. Els experts recomanen fer ús dels refugis climàtics, beure aigua i prioritzar una dieta rica en aliments frescos com fruites d'estiu i amanides. És important recuperar l'aigua perduda, però també les sals minerals.

0: En informació esportiva, Santi Fernández espera un 20 en potencial per no sofrir la pròxima campanya. Siscola La Garcia.
1: El tècnic té una dilatada trajectòria dins del futbol, amb 7 anys, fins i tot el primer equip del Juventud 25 de setembre. Intentarà arrelar l'equip en aquesta primera catalana i la tercera temporada consecutiva, i sobretot n'és conscient que el pressupost doncs dona pel que dona i miraran de treballar per a la permanència. Un Santi Fernández, al qual escoltarem el programa del migdia d'esports a partir de 2:15 PM. També tractarem doncs la vetllada de boxe organitzada pel Club Boxeo Rubí de cara al pròxim dissabte. Tota la tarda de boxejadors que passaran per la nostra ciutat, 15 combats estan previstos amb la presència d'un total de 5 boxejadors del club de la nostra ciutat en un nou espectacle de boxe a Rubí. I pel que fa al futbol adaptat i al Camp Mir, presència en semifinals de la Willy Seven en primera divisió amb derrota 4-0 davant del Sant Vicenç. El conjunt de la nostra ciutat lluitarà per la tercera i la quarta plaça en la jornada de Cluenda.

0: I quan passen 30 minuts de les 8 del matí, anem a conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps que avui ha de ser ben tranquil. S'acaben les tempestes fortes que hi havia ahir en alguns racons del nord de Catalunya i també algun xafaguet que ha caigut aquesta matinada a l'àrea metropolitana, sobretot. Ja diem que avui el sol ha de ser molt més dominant, amb alguns núvols aquest matí enganxats a la costa, d'altres aquesta tarda cap a les muntanyes gironines o al voltant del Montseny, i vent que aquest matí bufarà més fort a l'Empordà i també cap a l'Ebre, ja aquesta tarda un vent que girarà cap a Marinada de Garbí, a gran part de la costa i prelitoral, bastant tossut, amb una temperatura suau, càlida, però de moment no tan calorosa com la setmana passada. Estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga per saber com està la situació a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres amb diverses incidències actives. Parlem de dos accidents, un a la C-58 a Ripollet, que ja fa una estona deixa els vehicles al voral, però encara provoca 5 quilòmetres de retencions en direcció Sabadell. També parlem d'un accident a la ronda de dalt, a la B20, a l'altura d'Horta, en sentit Llobregat, que talla fins a dos carrils de circulació i provoca aturades de més de 5 quilòmetres des de Sant Gervasi. Per altra banda, parlem d'una avaria també a la ronda de dalt, en sentit sud, a l'altura de Vall Llebronca, on es talla un altre carril en sentit Llobregat i provoca cues des de tot el nus de la Trinitat. Per altra banda, parlem també de retencions, sobretot al Vallès, perquè a hores d'ara la AP7 circula encara amb moltes retencions des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en sentit sud, i en sentit nord, entre Mirassol i Sant Cugat fins a Cerdanyola. També tenim retencions cap a Barcelona per la C-58, molt concentrades des de Sant Quirze del Vallès, però també per la C-16, amb retencions d'un quilòmetre a Rubí, però també, sobretot, amb els túnels de Vall Vidrera en direcció la ronda de dalt. Pel que fa a la circulació des del Llobregat, encara tenim retencions també d'entrada a Barcelona des de l'enllaç amb la AP7 a l'altura del Papiol, però també a la A2 des de Pallejà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

Rubí reforça el seu lideratge industrial i ja és la quarta ciutat de Catalunya en nombre de treballadors del sector, amb més de 9.000 afiliats a la indústria. La ciutat consolida el seu pes econòmic gràcies als polígons empresarials, l'arribada de multinacionals i una ocupació estable. L'atur continua baixant a Rubí i marca el millor registre dels últims 18 anys. El mes de maig s'ha tancat amb 3.633 persones inscrites com a demandants de feina, 57 menys que l'abril, i la taxa d'atur cau per primera vegada per sota del 9%. En Comú Podem demana explicacions al govern per haver autoritzat els preparatius del rodatge de la pel·lícula de Russell Crowe a Can Sant Joan. La formació qüestiona els criteris tècnics i sanitaris aplicats en una zona que continua tancada al públic per restriccions de la pesta porcina africana. En esports, Santi Fernández tornarà a dirigir el primer equip masculí del Joventut 25 de setembre. El tècnic rubinenc liderarà el nou projecte a Primera Catalana després de l'etapa de Quico Díaz i afrontarà ara la planificació de la plantilla i dels objectius de la pròxima temporada.

Rubí continua reforçant el seu pes industrial i es consolida com una de les principals capitals industrials de Catalunya. Segons les darreres dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, la ciutat és la quarta del país en nombre de treballadors afiliats al sector industrial i la tercera del Vallès, només per darrere de Sabadell i Terrassa, dues ciutats amb una població molt superior. En total, a Rubí hi ha més de 9.000 persones afiliades a la Seguretat Social en activitats industrials. Això representa més d'un terç de tots els treballadors assalariats de la ciutat.

0: El fet que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn, tant econòmic com social, per la seva ciutadania.
1: Aquesta situació assegura facilitar l'arribada de multinacionals i la creació de llocs de treball estables i de qualitat. Alba també ha defensat la necessitat de Rubí de continuar invertint en innovació, automatització i noves tecnologies per mantenir la competitivitat de les empreses davant la competència internacional.
0: I aquí Rubí està molt ben situada en aquesta línia de futur, perquè justament aquesta aposta industrial li és pròpia, té capacitats, té empreses punteres que ho poden liderar i té una població que, com heu dit abans, és de les poblacions que més treballen en el sector industrial i, per tant, que està preparada per aquests anys que venen.
1: Aquestes dades formen part del primer baròmetre industrial de Catalunya, elaborat per la CECOL. L'informe dibuixa una indústria catalana resilient amb prop de 660.000 persones ocupades i un pes econòmic que representa gairebé el 19% del PIB català. Tot i això, el sector continua afrontant reptes importants com la incertesa internacional, l'encariment de l'energia, l'augment de costos laborals o la manca de talent qualificat. Malgrat aquest context, el missatge és optimista. Més del 80% de les empreses industrials preveuen mantenir o augmentar la seva activitat durant els pròxims mesos. Unes perspectives que, segons la CECOT, confirmen el potencial de la indústria catalana i el paper destacat que ciutats com Rubí poden jugar en el seu futur. Més coses, perquè Rubí ha tancat maig amb 3.633 persones apuntades com a demandants de feina a les llistes de les oficines de treball de la Generalitat. Es tracta de 57 aturats menys que a l'abril, una caiguda d'un punt i mig respecte al mes anterior, o del 8% si ens fixem en el maig de l'any passat. És, a més, la dada de l'atur més baixa dels últims 18 anys. Amb aquesta dada, i per primera vegada, la taxa d'atur de Rubí se situa per sota del 9%. És el nivell més baix des del gener de 2022, que és des que quan s'ofereix la sèrie històrica d'aquest indicador. El perfil dels aturats rubinencs, segons les últimes dades disponibles, no ha canviat significativament. Un 60% són dones, la part més important correspon a aturats de llarga durada de més de 50 anys, i la situació més habitual continua sent la d'un ex-treballador de sectors serveis amb una formació que no passa dels estudis secundaris. Si xerram del conjunt de Catalunya, les xifres de l'atur també han baixat i el mes de maig ha tancat amb 307.627 parats, la dada més baixa també en 18 anys. Això són 6.900 parats menys que el mes d'abril, cosa que representa una baixada del 2,9%. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada en tots els sectors, d'aquestes prop de 7.000 persones que n'han trobat feina, la gran majoria, 5.546, ho han fet al sector serveis. Si ho comparem amb el maig de 2024, la reducció és d'un 3,72%, en prop de 12.000 persones menys a l'atur. L'atur s'ha reduït tant entre els homes com entre les dones, però ho ha fet de manera accentuada entre els joves menors de 25 anys. Precisament és el que ha destacat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
2: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
1: El mateix passa a tot l'estat. El nombre de parats al mes de maig s'ha reduït en unes 36.300 persones en relació amb el mes anterior. El total d'atur registrat s'ha situat en els 2.320.000 persones, un 5,5% menys que en el maig de 2025. Aquesta xifra se situa en el nivell més baix en aquest mes des de l'any 2007, abans de la crisi immobiliària. I a la plana política, en Comú Podem vol aclarir quins criteris va seguir el govern per autoritzar els preparatius per al rodatge de The Last Druid, la pel·lícula de Russell Crowe que té previst gravar-se aquest mes a la zona natural de Can Sant Joan, totalment tancada al públic per les restriccions de la pesta porcina africana. A instàncies de les agrupacions de Rubí i Sant

0: Cugat, el grup parlamentari de Comuns ha registrat una bateria de preguntes a l'executiu català sobre aquest polèmic rodatge. Jordi Arnaiz, de En Comú Podem Rubí.
1: El que està en joc és la credibilitat, sobretot com que tenim com a administració, no? Perquè al final portem molts mesos de restriccions a la ciutadania, no? Que no pot anar a depenent quin entorn natural, i ara es trobem que aquí s'autoritza el mes de febrer que es fes un rodatge, quan es precisament aquesta zona està afectada, no, per la peste porcina i té una sèrie de restriccions sanitàries molt estrictes. Estrictes que suposen que, per exemple, la gent de Rubí no pugui accedir, que porti temps que no pot accedir a cap part.
0: Entre les preguntes fetes a arribar al govern, la formació cerca aclarir quins criteris tècnics i sanitaris van permetre autoritzar un rodatge en una zona amb fortes limitacions d'accés per al conjunt de la ciutadania i perquè les deficiències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici. Des d'En Comú Podem posen el focus en el greuge comparatiu que l'autorització d'aquesta pel·lícula suposa respecte als habitants de Rubí i Sant Cugat, que fa mesos que tenen prohibit, com deia Arnaiz, l'accés a l'antic camp de golf. I a la plana cultural, el Ballet de Barcelona estrena Carmen aquest divendres al Teatre Municipal La Sala. La companyia, que té la seva residència artística a l'Espona, presenta una versió modernitzada d'aquest clàssic universal creada pel coreògraf peruà Jimmy Gamonet. Gamonet va estrenar per primera vegada la seva versió de Carmen l'any 97. A la seva coreografia presenta una Carmen molt més independent, forta i empoderada. A diferència d'altres produccions, es produeix, prescindeix de vestuaris tòpics com els tutus i els vestits de flamenc tradicionals, apostant per una estètica neoclàssica que posa en valor la realitat dels cossos dels ballarins. Escoltam a Chase Jonesill, que explica que el Ballet de Barcelona vol mostrar persones reals a l'escenari.
2: Muy orgulloso de las mujeres en la compañía y yo quiero que enseñen que son mujeres. Tienen pecho, caderas y músculo. Y por eso me encanta este vestuario, porque claro, una persona sentada en you know, el público pueden ver una persona, vale, es humana. El mundo de ballet está cambiando lento, pero es que yo prefiero que enfocan en la danza y que están haciendo y no en el espejo.
0: L'estrena rubinenca ofereix preus molt assequibles, només 5 euros per a joves d'entre 12 i 35 anys a través d'escena jove, mentre que les entrades generals oscil·len entre els 18 i els 25 euros.

0: En esports, Santi Fernández aposta per un 20 competitiu la pròxima temporada. Siscol Ara García.
1: L'entrenador del Juventud 25 de septiembre per a la pròxima temporada és conscient de les qüestions econòmiques que condicionaran molt la plantilla que pugui confeccionar. No obstant això, mirarà de fer una bona campanya i que arreli aquest equip a la primera catalana. Hem parlat amb el Santi Fernández, una entrevista que escoltarem al complet, el programa d'esports en aquest migdia a partir de 1:45 de la tarda. També en parlarem i molt de la vetllada de boxa que organitza el Club Boxeo Rubí i que es durà a terme el pròxim dissabte, tota la tarda, al carrer Ciclisme, boxejadors d'arreu de Catalunya que passaran per la nostra ciutat, amb també la presència de fins a un total de 5 combatents del club de la nostra ciutat. I pel que fa al futbol adaptat i el Can Mir, recordin, va perdre en la semifinal de la Willix 7 de primera divisió, 4-0 davant del Sant Vicenç. Ara disputarà el pròxim cap de setmana la tercera i la quarta posició

La CECOT considera que Rubí està ben preparada per afrontar els reptes de la indústria del futur. La patronal destaca la força dels seus polígons, la presència de sectors estratègics i la capacitat d'atreure inversions, però alerta de la dificultat creixent per trobar personal qualificat. Veïns per Rubí reclama millores a les zones d'esbarjo per a gossos de la ciutat. La formació denuncia mancances de manteniment, neteja i senyalització i demana més espais tancats, especialment a les urbanitzacions. L'Ajuntament ha obert una consulta pública per actualitzar l'ordenança dels ajuts vinculats a l'habitatge. El consistori vol adaptar la normativa a la legislació estatal i facilitar que més persones amb dificultats econòmiques puguin accedir a aquestes prestacions. En esports, el Betis recupera una de les figures clau de la seva història recent, Santi Fernández, l'entrenador que va conduir el club al seu primer ascens a Primera Catalana, deixarà les funcions de secretari tècnic per centrar-se exclusivament en la banqueta del primer equip.

0: Rubí està ben posicionada per afrontar el futur de la indústria catalana. Així ho defensa el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que considera que la ciutat ha sabut construir durant dècades un ecosistema favorable per a l'activitat industrial i la capacitació d'empreses. Alba ha destacat que l'aposta històrica per disposar de sòl industrial, polígons empresarials i una oferta formativa vinculada a les necessitats del sector ha convertit la ciutat en un referent industrial al país.
1: Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que bons èxits econòmics. El fet de que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn tant econòmic com social per la seva ciutadania.
0: Segons Alba, aquesta trajectòria explica que Rubí continuï atraient empreses i multinacionals que generen ocupació estable i projectes a llarg termini. A més, considera que sectors amb una forta implantació al municipi, com la metal·lúrgica, la química, la indústria farmacèutica o l'automoció, tenen recorregut de creixement en els pròxims anys. Tot i aquestes bones perspectives, la indústria continua afrontant dificultats per trobar professionals qualificats. La patronal alerta que encara existeix un desajust entre els perfils que formen els centres educatius i els que necessiten les empreses, una situació que deixa vacants sense cobrir mentre hi ha persones cercant feina. Alba també ha defensat la necessitat de continuar invertint en innovació, automatització i noves tecnologies per mantenir la competitivitat de les empreses davant la competència internacional.
1: I aquí Rubí està molt ben situada en aquesta línia de futur, perquè justament aquesta aposta industrial li és pròpia, té capacitats, té empreses doncs, punteres que ho poden liderar i té una població doncs, que, com heu dit abans, és de les poblacions que més treballen en el sector industrial i, per tant, que està preparada per aquests anys que venen.
0: La CECOT considera que si es redueixen les traves administratives i es reforça la formació especialitzada, Rubí pot tenir un paper protagonista en el creixement industrial dels pròxims anys. La plana política Veïns per Rubí ha fet una bateria de preguntes sobre l'estat de les diferents zones d'esbarjo per a gossos. Segons la formació, l'any 2024 es va aprovar el pla director d'aquesta mena de zones 2024-2027, que bàsicament estableix les línies mestres de la seva planificació i manteniment i a la vegada millora també la qualitat de vida dels gossos. Segons ha informat a través d'una nota de premsa, la formació local ha recollit les queixes dels usuaris dels pipicans, bàsicament sobre l'estat del manteniment i la neteja d'aquests espais, que és insuficient. A partir d'aquí, Veïns per Rubí ha fet algunes demandes al ple municipal del passat dijous. Per exemple, la manca de bona senyalització de les zones d'esbarjo per a gossos, que sí que apareix dins el pla director. Ho explica el portaveu de Veïns per Rubí, Toni García.
2: Sobretot manteniment i arbrat, demanar gent. I després tenim el tema de les urbanitzacions amb la pesta porcina, que fins ara doncs, no teníem constància de que ningú hagués demanat a zones d'esbarjo, a organitzacions, però ja sí que hi ha uns espais delimitats que són el bosc, però que estan delimitats, que estan marcats en plànols, no? Però ara no poden, amb la qual cosa no els poden portar sense lligar a cap joc, perquè, no, clar, això no estava pensant-ho. Però també aquesta reivindicació de gent d'organitzacions que ara no, bueno, no els poden anar lligats per el que és urbanització, però d'aquestes zones que estan previstes i que estan marcades on poden anar, doncs ara no poden per la pesta.
0: Xerrant d'urbanitzacions i segons la formació no hi ha cap zona d'esbarjo tancada, tenint en compte, a més, que amb les restriccions de la pesta porcina el veïnat no pot anar amb els gossos sense lligar. De fet, és una altra de les queixes dels usuaris d'aquesta mena de zones, tal com explica Toni García.
2: A nucli urbà, sí, que són aquestes que que citem, on estan situades, que no estan tancades, tampoc estan senyalitzades. Vull dir que si tu vas a buscar el pla director, perquè ara dedica els arxius dels mapes no es carreguen a la web, doncs hi ha aquests espais que tu pots portar el gos sense lligar, però no estan tancades. I tens al carrer, no sé, per exemple, coneix la Cova Solera, clar, tens al carrer i al costat. Si el gos no surt, val, si el controles, però no acabem de veure que això sigui correcte.
0: Dins d'aquestes peticions, Veïns per Rubí també ha demanat la possibilitat de crear zones noves d'aquestes característiques, així com crear altres zones més específiques per a gossos potencialment perillosos. I l'Ajuntament ha obert el període de consulta pública per actualitzar l'ordenança que regula els ajuts destinats al pagament de les despeses generals de l'habitatge. Les aportacions ciutadanes es podran presentar fins al 19 de juny a través de la plataforma Participa 311 Rubí. L'objectiu és adaptar el reglament actual a la nova legislació estatal en matèria d'habitatge i facilitar que aquestes ajudes arribin a més persones amb dificultats econòmiques o residencials. Ens ho explica el David Fernández.
3: Aquests ajuts formen part del Pla Local d'Habitatge de Rubí 2021-2027 i estan pensats per prevenir situacions d'exclusió social o residencial. L'ordenança actual va ser aprovada pel ple municipal el juny del 2022, però ara el consistori considera necessari actualitzar-la per adequar-la a la llei 12/2023 pel dret a l'habitatge. Aquesta normativa redefineix alguns conceptes relacionats amb l'habitatge i amplia altres aspectes vinculats als subministraments bàsics. Segons l'Ajuntament, aquests canvis poden facilitar l'accés als ajuts i simplificar els tràmits per a les persones que els necessiten. A més, la modificació també preveu introduir millores administratives per agilitzar la gestió de les sol·licituds i ampliar el nombre de persones beneficiàries. El procés de consulta estarà obert a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Rubí. Durant les pròximes setmanes podran expressar opinions, necessitats i propostes relacionades amb la futura ordenança. L'objectiu del consistori és recollir aportacions d'interès general i valorar-ne la incorporació al text definitiu.
0: I seguim xerrant d'ajuts perquè el govern de la Generalitat vol simplificar l'accés de la ciutadania a les prestacions socials i als ajuts econòmics. Amb aquest objectiu, el Consell Executiu va aprovar ahir la creació de la Comissió Interdepartamental d'Integració de Prestacions i Ajuts. Actualment, el sistema agrupa prop d'una cinquantena de prestacions i ajuts diferents gestionats per 7 departaments de la Generalitat. Aquests recursos arriben a més de 490 mil persones, però cadascun té els seus propis requisits i tràmits. Això fa que moltes famílies hagin de presentar diverses sol·licituds per accedir a totes les ajudes a les quals tenen dret. La nova comissió haurà de treballar per crear un model més integrat, coherent i fàcil d'utilitzar, amb l'objectiu de reduir la burocràcia i facilitar l'accés als recursos públics. En declaracions a la CN, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, ha valorat positivament aquesta iniciativa.
4: Doncs ens permet reduir la burocràcia, ens permet agilitzar tràmits, ens permet adoptar nova tecnologia com intel·ligència artificial de manera coordinada per la tramitació de totes les prestacions de la Generalitat. Actualment la Generalitat otorga unes 50 prestacions entre els diferents departaments i és fonamental, seguint les millors pràctiques a nivell internacional, avançar cap a integrar aquestes prestacions, posar criteris comuns, posar documentació comuna perquè doncs sigui el més fàcil possible pels ciutadans i que els ciutadans no hagin de portar tants papers en diferents finestretes.
0: La comissió disposarà d'un any per presentar una proposta al govern. Un dels primers objectius serà estudiar la integració de dues de les principals prestacions existents, la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital. Els primers passos en aquesta direcció es podrien concretar al llarg de l'any 2027. Per impulsar aquest procés, la Generalitat crearà també un equip tècnic especialitzat que donarà suport als treballs de la comissió. Segons el govern, la reforma cerca posar les persones al centre del sistema, simplificar els tràmits administratius i millorar la resposta davant situacions de vulnerabilitat. La comissió estarà formada per representants de diversos departaments de la Generalitat i entre ells estarà Drets Socials, Salut, Educació, Habitatge, Treball, Justícia, Economia i Presidència, així com altres organismes implicats en la gestió de prestacions i ajuts. I amb l'arribada de les primeres onades de calor de la temporada arriben també les deshidratacions, els cops de calor i les afectacions a la salut. Més enllà dels consells habituals d'hidratació, el farmacèutic de capçalera de Ràdio Rubí, Marc Toro, ha llançat un advertiment clau en el programa Rubí al dia. La interacció entre les altes temperatures i determinats tancaments a tractaments mèdics pot esdevenir un autèntic perill invisible per als pacients crònics. L'escolta.
5: Una medicació s'ha de vigilar perquè a vegades es poden produir descensos bruscos de la tensió arterial i amb el que això comporta, no? Marejos, caigudes, i és anar vigilant. Abans de retirar una medicació, consultar algú. Hi ha una farmàcia a prop, hi ha el CAP a prop, i davant de l'alerta d'algun signe o símptoma, és millor consultar abans de prendre decisions.
0: Cal tenir especial cura amb la gent gran, els nins i els malalts crònics. Els senyals d'alerta d'un cop de calor són marejar-se, sentir-se desorientat o no suar. Els experts recomanen fer ús dels refugis climàtics, beure aigua i prioritzar una dieta rica en aliments frescos com fruites d'estiu i amanides. És important recuperar l'aigua perduda, però també les sals minerals.

0: informació esportiva, Santi Fernández espera un 20 amb potencial per no sofrir la pròxima campanya. Siscola La Garcia.
1: El tècnic té una dilatada trajectòria dins del futbol, amb 7 anys fins i tot al primer equip del Juventud 25 de setembre. Intentarà arrelar l'equip en aquesta primera catalana i la tercera temporada consecutiva i, sobretot, n'és conscient que el pressupost doncs dona pel que dona i miraran de treballar per a la permanència. Un Santi Fernández, al qual escoltarem el programa del migdia d'esports a partir de 1:45 de la tarda. També tractarem doncs la vetllada de boxe organitzada pel Club Boxeo Rubí de cara al pròxim dissabte. Tota la tarda de boxejadors que passaran per la nostra ciutat, 15 combats estan previstos amb la presència d'un total de 5 boxejadors del club de la nostra ciutat en un nou espectacle de boxe a Rubí. I pel que fa al futbol adaptat i al Camp Mir, presència en semifinals de la Willy Seven en primera divisió amb derrota 4-0 davant del Sant Vicenç. El conjunt de la nostra ciutat lluitarà per la tercera i la quarta plaça en la jornada del Cluenda.
2: Informatiu migdia.
0: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

Passen 2 minuts i busques de les 9 del matí. Després del bloc de notícies, encarem un matí que ens durà per qüestions tan rellevants com la sanitat, la mobilitat sostenible, l'actualitat local i la cultura. Començarem amb un doble bloc dedicat a la situació sanitària. D'una banda, conversarem amb Josep Maria Pijuan, de la Coordinadora d'Entitats per una Sanitat Pública de Rubí, que ens explicarà com evoluciona la campanya de recollida de signatures per reclamar millores en l'atenció sanitària a la ciutat, una iniciativa que ja ha aconseguit milers de suports i que continua activa aquest mes de juny. Per completar aquesta mirada del sistema sanitari, també xerrarem amb Jordi Aparicio, delegat de Metges de Catalunya al Vallès Occidental, sobre la campanya que promou el col·lectiu mèdic per deixar de fer hores extres i quines conseqüències tindrà això en l'organització dels serveis de salut. Tot seguit, canviarem de registre i anirem a la secció de Rubí Brilla. El tècnic Josep Vives ens acostarà al món de la mobilitat elèctrica, una alternativa cada vegada més present, que planteja nous reptes i oportunitats tant per a partícules com per a les ciutats. Després arribarà la secció d'esports amb un repàs habitual a l'actualitat dels equips i dels esportistes locals, i abans de canviar d'hora escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt serà el moment de la tertúlia conduïda per Toni Bravo. Avui també en Josep Maria Pijuan, Rosalia Viadé, Montse Clemente i Sílvia Castanyeda, que compartiran les seves opinions sobre alguns temes que marquen l'actualitat. I a partir de les 11, la cultura i l'humor prendran protagonisme amb Belén Tierno. Coneixerem com es presenta la nova edició de Teatre sense Teatre de la mà dels seus responsables, i després també conversarà amb el monologuista David Checa. Comencem!

0: La coordinadora d'entitats per una sanitat pública de Rubí reforça aquest mes de juny la seva campanya de recollida de signatures per reclamar millores a l'atenció sanitària a la ciutat. La iniciativa, que va començar al maig, ja ha recollit 3.813 signatures i vol continuar sumant suports abans de traslladar les seves reivindicacions al Parlament. A més, la coordinadora ha programat una xerrada sobre les privatitzacions de la sanitat per al pròxim dia 9 de juny. Per xerrar de tot plegat, ens acompanya el Josep Maria Pijuan, que és membre de la coordinadora. Josep Maria, benvingut.
1: Hola, bon dia. Benvingut, gràcies.
0: Com valoreu aquestes primeres 3.813 signatures?
1: Bueno, la veritat és que molt bé, diguéssim. Jo diria que el 98% de les persones a les quals se'ls reclama la signatura, diguéssim, no tenen cap inconvenient en donar-la, no? Diguéssim, penso que avui per avui la gent de Rubí cada dia és més conscient de quina és la situació sanitària a la nostra ciutat, primer perquè ho pateix molt directament i segon perquè, com que no ho pateix directament, indirectament li arriben, no? Diguéssim, el fet de que les exigències que són no són grans exigències, no? Vull dir, estem parlant d'un hospital de gestió 100% pública per Rubí. A veure, si en el 2005, quan es va acordar fer aquest hospital, era una necessitat amb una població al Vallès Occidental de 600.000 habitants, avui que som 900.000, creiem que encara és més important, no? Això ja s'ha demostrat amb la coordinació que fem amb Terrassa, Sant Cugat, Viladecavalls, etc., en la qual es constata que, diguéssim, l'Hospital de Rubí és necessari per evitar les grans llistes d'espera que hi ha en l'hospital, en aquest cas l'Hospital de Mutu de Terrassa, però també amb l'Hospital de Terrassa, que és el Consorci Sanitari de Terrassa, no? Llavors, aquesta és una reivindicació que la gent té molt assumida i que, diguéssim, no està d'acord amb els diferents plantejaments que s'han fet de fer no un hospital, sinó un centre d'alta resolució, algo que està molt indefinit en el seu context, no? Després també les visites amb metges i metgesses de família en menys de 48 hores. Vull dir, no pot ser que vagis al metge i si vols visites t'envien amb un especialista que han muntat allà, però diguéssim, el teu metge a vegades tardes una setmana per poder-lo rebre. Un cop el metge és perquè realment ha considerat que té que donar aquest pas perquè no es troba bé per mil coses, no? Con la qual 48 hores ja em semblen molt, però que en tot cas, diguéssim, seria el que està recomanat en aquests moments, no? I el mateix, diguéssim, assegurar una atenció primària accessible, eficient i obertura d'un quart, diguéssim, nosaltres plantegem l'obertura d'un quart cap a la ciutat. Vull dir, un CAP és per 25.000 habitants, en aquests moments són més de 80.000, vull dir que ja estem entrant en la necessitat d'aquest quart CAP, i a més hi ha una zona, que és la zona que afecta el CAP de Mutu de Terrassa, que és la que els barris de Can Oriol, els barris del Pinar, etc., que són els que més lluny estan d'aquesta ubicació i són els que realment necessitarien aquest quart CAP, no? I llavors la reducció efectiva de les llistes d'espera per especialista. Bueno, les llistes d'espera ja sabem en aquests moments, hi ha informació que constata, diguéssim, la gravetat del problema i que, diguéssim, no pot ser que que avui, en ple segle XX, l'any 2026, tinguem aquestes llistes d'espera tan preocupants, no? I l'últim, el tema, exemple del tema de la salut mental infantil i juvenil de la ciutat, no? No podem oblidar que la zona que afecta aquest equip, aquest centre, diguéssim, Rubí Castellbisbal, que hi ha 1.300 persones que, diguéssim, són les afectades i que en aquests moments, per causes A, B i C, diguéssim, estiguin que moure, amb un, hagin tingut que tancar el centre de salut mental Ferran Salses i Roig, després ara anar-se'n al centre al CAP de Borges i Sant Genís, i possiblement ara s'ha accelerat una mica el que és l'hospital de dia que s'estava construint, bueno, que està fet des del mes de gener, està fet i equipat des del mes de gener, i que s'ha tancat. Llavors, diguéssim, a veure si ara això s'accelera, no? Diguéssim, bueno, són quatre punts, jo penso que són suficientment amplis com per entendre que les persones puguin sentir-se preocupades i que facin la signatura adient quan se'ls demana, no? La idea d'aquesta signatura és, diguéssim, portar-la a la Conselleria de Sanitat, diguéssim, en el moment que decidíssim, i al mateix temps tenim present que s'ha sol·licitat des de ja fa dos mesos, diguéssim, una compareixença a la Comissió de Sanitat del Parlament de Catalunya. Ens van dir que potser estarien tres o quatre mesos, no creiem que sigui abans de l'estiu en el qual ens donin aquesta entrevista, diguéssim, és portar-les al Parlament de Catalunya quan la compareixença de la comissió a la Comissió de Salut. Bueno, estem treballant per això. Estem treballant per una sanitat pública a Rubí que sigui d'acord a lo que és una ciutat com Rubí, no?
0: Ara en xerrarem de totes aquestes peticions, però jo primer volia centrar-me en la campanya aquesta de recollida de signatures, i volia preguntar-vos, perquè vosaltres quan va començar aquesta recollida ens explicàveu que l'objectiu era arribar a 4.000 o 5.000 signatures, però és que esteu amb 3.813, o sigui, l'objectiu està gairebé complet i supos que voldreu sobrepassar-lo, però vos ha sorprès la resposta de la ciutadania?
1: No. A mi no. I així ja et dic, no m'ha sorprès perquè en el 98% de les persones a la qual tu et dirigeixes per demanar-li la signatura, quasi bé és una resposta afirmativa. Vale, a on? Molta gent ja diu, no, jo ja vaig signar, vale. Si vas signar, no tornis a signar. Però diguéssim, no, perquè ja et dic, diguéssim, la gent ho té molt a sobre. I jo et dic que aquestes... A veure, fa 3 anys ja vam recollir 4.006 signatures, diguéssim, en aquell moment, que ja vam presentar en una concentració que es va fer davant de l'Ajuntament. En aquests moments estem... Jo diria que ja hem arribat a les 4.000, perquè aquestes dades de 3.800, diguéssim, més de fa una setmana, i per diferents indrets ens estan arribant signatures. Gent, per exemple, que ens demana el document de signatures per signar en la seva empresa, al seu barri, al seu lloc de treball, etc. No? I llavors, diguéssim, jo penso que en aquest moment... i tenim present les previsions que tenim de recollida per aquest mes de juny, en el qual començarem aquesta tarda, el dia 3.
0: Sí, això volia preguntar-te. La gent que encara no ha signat, on pot adreçar-se durant tot aquest mes que reforceu la campanya?
1: Mira, pues, ja t'ho dic ara mateix. El dia 3, que és avui, estarem de 6 a 8 de la tarda davant de Cal Vendranes, diguéssim, la cantonada del carrer Sant Cugat i el carrer central del poble. Farem el dia 3 i el dia 12. El dia 5, que serà aquest divendres, anirem a la plaça del Progrés. Diguéssim, fins ara hem recollit en llocs molt determinats, ara hem volgut canviar en aquest mes de juny, i el dia 5 anirem a la plaça del Progrés. El dia 10 anirem a les Torres. Malgrat que les Torres, per proximitat amb l'estació, ja havien fet coses, però ens ubicarem més en el centre de les Torres. I llavors, el dia 17 i el dia 19, farem la plaça Catalunya.
0: Uh-huh. Ara m'explicaves que havíeu demanat una entrevista amb el departament. No sé si en els últims temps heu percebut algun canvi de predisposició per part del Departament de Salut en les vostres reivindicacions.
1: No, per part del Departament de Salut no hi ha hagut cap canvi. Uh-huh. Diguéssim, hem notat una certa campanya publicitària per part dels dos centres, dels responsables dels tres centres dels caps de salut de Rubí, tant de Mutua de Terrassa, a partir de l'exposició que es va fer davant de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat, entenem que va ser una campanya de publicitat, i el que està avui, per exemple, llegia al vindre cap aquí, que el Consorci Sanitari de Terrassa també està organitzant un acte per aquest dia 7, diguéssim, aquí a Rubí, un acte que no té res a veure amb sanitat, però bueno, diguéssim, sembla que hi hagi una voluntat de tensar coses, però això són coses que no estan directament relacionades en el món sanitari. Diguéssim, a nosaltres l'únic que ens ha arribat d'una forma indirecta per part de Mútua i per part del Consorci una mica és de dir, ei, aparteu-se d'això, ja anirem fent nosaltres. Sí, no hi ha hagut una voluntat ni d'informar ni de fer-nos arribar allò de dir, home, pues a veure, si estem en aquesta situació, parlem-ne, veiem on estan. No, en cap moment, si hi ha hagut algun pas que hem lograt d'entrar en contacte amb ells, ha sigut a partir d'unes indicacions nostres, és a dir, de tenir una reunió, per exemple, amb el Cap Mutua de Terrassa. Jo recordo haver participat fa uns mesos enrere, però va ser a petició nostra, vull dir, no. El mateix que quan amb el CAP, amb l'Institut Català de la Salut, diguéssim, tampoc, diguéssim, som nosaltres els que tenim que demanar, més que vull dir, en el fons hi ha una manca de reconeixement per part de les institucions a la coordinadora. El mateix tinc que dir de l'Ajuntament de Rubí. Diguéssim, l'Ajuntament de Rubí en cap moment com a coordinadora pràcticament ens ha convocat, si no ha sigut a petició nostra, que hem demanat alguna reunió, no?
0: Uh-huh. En aquest context de debat sobre la situació de la sanitat pública, nosaltres volem saludar a Jordi Aparicio, delegat de Metges de Catalunya, perquè els metges ja sabem tots que estan fent una sèrie de reivindicacions, estan fent una sèrie d'aturades, i ara la última que han plantejat és no fer més hores extres. Bon dia, Jordi Aparicio, com estem?
2: Bon dia.
0: Heu posat en marxa la campanya que es diu Ni un minut més. Què voleu dir exactament amb això?
2: Però, si em permet explicar una miqueta la situació, és que nosaltres tenim una jornada laboral que està compresa en jornades obligatòries i jornades voluntàries. ¿Vale? De jornada obligatòria nosaltres tenim 37 o 40 hores de jornada, com qualsevol treballador de qualsevol treball té una jornada ordinària concreta, no? Dintre aquesta jornada ordinària concreta, nosaltres som els que més horari tenim, més hores fem dintre la sanitat. O sigui, qualsevol treballador de sanitat treballa menys hores que nosaltres. I a part d'això, tenim per obligació també una jornada complementària, que són les maldites guàrdies, que la tenim obligatòria de 500 hores a l'any per fer. Això és tot obligatori. I a part d'aquí, el que estem fent a més, per falta de cobertura, per falta de professionals, per baixes, perquè estructuralment hi ha una mancança de professionals, és fer hores voluntàries, pagades, clar que sí, però que això ja sobresatura encara més la nostra jornada diària. Llavors, el que afecta a Ni un minut més és aquesta jornada voluntària. O sigui que la jornada obligatòria, la jornada complementària, la fem segur sí o sí. I això és la campanya que tot allò que es fa de més voluntàriament ho deixarem a partir de dia 1 d'aquest mes.
0: Uh-huh. Voltros afirmau que aquesta activitat assistencial, que l'activitat assistencial de fet es manté gràcies a aquestes hores extraordinàries dels professionals, perquè clar, es necessiten i voluntàriament voltros les feu. Fins a quin punt depèn el sistema d'aquest sobreesforç?
2: Miri, en principi s'ha calculat així per sobre i inclús el CatSalut l'altre dia va reconèixer que hi ha puestos que hi ha un 20 o un 30% d'atenció que es fa amb aquesta jornada voluntària, i altres puestos que igual és nuda, però calculem això, un 20-30% d'atenció de la ciutadania que és necessària per atendre aquesta jornada, que la fem de forma voluntària.
0: I si els metges deixen de fer aquestes hores, quines conseqüències poden notar els pacients?
2: Bé, que segurament, com que molta d'aquesta jornada s'ha per alleujar hospitalàriament la llista d'espera i a la primària per intentar fer cobertures de professionals que no hi són, o que estan de baixa, o que estan de permís, o que estan s'han jubilat pràcticament, doncs hi haurà un augment de la falta d'atenció de manera programada. L'atenció urgent sempre es fa. O sigui, l'atenció urgent no tindran problemes de que sigui atès un pacient per una urgència vital o una urgència mèdica. Però el que sí pot passar és que es demorin més les visites no urgents, representa.
0: Vostè és un gran coneixedor del sistema sanitari a la comarca, concretament a Terrassa. Hem sabut que els hospitals de referència de la població de Rubí, que són els que estan a Terrassa, tenen les llistes d'espera més llargues de tot Catalunya, en 4 especialistes i 2 intervencions quirúrgiques. Hi ha 245 dies de mitjana pels oftalmòlegs, això a l'Hospital de Terrassa, 207 dies als cardiòlegs i 139 a cirurgia general. En canvi, a Mutua Terrassa el problema el tenen amb el digestòleg, que són 418 dies de mitjana. I pel que fa a operacions, a cirurgies, en trobem les llistes més llargues de Catalunya en 2 intervencions que es fan a l'Hospital Mutua, que són les operacions de mama, les que no són oncològiques, que són 365 dies, un any de mitjana, i els cateterismes 212 dies d'espera. Aquesta vaga ampliarà també aquestes llistes d'espera. Tenim una situació molt complicada al Vallès.
2: Sí, és complicada, tot i fent atenció voluntària, vale, que fora de la nostra jornada ordinària, perquè manquen professionals. Manquen professionals i, a més, el programa que tenim aquí és que ja és una cosa estructural de fa molts anys. Llavors, s'ha dit moltes vegades que falten professionals, que les llistes d'espera estan augmentant de forma descontrolada. La veritat és que només s'ha demanat voluntarietat dels professionals per poder reduir aquesta llista d'espera, i la voluntarietat em sembla molt bé, però pensi que si vostè fa totes aquestes jornades que he dit, el volum d'hores que dediques a la medicina i poques a la conciliació familiar acaba petant. Les coses provisionals només es poden mantenir de forma provisional, no estructural, com s'està fent fins ara. Des de la pandèmia, tot aquest excés de jornada s'està fent de forma estructural. I això porta conseqüències que les estem veient ja ara. Però no perquè fem nosaltres ara un peron, sinó que ja venen arrossegades enrere. El problema és que no empitjorarem molt el problema si no busquem una solució ja. I la solució ja vol dir que ens sentem a parlar, a negociar i a buscar una solució d'aquest tema. Nosaltres també no només som professionals de la sanitat, sinó que també som pacients i també ens trobem en aquesta llista d'espera. I el que no volem és que això sigui l'excusa fàcil de dir, bueno, doncs la situació és així, busquis una mútua privada, que sembla que la cosa va per aquí. Jo la veritat és que els números d'atenció o de pacients que busquen una mútua privada ha augmentat de 25% de fa uns anys a 31%, 32% en general a tot Catalunya, i a l'àrea metropolitana a Barcelona del 40% i escaig. Bueno, si volem anar a una sanitat d'Estats Units on la privada, si tens diners te'l pots pagar i si no vas a beneficència, jo penso que hem de sortir tots al carrer, metges, pacients, perquè tots som pacients de la sanitat. Això no té una volta enrere si no es busquen solucions urgents. I les solucions urgents passen per sentar-nos en una taula.
0: Uh-huh. Doctor Aparicio, ja per acabar, quines mesures s'haurien d'adoptar de manera urgent per reconduir la situació?
2: Mirin, en principi, organitzar millor l'atenció. Buscar més professionals, sí. I intentar buscar punts d'acord amb els facultatius per buscar una solució a llarg plaç, no a curt plaç. Per demà no s'ha solucionat el problema que tenim ara. S'ha de buscar més llarg plaç i buscar alternatives com per exemple pot ser retenir talent. Retenir talent sempre i quan les condicions laborals siguin millors perquè pugui quedar-se més gent que es forma a Catalunya que després acaba marxant.
0: Uh-huh. Doctor Aparicio, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i l'esperam en les properes, esperem que se solucioni les seves reivindicacions. Disculpi, que crec que el senyor Josep Maria Pijuan, de la Coordinadora d'Entitats de Sanitat Pública d'aquí de Rubí, vol fer-li alguna pregunta, crec.
1: No, jo l'únic que diria és que a mi em sembla que el que està faltant és planificació. No pot ser que no hi hagi personal perquè hi ha una baixa. No pot ser, encara menys, que falti personal perquè s'ha demanat un permís i, diguéssim, no pot ser que hi falti personal perquè s'ha jubilat. Diguéssim, això, si no, això pot planificar-se perfectament. Dels tres, dos almenys, els permisos i les baixes de jubilació, això es pot planificar. Diguéssim, penso que per part de qui correspongui, ja sigui a nivell hospitalari de cada centre hospitalari o de cada centre de salut, diguéssim, es pot planificar. No és res. Perquè professionals, segur que tothom diu que en falta. És veritat, potser sí. No ho sé, tinc dubtes. Perquè, clar, s'estan obrint quantitat d'hospitals i clíniques privades a nivell general de Catalunya. Vol dir que el professional hi és, perquè aquells centres no s'obren, diguéssim, amb el conserge i l'ascensorista. S'obren, diguéssim, amb personal qualificat. Vull dir que en aquest aspecte penso que tindríem que intentar aprofundir una mica més, no? Planificació i realment la veritat dels professionals que falten, no?
2: Sí, això estic totalment d'acord. És una cosa que portem arrossegant des de fa molts anys, que estem dient que passaria, que aniria el que està passant, que cuidado que no es cobreixen places. Pensi que des de l'any 2009-2010, que és quan va haver-hi les retallades, s'ha deixat de cobrir absències per vacances, a tot arreu. O sigui, les vacances no es cobreixen. Les assumeix el personal que queda treballant, els pacients els assumeix la gent que segueix treballant en l'ambulatori o a l'hospitalària, perquè no hi ha cobertura. S'ha anat avisant, pensi que per formar un facultatiu tarden 10 o 11 anys a formar-se, s'havia avisat en aquell moment que això podria anar pitjor. Estem en aquesta situació ara. Dificultats en tenim moltes. Plantilles a les vacances, que és una meitat de la plantilla habitual. Bueno, això no, què passa després? Que arriba el setembre i tots a córrer a fer tot allò que no s'ha fet durant l'estiu. La planificació és important, però des de la conselleria, cansat, el que ho hagi de fer, no s'ha tingut molt en compte això, perquè s'ha anat suplint de manera voluntària.
1: Però això és una mostra evident de la manca de voluntat política que hi ha en els nostres polítics, perquè estem parlant del 2008 i estem al 2026. Han passat des de Convergència, Esquerra, socialistes, han passat per aquí i no s'ha solucionat aquest tema. Vol dir que, en general, tenim una manca de voluntat política de resoldre aquests problemes, no solament d'un color determinat, sinó de diversos colors a la vegada?
2: Nosaltres no, som un sindicat apolític totalment. El que sí que passa que ens queixem, sigui del color que sigui, del problema que hi ha. I com té vostè raó, anar passant diversos colors i el problema se'n sigui mantenint. No és un problema de color polític, sinó un problema polític i d'organització.
1: Exacte.
0: Doctor Aparicio, moltíssimes gràcies per atendre la nostra telefonada avui. Gràcies.
2: Gràcies a vostès.
0: Josep Maria, sí, per acabar i ràpid, el dia 9 de juny, ara que el doctor Aparicio xerrava d'aquestes privatitzacions, heu organitzat una xerrada. Fes-nos un breu resum del que serà.
1: No, bueno, diguéssim, a veure, en aquest moment la llei 1597 neix com l'eix central de la privatització de la sanitat a nivell general de l'Estat, que a Madrid o en altres llocs té unes conseqüències, però a Catalunya té unes conseqüències molt fortes. Tenim present que des de l'any 83, quan es fa el traspàs de sanitat des de Madrid a Barcelona, amb la reforma política, diguéssim, es manté l'estructura de les entitats privades que, dintre del sistema del Siscat famós que es parla, no? Llavors, diguéssim, l'evolució de la llei 1597, que sembla que ara es vol tirar endavant, vindrà substituïda per una altra llei, com és la de l'anteprojecte de llei de gestió pública integral de la Sistema Nacional de Salut. Aquest, diguéssim, és una proposta que no solucionarà el problema, però en tot cas, aquest dia 9, Antoni Barberà, un professional de la sanitat, metge durant 50 anys, que va ser fundador de la Marea Blanca de Catalunya, ens vindrà a explicar qui guanya i qui perd amb les privatitzacions. I això ho farem el dia 9 de juny, el dimarts 9 de juny, és el 9 de juny, dimarts, em sembla,
0: sí,
1: a la Biblioteca Mestre Martí Tauler a les 6 de la tarda.
0: Doncs n'estarem pendents d'aquesta xerrada que gràcies. Té pinta de ser molt interessant. Moltíssimes gràcies, Josep Maria.
1: Gràcies.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
7: Vinga, Sofi, cap problema.
8: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
9: Tia, és que fort. Us ho has avançat plena per fer de la uni.
10: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
9: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
7: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
10: Irene, els dilluns a les 12, cada 2 setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
11: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
5: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada 2 setmanes a Ràdio Rubí.
12: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
13: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7.
14: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
12: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
15: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
16: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
12: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
17: L'enjoc és...
18: Futbol.
17: Bàsquet.
18: Hoquei.
17: Handbol.
18: Vàter, polo.
17: Tenis, taula.
18: Rugbi.
17: Voleibol.
19: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
12: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: Arribem a la nostra secció d'energia amb Josep Vives, que és tècnic del Rubí Brilla, que avui ve a xerrar-nos d'un tema que és bastant interessant i que cada vegada està generant més interès entre la ciutadania, que és la mobilitat elèctrica. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, encantat d'estar aquí de nou.
0: Així m'agrada que estiguis content de venir. Recentment ha entrat en vigor el nou reglament d'ús de la xarxa pública d'estacions de recàrrega. Quins són els principals canvis o aspectes que els usuaris han de saber?
1: Bé, més que canvis, el que s'ha fet és un reglament, diguem, oficial o amb força jurídica d'un reglament que fins ara eren uns usos, doncs, que diguem, que informàvem a la ciutadania i que doncs, el ciutadà té que atendre's doncs, amb aquests usos per utilitzar una infraestructura pública. No? I ara el que s'ha fet és un reglament oficial

0: parlar i no abusar-ne, sobretot amb un tema de temps, no? De que a vegades un cop carregat la gent no el va retirar immediatament i al darrere es queixa, etc.
1: És el que t'anava a demanar. Hi ha abusos a la Rubí? Heu detectat algun que destaqui més que l'altre?
0: Més que abús és el... Diguem, com que no hi havia sanció explícita, per dir-ho així, si quan el vehicle ha acabat de carregar no el vas a recollir, doncs, clar, estàs ocupant una plaça que algú podria estar carregant i tu estàs, diguem, utilitzant el punt de carga d'aparcament, no?, per dir-ho així. Això ja seria un abús de la infraestructura o del servei, per dir-ho així. No, potser a vegades no és amb mala fe o és amb descuit, o perquè a mi m'ha passat algun cop, per exemple, jo soc usuari i al mig de la reunió
1: estàs confessant, ara et vendran i et posaran una multa.
0: No, ho dic perquè no sempre és per mala intenció, sinó perquè no hi ha conseqüències, per dir-ho així. I pots estar en una reunió i et salta l'alarma de que ui, ja s'ha acabat la càrrega del vehicle i l'hauria d'anar a retirar i dius, bueno, acabo la reunió aquests 15 minuts i el vaig a retirar. Bueno, doncs ja estic ocupant la plaça 15 minuts que no hauria d'ocupar. A partir d'ara, doncs, ja hi ha un règim de sancions oficial, per dir-ho així, i la policia local, doncs, pot sancionar o retirar el vehicle, doncs, si algú aparca el vehicle allí i no està carregant, per exemple, que també és un ús indegut i sancionable, per dir-ho així. Però, en fi, al cap, el reglament és per ajudar a optimitzar l'ús de la infraestructura i que la gent, diguem, sigui més curosa amb el seu ús. No té més.
1: A Rubí va començar a desplegar aquesta xarxa l'any 2018. Com ha evolucionat des d'aleshores i quin ús se'n fa actualment la ciutadania?
0: Sí, mira, vam començar el 2018 amb els punts de càrrega al Rubiforme que anaven alimentats amb... Bueno, indirectament amb una fotolinera.
1: Ara et tornava a dir, jo recordo aquella roda de premsa de presentar-nos la fotolinera.
0: Crec que era la primera que es feia aquí a Catalunya, o la segona, o el mateix any se'n va fer dos, no et sabria dir. I des d'aquell moment hem anat ampliant els punts de càrrega. El 2018, 19, 20, doncs, venia a carregar algun cotxe esporàdicament, perquè no hi havia tants vehicles elèctrics. Jo, per exemple, tinc un elèctric endollable i és el 2019, i quan jo el vaig comprar hi havia molts pocs models al mercat. No tenies gaire on triar, per dir-ho així. Ara sí, ara ja, sobretot des de fa 2 o 3 anys, hi ha moltíssims models i de tota la gamma de preus, i per tant ara hi ha molts més vehicles elèctrics i ja està creixent. Però en aquell moment l'ús era esporàdic. I tot i que hem anat ampliant la xarxa de punts de càrrega fins a tenir-ne 8 punts públics, que són uns 15 o 16 carregadors, des de fa 2 o 3 anys, en determinades franges horàries sempre estan ocupats. O el 90% del temps estan ocupats.
1: Quines franges són aquestes?
0: Sobretot les del matí i tarda. Per ser més fàcil per trobar punt de càrrega, doncs a primera hora al matí o a última de la tarda, nits, matinades, segons quins horaris de caps de setmana. Quan puguem intentarem publicar el nivell d'ocupació per franja horària, perquè això ajuda. Però de tota manera l'APP cada cop té més funcionalitats i ja t'avisa, doncs, del punt de càrrega, t'avisa de fins a quan aquell punt de càrrega estarà ocupat, segons ha dit el conductor anterior. Ja hi ha la funcionalitat de reserva, encara no és operativa, però podràs reservar el punt. Per tant, tot això anirà facilitant l'ús de... optimitzant l'ús de la infraestructura, és a dir, que el punt sempre estigui ocupat i que la gent no hagi d'esperar, per dir-ho així, o no hagi d'anar allí a provar sort, a veure si té el punt lliure o no.
1: Està previst, canviant de tema, està previst que abans de l'estiu s'obri la convocatòria del programa estatal Auto Plus. Bueno, canviem de tema i no canviem, eh?
0: Tot és mobilitat sostenible.
1: Exacte. En què consisteix exactament aquesta convocatòria?
0: L'Auto Plus és el que abans es coneixia com Moves, i és que és subvencions a l'adquisició de vehicles elèctrics. Diguem. Una forma... Diguem, les administracions a l'hora de promoure la mobilitat sostenible o la mobilitat que generi menys emissions, que és l'objectiu, doncs hi ha moltes formes de fer-ho. Una és bonificant, per exemple, l'Ajuntament bonifica, després si hi podem entrar, un impost i l'altre és subvencionant la compra. Diguem, el dos, un és un impost

0: positiu i l'altre és un impost negatiu, però és, per dir-ho així, doncs, beneficiar econòmicament el que fa un acte que l'administració busca i és promoure menys emissions. Una cunya aquí, diguem, estem reduint les emissions a la majoria de sectors excepte la mobilitat.
1: Uh-huh.
0: A la mobilitat no estem aconseguint reduir emissions. Inclús a nivell local. Nosaltres hem fet alguns càlculs aproximats a nivell de Rubí i tampoc estem fent els deures. Per què? Perquè s'està pujant la mobilitat. I la penetració del vehicle elèctric encara és massa petita. I això vol dir que a nivell agregat estem pujant la, o mantenint o pujant les emissions per mobilitat. Així com a casa estem reduint emissions perquè hi ha més renovables, etc. En el cas de la mobilitat no passa això. És on tenim els deures més importants per fer i, per tant, la crida a que tots els que ens escolten es pensin en quan hagin de fer la propera compra de vehicle, en passar-se vehicle. Doncs a vehicles elèctrics o endollables.
1: Uh-huh.
0: I els MOVES, l'AutoPlus, doncs són ajudes per la gent que compri vehicles d'etiqueta zero o eco. Si és una etiqueta zero, doncs hi ha un nivell de subvenció. Si és una etiqueta eco, doncs un altre nivell.
1: Uh-huh.
0: Fins al màxim, han de ser vehicles fins al màxim de 45.000 euros de preu de venda, per dir-ho així, o motocicletes també amb uns topalls. Encara no se sap el percentatge de la subvenció, però bàsicament serà això. A diferència d'abans, que havia de tramitar les ajudes al beneficiari, ara ho tramitaran als concessionaris. Per tant, segurament ja t'ho oferiran als concessionaris i faran ells els tràmits i això agilitzarà que la gent pugui beneficiar-se de la subvenció. Que recordem que pot ser molt important, eh? Pot ser un... Abans els MOVES jo crec que arribaven fins a 6 o 7 mil euros per vehicle. No està molt clar encara quan serà la intensitat d'ajuda a aquesta convocatòria. El que sí que se sap és que seran compres fetes a partir de l'1 de gener d'aquest any. Per tant, encara que la convocatòria...
1: És retroactiu. La sí, convocatòria és abans de l'estiu, no?
0: Correcte.
1: Hi ha data o encara
0: no? No hi ha data. Se suposa que sortirà just abans de l'agost, però serà per vehicles comprats a partir de l'1 de gener del 26.
1: Uh-huh. A banda d'aquestes ajudes, l'Ajuntament, com deies abans, també ofereix una bonificació a l'impost de vehicles de tracció mecànica. En què consisteix?
0: Mira, això és el que dèiem abans, un impost negatiu, podríem dir, que és descomptar-te el que pagues d'un impost. Això ho fem, per exemple, amb la fotovoltaica, que descomptem l'IBI, la gent que posa fotovoltaica, i en el cas del vehicle elèctric descomptem l'impost, diguem, l'Ajuntament pot fer política fiscal verda amb bonificacions dels seus impostos, dels que posa o dels preus públics que posa l'Ajuntament. I en el cas dels impostos, doncs bonifiquem la fotovoltaica i els vehicles que tenen etiqueta zero o etiqueta eco. En el cas d'etiqueta zero, que bàsicament són elèctrics purs, doncs tens un descompte del 75% de l'impost anual. I en el cas d'etiqueta eco, que poden ser híbrids endollables, com el que tinc jo, o no et sabria ben... Les etiquetes és la DGT, les uh-huh. que les posen, no les posa l'Ajuntament, és uh-huh. el 75%. Molt important, és una bonificació pregada, l'has de demanar, no és automàtica, això és molt important. Eh? Simplement has d'anar doncs, a la UAC. Trobareu la informació de com demanar-ho a la web del Rubí Brilla, a la secció de mobilitat sostenible, vos poseu mobilitat sostenible, impost de vehicles d'extracció mecànica, bonificacions, i us sortirà de seguida.
1: Uh-huh.
0: I si no, ens truqueu.
1: Aquesta mena d'incentius fiscals ajuden? Creus que poden ajudar a accelerar aquesta transició cap als vehicles menys contaminants? A reduir aquesta contaminació que deies?
0: És indubtable, perquè diguem, les polítiques fiscals són polítiques fiscals per canviar hàbits de la gent, per dir-ho així. Hi ha polítiques fiscals que tenen altres objectius. Les polítiques fiscals verdes aquestes tenen com a objectiu canviar hàbits. En el cas de la fotovoltaica, que nosaltres ja ho venim bonificant des de fa uns anys, és indubtable que ha beneficiat moltíssim.
1: Uh-huh.
0: I ha fet que la gent posi molt... De fet, hi ha estudis que ho demostren. En el cas del vehicle elèctric, no és tan evident perquè la quantia de l'ajuda no és tan important. Diguem, Hi ha altres països que el que es fa és l'ajuda a nivell d'impost de matriculació, que és molt més elevat que l'impost de tracció mecànica que carrega l'Ajuntament. Mm-hmm. Però sobre l'impost de matriculació ha d'actuar el govern, no l'Ajuntament. Nosaltres podem actuar on podem actuar i allí on podem actuar l'Ajuntament, la veritat és que estaran bastant a màxims a nivell de bonificacions.
1: Uh-huh. I ja per acabar, per a les persones que no necessiten tenir vehicle propi, Rubí també compta amb una alternativa de mobilitat compartida. Ens pots explicar com funciona el servei de Som Mobilitat?
0: Sí, l'Ajuntament té un acord amb Som Mobilitat que bàsicament consisteix en que li deixem una plaça i un carregador perquè puguin tenir el vehicle allí. Som Mobilitat és una cooperativa, és una comunitat d'usuaris, per dir-ho així, sense ànim de lucre, i el que promou és la mobilitat sostenible. I això simplement et dones d'alta el servei i és donar-se d'alta amb una app i pots reservar el vehicle a través de l'app. El vehicle sempre està estacionat allà al Rubiforme i ha de tornar al Rubiforme, perquè mentre està estacionat es carrega. Uh-huh. I amb aquest acord amb l'Ajuntament també els treballadors de l'Ajuntament podem utilitzar el vehicle. I de fet l'utilitzem doncs molts tècnics del Rubiforme que és de l'edifici, que és on estem nosaltres, el Rubi Brilla, doncs també utilitzem el vehicle. I té més sentit doncs per gent que necessita vehicle per usos puntuals o que té un vehicle i aquell dia no el pot fer anar perquè a casa són dos i necessita un segon vehicle, doncs pot fer anar aquest doncs, per fer una gestió. No és un vehicle per reutilitzar-lo cada dia, per entendre'm, sinó per fer gestions puntuals o per fer recorreguts puntuals. I doncs pagues per hora, és de reserva. Em sembla que val 4 o 5 euros a l'hora. També hi ha quotes per agafar-lo dies sencers, al cap de setmana, etc. Per això a la web de Som Mobilitat trobarà tota la informació.
1: Mm-hmm. Quin perfil d'usuari atreu, que pot treure més profit d'aquest model?
0: Doncs, en principi, la gent que no té... Diguem que té necessitat de cobrir...
1: necessitats puntuals.
0: Puntuals, una mica el que explicava abans. Mm-hmm. En principi, abans era gent més motivada per la sostenibilitat i etc, però ara és que, diguem, des del punt de vista pràctic, doncs té tot el sentit, perquè a més a nivell de cost, si mires opcions de vehicle privat o transport públic, etc, surt raonablement bé. Sol ser gent més jove o gent que l'utilitza com ser un vehicle de casa. Per no comprar el segon vehicle, doncs que sol ser per gestions puntuals, doncs utilitzen el de Som Mobilitat.
1: Mm-hmm. Molt bé, Josep, doncs moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos totes aquestes qüestions relacionades amb la mobilitat elèctrica. Moltíssimes, moltíssimes gràcies i t'esperem en el pròxim programa.
0: Molt bé, molt agraït. Moltes gràcies.
1: Adéu.

0: Aquest dimecres amb la Sisko Lara. Bon dia, Sisko.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Què ens expliques?
1: Doncs que avui escoltarem el Santi Fernández. Ahir a la tarda estàvem amb el tècnic del Club Juventud 25 de Septiembre de cara a la temporada 25-26. Ens explicava doncs, cap a on vol que hi vagi l'equip. En el futbol, vaja, en qualsevol esport ja se sap que després depèn de molts factors, però com a mínim intentarà que l'entitat comenci a arrelar, a quedar-se, a posar-se a la primera catalana de manera clara, sobretot evitant haver de patir per la permanència fins a l'últim partit. El que passa és que, com sempre, el pressupost, els jugadors que es puguin incorporar, doncs tot plegat, veurem cap a on passa. Serà l'entrenador amb el qual doncs ja el nou terreny de joc estigui en marxa, inclòs a la gespa artificial, perquè es canviarà aquest estiu. Serà el tècnic d'un Juventud 25 de Septiembre que vol mica en mica anar millorant, i és un entrenador que ja va estar al 27 temporades. I no només aquí, té un bagatge a Molins de Rei, equips femenins. De fet, aquest any estava dirigint a l'equip femení, el qual, per cert, deixa, al igual que la secretaria tècnica, però vaja, que en definitiva ens explica una miqueta el camí de l'equip. A partir de quarts de dues, que l'escoltarem en aquesta casa, també ens explicarà el com es va gestionar doncs, el fet d'haver d'agafar les regnes de l'equip després de la marxa del Quico Díaz, que és amic personal seu, que ja puguem avançar, eh? Evidentment, entre tots dos ho vam parlar i va deixar tot plegat molt clar i ben arreglat per evitar qualsevol tipus de problema. Serà el tema principal, per aquí arrencarem, però avui també hem de mirar cap al cap de setmana, perquè tenim vetjada de boxa, en aquest cas organitzada pel Club Boxeo Rubí. 15 combats que es preveuen a les instal·lacions del club a partir de les 5 de la tarda de dissabte, amb 6 components del club que saltaran al ring per combatre, és a dir, que s'espera un dia d'aquells macos, com sempre, de bon ambient, ambient de boxa, de bon nivell de boxa. Tots els combats seran de nivell amateur, però com a mínim doncs s'espera una molt bona jornada de nou amb doncs participació molt important. Això jo crec que si normalment s'omple el recinte i el carrer Ciclisme, la zona de Can Rosés, en aquesta ocasió s'omplirà encara, diguem-ne, que amb més èmfasi, per dir-ho d'alguna manera, perquè evidentment 6 dels components del club que saltaran al ring farà que evidentment arrosseguin amics, familiars i tot plegat, la festa assegurada, com sempre, de la boxa rubinenca. I tanquem parlant de futbol adaptat, que hem parlant del Club d'Escola de Futbol Can Mir, que amb el seu equip B i a la Willix 7 va estar a punt de ficar-se en la final, la que es disputa el pròxim cap de setmana, però va perdre en les semifinals davant del Sant Vicenç 4-0. D'aquesta manera, en el Closing Day, que es farà el pròxim cap de setmana, disputaran el tercer i el quart lloc de la Willix 7, però ha estat un any espectacular, de nou, per al Can Mir i per aquesta promoció del futbol adaptat que es realitza des de l'entitat, que amb el Closing Day començarà ja a posar punt i final a la temporada, la qual tancarà com a entitat. Això forma part del Willix 7 organitzada pel FEDEMAR. La següent setmana serà quan tanqui amb la festa a les seves instal·lacions de la campanya 2025-2026.
0: Doncs molt bé, Sisko, per totes aquestes informacions estarem pendents avui a 2:15 del migdia.
1: Exacte.
0: Tendrem tot això. Molt bé, Sisko, moltíssimes gràcies.
1: Siau.
0: I ara no marxin, perquè ve el Toni Bravo per la tertúlia, i vostès no marxin tampoc, perquè nosaltres vos deixem la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Estem escoltant, evidentment, els Amics de les Arts i aquell tema, l'home que treballa fent de gos. Segurament aquest senzill va ser el detonant, el seu primer gran hit i el que es va col·locar enmig de l'escena del pop-rock català. Aquesta banda coral engega una nova etapa, sí, sí, al costat de Halley Records, de la productora, que diuen que ajudarà a mantenir l'essència a l'hora que experimentar amb una nova sonoritat de la mà del productor Joan Borràs, productor d'artistes com els Soques Grasses. La primera pista que ens porten d'aquest nou treball que serà protagonista en el futur és un tema que porta per nom Segurament t'estimo. En aquest senzill, el trio descriu aquell amor que sorprèn, i que t'agafa desprevingut, les inseguretats i dubtes inicials, però també parla dels focs artificials que ho posen tot en marxa. Tal com l'ha descrit el mateix grup, es tracta d'una oda a l'alegria, una apologia del dubte, un homenatge a la incertesa. Si bé, en aquesta cançó, la banda enceta una nova etapa i comença a mostrar el camí que seguirà amb el pròxim àlbum, un àlbum previst, per cert, pel 2027, els Amics de les Arts encara, doncs, es troben en plena celebració dels seus 20 anys de carrera, amb prop d'una vintena de concerts anunciats pels propers mesos. Però, de moment, tots els seus seguidors i fans ja tenen el nou senzill que inicia una nova etapa amb els Amics de les Arts. Aquest nou senzill porta per nom Segurament t'estimo. Escolteu-lo, gaudiu-lo. La nostra recomanació del dia.

0: Són les 10 del matí.
1: Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
11: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
12: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
13: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta. Experimenta.

Mosquits, papes i samarretes. Volen convèncer el papa que parli en català la benedicció de la Torre de Jesús. Sembla una anècdota, però té molta més importància del que alguns han entès. No és només una qüestió protocolària, ornamental. Quan una llengua molt petita i arraconada arriba a una veu tan gran, guanya visibilitat mundial. I la visita del papa costarà 5 milions entre Catalunya i les Canàries, però Madrid no pagarà, només hi posarà espais. Ostres, però això és com el que et convida, però després no paga el sopar. Mentrestant, arriben mosquits i paneroles puntualment a la cita, que són els únics éssers vius, que mai necessiten una subvenció escrita, poden canviar governs, impostos, geopolítica mundial, però aquests sempre compleixen el seu pla anual. També baixa l'atur a Rubí i continua amb mínims destacats, una notícia que sempre mereix ser celebrada entre titulars carregats, perquè entre guerres, jutges, declaracions de gran calibre, trobar feina continua sent la millor política social possible. I la CECOT situa Rubí entre les ciutats clau del futur industrial català, una notícia que sona molt millor que qualsevol escàndol electoral, perquè mentre alguns fabriquen soroll, titulars o fum artificial, n'hi ha que encara fabriquen coses de veritat, i això sí que té valor industrial. I acabem amb Florentino Pérez, vaja, que regalarà una samarreta exclusiva a cada soci. José, tindràs la teva, eh? Veig que la campanya entra a la seva fase més pedagògica, perquè el futbol, com de vegades la política, hi ha una lliçó elemental. Si no pots convèncer amb fets, promet somnis i compra'ls amb marxandatge oficial.

0: Avui parlarem, quan passen 5 minuts de les 10 del matí, de la indústria Rubí, de l'atur, dels Premis Cambra, de zones d'esbarjo per a gossos, d'habitatge, de mosquits, de paneroles, també de l'Hermandad de Galega. És que vam tenir un cap de setmana, mare meva, Rubí. Els que no vau estar a Rubí amb tot el que es va fer, doncs aneu apuntant perquè es continuen fent festes i podreu venir. Nosaltres parlarem de tot això amb Josep Maria Pijuan, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Rosalia Viader, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Montse Clemente, bon dia.
3: Bon dia.
0: Sílvia Castanyeda, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb tots vosaltres, al telèfon 93-588-5960, 93-588-5960, és la vostra ràdio pública, la vostra ràdio perquè ens feu arribar queixes, opinions, reflexions, debateu amb nosaltres. Us agafarà el telèfon José Malagón, qui està al comandament tècnic de Rubí al dia durant tot el matí.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Ai, ai, ai, qui fa... Ai, després de... Sí, aquí a la taula, després d'un cap de setmana que, bueno, va començar... Jo crec que és un cap de setmana, per segons quines persones, no va començar divendres, sinó molts dies abans, i que després va estar divendres, dissabte, diumenge, tot el dia celebrant aquesta Hermandad de Galega, Sílvia Castanyeda, sí, la presidenta de l'Hermandad de Galega. Aprofitem que estàs aquí. Com va anar?
6: Va anar superbé. És probable que de tant en tant la meva veu vagi fent onades, perquè ara, tot just ara, estic recuperant una miqueta la veu. Ha estat molt dur.
0: No només vas ballar, sinó que vas cantar també. O que era festa allà, i vinga, que era...
6: Tot. He ballat, he cantat, he estat de festa.
3: Mira, jo no vaig poder passar. Ai, perquè, bueno, a més, també tenia el meu rotllo allà a Sant Mull, aquestes històries.
6: Ah, és veritat, sí, que diumenge però, van coincidir.
3: Sí, però em va arribar un pedazo de tarta de Santiago, així. El meu fill sí que va estar. I diu, mama, tu que... Bueno, espectacular, eh?
6: Sí.
3: Una passada.
6: La veritat és que sí, estic molt, molt i molt contenta. Ha estat molt bé. Hem pogut fer, perquè de vegades també t'amoïna aquesta part. La part de festa ha estat estupenda, la festa tant. Sí, la part de parranda ha estat superbé.
3: No,
6: però a mi també m'amoïna la part més, l'altra cultura, la cultura de les lletres, la cultura de que tots els grups que vinguin a exposar el seu folklore, que diem, ho fem de manera gratuïta, home, no tant, nosaltres fem la contraprestació, ells venen, nosaltres anem a totes les seves festes, però bueno, sí que és veritat que el que ve i toca, ho fa gratis, que nosaltres també ho fem. I tota aquesta part a mi també m'agrada que estigui molt i molt cuidada precisament per això, perquè és gent que posa el que val més, que és tot el seu temps, tota la seva preparació, i ha sortit tot molt bé. Hem tingut gent tota l'estona també per aquestes coses menys populars, o potser més populars però no per tanta gent. Ha estat molt i molt xula, una valoració molt positiva. I ja per avançar, donar-li les gràcies a l'equip tècnic de l'Ajuntament, perquè la part que els hi tocava amb ells, que és aquesta part de fer-nos suport en la infraestructura, ha estat tot a punt, a l'hora i en el moment exacte. O sigui, superbé, gràcies tècnics i gràcies a l'Ajuntament.
0: Els que ens escolten, els nostres oients del Vallès i més enllà, què destacaries de la festa perquè l'any que ve vinguessin? Què es troben? Perquè no sabran de què estem parlant.
6: Clar, sobretot la gent del Vallès. La nostra festa galega té un punt diferencial amb la resta. Coincideix amb altres dues d'aquí, em refereixo a Barcelona. La festa galega de Cornellà, que és just aquest cap de setmana a Can Mercader. Nosaltres anirem el diumenge a actuar. Tant la festa galega de Cornellà com la de Sant Froilán, que és a la Verneda, són festes que s'apropen molt a com són les romeries de Galícia. Va. És molt semblant a trobar-te a Galícia. Portem productes i persones que treballen allà, amb la qual cosa és com si tinguéssim un tros de Galícia aquí. ens preocupem molt per la distribució, per l'espai, per la música que portem. Les orquestres també són galegues. Aquest any he de dir que Aquelarre eren catalans, perquè vam tenir problemes en la contractació de la segona, però han funcionat superbé, o sigui, no, sense problemes, s'han adaptat molt al nostre tarannà i ha anat molt bé. Però aquest és el punt diferencial amb la resta de festes galegues de l'entorn. I per això també movem moltíssima, moltíssima gent. El dissabte a la nit va ser una passada, va ser com un festival d'aquests que veus tota la gent, doncs així, molt, molt maco, ha estat molt bonic. I és molt bonic també perquè és com un mirall del que som a Rubí, d'una barreja de cultures, de procedències, d'edats, de durant tota l'estona. I també de com ho diria, de diferents mobilitats, diferents capacitats, també tothom té el seu espai i tenim molta gent, molts grups que venen cada any i que ja troben també que aquesta festa és la seva, i és veritat, aquesta festa és la nostra, o sigui que sí.
0: Per tant, balanç molt positiu i una forma també, no?, de projectar Rubí, no?, cap al Vallès. Una forma de gaudir.
6: De cap al Vallès i més enllà. Ha vingut molta gent de Galícia. Perquè com ara... Sí, perquè... Bueno, i els he tingut a casa. La meva casa, l'Hotel Royal Manzanares. Ha estat un cap de setmana... un cap de setmana,
0: però
6: mare
0: meva. Però tota Galícia a casa meva? O sigui, quantes persones estem parlant?
6: Bueno, estem parlant... Bueno, no, seria una barbaritat i potser... Estem parlant de moltes persones a casa meva.
0: Que això és una història. No sé si us ha passat. A mi també em ve família ara aquest estiu que s'anaven apuntant, venien... Bueno, tinc família a Austràlia, s'anaven apuntant primer dos i després t'anaven dient, no, escolta, que vindrà,
3: també,
0: vindrà la cosina de no sé què. I tu dius, un moment. Ja comences a comptar llits i ja no saps, no?
6: I porto... espai per posar llits. O sigui, ja els llits que tens, l'espai on pots posar més llits, així.
0: I, clar, i el temps per arreglar també la casa i arreglar les coses que... I encara continues, no? Si us passa això.
6: I ara estic encara... Bueno, aquesta és la meva feina d'aquesta setmana, posem a punt perquè... I doncs sí que han vingut molta gent i molta gent de l'entorn, i aquest ha estat el primer any que ho he notat molt, de la història dels camins de Sant Jaume, de fer el Camino de Santiago, sí. Els monitors que han fet allà, clar, han fet, al final han fet lligam amb gent de Rubí que ha anat a fer el camí. I aleshores volen venir a la nostra festa per trobar-se amb aquesta gent. Gent que ha fet el camí, que són de l'Hospitalet, d'aquest any. Hem tingut molta, molta gent que ha vingut a la festa
3: que s'estima
6: procedent,
3: Galícia.
6: Procedent de la història dels camins. Sí. O sigui, que també és molt important aquesta altra part. I clar, tothom, ¿y qué? ¿Cuándo reconocemos el nuestro y nuestra variante? Bueno, anem poc a poc. Anem.
0: Sou d'anar a d'altres ciutats o d'altres pobles a gaudir també de les festes i del que ofereix les festes. Per exemple, aquí teníem les festes de Sant Galderic, l'Hermandat de Galega, tenim... no, aquest cap de setmana es feia, què també es feia? Es feia alguna coseta més. Però sou dels que mireu també per anar on es fan coses i anar a conèixer aquell poble, on anar a conèixer aquella festa? 93-588-59-60 també, si sou dels que els hi agrada conèixer això. Vosaltres? No.
1: Sí, no ho tinc present.
0: No. No mireu surt de casa, no teníeu en compte què es fa...
6: Jo les festes majors del voltant i tant.
0: Sí.
6: Sí.
1: Passa que aquí la festa major nostra coincideix tant amb la de Sant Cugat i amb la de Terrassa.
0: Sí.
1: Diguéssim que, bueno, pràcticament ens mengem tot, no?
6: Bueno, Terrassa acostumen a fer-la cap de setmana següent.
0: Sí, següent. És una mica després.
3: És tot seu.
6: Sí, tot seguit. És veritat que anem cansats l'un a l'altre, però jo sí.
3: No, clar, és veure cosetes particulars i sempre acabes descobrint petites joies, de vegades,
1: No, sí, no. Jo penso que va molt lligat a l'entitat que ho promociona, no? Vull dir, per exemple, els gegants de Rubí sé que participen molt d'altres trobades geganteres. Mm. Que s'estan fent, diguéssim. Mm. Com que hi van els d'aquí, llavors hi va, diguéssim, tot el grup darrere, que és una mica el que ja deu comentar, diguéssim. La gent que porta l'Hermandat de Galega de Rubí, diguéssim, quan es fan altres activitats a altres llocs.
3: Mm. Jo, per exemple...
0: Digues, Rosalia, digues.
2: Perdona. A mi m'ha sigut molt de greu de perdre'm la festa galega, perquè tenia pensament. Però és que la meva filla, que està a Casal, de la Selva també havia festa major.
6: Ah.
2: I em va dir, mama, et vens? Dic, bueno, però si em vens a buscar, vaig. I clar, em va saber molt de greu, perquè jo tenia una padrina que era de Galícia i també me feia molta il·lusió. M'agrada molt la mulleira, m'agradava. I clar, la meva filla, com està ja a Girona, em diu, no, mama, és que has de vindre que passa això. Però també fan unes festes a Cassà, a la petita, que és el poble, moníssima. Però moníssima, eh? Se'l cuida molt.
0: Montse.
3: Jo anava a dir que jo ara, és que últimament estic molt, molt lligada, doncs, com, bueno, com que tinc el refugi dels Estels a Llimiana i tal, doncs a la zona de Lleida. I estic descobrint, perquè cada vegada se'ls dona més pes i, saps? Doncs festes, doncs la festa del codony, la festa de la perdiu, la festa del corder... Si totes aquestes... Sí, sí, sí. Que xulo. Van molt lligades, bueno, la de Castells... Va molt lligada, doncs, això, a patrimoni, i a patrimoni, doncs, també gastronòmic i tal. I són molt xules, totes aquestes, no?, que dius, eh? No és només la festa, sinó que després tens al voltant, doncs, la part aquesta del menjar, de tradicions i culturals, són molt xules.
0: Doncs vosaltres, a quines festes esteu lligats? 93-588-59-60, per exemple, a mi m'agraden molt les d'Arenys de Mar, aquesta segona ràdio més antiga després de nosaltres, podríem dir-ho així, que no s'espantin. Sant Zenó, per exemple, Arenys de Mar, doncs és
6: la cremada del dimoni a Badalona.
0: La crema del dimoni, que ja ens ha passat, també. Les festes de Badalona, també.
3: La nit de bruixes, Altafulla, i això també.
0: Ja anem fent, ja anem fent.
6: Digueu la veritat, heu anat a altre moment de vida quan éreu més joves i feia aquestes coses. Jo sí.
0: No, jo les continuo fent, eh?
2: Les festes de la Rosa, de Llanars, també al setembre.
0: Que quan anem de festa i és estiu, doncs tenim unes bèsties que cada any venen, eh? Jo no sé, per una banda els mosquits, ara entrarem als temes de Rubí, eh? I per una altra banda, les paneroles, que qui tingui casa, doncs, a l'estiu, doncs, potser, doncs, pateix, eh? Perquè entren per diferents llocs i te les trobes allà i amb els joves i les joves, doncs, els fan el fàstic, llavors criden papa la panerola i tu estàs allà intentant matar una panerola que es fica dintre del foradet de la planxa on està l'aigua, que dius tu, i ara on trec això, no? No sé si us passa això, que els mosquits, si preneu algun tipus de mesures pels mosquits, per les paneroles, perquè se suposa que vindran entre les pluges i la calor, que aquest matí sentia que els mosquits s'estressen si fa massa calor.
6: Només falta que estiguin estressats.
0: Jo, no? I et preguntes què deu ser un mosquit estressat.
3: Em vaig a desestressar.
0: Sí, sí. Què deu ser un mosquit estressat, no?
2: El clau va molt bé. Llimona, en sí. Clau.
3: Sí.
2: S'assusten. Estan assustats. Sí, sí, perquè l'olor no li agrada i fugen. Sí, se'n van.
0: Mm. Bueno, hi ha persones que ja els hi toca que, doncs, rebre les picades de mosquit.
3: És curiós,
0: i potser hi ha 3 o 4 persones i hi ha una a la que van, o dues. Sí. No?
6: Si tens sort que és amic teu, perfecte.
0: Clar, és perfecte. Sí.
3: A mi em passa.
1: El que he notat fins ara és que són molt petits, els mosquits. Sí. No, home, normalment ja són petits, però allò...
3: Què vols, els vols més grans o què?
1: Tres vegades més petit del normal.
2: Sí, sí.
1: De moment,
2: sí.
6: Que pot ser, és veritat. Ara. No m'havia...
3: Ara...
6: Sí. Sí? Perquè aquest any pot ser.
3: Acaben de néixer.
1: Sí.
0: I estan més lents, també. O sigui, jo els puc agafar amb les dues mans. Sí. Ja està, abans que et piqui.
3: Ja heu començat? Jo encara no he començat,
6: No?
3: Jo no.
6: Sí,
3: jo tinc la sort que a mi no em venen. Sempre venen, doncs, a la meva mare, tinc una amica també.
1: Jo el que és curiós és que... El que és curiós és que hi ha anys que m'afecten moltíssim les cartes. No sé per què. Hi ha anys que m'afecten moltíssim.
6: Que la picada et molesta més? O...
1: Sí. Ja noto, diguéssim, aquest any de moment no he notat res. No?
0: Això,
1: molt petits, no? Però sí que noto és que...
3: Ha canviat molt,
1: que
3: això.
1: Vegades, dels,
3: Que ha canviat molt això dels mosquits. Sí, jo recordo quan era petita... És que
6: no eren aquests mosquits.
3: No, però clar...
6: No, és veritat.
3: Però aquells et deixaven marca i feien mal. I era la cacera del mosquit a la nit, anaves allà, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
0: Però és que han après els mosquits. Abans, quan eres petit, tu miraves al sostre sí. blanc i llavors sabies que el caçaves. Ara sí. ja no els veus, van
3: no,
0: pel mig.
3: Ara, sí, sí, sí, tenen... Van per...
6: I si l'has vist, si l'has vist, és que ja t'ha picat.
0: Sí.
6: No, això mateix, jo no sé pas. Quan l'has vist, ja t'ha picat.
3: Però el problema són els tigres, aquests, no? Sí. Que són llestos. És que, és que es, t'encaren i, bava, i s'escapen, el que dius, no? Però la diferència és que, almenys la meva experiència... És veritat que no em piquen tant, potser com altra gent, però et piquen, o sigui, tu ignores la picada i en no res, vull dir, no et queda ni marca. Jo, o sigui, jo sóc capaç, em concentro i...
0: O sigui,
3: no
0: hi ha mirar. Una tècnica d'ignorar, però si et pica, pica, pica molt,
3: no
0: em pica, no
3: i si no, agafes fred, una cosa freda, t'ho fiques un momentet i no t'has de gratar. I aleshores no et queda ni marca, ni res. Ni... No és ja com abans, jo de petita estava assenyalada perquè aquells mosquits picaven diferent.
0: Montse, però ja t'has aixecat a les 2 de la matinada, si has d'anar a buscar el gel, que toques el fred i t'has des... ja estàs despert.
3: No, però a les 2 ja estic adormida, jo no...
0: Desvetllat, o sigui, jo sóc dels que s'aixequen, encén el llum, va a buscar el mosquit, ara on, perquè dius? Saps que... Clar, perquè amb la calor, jo em tapo amb el llençol, però comences a suar. No? I llavors tu el sents.
3: Jo encara no.
6: No, si comences a dir el que fas a la nit, ho has de dir tot.
3: Aprofito.
6: No.
3: Jo, però a veure, Sílvia...
6: Estic de festa, encara.
3: Sílvia, jo a la nit dormo.
0: No, mira...
1: T'han agafat, Toni.
0: Mira, vaig a dir coses que ja ens introdueixen. De vegades...
1: A veure, que bueno, tu.
0: Vaig a fer...
2: Això, puta!
0: Vaig a fer, per la nit, de vegades, pipi, com els gossos que van als pipicans de Rubí. Sí. I per cert, ara ja estem aterrant en temes de Rubí, deixem un moment els mosquits, les paneroles, perquè veïns per Rubí doncs, demana més senyalització i manteniment d'aquesta zona d'esbarjos de... per a gossos, que ha recollit doncs, queixes dels usuaris dels pipicans sobre... l'estat del manteniment, la neteja d'aquests espais, que és insuficient. Jo no sé si vosaltres teniu gossos o no.
3: Terrible. Sí, jo tinc. No.
2: Terrible.
0: Sí? Rosalia, per què ho dius?
2: Mira, perquè no n'hi ha civisme. Mira, l'altre dia hi havia una tifa enmig del carrer de la vorera, però una...
0: La tifa m'ha encantat, perquè és una cosa que també es pot fer a la nit.
2: Escolta, vinga, de veritat.
0: Vinga. Oh, no, ara ja he passat.
6: M'ha superat.
0: Quin nivell estem a la
3: alegria, alegria.
0: Vinga, digues, Rosalia, perdona.
2: Jo vaig pensar, aquí, qui trepitgi això, jo m'haig de donar compte de miracle, però qui trepitgi això es queda clavat. Perquè era una tifa, però escolta, per favor, recollir les caques dels gossos, o bé els pipis una ampolleta en aigua, perquè és que ara ve a l'estiu, tot fa una pudor increïble, la neteja de l'Ajuntament ja fa el que pot i molt, però és que no n'hi ha dret al civisme que tenim.
3: Saps què passa? Cada vegada hi ha més...
2: Truqueu.
3: Hi ha més gossos.
2: I apoieu això, que és veritat.
0: El 93, 58.
2: Rubí fa pena perquè és que la gent, la incívica, i n'hi ha molts gossos, i tots venen al meu barri.
0: Tots. A quin barri van?
2: I els de Sant Cugat, també.
0: Fan el camino, fan el camino cap al teu barri. Cap a on has dit, quin barri?
2: Cap al parque de Can Oriol.
3: Però Can Oriol sí que n'hi ha. Però sí que n'hi ha.
0: Anem a escoltar.
2: A la vorera, no al parque, perquè el parque és molt gran i mira, és...
1: És parque.
2: És parque. Però no, a la vorera d'on estan les cases, on passa la gent, on passen els nens, on hi ha dos col·legis, una mica de civisme, una mica de consideració, que tots ens devem a tots.
0: Qui és molt cívic és el Toni García, el portaveu de Veïns per Rubí. Anem a escoltar-lo.
4: Sobretot manteniment i arbrat, demanar gent. I després tenim el tema de les urbanitzacions amb la pesta porcina, que fins ara doncs, no teníem constància de que ningú hagués demanat a zones d'esbarjo, a urbanitzacions, però ja sí que hi ha uns espais delimitats que són el bosc, que estan delimitats, que estan marcats en plànols, no? Però ara no poden, amb la qual cosa no els poden portar sense lligar a cap joc, perquè, no, clar, això no estava pensat-lo. Però també aquesta reivindicació de gent d'organitzacions que ara no els poden... Han d'anar lligats per el que és urbanització, però d'aquestes zones que estan previstes i que estan marcades on poden anar, doncs ara no poden per la pesta. A nucli urbà sí, que són aquestes que que citem, on estan situades, que no estan tancades, tampoc estan senyalitzades. Vull dir que si tu vas a buscar al pla director, perquè ara dedica els arxius dels mapes no es carreguen a la web, doncs hi ha aquests espais que tu pots portar el gos sense lligar, però no estan tancades. I tens al carrer, no sé, per exemple, coneix la Cova Solera, clar, tens el carrer al costat. Si el gos no surt, val, si el controles, però no acabem de veure que això sigui correcte.
0: Doncs tenim aquestes zones. Toni García també deia que s'hauria de tancar per seguretat algunes zones d'aquest tipus que es troben obertes fora de les urbanitzacions, per exemple, al carrer Luxemburg, a la plaça Pep Rovira o a la plaça Jesús i Maria. La importància, no?, també de tenir aquestes zones, perquè hi ha molts veïns i veïnes que conviuen amb les mascotes i que tenen aquestes zones perquè les puguin portar, però que estiguin en les millors condicions possibles, que estiguin ben senyalitzades, que estiguin funcionant com han de funcionar, no? I la importància que deia la Rosalia, o sigui, la ràbia que et dona que tu estiguis caminant i trepitgis una tifa, veritat, allà, i que...
3: Aquí a Rubí no se subministren, no?, bossetes? Jo crec que no.
1: Aquí es va subministrar en un moment determinat, va ser botelles per l'aigua.
3: No, però jo dic perquè surts d'aquí, vas amb un pipicant o vas amb una zona de passeig habilitada per gossos i normalment et trobes que et subministren la bosseta.
1: No ho tinc present.
3: Bueno, saps un lloc que, en molts llocs, aquí per això dic que aquí a Rubí jo no ho he vist.
1: Jo tampoc.
3: Pues són coses que també faciliten en un moment donat. Jo entenc que... Jo crec que cada vegada la gent és més cívica, eh? Hòstia, a mi em sobta tot això, potser perquè jo em moc per altres zones, més als afores i tal, no sé, però la gent normalment agafa la caca dels seus...
1: El que passa és que el nivell d'existència d'animals de companyia s'està, diguéssim, després
3: s'està multiplicant.
1: Després de la pandèmia es va multiplicar per dos o per tres, vull dir, es nota moltíssim que en aquests moments hi ha un nivell, jo, la veritat, a vegades penso com es viu en unes cases... A veure, una cosa és una casa amb un pati que tuvo una gran terrassa i tal, però amb una casa que és el 90%, són pisos amb unes condicions no tot...
3: Jo és que sempre he viscut amb gos a casa. Abans jo vivia en un pis que era molt petit i tenia la meva gosseta. Quan em vaig casar, el primer que vam fer va ser adoptar.
0: Però la importància de poder atendre aquell gos o gosseta.
3: Home,
0: o sigui,
3: clar. Vull dir, jo els meus gossos...
0: Un pis petit,
3: tingut tres gossos, una gata, i ens feien fotos amb el Ferri anant cap a Còrsega perquè anaven amb nosaltres. Som família, o sigui, els has de cuidar d'ells.
0: Però això em restaria, que si tens un pis i que estàs treballant i que potser surts a les 7 del matí o a les 6 i mitja i tornes a les 4 o les 5 de la tarda... No? Cada vegada sí, no? Els nostres fills o filles ens demanen vull tenir un gos, no? I clar, és
3: una responsabilitat.
0: No? Si tens la zona per tenir un jardí, perquè tenir-lo ben cuidat i tot això, mira, ves, ara truquen. A veure qui és.
3: Sí.
6: Jo penso que amb això dels animals de companyia trobo que a la societat d'avui tenim com les dues parts. Hi ha gent que té els animals de companyia millor que els fills, sí que els tenen, que... I bé, bueno, vull dir, correcte.
3: Més que millor en substitució,
6: de vegades, o en substitució de més coses, sí. Tenen aquest animal de companyia, és com tot per ells, i bueno, tot i que ho trobo estrany, ho trobo molt millor que no els que tenen els gossos, que els tenen o abandonats, o al cas intermig, que no és que els tinguin abandonats, però els importa res la resta de la societat, i jo el meu gos el cuido bé, però si caga aquí no m'importa, si fa pipi allà, doncs és el seu lloc, perquè és un animal lliure. A les urbanitzacions on jo visc, tot i tenir una casa i tenir un pati, jo no tinc animal de companyia, perquè trobo que per mi és per comoditat. Trobo que tenir-lo bé és, bueno, em portaria massa temps i per comoditat no ho tinc totalment, perquè m'encanten, però em prioritzo la comoditat. però els veïns que ho tenen, molts, tot i tenir tot això, ho tenen lligat igualment, perquè tu tens un pati molt maco, perquè tu tens un jardí molt arreglat, perquè tot i tenir espai, tampoc no ho pots tenir... No digues oi perquè existeix. No, no, això no és el teu cas, però no em diguis que no ho has vist. Jo tampoc no tinc gos, però ho he vist.
2: O a la terrassa lligat.
6: O a la terrassa lligat. Això està. I el que sí que tenim a l'organització nostra problemes, tot i que m'he trobat aquest cap de setmana, m'he trobat amb un problema de gat. Tenim problemes de gats. Jo personalment trobo que tenim un problema. Els veïns tenen gats, els tenen lliures... Els gats estan a tot arreu i aquest diumenge...
1: Salten d'un lloc cap a l'altre.
6: Sí, viuen a tot arreu, però en tenim molts. Tenim veïns que només els hi donen de menjar, no sé si són d'ells o no, i tenim ple de gats. Aquest diumenge, quan els meus nens van arribar a casa, una miqueta abans, van arribar abans que jo estava de festa, encara, van arribar, van trobar-se, bueno, un soroll com una, em dèiem, com si fos una alarma de cotxe. Oh, tres gatets nascuts. Amb el cordó umbilical, tenien hores sota una palmera de casa. I em deia la Iria, què hacemos? Dic, bueno, espera que arribem a casa nosaltres. I no, són grans, tinguem fills grans, no van esperar, van trucar a protectores, es va solucionar el tema. Sí, o sigui, que sí que és veritat que tenim problema, però sí que és veritat que tenim, bueno, la solució està... Sí. Està preparat per atendre ràpidament qualsevol
1: problema. Jo penso que el que diu aquest senyor de veïns de Rubí...
0: El Toni García.
1: El
0: portaveu de veïns.
1: És de veïns, no?
0: Sí.
1: Jo penso que en part estic que tindre en consideració. Jo penso que s'ha donat un pas important amb el tema de les zones de pipicant, diguéssim, cosa que, si mirem anys enrere...
3: Això però en falta, ara,
1: Ja, segur, no existia.
3: I les bosses.
1: Ara existeix alguna cosa. Llavors, a partir d'aquí, el que es tracta és de millorar-ho. Diguéssim, no criticar-ho perquè s'elimini, sinó criticar-ho per millorar-ho i ampliar-ho. Diguéssim, penso que són d'aquelles coses que no poden ser flor d'un dia. Diguéssim, això en un moment determinat es considera que es té que fer, fem-ho, però fem-ho bé, i a més ampliem-ho si és necessari en funció també d'una estadística que tindria que tindre. Jo no sé si l'Ajuntament té una estadística del número de gossos o d'animals de companyia que hi ha a Rubí.
0: Per dir quantes zones de pipicant farien falta.
1: Seria interessant, saber-ho.
6: Jo crec que sí que ho tenen.
1: No ho sé.
3: Bueno, tenen el registre.
6: Tenen el registre. S'han de registrar els animals de companyia.
0: El que diu el Toni García de Vins per Rubí és que hi ha zones que no estan tancades i tampoc senyalitzades. No?
1: Bueno, pues per això...
0: Que no estan tancades... No acabo d'entendre ben bé què diu quan... explica que s'haurien de tancar per seguretat algunes zones d'aquest tipus que es troben obertes fora de les urbanitzacions. O sigui, que es troben obertes que no acabo d'entendre. O sigui, no sé si és que s'ha de posar un tancat i és que
1: un
0: no
1: tancat,
0: existeix...
1: Sí. Com hi ha aquí darrere, o com hi havia aquí darrere.
0: Com el que aquí està, no sé, el que
1: sí.
0: Tenim aquí.
1: Aquí darrere, diguéssim. Ara, penso que un tancat d'aquestes característiques és bo per a aquella gent que el té a casa i en un moment surt a passejar, però al mateix temps pot trobar un espai, diguéssim, per tancar-lo i estar tranquil, no tindrà que anar constantment això.
2: Però no arriba en el tancat,
0: A José Malagón, que ens està posant les zones d'esbarjo per a gossos. Aquí, sí, José és un crac. Fa feines tècniques, fa de produccions, fa de tot. Idees a primera hora, arriba també la PAM i te diu, mira, podies obrir amb això.
3: Ara ja em situo.
0: Zones d'esbarjo, que estiguin tancades de 7 a 11, hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, crec comptar, no?
2: No arriben.
0: 10. Obertes...
1: 4.
0: Mira, 4. La que parlàvem, del carrer Luxemburg, de plaça Pep Rovira, avinguda Castellbisbal i la plaça Jesús i Maria. I obertes amb horari ampliat, doncs aquí hi ha... 8. 21 en total.
2: Però està parlant de la perifèria.
3: Sí.
2: Està parlant de la perifèria.
0: Aquí a l'Escardibol també tenim.
2: Els que estan a prop de les cases, el casco...
3: Estan tancades, aquestes.
2: Aquestes no arriben, els gossos no arriben. Perquè les voreres de Rubí estan plenes de caques.
6: Però el pipicant, el pipicant també.
1: Però clar, és
0: que... Vols dir que no arriben...
2: El gos no arriba.
0: No arriben, es fa que acaben. No?
6: Però també s'han de recollir, del pipicant. S'han de recollir igual, eh?
1: Tenen que fer el seu recorregut.
6: Però també el pipicant. Tampoc no te la pots deixar ja.
3: Segurament la gent que va al pipicant les recull.
6: És la que recull, sí.
0: Què t'anava a dir? No sé, José, ja li he fet una petició. No sé si ja es pot escoltar la tertúlia, perquè m'arriba qui no pot escoltar la tertúlia per internet. Es pot escoltar, escoltar. Perfecte. Sí que es pot escoltar.
3: Doncs
0: llavors,
6: podem dir que ha estat fantàstica que no. Avui. Pels que no l'han escoltat, hem fet una tertúlia.
3: Hem rigut
0: molt, molt, molt. Que hi ha baixada de l'atur. El mes de maig és l'atur, la dada de l'atur més baixa des de primers del 2008. Se situa aquí la taxa d'atur a Rubí per sota del 9%, que és el nivell més baix des de gener del 2022. M'he quedat amb una dada, que és que prop de 7.000 persones que han trobat feina, la gran majoria, que són 5.546, ho han fet al sector serveis.
2: Clar.
3: Sí,
0: pràcticament
3: clar.
0: La majoria.
3: Arriba el bon temps. De cara a l'estiu, pues, ja sol passar, no? Que bueno, però... és quan millora...
0: I s'ha reduït tant en homes com en dones, i ho ha fet de manera accentuada entre els joves menors de 25 anys, que suposo que aniran a aquest sector serveis, doncs restauració...
6: Però superbé, a veure, superbé. Superbé. Puc veure des de totes les vessants, però ara ho miraré des de la meva part particular. La meva nena ha trobat feina.
0: Home.
6: De 19 anys. La seva primera feina. Ja estava donada d'alta perquè estava fent pràctiques, bueno, estava fent voluntariat a la universitat, i era un voluntariat que havia d'estar donada d'alta a la Seguretat Social, però ha trobat feina. Sí, sector serveis, un forn de pa dels nostres de carrer Major, de que serveixen cafè i tot. Ideal, perquè és caps de setmana, amb la qual podrà continuar estudiant. Contracte indefinit, amb 19 anys. El primer contracte. Alguna cosa està canviant a millor.
0: El nombre de parats a Espanya al mes de maig s'ha reduït en 36.323 persones en relació amb el...

0: 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
1: Sílvia, és el cas de la teva filla.
2: Sí, sí, sí, per això...
3: Sí, però penso que... El que passa és que penso que ten, aquest aspecte val la pena... Estic a considerar com a positiu. Jo estic d'acord, diguéssim, que tot això és positiu. Ara bé, diguéssim, dintre del positiu, tenim que veure, diguéssim, el que és millor i el que és pitjor, diguéssim. Claro, el sector serveis és un sector, ja sabem, el que té. Té una durada. Té una durada en concret, i més a Catalunya, per tot el que representa, diguéssim, el tema turístic, no? Diguéssim, jo penso que l'informe Fènix, que va sortir fa un temps, jo no l'he acabat de llegir, però penso que denuncia, diguéssim, un fet important. Un fet de més contratació, de més, però amb uns salaris i amb un temps de treball molt més baix. Mm. Això, diguéssim, és fotut, perquè representa que, diguéssim, una persona treballa 3 mesos i llavors està 9 mesos parat. O treballa 4 mesos i està 8 mesos parat. Diguéssim, o amb uns sous, diguéssim, que ens situen els de l'any 2002 o 2003. Recordeu, el 2003, l'euro, els mileuristes. Avui han passat 22 anys d'allò. Eh? Els mileuristes són molts encara. Són molts encara, eh?
1: I com ha pujat la vida. O sigui, que avui, quan 2.000 euros ho veus ja, cobrant al mes, ho veus magre, si has de pagar un lloguer...
3: A més, com veus els beneficis empresarials que hi ha. Diguéssim, els beneficis... No coneixes els beneficis de les petites empreses, perquè això normalment no es publica, però si tu agafes el llistat de les 10 empreses més importants del país en el qual es publica els seus beneficis anuals, és impressionant.
1: Tu
3: és impressionant,
1: no? Que els empresaris que contracten a persones joves, persones també immigrades en el sector serveis, que de vegades paguen uns sous baixos, haurien de pagar més del concepte de seguretat social per compensar, en certa forma, doncs, que estan... O augmentar molt més el sou, perquè, clar, és el que tu dius, no? Tenen molts beneficis, ara parlem, estem generalitzant, i de vegades hem parlant també que... el que dèiem, no? Que Xavi Salamartina, RAC1, parlava que una persona que cobra 27.000 euros hi ha, en certa forma, un equilibri entre el que paga d'impostos i el que rep en quant a educació, sanitat, etc. No? Que per sota d'aquí, doncs, és el conjunt de la societat qui ha d'aportar més a aquestes persones, mentre que el que és l'empresari paga un salari molt baix i una quota també que és mínima.
3: Tots els treballadors tenim dos salaris, per dir-ho d'una forma. Treballem per dos salaris. Treballem pel salari directe que cobrem, aquests 1.000 euros o aquests 2.000 o aquests 27.000 que cobrem cada mes o cada any o com sigui, diguéssim, i després paguem, diguéssim, per tindre uns serveis. Diguéssim, perquè els serveis que tenim, que disfrutem dels seus serveis de salut, d'ensenyament, de tot això, diguéssim, ho paguem. No és una cosa que ens regala algú. Ho paguem amb el nostre treball. Llavors, diguéssim, és evident que si tu, en vez d'estar pagant un any, diguéssim, això ho rebràs amb les pensions, ho rebràs amb tot el salari. Si això tot ja portes 20 anys treballant 4 mesos a l'any, la teva pensió, quan arribi el moment de la jubilació, serà una que no tindrà res que veure, diguéssim, amb la que cobrarà aquella persona que treballa els 12 mesos a l'any. Llavors, diguéssim, en aquest aspecte es té que buscar una forma. El mateix que es té que buscar una fórmula, diguéssim, per lo que tot el que significa la intel·ligència artificial, tot el que vindrà a substituir la mà d'obra, diguéssim, per una màquina que no menja pràcticament, que et costa de comprar-la, segurament, però que pràcticament no menja. Llavors, diguéssim, penso que tenim que intentar que la societat avanci per aquí, diguéssim, com donar resposta a aquesta situació. Perquè, jo, per exemple, una de les coses que sempre he defensat, el tema del turisme, a mi em sembla molt bé, és un país turístic, però al tanto. Busquem un tipus de turisme, diguéssim, no podem viure, pensar com amb el franquisme, que és el que ens va inventar el turisme, no? Per dir-ho d'una forma. Busquem algun tipus d'infraestructura, diguéssim, que ens permeti algo de més continuïtat.
2: Jo crec que aquest tipus de feina, de serveis i tal...

0: més de temporada, doncs va molt bé doncs, amb els joves que estan doncs, amb aquest impàs, saps? Perquè, a més, han de veure el que és guanyar-se les garrofes. És que és molt important, vull dir, ole, per la teva filla, vull dir, perquè és... No, o sigui, hi ha gent que ni s'ho planteja, eh? Però també hi ha cada vegada un grup més gran de joves que, vull dir, estan... i ho fan bé. Però jo vull afegir aquí un matís important, perquè una cosa és això, i una altra cosa, jo parlo ara des del punt de vista de l'empresa, eh? Jo estic a Cambra de Terrassa, tal, tal... La principal problemàtica és que costa trobar gent. Costa trobar gent que s'impliqui a les feines, hi ha una mobilitat de pas de treballadors increïble, perquè... I no és perquè no hi hagi bones condicions de feina, eh?
1: Una mobilitat que no va per Rodalies, eh? Perdó.
0: No va per Rodalies, aquest... Avui,
1: perdó, perdó, perdó, eh? Perdó. És que si avui no arriben tard de la feina. Perdó, perdó, és que com han robat el coure entre Granollers també... I, perdó, eh? Com no. Sempre, si no és...
0: No, però ho dic perquè busca... O sigui, es busca talent, es busca... I costa de trobar, i la gent cada vegada té més exigències i més cosetes de... Però...
1: Parlant de talent, el José ens ha punxat aquí que parlava...
2: És el que deia jo.
1: El que deia Josep Maria Pijuan, parlava de l'informe Fènix, on CECOT respon a l'informe Fènix que si busquem sectors que aportin valor a Catalunya, cal fixar-se en la indústria, perquè la patronal va presentar el seu baròmetre industrial anual i alerta del gran absentisme... No faig broma. I l'alta rotació laboral, gràcies, José. I aquí, a Rubí, la CECOT situa la nostra ciutat entre les ciutats clau per al futur industrial de Catalunya. Es consolida com una de les principals capitals industrials de Catalunya. Les dades de l'Institut d'Estadística situen la ciutat com la quarta en nombre d'afiliats al sector industrial, la tercera del Vallès, només per darrere de Sabadell i Terrassa. Estem tenint en compte que Sabadell i Terrassa tenen una població molt més gran que la nostra.
2: Tres vegades més que nosaltres.
1: Doncs a Rubí hi ha 9.005 persones afiliades a la Seguretat Social en activitats relacionades amb la indústria, una xifra que representa el 36,5% de la població assalariada de la ciutat. I podem escoltar el secretari general de la CECOT, Oriol Alba.
3: Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que bons èxits econòmics. El fet de que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn tant econòmic com social per la seva ciutadania. I aquí Rubí està molt ben situada en aquesta línia de futur, perquè justament aquesta aposta industrial li és pròpia, té capacitats, té empreses doncs, punteres que ho poden liderar i té una població doncs, que, com heu dit abans, és de les poblacions que més treballen en el sector industrial i, per tant, que està preparada per aquests anys que venen.
1: I jo crec que Sabadell i Terrassa ja estan tremolant, perquè diran quan tinguin l'intercanviador de Vulpelleres, quan la R8 estigui funcionant també, quan tinguem la segona estació de ferrocarrils també, doncs va, això serà...
2: Això és una política que s'inicia en el 79 i que dura fins al 2003, diguéssim. Els polígons industrials que es creen en aquest període de temps són impensables, vull dir...
1: Però abans ja venia de tota la indústria tèxtil, eh?
2: La indústria tèxtil, però...
1: Que vam tenir aquí el primer motor de vapor...
2: Però la indústria tèxtil, diguéssim, molt més reduïda. Diguéssim, el polígono de Can Jardí, diguéssim, s'inicia molt abans, inclús del 79. Molt abans del 79, però allò va ser el primer. I llavors, tot el que s'ha creat a posteriori, no? I així, jo penso que en aquest aspecte es té que reconèixer un pas important. Jo diria que a nivell industrial és allà on tenim que assegurar la permanència. Però, així, aquí a Rubí va haver un moment, en el 2003, 2002, 2003, en el que algunes afirmacions per part d'inclús de responsables municipals parlaven de Rubí com una ciutat de serveis. I aquest seria un gran error. Rubí no pot ser una ciutat de serveis. Té que tindre els seus serveis indiscutiblement, però no una ciutat de serveis. I tenim que adaptar i millorar el que és les polítiques socials. Jo ara fa molt temps que no hi vaig, però jo recordo fa 5 o 6, fa 7 o 8 anys, diguéssim, anaves pels polígons industrials i hi havia molta fàbrica tancada. Per què? Perquè, a més, era un tipus de fàbrica feta pels anys 70 o pels anys 80, que necessitaven unes infraestructures molt grans, i quan la realitat avui industrial és que no necessites aquella infraestructura. Amb una fàbrica que abans hi treballava 70 o 80 treballadors, com la fàbrica que hi estem ara, hi pot treballar 280. Per què? Perquè, diguéssim, no necessita el nivell d'expansió que es necessitava en aquell moment.
0: Jo crec que en aquest cas, a nivell d'ajuntament, s'hauria de facilitar molt més a les empreses la implantació i l'expansió. Ho dic per també perquè m'ha tocat viure de prop. Al final he aconseguit que l'empresa on treballo es quedi a Rubí. Fa 10 dies vam inaugurar unes oficines noves, precisament a Can Jardí i tal, i de 70 treballadors ara som 170.
4: Molt bé.
0: Però ha costat el meu, perquè la intenció era ja marxar, perquè s'havien demanat moltes cosetes i sempre ha estat no, una empresa que és puntera.
2: És que ja et dic, diguéssim, aquí es va donar el cas de projectar de projectar, diguéssim, els serveis davant de la indústria.
1: Això a què parles? Perquè, clar, l'Ajuntament de Rubí té tot el servei d'empresa que està a la Masia Can Serra per promoure també tot aquest. Sí. I estàs parlant a nivell local, a nivell Generalitat...
0: Al final són tots els implicats, eh? Nosaltres ja vam parlar a nivell local i després et reenviaven a nivell Generalitat, en el sentit que el que buscaven era expansionar a la zona on ja teníem les oficines, saps? Sí. I ens vam trobar amb el POM, que està aturat i no sé què, i tornem a lo de sempre, no? I uns per l'altre...
2: La casa se'ns escombra.
1: Sí. Mira, qui escombra és qui tenim a la casa escombrant i cap a nosaltres, perquè ens està escoltant, és en Jaume Rora, que ho tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Jaume, com estàs?
5: Pues mira, de moment he tingut que sortir al pati perquè m'escoltéssim.
1: Ostres.
5: Bueno, cap problema.
1: Però això és el tècnic, perquè ara m'està dient sí, per poder-te, per tenir millor senyal i poder-te escoltar molt bé. Vale.
5: Sí, senyor.
1: Digues, Jaume.
5: Bueno, mira, amb el comentari que feia el Pijuan, referent a Can Jardí, jo vaig treballar de les primeres empreses que van haver-hi a Can Jardí i vaig començar a treballar el 68.
2: Sí.
5: Indústries Vicente Campos, que el nom que li deien al poble era la fàbrica de les neveres.
2: Neveres, jo havia vingut a aquesta fàbrica de les neveres a l'any 60 i pico.
5: Sí, doncs vam treballar uns quants anys, poquets, perquè la cosa va anar malament i ens van despatxar els 500 que treballàvem allà.
1: Ostres.
2: Sí, sí, que teníeu una subseu a Barcelona.
5: Bueno,
2: la zona de Naves de Tolosa, per allà.
5: Exacte. Però era de les primeres empreses, a part de la Josa, doncs de les més grans que hi havia aquí a Rubí, i fabricaven varietat de coses, no? Però, més que res era pel comentari que havies fet, doncs que jo havia començat i era de les primeres que hi va haver a Can Jardí. Vull dir que hi havia quatre empreses més llavors, quan a l'any 60 i pico. Exactament, que va començar allà tot.
1: Jaume, com es va viure? Perquè, clar, va ser una empresa gran i va tancar... Quants anys va trigar a tancar?
5: Bueno, doncs jo, mira, vaig començar el 68 i em sembla que el 70, 71 pues, ja estaven tots al carrer.
2: I que llavors després la vida una altra empresa s'hi va instal·lar allà.
5: Exacte. Bueno, ara són diverses empreses el que hi ha.
2: Bueno, per aquell moment era una... Tenia una sortida per davant i per darrere.
1: Deixa'm que et pregunti, clar, ja que tenim aquest viatge en el temps, aquesta finestra en el temps que ets tu, com es va viure aquest acomiadament de 500 persones i en quin entorn? Perquè, clar, és difícil ara imaginar que l'any 71, que no sé si ho recordes tu, com era el Rubí i com era aquest context i com es va viure aquest tancament d'aquestes 500 persones ruïnes, probablement la majoria, que es trobaven al carrer.
5: Bueno, com també comentava el Pijuan, pues que abans no podies dir ni mu. Ens van agafar, ens van portar a Barcelona, ens van parlar molt bé de que ens arreglarien l'atur i tot plegat, i però calladets i sense poder protestar. Però protestar res. O sigui que ells es va viure molt malament perquè eren molta gent. I a part de ser molta gent, l'anècdota va ser que fabricàvem pues, bateries de cuina i com que no hi havia calés, pues, ens van pagar amb bateries de cuina.
0: Oh.
1: Sí, encara deus tenir bateries de cuina tu a casa.
5: Bueno, ja les he gastat, però bueno. Oh.
1: Per donar i per regalar, no? Bateries de cuina.
5: Bueno, ostres, pues, mira, em sembla que me'n van tocar quatre.
4: Oh. Ai, Déu meu.
5: Era molt jove, cobrava... Me'n recordo el meu primer sou, que eren 2.000 pessetes al mes.
4: Ah, molt bé.
5: Si traduïu, sí, sí, ja veureu que és una misèria, però llavors, pues, bueno,
1: mare algú meva podia ser. I això com anava? Per trienis, et toca dues bateries? O si t'has treballat 6 mesos, et toca cada 6 mesos una bateria? Mare
5: bueno,
1: meva.
5: Com que era dels més nous, pues, em va tocar poquet.
4: Clar.
1: Déu-n'hi-do.
5: I a part, a part, també us volia comentar que parlàveu dels mosquits.
1: Sí.
5: Jo ja us he trucat alguna vegada i us he dit que jo vaig a un poble del Priorat i en allà...
1: Quin poble?
5: Que tot el que és el Priorat, la Bisbal de Montsant. És un poble, com tots el que hi ha, i tota l'Ebre fins a la desembocadura, doncs us diré que en allà sí que hi ha mosquits, de veritat.
0: Sí, de veritat. Sí,
1: de veritat, perquè quan piquen fa mal... Recordem que els grans, que alguns diuen helicòpters o avions, aquests sí, no piquen, que te'ls trobes i estàs...
5: No cal que siguin grans, com no, més petits... En català diuen com més petits, més mal petits, no? Doncs pues, bueno, per si nada. Però jo també tinc sort, perquè inclús aquí a casa, quan vam passar l'època d'aquests mosquits africans, que hi havia els mosquits tigre, pues, bueno, com que tinc una persona a casa, que és la meva dona, que els atreu. Vull dir que tots els mosquits i les picades van per ella.
1: Sí, tu a prop de la teva dona. No? Les nits que fes sopar fora... No?
5: A prop o lluny no hi ha manera.
1: Escolta, què fa...
5: Suposo que és per la medicació, també.
1: I què feu?
5: Que em prenc, que ja fugen.
1: Ah, vale. Això I què fa la teva dona perquè intenti no picar? Que no, que no li piquin a ella.
5: Ho fa, doncs, tapar-se tot el que pot.
0: Va molt bé la menta. Jo és que soc molt d'herbes, ja sabeu. I sí, jo, bueno, jo faig els meus ungüents, les meves coses. Potser també té a veure.
1: Menta.
0: I sí, va.
5: La menta és ja palo seco, eh?
1: Digues.
0: La menta.
5: No, la menta, que només agafar-la o està...
4: Okay, a los mojitos.
1: La menta, clar, aprofita. Aprofita la menta de los mojitos, no?
0: Soc experta en mojitos.
1: No, però el mojito a lo millor ho atreu. No. Li has de dir al Jaume com ho fas per la seva
0: tinc
1: dona.
0: Una, o sigui, jo ho faig amb aloe i menta i tal, i aleshores és una crema que va molt bé.
1: Però fas crema, explica-li com es fa, perquè si la seva dona li venen a picar els mosquits...
0: Jo l'importo amb ell.
4: Jo tinc aloe i menta. Faré la crema.
1: El què, Jaume?
5: Els mojitos també.
1: El mojito també. Home, aprofites ja. Que tens... Sí. Doncs, Jaume, encantat que ens truquis. Ara feia temps que no t'escoltàvem i cada vegada que entres, doncs, és motiu d'alegria.
5: Jo procuro escoltar-vos a cada dia.
0: Molt bé.
2: Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Perquè això ens dona també sentit. Una abraçada geganta.
5: Igualment, que vagi bé.
1: Volia acabar amb el papa. Vam començar el sonet amb el papa, que es veu que sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de les queixes. Sembla que l'arquebisbat de Tarragona doncs, ha tirat pel dret, pel Vaticà, també a Girona. També el govern va moure fitxa per convèncer el papa Lleó XIV que parlés en aquesta benedicció, que no sé com ho valoreu, però també m'he quedat això... amb un tema que l'estat espanyol, el viatge, doncs, tindrà un cost d'uns 25 milions d'euros, dels quals les administracions públiques, fonamentalment Catalunya i Illes Canàries, n'aportaran el 20%, és a dir, uns 5 milions, i després Madrid no aportarà diners.
4: Ah,
1: dic, oh, un moment.
4: Que bonica,
1: sí,
4: per què?
1: Sí. El responsable d'assumptes econòmics de la Conferència Episcopal ha explicat que el govern municipal i la comunitat de Madrid han optat per no fer aportacions directes a la visita de Lleó XIV i s'han decantat per altres aportacions en forma d'espais o serveis. Jo poso la casa. Vosaltres porteu el menjar.
2: El Santo Padre Estado.
1: El Santo Padre, sí. Sí, Catalunya paga, no sé si us sona d'alguna cosa.
4: Sí.
1: I Madrid no aporta diners.
4: La cançó de sempre.
1: Sí, no sé, eh? Clar, no sé.
0: Això s'ha de veure.
2: Però a veure, no ens enganyem. En el fons, tot surt del mateix lloc, eh? Diguéssim, dels nostres impostos.
4: Sí, sí.
2: Pagats a Catalunya o pagats a Madrid, eh? Diguéssim, a veure, els 25 quilos que això costarà, a veure, jo em sembla molt bé pel respecte, diguéssim, a la gent religiosa que hi cregui, diguéssim, està bé, però, clar, vull dir, també els que som ateus en aquest aspecte, també mereixem alguna cosa, no?
1: I ara, mira, José ens porta aportacions d'empreses que són de l'IBEX 35, que aportaran el 45% de tot això. Són donacions de 48 empreses i fundacions, Telefònica, Banc Santander, Iberia, Acciona, AC Hotels, són algunes, Banc Inter, BBVA, Deloitte, també Ferrovial, Iberdrola, Indra Armas. Sí, un moment. Indra, precisament, que està per desenvolupar armament, veurem, amb intel·ligència artificial. Mau Sant Miguel, Mafre, Mútua Madrilenya, Orange, o, per exemple, Sabadell, també. Doncs jo us dono la benedicció, o la rebem tots cinc i tots vosaltres. Moltíssimes gràcies.
0: Missatge, doncs deixaran pujar a Montserrat, el dia que està el Papa.
6: No siguis creient, que són missatges d'esperança.
1: Sí,
6: és vital, veritat. Una esperança vital.
1: A mi hi ha una cosa...
6: Ja va bé, escoltar.
1: Sí, avui en dia que no es fa, és i que
6: esperança no n'hi ha.
1: Hi ha hagut moments a l'hora de menjar a la taula, no sé si heu fet alguna vegada, de venir a dir la taula, d'agafar-nos
0: tots. I tant, això s'ha de fer.
1: D'agrair, i d'aquell moment comunitari. Doncs és una cosa molt maca i molt xula.
0: Sí, que ho és.
1: Per tant, us demano que si ens podem agafar les mans, Josep Maria Pijuan ja m'hi mirarà amb una cara, per fer, ens agafem aquí tots de les mans, gràcies per aquests moments, per aquesta tertúlia, ens agafem també del Jaume Roura, de la tertúlia, doncs d'avui dimecres, nosaltres donem pas als serveis informatius, a José també l'estem agafant de les mans, i després Mer Rubí al dia amb Belén Tierno.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. La direcció de Ficosa i els sindicats han arribat a un preacord aquesta nit que permet reduir l'afectació de l'expedient de regulació d'ocupació que plantejava la companyia, segons ha informat Comissions Obreres en un comunicat. El volum de persones afectades per l'expedient es redueix de les 172 previstes inicialment a un màxim de 105 i les baixes seran d'acollida voluntària. El text haurà de ser validat ara en referèndum demà mateix pels treballadors afectats i en cas de ser ratificat s'obrirà un termini fins al 19 de juny perquè les persones interessades puguin acollir-se a aquestes baixes. Les parts han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros. La sortida dels treballadors que s'acullin a les baixes es farà de manera esgraonada en 4 brocs. La primera serà mitjans del mes de juliol i la darrera el 31 de març de 2027. També s'estableixen indemnitzacions diferents en funció de l'edat de la persona que causi baixa, amb una contraprestació més alta per a aquells que tenen menys de 50 anys. El text incorpora una clàusula de retorn amb què, si en altres 3 anys vinents hi ha una vacant a l'empresa, que no sigui temporal, tindran prioritat per ocupar-la les persones que s'hagin acudit a aquest expedient. En paral·lel a l'acord, s'estableix un expedient de regulació temporal d'ocupació, un ERTO, per a 38 persones en l'àrea d'enginyeria, a partir de l'1 de setembre fins al 30 de juny de l'any 2027, que s'amplia a 275 persones per repartir solidàriament entre tota la plantilla, el que afectaria, segons càlculs de Comissions Obreres, a 2 dies al mes per persona.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I Rubí va tancar el mes de maig amb 3.633 persones apuntades com a demandants de feina a les llistes de les oficines de treball de la Generalitat. Es tracta de 57 aturats menys que el mes d'abril, una caiguda d'un punt i mig respecte al mes anterior, o del 8% si ens fixem en el maig de l'any passat. És més, la data de l'atur més baixa és d'aquests últims 18 anys. Amb aquesta dada i per primera vegada la taxa d'atur de Rubí se situa per sota del 9%. És el nivell més baix des del mes de gener de 2022, que és des de quan s'ofereix aquesta sèrie històrica de l'indicador. El perfil dels aturats rubinencs, segons aquestes últimes dades, no ha canviat significativament. Un 60% són dones, la part més important correspon a aturats de llarga durada de més de 50 anys, i la situació més habitual continua sent la d'un ex-treballador del sector serveis amb una formació que no passa dels estudis secundaris. Si parlem del conjunt de Catalunya, les xifres de l'atur també han baixat el mes de maig, ha tancat amb 307.000 parats, la dada més baixa també en 18 anys, això són 6.900 parats menys que el mes d'abril. De fet, en parlava precisament sobre aquestes dades el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper.
3: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
2: El nombre de parats al mes de maig també va baixar a tot l'estat.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I en esport, Santi Fernández aposta per un 20 competitiu la pròxima temporada. Sisco Lara García.
4: L'entrenador del Joventut 25 de setembre per a la pròxima temporada és conscient de les qüestions econòmiques que condicionaran molt la plantilla que pugui confeccionar. No obstant això, mirarà de fer una bona campanya i que arreli aquest equip a la primera catalana. Hem parlat amb el Santi Fernández, una entrevista que escoltarem al complet. El programa d'esports en aquest migdia a partir de 2:15 de la tarda. També en parlarem i molt de la batllada de boxa que organitza el Club Boxeo Rubí i que es durà a terme el pròxim dissabte, tota la tarda, al carrer Ciclisme, boxejadors d'arreu de Catalunya que passaran per la nostra ciutat, amb també la presència de fins a un total de 5 combatents del club de la nostra ciutat. I pel que fa al futbol adaptat i al Camp Mir, recordin, va perdre en la semifinal de la Willix 7 de primera divisió, 4-0 davant del Sant Vicenç. Ara disputarà el pròxim cap de setmana la tercera i la quarta posició.
2: Doncs tornem en una hora amb més informació de la nostra ciutat.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
11: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
12: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
13: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
14: Vinga, Sofi, cap problema.
15: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
16: Ties, que fort. Us heu assabentat que l'any el profe de la uni...
17: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
16: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
14: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila. Quan és això?
17: Irene, els dilluns a les 12, cada 2 setmanes, ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
18: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
19: Les Hildes, la tertúlia més jove, els dilluns a les 12 hores, cada 2 setmanes, a Ràdio Rubí.

0: Catalunya al dia, amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 8 minuts, molt bon dia, benvinguts a la recta final del Rubí al dia, la part més cultural del magazín. Avui us farem propostes per fer a la ciutat en els pròxims dies. Parlem de teatre, també de monòlegs, en definitiva, tot el que té a veure amb les arts escèniques de la nostra ciutat. A partir de 11:45, entrevistem el David Checa. Durant tota aquesta temporada ha estat l'encarregat de fer les activitats de monòlegs a l'espai de la CGT, de l'Associació Sociocultural de l'Aurora. És l'única activitat que no té a veure amb música i ha funcionat molt bé. Ara, per cloure tot aquest cicle, fan una activitat que es diu la Post-Party i que té un títol que crida bastant l'atenció perquè faran tot un espectacle de monòlegs aquest divendres sota el títol Les primeres cagades. Avui els convidats musicals són els Lacs amb Bustó. Tornen a actuar, tot i que havien aturat la seva activitat, ho faran aquest estiu, al Festival Sons del Món, a Roses. Escoltarem un dels seus temes mítics, també al voltant de 11:45 del matí. I demà mateix comença la ciutat el cicle Teatre sense Teatre, que està celebrant el seu desè aniversari i que, com el seu nom indica, es tracta de treure les arts escèniques i diferents disciplines del seu espai habitual, dels teatres, per acostar-les a la ciutadania i perquè al carrer doncs visqui totes aquestes arts. En parlem en uns minuts amb el Jordi Madaleno. Ja sabeu que tenim un telèfon obert per la vostra participació des d'ara i fins a les 12. És el 93-588-5960.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: partir de demà, els espais públics de la ciutat s'omplen d'activitat dins el Festival Teatre Sense Teatre. Veurem, com sempre, diferents disciplines artístiques, teatre de text, però també, clar, un circ i dansa. Ens acompanya el Jordi Madaleno, de la companyia Letal, que organitza aquest Teatre Sense Teatre en col·laboració amb l'Ajuntament de Rubí. Molt bon dia, Jordi.
1: Bon dia.
0: A partir de demà veurem aquest Teatre Sense Teatre, com el seu nom indica, dèiem, als carrers, a les places, als espais públics. Ho has explicat en alguna altra ocasió, però jo vull que em tornis a explicar què té de particular, què fa de diferent que es facin aquestes actuacions enmig del carrer i, per tant, es treguin del seu espai habitual, tancat.
1: Sí, és com em van dir una vegada en una entrevista, és democratitzar el teatre, no? És que el teatre arribi a tothom. Fas una cosa a una plaça on normalment a Rubí, quasi bé tota la plaça passen coses, perquè som un poble molt actiu, no? Però, bueno, aquesta gent que normalment no va al teatre, de cop i volta un dia es troba un espectacle allà i no marxa de la plaça on habitualment es passa la tarda i veu un espectacle. Això pot fer que tinguem un públic potencial que algun dia digui, ah, doncs anem al teatre, o portem els nens al teatre, o el que sigui.
0: És com una mena de publicitat, però que et ve a buscar, eh?
1: En efecte.
0: Vingui vostè al teatre.
1: Te la trobes al mig del carrer, en el teu espai habitual de passar la tarda, i de cop i volta, doncs, allò t'agrada, i potser... potser no vas al teatre, però potser segueixes l'any següent el festival. Bueno, és una manera de fer una miqueta de públic i treure les arts escèniques al carrer, que no envair el carrer d'art.
0: Està molt bé. Clar, a Letal ja us agrada això, perquè vosaltres sou més de... heu estat sempre més de fer coses al carrer que coses tancats. Ja us val.
1: Sí. En els últims anys havíem fet més carrer que sala. Ara estem fent més sala que carrer, però ens agrada molt el carrer. El carrer es viu diferent. L'actuació és diferent, perquè passen coses, el públic és això, està com més receptiu, no? Ja també a la contra, t'has de guanyar el públic, perquè el públic té molts estímuls pel voltant. Clar. En un teatre arribes, s'apaguen les llums, s'obre el teló i comença una obra, en silenci. Al carrer passa una ambulància, un gos, no sé què, un nen crida, plora... Està ple de coses i tu has de lluitar, entre cometes, per l'atenció del públic.
0: Per guanyar-te aquesta atenció. El fet de que sigui a les places, que sigui en espais públics, també determina el tipus d'obra. Durant molt de temps, pràcticament durant tot l'any, suposo que estàs buscant obres que siguin susceptibles d'anar al teatre sense teatre. No és que les busquis cada dia, sinó que quan participes d'espectacles, vas a fires, etcètera, etcètera, vas agafant aquesta sí. La intentaré, aquesta.
1: Sí, de fet, ara són com dos vessants diferents. Hi ha fires on anem a treballar, a actuar, i ara he començat des de ara ja fa 10 anys, no?, que vam començar aquesta aventura, i cada cop més estem anant com a programadors una miqueta, no a actuar, sinó a veure coses.
0: Sí, sí. Què ha de tenir una obra de teatre, un espectacle, perquè no és una obra de teatre, perquè sigui susceptible d'estar al carrer, a la plaça... No sé si totes estan pensades sempre... Clar, si vas a fires, ja agafes coses que estan pensades per fer
1: sí,
0: al carrer,
1: sí, sí.
0: No?
1: De fet, anem a llocs on hi ha teatre de carrer, no? O circ de carrer, o dansa, o digue-li com vulguis. Que es fa al carrer, clar, nosaltres anem a veure. Però també, dins del festival, sempre jo dic que comencem dissabte i diumenge, comencem a la sala, entre bombolines. Fem espectacles de petit format, que serien més difícils de programar en una programació normal pel número de gent que entra, o que són més difícils de portar o de programar, i comencem això, vull dir que també anem a festivals on hem de veure aquest tipus d'espectacle, vull dir que intentem estar oberts.
0: Hi ha una mica de tot, quan a disciplines dèiem abans que intenteu que hi hagin totes les sí. Disciplines que no són només el... Bueno, és que la cosa va de teatre sense teatre i vol dir sí. Allò que no creus que és teatre però que sí, és una...
1: Sí,
0: és art escènica, no?
1: Ens faltaria incidir una miqueta més en la dansa.
0: Sí.
1: Que és el que ens queda sempre una miqueta coix.
0: Però igual però perquè bueno. Hi ha menys espectacles?
1: No, hi ha un fotiment d'espectacles, sí. Però de vegades som massa arriscats i, bueno, jo, ara ja portem 10 anys i ja m'agrada com dic jo, anar apretant una miqueta al públic. Ja no portem coses tan fàcils o, bueno, una miqueta més de qualitat, i possiblement l'any que ve pues, ja intentem portar coses de dansa.
0: Vinga, anem a parlar dels espectacles. Comenceu, com sempre, els de Letal, amb Les Pompiers, però explica'ns, perquè a més tu expliques molt bé cadascun dels espectacles, què tenen d'interessant, a qui s'adrecen o per què els heu triat. Si et sembla, parlem d'Escape, de la companyia La Industrial Teatrera.
1: Sí.
0: Aquesta es podrà veure a la plaça del Celler.
1: Sí, amb aquesta inaugurem el festival aquest any, i és quasi una estrena, ¿vale? Si no, si, per no dir-li estrena, de La Industrial Teatrera, que ja ha vingut amb altres espectacles, i direm que... Primer diré que després de l'espectacle celebrarem el 10è aniversari, farem una copeta de cava amb tothom, tot el públic que vingui, val? Per, bueno, perquè tingui 10 anys no és fàcil de fer un festival i que l'Ajuntament li doni el suport que li dona, i és per ja del poble, perquè la veritat és que tenim un públic molt fidel. I, bueno, pues, que mínim que aquest dia fer una copeta de cava per celebrar-ho.
0: És a dir, que heu aconseguit el que preteníeu. És a dir, després de 10 anys hi ha gent que no és que hagi entrat en el món del teatre o que ara vagi més al teatre, és que espera el festival.
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: això
1: sí, sí.
0: També és interessant, no?
1: Sí, sí, és molt interessant trobar-nos gent pel carrer que ens diu quan surt el programa, què portareu aquell any, ostres, o gent que et diu ostres, aquest cap de setmana no puc estar, quina ràbia, no sé què. Bueno, està molt guai veure com jo vaig a comprar al mercat i la gent de tant en tant algú em para, no és que em parin tot el dia pel carrer, però em fa molta il·lusió, la veritat, que ens preguntin per la programació.
0: Clar.
1: Què portar, o et diuen, em va agradar molt el que veu portar l'any passat, per exemple, a L'Enterrador. Aquests dies m'he trobat dos o tres persones que m'han dit a L'Enterrador l'any passat va ser una meravella, no? Pues, això és bonic, veure que fem aquesta aportació a Rubí, no? Que jo sempre he pensat que nosaltres ens movem molt per tot arreu, i jo veia com funcionen els festivals i deia, això ho hem de fer a Rubí, això. Rubí ha de gaudir d'aquest món teatral, no?
0: Bueno, ho heu aconseguit.
1: Sí.
0: Seguim parlant d'espectacles. Aquesta no sé si m'atreveixo a pronunciar-la.
1: No sé.
0: Isto no en una història... No,
1: no
0: una
1: de
0: vaqueiros.
1: Molt bé, això és una...
0: És
1: un espectacle.
0: És portuguès, no?
1: No, és gallec.
0: Ah, gallec.
1: És gallec. Sí, perquè Julián és gallec, fa molts anys que viu aquí a Barcelona. I això és un work in progress, que es diu. És un espectacle que no està acabat, que està en procés de creació, val? Que segurament de la funció de divendres a la de dissabte ell farà canvis perquè està veient com funciona, com li ve de fer una funció dissabte. Ara ja estan instal·lats al castell, que inaugurem un espai, ¿vale? Que no havíem fet res encara a l'auditori del castell. És de... té entrada limitada, perquè és un aforament limitat. I, bueno, és una sorpresa. Jo vaig veure fa molt temps un primer passe, vaig veure que era una aposta diferent, arriscada, però també crec que el festival ha de començar a fer això. Hem de portar no coses consolidades, perquè després d'això tot el programa està molt consolidat, són espectacles que funcionen super, mega premiats, i els premis no han de ser una justificació per portar les coses. Per mi són casualitats que portem, però quasi bé tots estan premiats. Vull dir que...
0: Bueno, però sí que tenen el reconeixement de ser
1: un
0: espectacle. Aquest, en aquest cas, gairebé una experiència o una prova per moltes coses, no?
1: Sí.
0: Perquè proveu l'Amfiteatre del Castell, perquè proveu l'espectacle,
1: companyia...
0: i l'espectacle, a més,
1: està evolucionant.
0: Evoluciona
1: sí.
0: constantment,
1: sí, sí.
0: No?
1: Jo crec que serà una cosa molt diferent a el que estem acostumats, i, bueno, jo crec que estarà molt bé.
0: El dissabte ja tenim el primer d'aquests espectacles d'entre bambolines. Aquest sí és al teatre, però en una... disposició que no és tampoc habitual.
1: Clar,
0: eh?
1: Tothom és sobre l'escenari, amb un públic també molt reduït, entren 80 persones, i és una meravella. Tot i que ens parla del Nadal, és el conte del Nadal de Dickens, no? Es diu Encapsulant Dickens, però la manipulació que fan dels objectes... Bueno, Premi Max de l'any passat, no? Justament els Premis Max van ser dilluns.
0: Sí.
1: Pues aquest és Premi Max de l'any passat, com a espectacle infantil, o familiar, diguéssim, i és una petita meravella. Jo quan ho vaig veure, bueno, tant jo o més gent que sé que l'ha vist de Rubí, estem encantats. Vull dir que jo crec que és un espectacle molt, molt bonic. Jo el volia portar per la programació que després fem al Nadal, però o el programes al febrer o ja no,
0: o no
1: tens, perquè
0: no,
1: ja té, ja té el Nadal una altra vegada ple.
0: Aprofito, ara que deies espectacle familiar, si algú no ha anat mai o no ha vist mai el teatre sense teatre, pot pensar, si ho munta la tal, vol dir que són espectacles familiars. No sempre.
1: No, bueno, una de les coses que té el teatre de carrer és que, diem-li familiar o diem-li tots públics.
0: Clar.
1: Nosaltres tenim una màxima, la tal, i jo intento complir-la aquí, eh? No? Si el pare s'avorreix, el nen s'avorreix. O sigui, això és de calaix. Nosaltres, quan fem espectacles, no pensem en l'edat que per qui farem les coses. I jo crec que el programa està així. I el teatre de carrer, perquè un dia pots actuar a les 6, un altre dia pots diumenge vam actuar a Olot a les 12 del matí. I veníem d'actuar a les 6 a Salamanca o a les 10 a Portugal l'altre dia. I això i sempre tu has de fer l'actuació, i aquest programa és així perquè li agrada a tothom.
0: Clar, perquè no saps carrer... a quina hora et trobaràs qui, sí. No?
1: I el carrer és obert.
0: Clar.
1: Tens famílies. No, tens, no és una programació escolar que només venen els nens de la cola. Tu tens el públic familiar i tu has de fer que agradi a tothom.
0: Va, seguim. La companyia Esbarxo fa Ventura.
1: Sí.
0: En aquest cas també dissabte i a l'Ateneu.
1: I s'ha tingut que fer una altra sessió a les 10, si no vaig errat, perquè hi havia molta demanda d'entrades, i finalment...
0: La majoria d'espectacles són gratuïts, però alguns sí s'ha de fer reserva prèvia per una qüestió d'aforament, en el cas de l'Ateneu, per qüestions òbvies, no?
1: Vull dir que molt content de que l'Esbarjo torni a portar el seu Ventura al cicle de Teatre Sense Teatre. Molt content de que participin els grups d'aquí, també, no? Tinc la dansa i això, i m'agradaria que hi hagués més moguda interna.
0: Clar, les Estinites, diguéssim, són
1: sí.
0: Més grups de Rubí i més dansa, no? Bueno, pues ara...
1: Però això també requereix més temps de preparació. Jo ara estic fent un espectacle nou, etc. La vida te passa por encima, no?
0: Sí, la majoria de vegades una cosa és el que tu vols i una altra és el que pots arribar a fer. Parlem ara de la companyia Hotel Yocandi, que fa Conhort, també dissabte, i en aquest cas a la plaça del Celler.
1: Sí.
0: La complicació d'aquest programa és que de vegades jo crec que la gent va d'un lloc a l'altre corrents...
1: Sí, però, no, però està fet perquè ho puguis veure tot.
0: Sí, no?
1: Sí. El que sí que és veritat... Que
0: caminant últimament... ràpid, no?
1: Sí. No, perquè esperarem a que la gent que arribi. Però sí que és veritat que la gent sap que últimament tenim molt de públic i la gent, pues, si no arriba aquí, ja està esperant a l'altre costat. Vale? I Hotel Yocandi, jo per mi és una companyia, el Tomeu i la Griselda, dos cracs. El Tomeu té una vis còmica increïble i és un expert fent el número d'escala. I és aquí és on jo que deia, no? Que apretem una miqueta. Aquest és un espectacle que apreta una miqueta, que estarà guai com a primer de carrer que fem del cicle. O sigui que el vam anar a veure, ens va agradar molt i aquí està.
0: La companyia Campiqui Pugui, fa Camelba.
1: Sí, és un espectacle molt divertit.
0: Que dirigeixes tu.
1: Sí, que l'he dirigit jo, sí. I, bueno, llavors què puc dir? Pues que és un espectacle molt divertit. També, dins d'un format clàssic, trenca molt els esquemes i han fet, la companyia ja tenia la idea... És molt fàcil de veure perquè tot passa com un escenari una miqueta alçat i a partir de les carreres de camells, que són un clàssic de les fires, ho teatralitzem i, bueno, la veritat, venen ara del TAC de Valladolid, on els ha sortit molta feina. Estic molt content de la feina feta.
0: Diumenge, de nou, entre bambolines, tenim a Olvido Flores, vull dir, i la companyia Estefania de Paz, que també és un espectacle molt, molt premiat, no?
1: Sí.
0: Festival Sense Portes, Premios Arca, Premios TAC...
1: Sí. Aquest seria de tots, seria l'únic que no he vist, però bé, super recomanat. És un espectacle... Tornem a lo mateix, de petit format, d'aquests que t'apropa al públic, no? Que fa sentir el que t'estan explicant... d'objectes, no? Tot aquest tipus d'espectacles que durant aquests 10 anys hem fet en aquest format d'entre bombolines.
0: Una història curiosa, no? Perquè explica la història d'un circ que feia una gira pel nord d'Espanya.
1: Sí.
0: És a dir, que aquest potser sí, sí que més adreçat a un públic una mica més
1: sí, una
0: adult.
1: Mica més adult, sí.
0: I
1: sí,
0: sí. Encara ens queden, eh? Són un total sí. de 9. Ens queda de la companyia Chema Muñoz Gota i de la companyia Manolo Alcántara Refugi.
1: Mm-hmm. Doncs tenim el Chema, flamant guanyador del Max de Carrer de dilluns, i dirigit per un altre rubinenc. El Leandro Rivera va Ostres. Dirigir aquest espectacle. I el Chema, doncs, és un espectacle on hi ha la màgia, el clown, et fa partícip per tota l'estona del seu món. És un espectacle molt bonic.
0: I el Refugi, que també es fa al pati de l'escola Pau Casals?
1: Sí. Sí, perquè tenim la plaça Salvador Allende en obres, llavors hem tingut sí. que reubicar una miqueta els espectacles. Manolo Alcántara. Si parlem de premis, va estrenar el mes de maig a principis al Festival de Reus, d'aquí va anar a l'Elloa, Premi del Públic, d'aquí va anar al TAC de Valladolid, que seria el festival de teatre de carrer més gran de tota Espanya, Premi del Jurat. Sí, crec que no podem dir res més. Ja l'havien portat amb el seu anterior espectacle. I aquí és un espectacle que hem programat a 8:45 de diumenge, que ja serà pel públic fidel, perquè potser els nens ja dilluns tenen col·le, però és una meravella. Parla de tot el que ell ha passat en els últims anys, és molt, molt, molt bonic.
0: Com deies, heu volgut apretar una mica més, és a dir, ja teniu el públic entrenat, és a dir, que també s'ha d'anar pujant esglaons, no? Perquè si no la gent, no diré que s'avorriria, però també cal no, que els interpel·leu, no? I que,
1: clar,
0: els sorpreneu, no? Clar, que la gent digui, ostres...
1: Això està molt bé, perquè portem 10 anys portant espectacles i ja diu, ah, però aquest no m'ha agradat o em va agradar més aquell que vas portar. No sempre podem portar que tot li agradi a tothom, però sí que, com a mínim, intentem que tot tingui un nivell, mínim un nivell.
0: Doncs a partir de demà comença amb diferents disciplines artístiques, amb tots aquests espectacles, els programes, nosaltres tenim la sort de tenir ja un, però segur que els trobareu
1: sí, ara ja, dijous espais, i divendres sortirem pel carrer repartint publicitat, amb el cotxe bombers, com fem cada any, si no es pot descarregar a la web de l'Ajuntament, el programa. Vull dir que...
0: Hi ha opcions per tot. Ja ens has dit que les coses que milloraries... eren això, tenir més dansa i tenir més espectacles de la ciutat. Però el balanç que fas de 10 anys?
1: És molt positiu. Sí, molt, molt, molt positiu. Una, pel suport que ha donat l'Ajuntament amb l'Àngel Miquel, no?, que ja és jubilat, però que encara està... Aquesta última programació encara l'hem fet amb ell. El Jordi Planell, que és un nou programador, se li veu. La Marta, la regidora, des d'alcaldia també ens donen molt de suport.
0: Bueno, perquè la cosa funciona, eh?
1: Sí, sí, sí. Ara no em surt el nom. Bueno, el regidor de cultura que hi havia abans.
0: El Moisés Rodríguez.
1: El Moisés. Ostres, ara m'he quedat trebat. El Moisés també ens va donar molt de suport. Ara faria... Falta fer un
0: pas més, no?
1: Un pas més, fer una miqueta més gran. Perquè no hi ha espectacles que es cavalquin. Però ja comencem a tenir prou públic com per fer dues coses en dos passes, algun espectacle una miqueta més gran, de format una miqueta més gran, a portar una cosa que jo, ara que ja hem estrenat el castell, portar el Circo Ronaldo, una cosa de Bèlgica que és una autèntica meravella. Bueno, hem de donar aquest pas una miqueta... Bueno, per sempre una miqueta més, no?
0: Sí, no, i que deies, una mica va començar com a prova, com aquesta idea de treure el teatre dels teatres i que la gent s'acostumés a trobar-s'ho, potser ara s'ha de fer gran.
1: Sí.
0: Sobretot perquè, pel que dèiem, perquè ha funcionat, perquè al final té un públic fidel i es tractaria d'això, no?
1: Sí, de fet, i jo tinc la sort de viatjar a molts festivals i veure com evolucionen i com fan coses i tot això a mi m'agradaria portar-ho aquí.
0: És el que li faltaria ara, a Rubí?
1: Bueno, sí, fer
0: una mica més.
1: Sí, però crec que tothom que fa coses li agradaria fer una miqueta més. Vull dir que no dec ser l'únic.
0: Nah. Casino no ho he fet, però també seria un lloc, eh?
1: Casino sí. Bueno, està... Però aquest any, com quan ja quasi teníem la promoció feta, era quan es va inaugurar, perquè això acostumem a fer jo tinc la programació que s'hi feta al desembre i amb l'Àngel la vam acabar de fer al gener.
0: Clar, que era just quan si no, encara estàvem, s'estava estrenant. Doncs ens hagués agradat poder parlar també avui amb l'Àngel Miquel. És un luxe que el puguem recuperar, diguéssim, ara jubilat de la faceta de programador. Aviam si el podem recuperar pel teatre.
1: Espero que sí, continuï totalment vinculat a la programació i a la...
0: Home, l'espectacle inaugural del casino va ser una meravella. És a dir, que jo crec que ara, que té temps per allò que, entre cometes, havia estat un hobby,
1: sí,
0: doncs potser s'hi hauria de dedicar més
1: temps,
0: profundament. Clar, ara no es pot queixar que no té temps. Jordi, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Us veurem al carrer i tornem a parlar d'aquest festival o de qualsevol altra cosa de les que fa la Tal, que estan incombustibles. Quants anys fa? Quin és l'aniversari? Si hagués de fer aniversari la Tal, quants anys fa que feu teatre?
1: Jo què sé. Molts.
0: 40?
1: Des del 80, sí. Sí, 40, deu fer, no? Sí, sí,
0: ja
1: sí.
0: Passada. Sí, molt sí. Bé. Doncs res, aquí seguim.
1: Molt bé.
0: Jordi, gràcies. Adéu.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
3: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

Seguim parlant d'activitats culturals. En aquest cas, els convidats musicals són els Lacs amb Bustó, que actuen aquest 1 d'agost a Roses en un festival que es diu Sons del Món. Les entrades no són econòmiques, aquí no estem parlant de preus econòmics, a partir de 40 euros, però és una oportunitat de 20 anys després gaudir d'algunes de les bandes, perquè en aquest cas actuen amb els Gossos, per tant, amb dues bandes mítiques i populars del nostre país. Ens quedarem amb una de les seves cançons més mítiques, Més que la meva sang.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Dos quarts i mig de 12 del matí, aquest divendres, a l'Espai L'Aurora es fa la Postparty, un espectacle de monòlegs conduït pel David Checa o en el que actua el David Checa, ara que els monòlegs s'han consolidat a la programació de l'Aurora amb l'Open Mic, fan un tancament de temporada. El títol és Les primeres cagades. Ja podem saludar el David Checa. David Checa, molt bon dia, benvingut.

0: literal d'això? És a dir, va de nens o va de primeres cagades de la vida?
1: Exacte. Mira, et faig una mica d'explicació de què va tot plegat. El tema és que doncs jo he anat provant text, aquest open mic que tenim a Rubí, que funciona també, que ja coneixes, a l'Espai Cultural L'Aurora, i doncs el text que anava provant doncs anava de les coses que a mi m'interessaven, principalment del que m'ocupa el 80% del dia, que és el meu fill, no? Aleshores, vaig anar depurant totes aquelles coses que, ostres, em funcionaven i tal, de temàtiques de paternitat, bebès i demés, nadons i demés, i el Marc Oliva, un professional d'això de la comèdia, em va dir, escolta, per què no busques una mare que faci com aquest contrapunt i feu un show, no? La teva versió de pare, la seva versió de mare. I vaig pensar, ostres, quina bona idea, no? Aleshores vaig contactar amb la Laia Castelló, que sabia que havia sigut mare també i que era còmica, amb un nadó de l'edat del meu fill, i em va dir que sí, que estava superanimada, i hem creat aquest show. I a més, doncs, per acabar de completar, no, la tercera pota del tamboret seria el de Llanos, una persona que és, bueno, és un absolut crac, i el que fa és presentar, és una mica l'antipresentador, podríem dir. Aleshores, aquest show es diu Postpart I, és a dir, postpart, ah. i la I latina grega, sempre em lio, és com David Bisbal, David Bustamante, la Y, la Y postparti, i és pues, el que passa després del part, no? Que ve la festa real. Això de les primeres cagades és l'eslògan, però bueno, que et dona a entendre una miqueta, doncs això, no?
0: Serveix per les dues coses, eh? Les primeres cagades literals del nen o nena i les primeres cagades com a pares.
1: Molt ben trobat. Molt ben trobat, sí, exacte. I a partir d'aquí, doncs, vam fer aquest show a Sabadell, vam estrenar farà un mes, i ens va funcionar prou bé, la veritat. Sí que és veritat que anem millorant coses i anem doncs, corregint, però el portem aquí a l'Espai L'Aurora, molt agraïts perquè ens cedeixin l'espai, amb un sistema de taquilla invers, és a dir, que és com una missa, donant la voluntat quan surt de la gent. I a partir d'aquí, doncs, esperem que s'ho passin la mar de bé i sobretot que vingui moltíssima gent a veure'ns.
0: Va, explica'm quina va ser la teva primera cagada amb el teu fill. Te'n recordes?
1: És que ho recordo. És que no ho recordo ben bé. No ho recordo ben bé. Sí que et puc dir l'última.
0: Ah, l'última.
1: Sí, et puc dir l'última.
0: Et queden unes quantes, eh? No pateixis.
1: Sí, és que clar, ara té 20 mesos. Tu imagina't, en 20 mesos la de cagades que he fet, no? L'última va ser a la piscina, que em vaig despistar un moment per buscar una barca i tal. Estava a la piscina aquella que toca de peus, no? Em vaig confiar i quan... van ser dos segons, no li fiquem més drama del que toca, però quan el vaig veure, bueno, era el Titanic, el meu fill, i el vaig anar a rescatar. Li vaig salvar la vida, podíem dir, no? Podem dir que sóc un superheroi.
0: Sí.
1: També podem dir que
0: o un mal pare que va mirar cap a una altra banda, que no tocava.
1: Exacte. Depèn de com ho vegis, no? Aquesta va ser la darrera cagada fa un parell de dies, t'ho imagina't, sí.
0: I aquesta interacció, com deies, amb la Laia, ho dic perquè tinc la sensació que, no sé si els pares feu més cagades que les mares, però teniu més la sensació de fer més cagades, no? De equivocar-vos més, sobretot amb la primera criatura. M'he trobat amb pares que diuen tu això ho saps fer? A la mare. I diu, no, jo tampoc. O sigui, no sé si és que dissimulem millor les dones, potser.
1: Jo penso que aquí hi ha una temàtica de rols de gènere que s'ha anat heredant durant diverses èpoques, no? I tinc el plaer i el gust de dir que jo i la meva dona combinem, o sigui, perdona, la meva dona i jo combinem 45%, 65% les feines. Jo sóc aquest
0: 45, 65? Part... O sigui, ho teniu mesurat?
1: Ho tenim mesurat, perquè el nen hi ha aquest tant per cent que quan es troba malament, quan li fa falta amb el que sigui, quan no, tal, és mama. Però la veritat és que m'ocupo molt i jo no he tingut aquesta sensació més enllà de que sí, escolta, per canviar-li el paquete, pues, aixecar-li les cames, no? Que et serà més còmode. Has de fer aquestes coses bàsiques, però que se't creixen molt ràpid, sobretot si vas amb confiança. I crec que als pares ens fa falta tenir aquesta confiança i dir, escolta,

0: anem a ocupar-nos també del 50% si es pot.
1: Clar, no. Jo no estava parlant de repartiment, eh? Estava parlant de percepció de seguretat. Percepció de...
0: Exacte.
1: De jo controlo.
0: Exacte, i la resposta en aquesta pregunta, el rols de gènere fa moltes vegades que ens facin veure nosaltres mateixos que no controlem. Però bueno...
1: Sí que no controla ningú. David, que
0: no,
1: ningú
0: exacte.
1: Controla. Sí. Que ningú controla. Que pots dissimular, però a tu et donen aquella cosa
0: sí.
1: I busca't la vida. O sigui, acaba sent una cosa còmica.
0: Exacte, i ni instruccions ni res. A més, depèn del llibre que llegeixis, et donen unes instruccions diferents a altres, no? Per exemple, amb el tema de dormir, que és una cosa que diuen l'expressió de «he dormido como un bebé». Qui diu això no ha tingut un bebé mai a la seva vida. És increïble. No hi ha res que dormi pitjor que un bebé. I aleshores, depèn del llibre que llegeixis, et diuen «no, déjalo llorar i que s'acostumbre», no sé què. I depèn del que diguis, el llibre que llegeixis et diuen «no, és que esto crea un trauma, has d'estar per ell, has d'estar amb ell». No? Aleshores, les instruccions solen ser contradictòries, no són
1: total.
0: Com...
1: I no hi ha terme mig, eh? No hi ha terme mig. I quan...
0: Segurament hi ha, i aquí és veure, no? També cada criatura és un món, eh? I cada pare i cada mare i cada relació és un món, i al final també molta gent et dona lliçons, no? Del que li... No? És típic, això.
1: De tot això parleu, suposo, no?
0: Jo sí. I què passa? Que, ostres, al final és això, és que tu t'ha funcionat amb la criatura a la teva època, no? Però, per exemple, a mi em donaven consells que després li dèiem a la pediatra i la pediatra ens deia, no, esto... claro. ¿Dónde vas? Dándole papilla con 3 meses, no? No. Però, bueno, això és així, s'han d'agafar els consells de bon grat i... posar-los una mica en quarantena i a partir d'aquí decidir si te'ls adaptes o no.
1: Parlàvem de l'Aurora. Ha funcionat molt bé l'Open Mic. És l'únic espectacle no musical que es fa a l'espai de la CGT i la gent de l'Aurora està contentíssima i diu que ha funcionat molt bé. Això es pot entendre també com un tancament de temporada per aquell públic que us ha anat seguint cada mes?
0: Es pot entendre així, sí. Sí que és veritat que no té res a veure perquè el Open és gent provant text i això que portem aquest divendres és text provat ja, que funciona. Aleshores, en teoria, has de riure't molt i ha de funcionar tot molt bé perquè ha estat provat diverses vegades, no?
1: Però sí ha funcionat que, bé l'Open. L'Open ha funcionat bé i la gent riu.
0: Sí, ha funcionat bé quant a públic, en quant a gent, en quant a ambient. Sí, correcte. El que passa que la gent que va provar textos, pot ser professional, eh?
1: Clar.
0: Però gent que va provar textos, clar, són textos no provats. Aleshores, et fan gràcia a casa teva, vas allà, els expliques, i hi ha moltes vegades que no entren aquests textos. Sigui perquè no estan ben explicats, sigui perquè no s'entén. Mira, que hi ha una tonteria... Bueno, no és una tonteria, és una cosa molt rellevant, jo crec. Per exemple, el públic de l'espai l'Aurora és un públic veterà, podríem dir, no? Hi ha molts locals que són públic més jove i tal. Si tu dius allà Grindr o dius adopta un tio, bueno, adopta un tio és massa literal, no? Però ara el Tinder sí que es coneix, no? Però abans tu deies Tinder i ningú sabia el que era Tinder.
1: Uh-huh.
0: Però si tu deies l'app de ligar, tothom ho entenia.
1: Clar.
0: Aleshores, totes aquestes coses que tu a casa teva vas escrivint i vas portant allà, hi ha moltes vegades que això, que no funcionen per ritme, que no s'entenen per paraules, que no fan gràcia perquè no fan gràcia, perquè no connecten, o perquè no empatitza la gent. I tot això tu ho has d'anar provant. Aleshores, tot el que portem aquest divendres és text que, a nivell de ritme, a nivell de paraules, a nivell de fer risa i a nivell d'empatitzar, tot això funciona.
1: De tota manera, et diré que amb això de les criatures i de la paternitat i la maternitat funciona perquè, al final, ningú té instruccions, ningú té ni idea de com fer-ho, tothom es troba les mateixes cagades i fa cagades molt semblants i al final... és un tema amb el que acabes empatitzant perquè t'adones que passin els anys que passin, la gent té les mateixes pors, els mateixos neguits i també les mateixes alegries, per sort, eh? Però,
0: sí,
1: però que al final
0: sí.
1: És un tema que ens uneix moltes vegades, no?
0: Sí que, mira, ja et ficaré, perdona, eh? És que em viatjo en la meva ment i t'he de dir que aquest dijous passat... la setmana passada, vaig anar a un open a provar text, val? Perquè jo continuo escrivint i continuo provant coses per afegir-les aquest divendres, per exemple, no? I tenia un bloc de, jo què sé, 7 minuts de coses de bebès. Notava que la gent no acabava de connectar i dic, ostres, igual no, el text no està bé, no? I vaig fer la pregunta del millor, em vaig preguntar, qui d'aquí ha estat pare o mare?
1: Ningú
0: a la sala, era gent joveníssima. Clar. Ningú, i clar, no connectava per això.
1: Mira, què m'està contant este senyor, no?
0: Per tant, això també ho hem de tenir en compte, que tu des d'allà haver viscut, no?, una sèrie de coses i tal, però hi ha gent que encara no ha viscut aquesta experiència i també s'ha d'adaptar el text amb ells, no?, per si algun dia, doncs, escolta, venen a veure'm, tot i que perquè els hi faig gràcia, més que pel contingut.
1: Jo crec que haurien d'estar atents els que no tenen fills. Sobretot perquè s'ho pensin bé, després del que expliqueu.
0: Però per molt que t'avisen...
1: Per donar-li una vuelta.
0: Per molt que t'avisen, eres maçoca,
1: La cagas, tu... la cagas. Si és que està ben posat el nom. La cagas. Sí. Dius, per què hi vas? Doncs pues allà estàs. David, moltíssimes gràcies. Et deixem marxar perquè em sembla que has de tornar a les teves obligacions i ja ens has dit, amb aquest repartiment 65-45, que m'ha fet molta gràcia, que havies de tornar a la conciliació. Així que gràcies, que sigui tot un èxit.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me l'espai i això, esperem que tothom que pugui s'animi a venir aquest divendres a les 8:30 i a 8:45 i gaudir d'un bon espectacle de comèdia. I la propera vinc presencial amb vosaltres, us
1: Vinga,
0: ho prometo, eh?
1: D'acord.
0: Una abraçada.
1: T'esperem aquí, una abraçada.
0: Que vagi molt bé. Adéu.

La postparty, aquest espectacle de monòlegs que es fa aquest divendres a partir dels 8:45 a l'Espai l'Aurora. Em quedo amb l'eslògan del David Checa. És com anar a missa. Vas, veus l'espectacle i després dones la voluntat. Això sí, una mica més divertit, si em permeteu l'expressió, que anar a missa. Aquesta és una de les propostes que tenim per aquest cap de setmana. L'altra us explicàvem el teatre sense teatre. La veritat és que la ciutat està plena de propostes teatrals, d'oci i lúdiques, pràcticament a diari i excepcionalment al cap de setmana.

Queden 9 minutets perquè siguin les 12. A banda de les propostes que us hem fet i de les que hem parlat en profunditat, ens agradaria també recordar-vos algunes de les coses que podeu fer a la ciutat. Per exemple, avui, sobretot adreçat als més joves, una conferència, un taller més aviat, que forma part de les activitats del Dia Mundial Sense Tabac. El Dia Mundial Sense Tabac és el dia 31 de març, enmig d'aquesta activitat, vaja, o durant tot el mes es fan activitats per doncs, convèncer i fer divulgació entre la ciutadania de la importància de deixar aquest hàbit. I en aquest cas se centren especialment en els més joves, per això aquest taller es fa a partir de les 5 de la tarda a la Torre Bassas i es tracta de reflexionar sobre la pressió social. Es diu Dona-li que no és tabac. O sí, perquè parlen dels vapers, dels vaporejadors, que ja sabeu, estan molt de moda entre la gent jove, que moltes vegades tenim la percepció de que són menys nocius que el tabac habitual, però que avui ens explicaran que són igual o més de nocius. En aquest cas, com s'adreça a gent molt jove, es reflexiona sobre la pressió social, perquè moltes vegades els nois i noies comencen a fumar i sobretot aquests vapers, una mica per la pressió del seu grup, perquè hi ha un altre amic que ho fa, perquè dona bona imatge, podríem dir, o doncs això fa que sembli que sigués gran. Del que parlaran serà de què són aquests vaporejadors, aquests vapers, per què s'han posat de moda, qui són els tipus de dispositius i la seva accessibilitat, com funcionen, quines substàncies contenen i, sobretot, trencaran aquest mite de que no és tabac. És a dir, explicaran que també pot ser nociu per a la salut, que pot causar, entre d'altres, lògicament, dependència, afectació respiratòria, pensem que no. Molta gent pensa que no generen dependència, però generen tanta dependència com el tabac convencional, però també poden tenir impacte cardiovascular al nostre cos, i hi ha tota una sèrie de substàncies tòxiques i metalls pesants que ens poden fer mal. A més, també donaran estratègies, per això dèiem que no és una conferència, és més aviat un taller, perquè donaran estratègies per gestionar la pressió de grup i per poder prendre decisions saludables. És a dir, que el teu grup d'amics fumi no vol dir que tu ho hagis de fer i de vegades doncs allò que ens hem trobat tots en alguna ocasió en l'edat més jove, l'adolescència, de va, vinga, si només és una mica, doncs una de les coses que expliquen és precisament com tenir estratègies per dir no, si és que vols dir no, és a dir, que decideixis tu si vols fumar o no fumar. Aquesta és una de les activitats que es fan en aquest dimecres, però ja sabeu que aquests dies estem explicant una altra activitat que s'està fent en les últimes setmanes a les places de la ciutat i que es diu Juguem i Respectem. Són jocs de taula, jocs de moviment, d'habilitat, amb activitats de construcció i altres propostes per treballar la psicomotricitat que es fan avui a partir de les 5 de la tarda en aquest cas, a la plaça Neus Català. L'activitat va voltant, Els dilluns es fa a la plaça Neus Català, ahir es va fer a la plaça Constitució i estava força concorregut, avui es fa també a la plaça Neus Català, dijous es farà a la plaça Miguel Hernández i divendres de nou a la plaça Constitució. Què fan? Doncs de 5 de la tarda a 8 del vespre, els nois i noies de fins a 14 anys es poden acostar, hi ha unes monitores, unes expertes en educació en el lleure, que porten aquesta maleta de jocs i que ens cedeixen jocs. Nosaltres, en aquest cas els nens, vaja, poden practicar qualsevol d'aquests jocs a la plaça, a l'espai públic, i es tracta de comprometre's a tornar a aquest joc en perfectes condicions. Per tant, es tracta d'aprendre a compartir, a viure i a gaudir del carrer i, a més, de ser responsables, lògicament, per portar, per tornar aquests objectes que fem servir de forma compartida. Molt recomanable, a partir de les 5 de la tarda, en aquest cas, a la plaça Neus Català, al barri de les Torres.

Això que us explicàvem són coses que podeu fer a la ciutat avui, aquest dimecres 3 de juny, però tenim un munt d'activitats durant el cap de setmana. Us explicàvem que es fa el teatre sense teatre, ens ho explicava a primera hora el Jordi Madaleno, a www.rubi.cat trobareu tot el programa del teatre sense teatre, però a més tenim també diversos espectacles als teatres, en aquest cas al Teatre Municipal La Sala, ja sona de fons el clàssic de Bizet, Carmen, ahir en parlàvem, podem veure aquest divendres a partir de les 8 al Teatre Municipal La Sala una versió de Carmen del Ballet de Barcelona. En aquest cas, el Ballet de Barcelona, que ja sabeu que assaja a l'Espona, fa una coreografia d'aquest Carmen del Jimmy Gamonet, que és un coreògraf d'origen peruà que va estrenar aquesta versió, aquesta coreografia modernitzada de Carmen, primer amb el teatre, amb el Ballet de Miami i després amb el Ballet Nacional de Perú. És una obra que, com els mateixos intèrprets explicaven, en aquest cas el Gustavo Amaya, que és el personatge masculí, el protagonista masculí, el Don José, i també el director artístic, el Chase Johnsey, que passaven ahir pels micròfons de Ràdio Rubí, ens explicaven que és una Carmen diferent, una Carmen empoderada i una mica més transgressora, fins i tot el vestuari, l'escenografia és totalment diferent, però és una sort poder gaudir d'aquest espectacle que després d'estrenar-se a la nostra ciutat marxarà a Barcelona i es podrà veure al Teatre Condal. En aquest cas, podeu ja comprar les entrades a través de la plataforma Covin. Les entrades van dels 18 als 25 euros. S'han d'adquirir a la taquilla, o aquests són els preus, en taquilla, però és un espectacle que pertany també a la campanya Escena Jove, és a dir, que els joves de 12 a 35 anys poden adquirir les entrades a 5 euros. Si encara no les heu comprat, si encara no heu entrat a comprar-les, us recomanem que ho feu. Queden força entrades, com dèiem, des de 5 a 25 euros, i és una oportunitat única de veure un espectacle d'alt nivell, de molt alt nivell, de dansa, i que només en uns dies estarà primer a Barcelona i després voltarà per diferents països europeus. Tenim la sort de poder veure el Ballet de Barcelona aquí a la nostra ciutat perquè tenen la seva residència a l'Espona, a l'edifici de la nostra ciutat. Per tant, molt recomanable. Si voleu, podeu comprar aquestes entrades, ja sabeu, és teatrelasalarubi.covin.cat. Aquesta és la plataforma. Molt teatre al carrer, com dèiem, també teatre dins dels teatres, monòlegs, festes de barri, perquè tenim també les festes del 25 de setembre, per tant, activitat diversa per gaudir de la ciutat. Ja sabeu que totes aquestes activitats us les expliquem aquí, a Ràdio Rubí, també a www.radiorubi.cat. Acabem el programa, tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez, amb tota l'actualitat de la ciutat i també amb totes les informacions relacionades amb la cultura. Que passeu bona tarda.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. En Comú Podem vol aclarir quins criteris va seguir el govern per autoritzar els preparatius per al rodatge de The Last Druid, la pel·lícula de Russell Crowe, que té previst gravar-se aquest mes a la zona natural de Can Sant Joan, totalment tancada al públic per les restriccions de la pesta porcina. A instàncies de les agrupacions de Rubí i també de Sant Cugat, el grup parlamentari dels Comuns ha registrat una bateria de preguntes a l'executiu català sobre aquest polèmic rodatge. Ho explica el Jordi Arnaiz, d'En Comú Podem Rubí.
3: El que està en joc és la credibilitat, sobretot com que tenim com a administració, no? Perquè al final portem molts mesos de restriccions a la ciutadania, no? Que no pot anar a depenent quin entorn natural, i ara es trobem que aquí s'autoritza el mes de febrer que es fes un rodatge, quan és, precisament aquesta zona està afectada, no?, per la pesta porcina i té una sèrie de restriccions sanitàries molt estrictes. Estrictes que suposen que, per exemple, la gent de Rubí no pugui accedir, que porti temps que no pot accedir a aquest parc.
2: Entre les preguntes fetes arribar al govern, la formació busca aclarir quins criteris tècnics i sanitaris van permetre autoritzar un rodatge en una zona amb fortes limitacions d'accés per al conjunt de la ciutadania i per què les deficiències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici. Des d'En Comú Podem posen el focus en el greuge comparatiu que l'autorització d'aquesta pel·lícula suposa respecte als habitants de Rubí de Sant Cugat, que fa mesos que tenen prohibit l'accés a l'antic cap de golf.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I el passat diumenge es va commemorar el Dia Mundial contra el Tabac i, aprofitant aquesta jornada, avui a partir de les 5 a l'Espai Jove de la Torre Bassa es farà l'activitat Dona-li que no és tabac o sí, organitzat pel Servei de Salut Pública. La idea és reflexionar sobre la pressió social, la imatge i la normalització dels vapejadors. Així també es parlarà dels mites, de les creences, de com funcionen i quines substàncies porten. També des de Salut Pública es vol remarcar aspectes com la dependència, l'afectació respiratòria o també l'impacte cardiovascular. Susana González, doctora de Mutu Terrassa, ha explicat que els joves no són conscients dels perills dels vapejadors.
4: Tu saps el que et poses a dintre d'aquest vàper? Quina substància has mirat? I clar, els joves, sobretot els molt adolescents, aquí en veiem pocs, però bueno, ja en tenim de 16 anys cap endavant, doncs, en alguns llocs de treball que estan aquí amb nosaltres. I jo els hi faig aquesta reflexió, no? Saps el que estàs aspirant aquí? Hi ha una... A més, la indústria va molt per davant de nosaltres, amb la qual no sabem moltes vegades què porta allà dintre. Hi ha algun estudi, inclús, que s'ha fet que només l'acció d'aspirar contínuament, encara que només aspiressis vapor d'aigua, ja crea unes pressions negatives en el pulmó que poden ser nocives.
2: Un altre dels aspectes que es vol posar sobre la taula aquesta tarda són les estratègies per gestionar la pressió de grup i prendre decisions el més saludables possible.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I en informació esportiva, Santi Fernández espera un 20 en potencial per no patir la pròxima campanya. Cisco Lara García.
5: El tècnic té una dilatada trajectòria dins del futbol, amb 7 anys fins i tot al primer equip del Juventud 25 de setembre. Intentarà arrelar l'equip en aquesta primera catalana i la tercera temporada consecutiva i, sobretot, n'és conscient que el pressupost doncs dona pel que dona i miraran de treballar per a la permanència. Un Santi Fernández, al qual escoltarem el programa del migdia d'esports a partir de 1:45 de la tarda. També tractarem doncs la vetllada de boxe organitzada pel Club Boxeo Rubí de cara el pròxim dissabte. Tota la tarda de boxejadors que passaran per la nostra ciutat, 15 combats estan previstos amb la presència d'un total de 5 boxejadors del club de la nostra ciutat en un nou espectacle de boxa a Rubí. Pel que fa al futbol adaptat i al Camp Mir, presència en semifinals de la Willy Seven en primera divisió amb derrota 4-0 davant del Sant Vicenç. El conjunt de la nostra ciutat lluitarà per la tercera i la quarta plaça en la jornada de Cluenda.
2: Res més per ara. Tornem a més informació al butlletí de la Una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen al Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert
2: 60,
1: Abril?
2: 60 i pico, sí. Estic en procés de crear una mena de graella. Per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet a la primera part del que farem avui tractarem de la segon programa dedicat a la Guerra de les Malvines, i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgullés moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès, vull dir que és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Ja està en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: Podria ser, no porto la compta. Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que
2: jo crec que sí.
1: Antiguitat i per...
3: Jo vaig fent, jo vaig venint.
1: I per recurrència, doncs també...
3: Si al final vinc per petar la xerrada una estona.
1: Sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I posem els segells i d'això va molt bé. Adrià Hernando, gràcies. Benvingut.
3: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la Guerra de les Malvines és un conflicte... Perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
3: A veure, és que és un conflicte... Sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: A qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
3: Exacte. Sí, sí. A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol, on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre, i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten, ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? I pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, el 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no? Lluint a casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extres a la plataforma Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi, sí, extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, ens fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que a escoltar els episodis exclusius doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les tres categories doncs estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí,
0: clar.
2: Va, doncs tenim tres categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundim tant.
2: Que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos. D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és, bàsicament, donar-nos suport i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran dos, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
2: Sí,
0: tot això
2: també,
0: ho poden
2: també
0: veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno.
2: Hi ha gent de tot.
1: Sí.
2: I llavors
1: és molt interessant. Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no, que són la glòria eterna, és el cim, no, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai! Això pot passar un altre cop, poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen
0: no vull dir
2: coses,
0: res, eh?
2: Sergio.
0: Val la pena, coses. Fer-se Patreon.
2: Sí, eh?
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: Ah, també
2: perquè també serveix, però no et dona res. L'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses, i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc, i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió, i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, La guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim. M'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets, com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar, perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Sí.
0: Ho sabia.
1: Podria haver guanyat, sí, clar.
0: És un poc Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte.
2: No, però no.
1: De fet, malgrat l'avantatge naval britànic, que ja han comentat...
2: O sigui, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística, la guerra, és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques. Mm-hmm.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans, van commocionar la societat americana anys abans. I per fer, justament per això, el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh.
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar a amenaçar de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables. 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però, sobretot, el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser, amb tot l'honor dels britànics, després cultivat, després de dècades i dècades, i tot aquest imaginari comú com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada?
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Allà són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Port Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'elits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I s'haurien d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina va perdre moltes oportunitats de contraatacar, no? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia, no?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra. Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint-te de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Per als argentins era molt dur, això. Per als argentins era molt dur.
1: Ho havia de ser. Mm-hmm. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
2: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al vell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
1: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, tio. La defensa dels tercers no la pots confiar.
0: I francesos...
1: Bueno, a part de francesos, no?
0: Que si aquests tercers són francesos...
1: O anglesos, allà...
0: No. Fatal.
1: En fi.
0: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
1: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
2: I la pregunta, i a tot això, a Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
1: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la Comunitat Europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
0: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
1: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
0: Home, bomba, no? Clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea. Recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això. I justament, doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
1: Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Bé, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
0: Clar.
1: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però...
0: Sí, d'aquí neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu. Què voldries? És lo que tienes...
1: Un clar. Movimiento muy sexy.
0: Tot això, aquest era King Africa.
2: Has posat la segona
1: bomba,
2: cançó de King Africa o no?
1: Movimiento muy sexy.
0: Hosti, veus?
2: Si hagués l'Alberto, ho hagués fet.
0: Hagués entrat King Africa.
1: Ja,
0: segur.
1: Jo tinc un altre estil.
0: Sí,
2: absolutament.
1: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
2: I respecto, ja està bé.
1: Respecto a les decisions musicals de l'Alberto, però...
2: A l'Alberto l'estimem molt, però cadascú...
1: I cadascú té... Jo faig acudits amb els noms... però poso la música amb molta cura.
0: Molt bé, ja, gràcies, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden... Però, vaja.
1: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
0: Exacte.
2: La democràcia.
1: Per algú surten bé. Per la resta del món, no.
0: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
1: Bé, als Estats Units es va mantenir allò ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Mm. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscou va fer el que fas en aquests casos, no? Els teus enemics estan donant declatallades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
2: Pesquers.
1: Pesquers.
0: Clar, és que...
1: Estaven pescant.
0: És que, clar, és... jo entenc que els Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... Aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
1: És com... Sí, imagina't...
0: Sí, sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què feu?
1: Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cratallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierde.
0: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde. O sigui,
2: ah, sí?
0: Que tampoc... Sí, s'estan fotent d'hòsties al Real Madrid.
2: En els partits?
0: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
2: Sí que ho és.
0: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reaccionen internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina, què pensa, què diu?
1: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina, es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
2: ambigua, no?
1: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu Sexoset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvinas.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina, composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les illes Malvinas, composta per José Thieri, amb lletra de Carlos Obligado. Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado, al 1940, la va acabar composant.
2: No sé... 3,
0: no,
2: eh?
0: no perquè no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
2: Ha entrat molt bé.
0: Efectivament, ha entrat.
2: Per mi és, ja et dic, dels dos programes, top 3.
0: Però ha caigut perquè... És que, clar, aquí veus els Patreon, aquí, veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava, ha dit Carlos... L'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
2: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado. Era obligado a hacer esta broma, era obligado.
2: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... Tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
2: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
2: Para de barallar-vos.
1: Ja estàs tranquil·la en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
2: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa de... i crisis, o de les crisis en defensa, jo què sé, una cosa així.
2: Sí,
1: barrejant... En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarters que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa.
0: Mm.
1: Hosti, imagina't que, tio, ja t'allistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvinas. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'hi ha les Maldives, però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser... Jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Coneixes a tots. Ja gairebé tantes persones com...

0: Ha fet un monòleg, eh? Vull dir, sí, sí, això sí, és sí, un sí. tall, eh?
1: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar... El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
2: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent sense independitzar? Els 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
1: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
2: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals com de seguida o no de seguida o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
2: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
1: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
2: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la cosa i a sobre, pel maltractament que reps, t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
1: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
2: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3,

0: que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. Va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sostinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua.
1: Estaquear.
0: És que és una paraula que...
1: És una argentina, no?
0: Estaquear, sí. No sé com es diu en català. A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai, i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
2: És que els hi van dir que no es mengessin, sí, els xais.
0: Exacte.
2: Els hi van dir,
0: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges. El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo en un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recte final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines i carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, de Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: Jo la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltes a molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, pesat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja, no. Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recte final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xist aquest, eh?
2: No, és veritat, has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats, terrible, el panorama que li va quedar al soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no?, que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una feina estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però et toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja munto la vida bé després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó. Perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bé, bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més, que glorifiquen la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra. I això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai... Ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda brexista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en mentre la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann, que diu, la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
1: Sí, molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res,
1: el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni ens anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher, aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa, o gairebé tancar aquest programa, fent menció a un home del qual no hem parlat, perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix, com a mínim, ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que fins i tot en la pitjor situació de totes encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Para la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Para la vida de León Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí. Jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació. Però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació, que
0: és
1: que
0: una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament... és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les
1: el
0: Portes
1: d'Atrany. El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adri ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. L'Ajuntament de Rubí ha obert el període de consulta pública per actualitzar l'ordenança que regula els ajuts adreçats al pagament de les despeses generals dels habitatges. Les aportacions ciutadanes es podran presentar fins al 19 d'aquest mes de juny a través de la plataforma Participa. L'objectiu és adaptar el reglament actual a la nova legislació estatal en matèria d'habitatge i facilitar d'aquesta manera que aquest tipus d'ajudes arribin a més persones amb dificultats econòmiques o bé d'accedir a un habitatge. Aquests ajuts, de fet, formen part del Pla Local d'Habitatge de Rubí 2021-2027 i estan pensats per prevenir situacions d'exclusió social o residencial. L'ordenança actual va ser aprovada al ple municipal del juny de 2022, però ara el consistori considera necessari actualitzar-la per adequar-la a la llei 12/2023 pel dret a l'habitatge. La modificació també preveu introduir millores administratives per tal d'agilitzar tot el que és la gestió d'aquestes sol·licituds i ampliar el nombre de persones beneficiàries. El procés de consulta està obert a aquelles persones que tinguin 16 anys o més i que estiguin empadronades aquí a la ciutat. Durant les pròximes setmanes podran expressar opinions, necessitats i propostes relacionades amb aquesta futura ordenança.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el Ballet de Barcelona estrena Carmen aquest divendres i ho fa al Teatre Municipal La Sala. La companyia, que té la seva residència a l'Espona, presenta una versió més moderna d'aquest clàssic universal creada pel coreògraf peruà Jimmy Gamonet. Va estrenar per primera vegada aquesta versió de Carmen l'any 1997. A la seva coreografia presenta una Carmen molt més independent, molt més forta i, a més, també empoderada. Un dels grans atractius d'aquesta producció és la participació de Gustavo Amaya en el paper de Don José per al ballarí principal d'origen veneçolà. Aquest paper representa un gran repte artístic i personal. De fet, gràcies al suport de l'Ajuntament de Rubí, el Ballet de Barcelona manté el seu compromís d'acostar la dansa a tots els públics. El ballet s'estrena, com dèiem, divendres a la sala i després se'n va cap al Teatre Condal a Barcelona i després cap a Itàlia a fer gira. L'estrena rubinenca ofereix preus molt assequibles per si voleu anar-la a veure divendres, només 5 euros per a joves d'entre 12 i 35 anys, mentre que les entrades generals oscil·len entre els 18 i els 25 euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Tornem a partir de les dues en una hora a l'informatiu migdia amb les notícies principals d'aquesta jornada, dimecres 3 de juny.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
2: Dimecres 3 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
3: Joc. Amb Martí González.

Dimecres 3 de juny, avui parlarem de l'actualitat de la selecció espanyola masculina, que prepara, continua preparant el Mundial, que arrenca en 8 dies, l'11 de juny a l'Amèrica del Nord. Demà juga la selecció espanyola a Riazor, a la Corunya, contra Iraq, el primer partit de preparació d'amistós, abans de viatjar ja cap a Amèrica, per disputar ja dimarts vinent un amistós contra Perú, en aquest cas ja a Mèxic. Recordem que la selecció espanyola debutarà el dilluns, dia 15 de juny, a les 6 de la tarda d'hora catalana contra Cap Verd. En aquesta cita mundialista, la selecció espanyola que ja té 9 catalans i 8 jugadors del Barça. En parlem, com dèiem tot seguit, també parlarem de l'actualitat d'alguns clubs i també de la Federació de Casa Nostra de Futbol i també bàsquet, amb els play-offs de Lliga. Ahir, dues a priori sorpreses, la gran victòria del Barça després del desastre de diumenge a Múrcia i la derrota del Real Madrid a Madrid, al Palacio de los Deportes, 97-98 contra el Tenerife, que podria ser el rival del Barça en unes hipotètiques semifinals. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina continua preparant la cita mundialista que arrenca a Amèrica del Nord en 8 dies.
1: El combinat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. No hi serà, per exemple, Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió muscular i arriba just a l'inici de la competició. Tampoc no s'ha incorporat encara el porter barceloní David Raya, a més de la resta de jugadors que van disputar la final de la Champions dissabte passat. Dimarts de la setmana vinent, el combinat estatal jugarà un altre amistós, en aquest cas a Mèxic, contra Perú, i dilluns 15 tindrà lloc el debut amb el duel contra Cap Verd, que es disputarà a Atlanta.
0: I avui mirarem d'escoltar algun dels jugadors catalans i del Barça que han comparegut davant la premsa en les últimes hores. En categoria femenina, per cert, la selecció espanyola també està concentrada aquests dies.
1: A la llista destaquen les 7 catalanes i les 8 jugadores del Barça, sense comptar amb Alexia, Mapi León i Ona Batlle, que també hi són. Divendres, el combinat estatal s'enfrontarà contra Anglaterra en la lluita per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027, en un partit que jugarà a Mallorca.
0: A Somoja en concret. I pel que fa als clubs, ahir a la tarda l'Ajax va fer oficial l'arribada de Mitchell.
1: L'extècnic del Girona signa pel conjunt d'Amsterdam sota el paraigua de l'exblaugrana Jordi Cruyff per 2 temporades fins al juny del 2028. L'Ajax no passa pel seu millor moment i aquest any haurà de jugar una prèvia per classificar-se per la Conference League.
0: Mentrestant, el Girona pendents de qui substitueix a Mitchell.
1: Un dels noms que més sona és el de Carles Martínez, extècnic del Toulouse a la primera divisió francesa. L'exentrenador nascut a les franqueses del Vallès seria el millor posicionat per agafar les regnes del nou projecte que mirarà de tornar a primera el més aviat possible.
0: Mentrestant, al Sabadell, el club informa que ja venut més de 9.000 entrades per al partit d'aquest divendres.
1: S'espera una nova Creu Alta plena per al duel de tornada de la semifinal del playoff d'ascens a segona, en què el conjunt arlequinat ha de remuntar un 2-0 en contra al filial del Real Madrid. El partit aquest divendres a les 9 de la nit.
0: I avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el playoff d'ascens a tercera a segona federació masculina.
1: Aquest serà l'últim any amb un play-off català entre 4 equips, el guanyador del qual s'ha d'enfrontar al vencedor del play-off d'un altre grup estatal de tercera per aconseguir l'ascens. El canvi implica que aquests 4 equips classificats entre la segona i cinquena posició a la Lliga regular de tercera disputin les eliminatòries del play-off contra equips d'altres federacions territorials, amb un sorteig pur que respecti únicament l'ordre de classificació. Per tant, de 2 equips catalans com a màxim que poden pujar aquest any, en podrien ser fins a 5 si el sorteig ho permet l'any vinent. La proposta, això sí, encara ha de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola, prevista per al 30 de juny.
0: N'estarem pendents i avui escoltarem també reaccions d'alguns dels clubs de tercera federació, en aquest cas la grup 5, el grup català. En bàsquet, gran victòria del Barça ahir en l'estrena del play-off de l'ACB.
1: Els blaugranes van fer un partit molt sòlid ahir a Múrcia, mostrant una cara totalment diferent a la de diumenge, quan va caure estrepitosament contra el València al Palau en l'últim partit de Lliga regular. La victòria 68-91 li permet al Barça poder classificar-se per a semifinals si guanya demà mateix a l'UCAM Múrcia al Palau Blaugrana.
0: D'altra banda, sorpresa, l'altra eliminatòria de quarts de final que es va jugar ahir amb la derrota del Real Madrid.
1: El conjunt blanc, líder de la Lliga regular, va perdre a casa 97-98 contra el Tenerife, el 8è classificat, i haurà de guanyar demà a les Canàries si vol continuar optant el títol de l'ACB. D'aquesta eliminatòria en sortirà l'hipotètic rival del Barça a semifinals.
0: I avui serà el torn de la penya.
1: El Joventut visita aquest vespre la pista del Baskonia amb l'objectiu d'obtenir un triomf que els permetria decidir l'eliminatòria a casa. Els verdinegres hi arriben en bon moment, però són conscients de la dificultat d'eliminar el vigent campió de Copa amb el factor pista en contra. Aquest primer partit a les 9 de la nit.
0: També avui juga, per cert, el primer enfrontament entre València i Bilbao, dos equips entrenats per dos catalans, Pedro Martínez i Jaume Pons Arnau. En waterpolo ja tenim campió de Lliga, la divisió nord femenina.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró es va proclamar ahir campió de Lliga després de superar per un ajustat 9-10 en un final molt trepidant al Sant Andreu en el tercer i definitiu enfrontament de la final. Tots dos equips, per cert, es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions si superen les respectives semifinals.
0: Aquesta final comença el 10 de juny, en aquest cas a Malta. I parlant de finals europees, avui es decideix l'Eurocup femenina.
1: Amb la tornada de la final catalana barcelonina entre Barceloneta i Catalunya. El Cata hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat a l'anada 14-9, un marcador que les marineres miraran de remuntar aquesta tarda a partir de 8:15 a la piscina a Sant Sebastià.
0: En hoquei patins ja tenim definida també la final de l'hoquei lliga femenina.
1: Es tornaran a enfrontar com a la Copa de la Reina i com a les semifinals de la Champions, el Vilassana i el Fraga. L'equip de la Franja va superar ahir en el tercer i definitiu partit de semifinals el Telecable Gijón per 2-1. Les del Pla d'Urgell ja s'havien desfet per la via ràpida del Palau a l'altra semifinal.
0: En futbol sala ja tenim horaris per a la primera semifinal definida del playoff pel títol de la primera masculina.
1: I que enfrontarà el Barça i el Movistar Inter amb el factor pista favorable als blaugranes. El primer partit serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana, mentre que el segon es disputarà al pavelló Jorge Barbajosa dimarts de la setmana vinent, també a les 9. En cas que calgués un tercer assalt, es jugaria el divendres 12 de juny al 9 de nou al Palau.
0: I un últim punt en tennis. Tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final de Roland Garros, del quadre masculí de dobles, amb l'únic català que queda en joc, el barceloní Granollers, Marcel Granollers, i amb el seu company Ceballos, Horacio Ceballos, d'argentí, contra els francesos Nis i Roger Basselin. Ara mateix guanyen el primer set Granollers i Ceballos per 5-2, serveixen els francesos per situar el 5-3 al marcador.
1: El barceloní i l'argentí, caps de sèrie número 1, defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: Dimecres 3 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, de nou amb l'actualitat del Mundial masculí, que comença d'aquí a 8 dies. La selecció espanyola, amb 9 catalans a la llista i 8 jugadors del Barça, jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. I ahir van parlar alguns jugadors en actes promocionals, de fet ara ho està fent el seleccionador Luis de la Fuente, demà evidentment l'escoltarem també a la prèvia, com és el cas de Dani Olmo, el dorsal 10 d'aquesta selecció espanyola que per al Mundial. De fet, l'agarenc li preguntant justament per portar aquest número a la samarreta y si podría ser o no un pes.
1: A ver, tortas de puertas para adentro no hay. Yo creo que es más para afuera, algo que se ha hecho más run-run del que ha habido de puertas hacia adentro. Es un número que yo he llevado con anterioridad, con el que ganamos la Eurocopa y creo que tampoco fue del todo mal. Así que es un número que me gusta, que lo llevo y que por qué cambiar si está yendo todo bien.
0: Ahir la selecció va fer públics els dorsals per aquest Mundial, més enllà del 10 d'Olmo. Pel que fa a la resta de jugadors del Barça, Eric García portarà el 4, Ferran Torres el 7, Gavi el 9, Joan García el 13, Pedri el 20 i Pau Cubarsí el 22, i Lamine Yamal continuarà portant el 19. A Olmo també li van preguntar precisament per l'extrem mataroní, que continua recuperant-se de la lesió per arribar a la cita mundialista d'aquí a 15 dies.
1: Bien, lo veo bien, entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros. Así que contentos que vayan por el buen camino.
0: I per acabar de repassar alguns dorsals dels catalans en concret, David Raya portarà l'1, Marc Cubill el 2, Marco Corella el 24 i Víctor Muñoz el 25. Demà, com dèiem, aquest Espanya-Iraq a la Corunya. Després ja toca viatjar cap a Amèrica per jugar la matinada de dimarts contra un altre amistós, contra, en aquest cas, a Perú, a Mèxic, ja. I en l'estrena al Mundial serà dilluns 15 de juny, a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd, a Atlanta, en aquest cas. La selecció espanyola femenina, per cert, amb 8 jugadores del Barça, sense comptar Ona, Mapi i Alexia, a més de les catalanes Laia Codina i Jana Fernández, juga aquest divendres a Mallorca, un partidàs contra Anglaterra per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent, del 2027.

0: Més futbol. En les últimes hores hem sabut diverses altes del Terrassa, del Terrassa Futbol Club, de la segona federació masculina, que confirma un projecte ambiciós, en aquest cas per lluitar per l'ascens. Això sí, una d'elles ha comportat una onada de crítiques a les xarxes socials entre diversa gent de l'afició del club agarenc, i veurem si es podria tirar o no enrere. Seguint-ho ja el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa. Miqui, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia, Martín.
0: Doncs això, com ha anat aquestes crítiques al fitxatge de Ferran Ruiz, com dèiem, del jugador format al Real Madrid?
1: Doncs sí, recordem que ahir a la tarda coneixíem la incorporació de Ferran Ruiz com a nou jugador del Terrassa Futbol Club. Recordem que és un dels jugadors que està involucrat en un cas relacionat amb difusió d'imatges de caràcter sexual de menors d'edat. Recordem que a la seva etapa de formació al Real Madrid, a la cantera del Real Madrid, i ahir doncs, l'afició de Terrassa va començar a manifestar-se al respecte, i avui ha arribat el comunicat, aquest matí, cap a les 11, ha arribat el comunicat de les penyes i dels grups d'animació del Terrassa, Infierno y Garense, Malarrassa i Anònims, que han volgut deixar clara la postura de no donar suport a cap jugador que estigui involucrat en un cas relacionat amb el que hem comentat, amb la difusió d'imatges de caràcter sexual de menors d'edat. Diu aquest comunicat que el Terrassa és emblema d'una ciutat compromesa amb les igualtats socials i amb els drets de les dones. Diu que respectem i defensem aquest club i la seva afició, per tant, no vol que el Terrassa quedi tacat per una situació en què es vulnera el dret a la intimitat, al consentiment i la protecció dels menors. Aquest comunicat acaba dient que els valors han d'estar sempre per davant de qualsevol consideració esportiva. Aquesta és la situació a l'espera de la manifestació del club. De moment, silenci a les files del Terrassa. Per tant, veurem quina és la reacció al respecte d'aquesta revolució en les darreres hores.
0: Gràcies, Miqui. Doncs sí, estarem pendents de si es tira endavant o no aquest fitxatge de Ferran Ruiz, que ja estava fet, com també tres incorporacions més que va fer oficials ahir el conjunt agarenc a aquesta segona federació. Gràcies, Miqui. Avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el play-off d'ascens a tercera a segona federació masculina, que serà l'últim any, per tant, amb el play-off català entre quatre equips, el guanyador del qual s'ha d'enfrontar al vencedor d'un play-off d'un altre grup estatal, la tercera, per aconseguir aquest ascens. El canvi implica que aquests quatre equips classificats entre la segona i la cinquena posició a la Lliga Regular de Tercera disputin les eliminatòries de play-off contra equips d'altres federacions territorials, amb un sorteig pur que respecti únicament l'ordre de classificació. Per tant, de dos equips catalans com a màxim que poden pujar aquest any, un ha estat el Manresa, i veurem si serà el Cornellà o el Badalona, el que guanyi aquest play-off català s'enfrontarà al que guanyi el play-off gallec, en aquest cas, en podrien ser fins a 5, si el sorteig ho permet, l'any vinent. Escoltem reaccions a clubs catalans, en aquest cas d'un dels equips que ha disputat aquest play-off aquest any, el Vilanova, a través del seu director esportiu, Pablo Becerril.
2: D'entrada, podem dir que la nostra valoració és positiva. En el primer lloc, entenem que és una mesura que potencialment, almenys, és molt beneficiosa pel futbol català, i això és un aspecte molt important. És a dir, a dia d'avui puja un equip directe i potencialment un equip en la fase de play-off. D'aquesta manera, la potencialitat dels ascensos s'eleva, lògicament també pot ser inferior, però també pot ser molt superior, i això entenem que és un avantatge pel futbol català, que al final és un aspecte que tots hem de tenir en compte i que beneficia, crec, que la globalitat del futbol català.
0: I en el mateix sentit s'expressava també el president de la Muntanyesa, Pedro García, també en declaracions aquí a l'Enjoc.
3: Sinceramente, la reforma que impulsa la Federación Catalana de Fútbol la veo muy inteligente, porque a nivel territorial Cataluña pues contamos en el grupo de tercera división con equipos con un potencial muy fuerte, y tanto deportivamente como económico, y yo creo que así pueden haber muchísimas más opciones de ascensos de equipos catalanes, por supuesto, y se puede ver beneficiado pues en consecuencia todas las categorías.
0: Això deia també Pedro García. Aquesta proposta, això sí, encara ha de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola, prevista per el 30 de juny. En bàsquet, ara parlem de la victòria del Barça i la derrota del Madrid en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol, però és que avui s'estrena la penya en aquests quarts de final de l'ACB, en aquest cas a la pista del Baskonia, el campió de Copa. Els bertineres hi arriben en bon moment, amb ambició de poder guanyar avui a Vitòria per tenir la primera opció de classificar-se per semifinals divendres a casa a l'Olímpic de Badalona. En parlava del tècnic del Joventut, Dani Miret, fent referència també a la decepció de no ser a la Final Four de la Champions aquest any, que es va jugar precisament a Badalona.
4: Primer, que la reacció de l'equip ha estat molt bona. Tenim un vestuari molt de la penya i un molt professional i amb molt de compromís, i crec que aquest tram final s'ha vist. Penso que l'equip arriba bé als play-offs. Mantenim la il·lusió que hem tingut des del principi. És veritat que el tema de la Final Four... Hem de tenir una mica més de tranquil·litat, segurament, quan arribin aquests petits partits de 2-3 minuts al final, per acabar de portar-los al nostre costat. Perquè sabem que per guanyar un partit a camp del Baskonia has de passar per aquests moments de màxima igualtat, i allà és on crec que l'equip té ganes de tenir una altra oportunitat.
0: Sobre el rival, Dani Miret avisava de la dificultat de superar el Baskonia, especialment al Buesa Arena.
4: Han estat un equip més competitiu i més compacte, ho han demostrat a la Copa del Rei, ho han demostrat sobretot a casa, que són un dels millors equips, no? Com a local. Han guanyat 15 partits i només n'han perdut 2 a la Lliga CB, que és una dada molt impactant, i nosaltres, evidentment, anem allà amb tot el respecte i sabent que hem de fer un partit molt bo en tots els factors, el seu nivell físic, el seu talent individual, el rebot, el control de les pèrdues. Hem de treure excel·lents en totes aquestes assignatures per poder jugar un partit petit al final i poder-lo guanyar.
0: Això deia Dani Miret sobre aquest Baskonia Joventut avui a les 9 de la nit, el primer partit d'aquesta sèrie de quarts, divendres el segon enfrontament a l'Olímpic de Badalona. I també avui arrenca l'eliminatòria entre València i Bilbao, dos equips entrenats, com la penya i el Barça, per entrenadors catalans. Els escoltem a tots dos a la prèvia, el del València, Pedro Martínez, i el del Bilbao, Jaume Ponsarnau.
5: Tener máximo respeto por un rival que ha hecho una temporada excelente, que juegan un baloncesto muy bueno, que tienen en ataque, tienen un juego que es muy difícil de defender porque tienen muchísimas opciones, y en defensa pues tienen físico, trabajan muy bien en atrás, y bueno, ya se vio el partido que jugamos aquí, que lo ganamos de milagro al final, ¿no? Entonces hay que estar preparado para eso y muy concentrados.
6: Para que nos tocase el Valencia tenía que ganar en el Palau. Pasó, y pasó encima mostrando una imagen fantástica, ¿no? El Valencia jugó muy, muy, muy bien, y en este sentido, pues ver cómo el Barça, la impotencia del Barça, pues es una cosa que da mucho respeto. Pero sabemos que es muy difícil, muy, muy, muy difícil, pero se puede, ¿no? Y como se puede, vamos a intentarlo.
0: Avui a les 7, aquest cas el València-Bilbao al Roig Arena, i ahir, com dèiem, gran victòria del Barça a Múrcia, a la pista d'Ucamp, 68-91, després del desastre de diumenge en l'últim partit de Lliga regular, el Palau contra el València. Els blaugranes van mostrar ahir una cara totalment oposada i van superar clarament el conjunt murcià. Escoltem l'entrenador del Barça, Xavi Pascual.
7: Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga CB, con mucha anotación, cercano a los 100 puntos, haciéndolo bien, jugando buen baloncesto, y fue un partido de estos que todo va al revés y que nos bloqueamos. Entonces somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente, entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien, lo siento bien, entrenamos bien, estamos juntos, estamos en la misma dirección, hoy hemos demostrado. No passes d'un partit tan malo a uno bueno com el de hoy si no estàs en un bon moment.
0: El Barça, que recupera el factor pista, i demà mateix al Palau Blaugrana podria obtenir el bitllet per a semifinals si torna a guanyar a l'Ucamp. Però la sorpresa més gran d'aquests quarts és el triomf d'ahir del Tenerife, 8è classificat a la Lliga regular, a la pista del Real Madrid, el líder, 97-98, en un final d'infart. Els blancs, subcampions de l'Eurolliga, estan obligats a guanyar demà a l'Illa Canària si volen seguir tenint opcions de ser a semifinals, on s'enfrontarien, de fet, al vencedor d'aquest Barça-Ucamp-Murcià.

0: En waterpolo, l'assolim centre de natació Mataró es va proclamar ahir campió de Lliga a la Divisió Nord Femenina després de superar per un ajustat 9-10 en un final molt emocionant al Sant Andreu, en el tercer i definitiu enfrontament de la final. Tots dos equips, per cert, es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions si superen les respectives semifinals. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
1: L'assolim centre de natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la Divisió d'Honor Femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que, fins a la setmana passada, mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart és el tècnic mataroní.
2: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
1: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
0: Gràcies, Josep Maria. N'estarem pendents, evidentment, la setmana vinent de la Final Four d'aquesta Champions femenina amb dos catalans, el Sant Andreu i el Mataró. I parlant de finals europees, avui es decideix l'Eurocup femenina amb la tornada de la final catalana, evidentment també de waterpolo. De fet, barcelonina entre Barceloneta i Catalunya. El Cata hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat a l'anada 14-9, un marcador que les marineres miraran de remuntar aquesta tarda a partir a la piscina Sant Sebastià a partir de 8:15 del vespre. Aquest Barceloneta-Catalunya, tornada de la final d'Eurocup femenina de waterpolo.

I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Quants cafès o té podem prendre al dia?
3: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mg de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant una setmaneta i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
7: Va, som-hi, que tenim teca per avui. I en aquest dimecres, benvinguts a l'emissora municipal Esports que es posen en marxa avui per escoltar en profunditat els protagonistes de la nostra ciutat, perquè hem de parlar de futbol i del Juventud 25 de setembre, perquè escoltem l'entrevista mantinguda amb l'entrenador de la pròxima temporada del primer equip, Santi Fernández, també. Mirem cap a dissabte i la vetllada de boxa organitzada pel Club Boxeo Rubí, a més de mirar també cap al cap de setmana, venint d'un altre cap de setmana de competició. Parlem del futbol adaptat i del Camp Mir. Són els temes que posem sobre la marxa per aquest programa que arrenca ara mateix.
6: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
7: Estem al costat del Santi Fernández, el nou entrenador del Juventud 25 de setembre, per dir-ho d'alguna manera, no, Santi, què tal?
8: Hola, bona tarda.
7: Sí, perquè això de nou és molt relatiu amb tu aquí, eh?
8: Bueno, sí, la veritat que és una altra experiència, bueno, molt agradable per mi i bé, i encetarem una nova temporada aquí al 20.
7: La considerem la tercera etapa o la segona? Perquè el que vam fer allò al mes de novembre...
8: Bueno, jo crec que més la segona etapa, no? Perquè al final, si és veritat que jo vaig estar en un impàs de 3 setmanes, on després ja es va quedar Kiko Díaz i per tant vaig aportar molt poquet.
7: Per cert, Kiko Díaz, amb el qual, per aclarir-ho, no hi ha hagut cap problema, perquè vas fer de pont, sou amics de tota la vida.
8: Kiko Díaz i jo som amics des de petits. Qui pensi que això no està parlat, s'equivoca, no? Al final hi ha una amistat que no la trencarà ni el futbol ni res, ni cap persona. I a partir d'aquí, el primer dia i la primera vegada que a mi em truca el director esportiu d'aquí, Esteban, per oferir-me el càrrec, el primer que ho sap és Kiko i la meva dona. Per tant, amb això t'ho dic tot.
7: Un Kiko Díaz que ha fet una feina impressionant. Les coses com són, eh? Ens va sobtar tots que marxés.
8: Brutal. Parlem futbolísticament. A l'inici de la temporada no va ser bo. A partir d'aquí destituir l'entrenador. Aprofiten que jo estic aquí de director tècnic perquè agafi l'equip i li doni un impuls cap endavant. Llavors jo estic 3 setmanes. Jo arribo un dimarts a les 8 de la tarda, tenia que entrenar 25 tios a Primera Catalana i estava sol, no tenia cos tècnic, i Kiko Díaz, gran amic meu, es va oferir per venir a ajudar-me. A les 3 setmanes ell es va quedar i a partir d'aquí, jo crec que la temporada de Kiko, de Àlex i de Pinti ha sigut molt bona. Jo crec que l'objectiu s'ha complert i a partir d'aquí les coses de futbol. Que no s'entenen? No. Que jo no ho entenc tampoc? Igual. I sóc l'entrenador l'any que ve. Però són coses que passen al futbol i que al final els resultats manen, no? Ells, els resultats, els han afavorit, han complert l'objectiu, han fet una gran feina, però al final, qui decideix creu que no són idonis pel següent projecte i a partir d'aquí jo no puc entrar.
7: És que Kiko Díaz ens ho va dir a nosaltres, eh? Doncs que no ho entenia, però que sabia que això era futbol.
8: Sí, és que...
7: A qui no li ha passat, no?
8: És que, sí, però el futbol treu tot el dolent de la gent, no? Al final hi ha molt coses bones perquè deixes molts amics, deixes, molts coneguts i té coses dolentes com aquesta, no? Perquè al final, quan compleixes un objectiu i no renoven, no s'entén, no? Però, a vegades ja va passar amb Betis, no? Amb Betis també va fer una primera volta molt bona, també es va destituir perquè va agafar una dinàmica dolenta i el futbol té aquestes coses. Al final, les persones han de prendre decisions i a vegades s'equivoquen, a vegades encerten i hem de tirar cap endavant perquè el món del futbol té aquestes coses.
7: Doncs anem amb aquesta, perquè, la decisió ha vingut del club proposant-te aquesta nova etapa com a entrenador, però també havia d'haver-hi una decisió per part d'un Santi Fernández que havia arribat aquí com a secretari tècnic, que havia arribat aquí per portar l'equip femení, havia arribat per una altra història, i ara ho ha canviat tot. Aquesta decisió teva, en què radica?
8: Al final acaba la lliga del primer equip. Dimarts parlen amb Kiko i el seu equip tècnic i li diuen que no renoven i hi ha un impàs uns dies on tothom parla aquí al 20 d'aquí pot ser l'entrenador tal. Esteban és molt hermètic amb aquestes coses. És veritat que a mi en cap moment m'havia dit que jo vull que tu siguis l'entrenador i tal, i quan passa una setmana el divendres ell rebu una trucada que vine a parlar amb mi tal, i em diu, tu has sigut la primera opció des de desembre, quan vaig agafar l'equip les 3 setmanes, i continua sent la meva primera opció. Per tant, jo el primer que faig és parlar amb la meva dona, amb la meva família, parlar amb Kiko Díaz, i al final, amb els consells d'ells, que considero la família, pren la decisió d'agafar el primer equip.
7: Amb moltes ganes, interpreto.
8: Sí, la veritat que sí, que vinc d'entrenar 3 temporades al Castellar amb Roldán i volia una temporada, tranquil·la, sense entrenar. Juan al final m'acaba enganyant, el president, i monto un sènior femení a Futbol 11, on s'ha format una família i un equip fantàstic. Em fa molta tristesa i molta pena deixar l'equip, perquè era un projecte que s'havia de fer. S'ha fet i ara necessita la continuïtat. Però sí, és veritat que havia agafat una simbiosi amb les jugadores molt bona i jo crec que és el que més se'n tirava enrere el agafar aquest repte, no? Però al final jo crec que el meu gen és entrenar en competició competició, no dic que no es competeixi amb el futbol femení, eh? Que no se me malinterpreti, però al final crec que era una decisió que si no era jo era una altra i dic jo, pues bueno, és una bona oportunitat per tornar a entrenar i amb el gusanillo aquell que et queda de dir, bueno, una temporada de descans que no ha sigut així i tornem a agafar
7: dius, futbol amb forces. Dius això del femení, home, el bagatge teu en futbol femení no obre cap dubte.
8: Buah, mira, està malament que ho digui, però és que és així, és realment. Jo quan surto de l'Espanyol i del 20 fa 10 anys, dic, no tornaré al 20 mai més i no tornaré a agafar un equip femení. Venga, toma, dos vasos, no? Es diu que no quieres uno, pues dos, no? Al final vinc de director tècnic al 25 i agafo el primer equip femení per tant, i ha sigut una experiència brutal, una experiència brutal. Lo de l'equip femení, pues bueno, se li ha de donar continuïtat aquí al club perquè és una aposta molt bona. I les jugadores s'ho mereixen perquè, a més, és un equip fantàstic.
7: Doncs som-hi amb aquest primer equip. Quina previsió hi ha? Què tenim de futur? Equip amb potencial, equip per mantenir-se, tot plegat en això? Heu ja començat a treballar? Com està?
8: Sí, sí, jo des de dimecres passat, perquè jo li dic a Esteban que em deixi pensar uns dies i tal, i valorar, pues sí, és veritat que des de que li dono l'okay, pues ja estem parlant de renovació de jugadors, de baixes i de futures incorporacions. Ell, ara estem fent l'entrevista, crec que ell està

0: cosa que els aficionats tindran amb tu, després de tot el que vas viure amb aquest club i amb aquest equip, és il·lusionant.
1: Escolta, he estat amb molts clubs, amb molts. I l'afició que té el Venti no la té cap equip, cap entitat. Els suportes són espectaculars. Bueno, a més, jo tinc molts amics dintre dels suportes i és que són espectaculars. És que és, com es diu, a vegades es diu, dius tu, bueno, és el tòpic de... És el jugador número 12, però és que ha sigut brutal. Jo crec que mitja salvació de l'equip ha sigut pels jugadors, cos tècnics, i l'altre 50% ha sigut dels suportes, perquè al final et donen un suport que jo ja ho vaig viure aquí, ho he vist durant aquesta temporada, i espero l'any que ve poder donar-ho tot perquè la gent es pugui il·lusionar i poder estar amb tranquil·litat durant la temporada.
0: I a més, doncs, estrenant ja aquestes instal·lacions, es va fer la inauguració oficial divendres passat, suposo que tot plegat també ajuda, no?, a que sigui més il·lusionant tot plegat.
1: Bueno, és que és espectacular, la veritat, que és espectacular el projecte que té el club, el que ha crescut i el bé que s'ha treballat fins ara, pues al final et dona els seus fruits, no? Això també pensa que les instal·lacions ajuden moltíssim. El juliol crec que està previst canviar la gespa també, d'última generació. Per tant, ostres, el Joventut 25 de setembre serà un equip de primera catalana i un equip històric de cara al món del futbol en les seves instal·lacions. Jo crec que això és un plus que dona també per poder oferir a la gent, als jugadors, inclús de la base, perquè puguin venir.
0: Comencem el 24 d'agost, no? Aquí serà quan arrenqui tot plegat, tot i que ara esteu treballant als despatxos, a partir de llavors, tot plegat que arrenca.
1: Sí, sí, en principi ens hem de sentar a tancar el que és la plantilla. A principi de juliol crec que farem una reunió amb tota la plantilla, pues, bueno, per donar un treball previ perquè vingui una mica bé físicament. I a partir d'aquí, pues, bueno, conèixer una mica la plantilla, que la plantilla conegui també a nosaltres, i a partir d'aquí, pues, sí, començarem el 24 amb molta il·lusió com es comença cada any.
0: Santi, l'última, perquè m'he quedat amb el petit dubte. Deia que està treballant molt l'Esteban Camino, que és una de les seves tasques. Parlaves del pressupost que és ajustat, però la previsió és que continuïn molts dels que hi ha d'haver-hi molts canvis. En aquest sentit, em pots dir alguna cosa o això encara no està massa marcat?
1: Bueno, jo... El bo que he tingut aquesta temporada és que ha portat 3 setmanes a l'equip i està no dintre del cos tècnic, però molt vinculat amb ells, perquè eren amics meus, sobretot Kiko. Llavors jo l'he seguit i he tingut una especial atenció a l'equip. Per tant, conec a cada jugador el que ens pot donar i a partir d'aquí pues, valorarem el que és millor... renovar, s'haurà de donar alguna baixa, això està clar, i a partir d'aquí també incorporacions per buscar l'equilibri, perquè no ens oblidem, aquestes 2 últimes temporades l'equip ha estat fins a l'última jornada que lluitant per la permanència. Per tant, hem d'intentar buscar aquell equilibri de que vinguin pues, 5 o 6 jugadors nous que ens puguin donar aquella alegria també, de poder treballar d'una altra manera, i amb els jugadors que estiguin aquí, que si és veritat que és una plantilla fantàstica també, pues que a nivell futbolístic puguem lluitar per altres coses.
0: Doncs som-hi, Santi, moltes gràcies i a treballar, que aquí ens ho hem de passar molt bé en la pròxima temporada.
1: Gràcies a tu, Sisko, una forta abraçada.
2: Ja sabeu, com sempre, la nostra pàgina web, que podeu trobar aquesta informació i recuperar l'entrevista.
3: www.radiorubi.fm.
4: Tota la informació dels equips rubinencs.
3: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
4: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
3: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
4: Tot l'esport rubinenc a
3: radiorubi.fm.
2: I vinga, que abans de mirar cap a dissabte i la vetllada de boxa, el que fem ara és una ullada a l'esport adaptat amb doncs, la fase final a la qual s'està arribant, amb cluent de pròxim cap de setmana, però semifinals disputada el passat cap de setmana en Willix Seven i el futbol adaptat protagonitzat pel Club Escola de Futbol Can Mir. Toni Bravo Rodríguez.
5: El CEF Can Mir va obrir la seva participació a la Final Four de la primera divisió de la Willix Set amb una derrota 4-0 al camp de la penya barcelonista Sant Vicenç dels Horts. Tot i la bona posada en escena, diverses accions arbitrals van condicionar el duel i els rubinencs

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Ràdio Rubí, la primera en informació local.

0: La contra al complet.
1: Va, que en aquesta petita estona, després de la informació estricta d'aquest dimecres, encara tenim temps per recuperar una entrevista i escoltarem, per mirar de donar una mica més de suport en l'intent d'estar l'any que ve a tercera catalana, a l'entrenador del Juventud 25 de setembre B, l'Abde Tajrifet, després d'haver superat a la Incresa Atlético B el passat cap de setmana la primera de les eliminatòries.
2: Sí, i tant, hem tingut un molt bon partit, els joves han estat molt units, s'han animat molt, sabien de la importància del partit, sabien que no ens havíem de confiar com va passar a la ida i ho hem fet. Avui sí que hem sigut l'equip de la Lliga.
1: Doncs heu sigut l'equip de la Lliga, absolutament superiors. Explica'm una mica, com ha anat el partit, tot i que m'ho puc imaginar.
2: Doncs mira, el partit ha començat amb una volta de resultat no, sinó que un partit molt controlat, una molt bona posició dels joves, vam tenir nosaltres el balón, també vam ser líders durant tot el partit, hem sigut molt contundents tant defensivament com ofensivament, i a la que ha entrat el primer gol, que ho fa tot molt fàcil, no? I això ja ha sigut el partit, a la que ha entrat el primer gol, els altres han entrat de seguida.
1: Bon partit, heu jugat bé, heu sigut superiors. Ara cal seguir, perquè això encara no s'ha acabat.
2: No, i tant, encara no s'ha acabat. Hem fet el 50% de la feina i ara toca continuar i seguir amb la lluita.
1: Doncs sabem ja rival, no sé si s'ha jugat o encara no, l'altre partit entre Penya Recreativa Sant Feliu i Papiol.
2: Doncs mira, em trobes aquí a Sant Feliu per veure la segona part. De moment van 0-0, però amb el global de 1-2 del Recreatiu.
3: Ràdio Rubí, la primera en informació local.
4: Són les 2 de la tarda.
3: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimecres, és dia 3 de juny i repassem els titulars amb el David García Entrena. Aquesta mitjanit l'empresa Ficosa i els representants sindicals han arribat a un principi d'acord que redueix els acomiadaments de 172 treballadors a 105 després de dues setmanes de negociacions.
2: El preacord també preveu un ERTO per a 38 persones de l'àrea d'enginyeria. A més, les parts han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros. Ara els treballadors es reuniran en assemblea als diferents torns per conèixer els detalls del document i divendres votaran si donen el vistiplau o no al preacord.
1: I la coordinadora d'entitats per una sanitat pública ha recollit fins a dia d'avui més de 3.800 signatures en la campanya que van engegar fa uns dies ja i que es basa en exigir millores en la sanitat pública de Rubí.
2: L'objectiu és portar aquestes signatures al Departament de Salut i també a la Comissió de Salut del Parlament per poder posar sobre la taula les mancances en matèria de sanitat pública a la ciutat. Des de la coordinadora han explicat avui que potenciaran aquesta campanya en aquest mes de juny amb noves paratetes distribuïdes per diferents punts de la ciutat. També han organitzat una xerrada sobre les privatitzacions en el món sanitari.
1: I per la seva banda, el grup parlamentari dels Comuns, a instàncies dels partits de Rubí de Sant Cugat, ha fet arribar al govern català una bateria de preguntes sobre la pel·lícula, que en teoria s'ha de començar a rodar en aquest mes de juny, protagonitzada pel conegut actor Russell Crowe.
2: El problema és que el film s'ha de gravar a la zona natural de Can Sant Joan, que es troba tancada al públic per culpa de la pesta porcina africana. La formació es pregunta, entre altres coses, per què s'ha autoritzat un rodatge en un espai que no pot ser utilitzat pels habitants de Rubí i Sant Cugat.
1: I aquest matí s'ha fet una nova sessió informativa sobre el procés extraordinari de regularització que va engegar el govern espanyol el passat mes d'abril. L'Ajuntament ha programat encara més sessions en aquest mes de juny.
2: Des del Servei de Primera Acollida han avisat que queda menys d'un mes perquè s'acabi aquesta primera part del procés i, per tant, la principal recomanació és tenir en compte els terminis per tenir temps i recuperar tota la informació i documentació necessària.
1: I sobre el temps, avui encara hem notat una miqueta més, especialment a primera hora, que la temperatura ha baixat. Avui la temperatura màxima a la ciutat es queda en els 26 graus. Ens detalla encara més la previsió meteorològica, Lluís Mi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid, una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades, justament, aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir, les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
1: La direcció de Ficosa i els sindicats han arribat a un preacord durant aquesta nit que permet reduir l'afectació de l'expedient de regulació d'ocupació de l'ERO que plantejava la companyia. Les dues parts portaven un parell de setmanes negociant i finalment ha arribat aquest preacord. Recordem que hi treballen 121 rubinencs i rubinenques i, per tant, aquest ERO afecta de ple a la ciutat i a tota la comarca. El volum de persones afectades per l'expedient es redueix de les 172 previstes inicialment a 105 i les baixes seran de acollida voluntària. Les parts han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros i en paral·lel a aquest acord s'estableix també un expedient de regulació temporal d'ocupació, un ERTO, per a 38 persones de l'àrea d'enginyeria a partir de l'1 de setembre fins al 30 de juny de 2027, que s'amplia a 275 persones per repartir entre tot el que és la plantilla, el que afectaria més o menys, segons han calculat els sindicats, a 2 dies al mes per persona. Òscar Mesa és delegat sindical de la UGT i ha explicat a Ràdio Rubí que van estar negociant ahir fins pràcticament les 12 de la nit i que el preacord no assoleix tot el que demanava el comitè d'empresa, però sí han aconseguit algunes millores.
4: Obviamente el acuerdo no deja feliz a la parte social porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pero sí que es cierto que hemos jugado mucho con la voluntariedad, porque somos una plantilla, bueno, con edades bastante elevadas. Entonces, el permitirle a una persona trabajadora una salida menos lesiva hacia su jubilación Esto hace que al final realmente nos encontremos con un grueso de 70 personas, porque creemos seguro que van a haber personas voluntarias. E incluso ayer por la noche conseguimos rascar también otro incentivo de voluntariedad a menores de 50 que se apuntaran en las próximas dos semanas, de otros 2.000 euros más.
1: La sortida dels treballadors i treballadores que s'acullin a les baixes es farà de manera esgraonada en quatre blocs. La primera serà a mitjans del mes de juliol i la darrera el 31 de març de 2027. També s'estableixen indemnitzacions diferents en funció de l'edat de la persona que causi baixa, amb una contraprestació més alta per a aquells que tenen menys de 50 anys. El text incorpora una clàusula de retorn amb què, si en els tres anys vinents hi ha una vacant a l'empresa que no sigui temporal, tindran prioritat per ocupar-la les persones que s'han acollit a l'expedient. El text haurà de ser validat ara en referèndum divendres. Abans, els treballadors i treballadores faran assemblees en els diferents torns per ratificar o no aquest preacord. Tornem a escoltar a Òscar Mesa.
4: Darán inicio las asambleas hoy a las 10 de la noche, mañana a las 9 y media de la mañana y a continuación la última será a las 4 de la tarde. Para cubrir los diferentes turnos, el turno de noche, el turno de mañana, junto con central y turno de tarde. Y en estas asambleas, pues nada, o sea, presentaremos el acuerdo a la plantilla, que la plantilla ya está a falta de cuatro flecos, la verdad es que ya tienen bastante información, y que sea ella la que ratifique mediante su voto el acuerdo.
1: En cas de ser ratificat, s'obrirà un termini fins al 19 de juny perquè les persones interessades puguin acollir-se a aquestes baixes. I no deixem encara l'economia, parlem de l'atur, perquè Rubí va tancar el mes de maig amb 3.633 persones apuntades com a demandants de feina a les llistes de les oficines de treball de la Generalitat. Es tracta de 57 aturats menys que a l'abril, una caiguda d'un punt i mig respecte al mes anterior, o del 8% si ens fixem en el maig de l'any passat. És, a més, la dada de l'atur més baixa dels darrers 18 anys. Amb aquesta dada, i per primera vegada, la taxa d'atur de Rubí se situa per sota del 9%. És el nivell més baix des de gener de 2022, que és des de quan s'ofereix aquesta sèrie històrica de l'indicador. El perfil dels aturats rubinencs, segons les últimes dades disponibles, no ha canviat significativament. Un 60% són dones, la part més important correspon a aturats de llarga durada de més de 50 anys, i la situació més habitual continua sent la d'un ex-treballador del sector serveis amb una formació que no passa dels estudis secundaris. Si parlem del conjunt de Catalunya, les xifres de l'atur també han baixat i el mes de maig ha tancat amb 307.000 parats, la dada més baixa també en 18 anys, com dèiem. Això són 6.900 parats menys que el mes d'abril, cosa que representa una baixada del 2,19%. Tot i que la reducció de l'atur és molt generalitzada en tots els sectors, d'aquestes, prop de 7.000 persones que han trobat feina, la gran majoria, 5.546 ho han fet al sector serveis. Si ho comparem amb maig de 2024, la reducció és d'un 3,72%, amb prop de 12.000 persones menys a l'atur. L'atur s'ha reduït tant entre els homes com entre les dones, en el cas de tot Catalunya, però ho ha fet de manera accentuada entre els joves menors de 25 anys. Precisament és el que ha destacat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
0: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
1: El mateix passa també a tot l'Estat. El nombre de parats al mes de maig es va reduir en 36.323 persones en relació a l'abril. El total d'atur registrat s'ha situat en 2.320 persones, un 5,5% menys que el maig de l'any passat. Aquesta xifra se situa en el nivell més baix en aquest mes de maig des del 2007, just abans de la crisi immobiliària.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I la coordinadora d'entitats per una sanitat pública de Rubí ha aconseguit superar les 3.800 signatures en la campanya que reclama millores en l'atenció sanitària a la ciutat. El col·lectiu considera que la ciutadania és cada vegada més conscient de les mancances que té el sistema i manté les seves reivindicacions, entre les quals destaquen la construcció de l'Hospital de Rubí, l'obertura d'un quart centre d'assistència primària, la reducció de les llistes d'espera i el reforç de la salut mental infantil i juvenil. L'objectiu és dur aquestes signatures al Departament de Salut, també a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. Josep Maria Pijoan, membre de la coordinadora, assegura que el suport ciutadà està sent molt ampli.
6: En el 98% de les persones a la qual tu et dirigeixes per demanar-li la signatura, quasi bé és una resposta afirmativa. Vale, a on? Molta gent ja diu, no, jo ja vaig signar, vale. Si vostè no, no torni a signar. Però diguéssim, no, perquè ja et dic, diguéssim, la gent ho té molt a sobre.
1: La coordinadora reforçarà en aquest mes de juny la recollida de signatures amb noves paradetes en diversos punts de la ciutat, entre els quals hi ha la plaça El Progrés, el barri de les Torres i la plaça Catalunya. A més, el pròxim 9 de juny, per tant dimarts, organitza una xerrada a la biblioteca amb Toni Barberà sota el títol Qui guanya i qui perd amb les privatitzacions. No deixem encara la sanitat. Parlem avui també d'aquesta campanya Ni un minut més, impulsada per Metges de Catalunya, que també vol posar de manifest la dependència que té el sistema sanitari de les hores extraordinàries que realitzen voluntàriament, per tant, sense cobrar, molts facultatius. Així ho ha explicat a Ràdio Rubí el doctor Jordi Aparicio, delegat de Metges de Catalunya aquí al Vallès, que ha defensat la necessitat de deixar de fer aquesta activitat addicional per evidenciar les mancances estructurals que té el nostre sistema. Segons Aparicio, els professionals mèdics ja assumeixen una jornada ordinària i una jornada complementària obligatòria a través de les guàrdies. A aquestes hores s'hi afegeix una activitat voluntària que es realitza per cobrir baixes, jubilacions, manques de personal o necessitats assistencials que no estan adequadament dimensionades. Jordi Aparicio ha explicat avui quin temps els suposa als metges aquesta assistència.
7: Miri, en principi s'ha calculat així per sobre, i inclús el CatSalut l'altre dia va reconèixer, que hi ha puestos que hi ha un 20 o 30% d'atenció que es fa amb aquesta jornada voluntària, i altres puestos que igual és nuda, però calculem això, un 20-30% d'atenció de la ciutadania que és necessària per atendre aquesta jornada, que la fem de forma voluntària.
1: La campanya planteja deixar de fer tota l'activitat que no sigui obligatòria. La mesura no afecta les urgències ni tampoc l'atenció vital, però sí que podria repercutir en l'activitat programada, especialment les visites no urgents i en les actuacions destinades a reduir les llistes d'espera. Aparicio considera que la situació és conseqüència d'una manca de planificació que s'arrossega des de fa molts anys. En aquest sentit, sosté que les absències per vacances han deixat de cobrir-se des de fa molt de temps i que les administracions no han previst adequadament les necessitats futures dels professionals. Pel que fa a les possibles solucions, el doctor aposta per una millor organització dels recursos per incrementar el nombre de facultatius i per aplicar mesures que permetin retenir el talent mèdic. També defensa la necessitat d'establir acords a llarg termini que garanteixin la sostenibilitat del sistema sanitari públic i evitin que continuï depenent del sobreesforç dels professionals. De metges, anem cap als mestres, com cada dia aquesta setmana, perquè avui és el tercer dia de consulta dels docents catalans, entre ells, per suposat, els rubinencs i les rubinenques. Encara tenen un dia per decidir si donen suport o no a aquest preacord entre el Departament d'Educació i sindicats com l'USTEC i professors de secundària. De fet, ahir s'hi va referir la portaveu del govern, Sílvia Paneque, qui va assegurar que l'executiu espera que els mestres catalans acabin votant a favor d'aquest preacord que, com dèiem, van tancar divendres. Escoltem el que deia Paneque en roda de premsa.
8: Confiem en la bondat de l'acord. Com saben, amb les negociacions en paral·lel amb el desplegament de l'acord que ja hi havia amb UGT i comissions, doncs s'ha pogut avançar amb terminis de temps, s'ha pogut avançar en àmbits de condicions laborals, s'ha pogut avançar també en termes de recursos humans a l'escola inclusiva i, per tant, confiem que aquest acord estigui validat per la comunitat educativa. Em remeto a les declaracions de la consellera. Compleix, des del nostre punt de vista i també de la mesa sectorial de negociació, compleix amb aquelles reivindicacions que tenia la comunitat educativa en el seu conjunt. Pensem que dona resposta i ho atén i, per tant, confiem que quedi validat aquest dijous.
1: I menys d'un mes. Aquest és el temps que queda perquè les persones immigrants que volen acollir-se al procés extraordinari de regularització presentin tota la documentació necessària. L'Ajuntament ofereix assessorament per ajudar a completar un tràmit que en alguns casos es complica per la documentació que es demana. Una de les principals dificultats, de fet, és obtenir els certificats oficials dels països d'origen, com ara els antecedents penals o les partides de naixement. A més, molts d'aquests documents han de ser traduïts oficialment al castellà i tenen una vigència limitada de 3 mesos. Aquesta combinació de terminis i de gestions administratives provoca retards que poden acabar allargant tot aquest procés. Així ho ha explicat aquest matí la Marta Figuereo, que és tècnica d'acollida de persones nouvingudes de l'Ajuntament de Rubí.
9: Les dificultats que s'estan trobant és més en relació a la documentació. Hi ha un seguit de documentació que han de demanar al seu país d'origen, que en aquest cas són els antecedents penals o partides de naixement, que han de, bueno, les han de sol·licitar primerament, després demanar la postilla o la legalització, i en el cas que no estigui el document en castellà, ha d'haver una traducció. Llavors, aquests documents tenen una vigència de 3 mesos i com que estan tardant molt els països, doncs estan trobant que estan caducats, els han de tornar a sol·licitar, i això retrasa molt el procés i ens trobem la recta final, es complica tot molt més.
1: Tot i aquestes dificultats, algunes de les persones que han assistit a les sessions informatives asseguren que han pogut fer el tràmit sense grans problemes. Ara bé, coincideixen a destacar que l'experiència varia molt segons el país d'origen i la facilitat per obtenir tota aquesta documentació. Ho expliquen la Graciela Suárez i la Míriam, que actualment estan immerses justament en aquest procés de regularització.
10: Yo personalmente, con mi pareja, ninguna. Todo fue bien, bien razonado, con amabilidad, y yo no tuve ningún problema. No es de la noche a la mañana tampoco, ¿entiendes? Todo tiene su tiempo y, sí, su tiempo, con que digamos su tiempo. Argentina, Uruguay o estos países cercanos, es decir, no. Pero, por ejemplo, Cuba y otros lugares sí, porque es muy difícil. Y todo el mundo sabe por qué, porque es difícil que pidas un certificado de buena conducta, cuándo llega, cuánto cuesta. La gente realmente no puede todo, no puede. Entonces se les hace difícil, pero lo tienen que hacer.
11: Bueno, en mi experiencia no he tenido ninguna dificultad, solo que me gustaría empezarlo más antes para aprovechar más el tiempo, pero en general bien. Bueno, también depende mucho de la documentación que tienes. Es importante tenerlo todo en cuenta y tenerlo todo preparado para luego empezar la tramitación. También es verdad que hay que estar consciente de lo que realmente necesitas para estar completamente de acuerdo y preparado para el proceso. Pero en general, si tienes todo eso hecho y lo tienes claro de lo que quieres hacer, lo tienes todo bien.
1: Amb aquest compte enrere que dèiem ja en marxa, l'Ajuntament recomana no esperar els darrers dies per presentar aquesta documentació. El servei insisteix en la importància de revisar tots els requisits amb antelació i demanar assessorament per evitar incidències que puguin comprometre la presentació de la sol·licitud abans que finalitzi el termini el proper 30 de juny.
5: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I en Comú Podem vol aclarir quins criteris va seguir el govern per autoritzar els preparatius de cara al rodatge de The Last Druid, la pel·lícula de Russell Crowe, que té previst gravar-se aquest mes de juny a la zona natural de Can Sant Joan, totalment tancada al públic per les restriccions de la pesta porcina. A instàncies de les agrupacions de Rubí i de Sant Cugat, el grup parlamentari dels Comuns ha registrat una bateria de preguntes a l'executiu català sobre aquest, podríem dir, polèmic rodatge. Jordi Arnaiz és d'En Comú Podem, Rubí.
12: Lo que está en joc és la credibilitat, sobretot com que tenim com a administració, no? Perquè al final portem molts mesos de restriccions a la ciutadania, no? Que no pot anar a depèn quin entorn natural, i ara es trobem que aquí s'autoritza el mes de febrer que es fes un rodatge, quan és, precisament aquesta zona està afectada, no?, per la peste porcina i té una sèrie de restriccions sanitàries molt estrictes. Estrictes que suposen que, per exemple, la gent de Rubí no pugui accedir, que porti temps que no pot accedir a cap part.
1: Entre les preguntes fetes arribar al govern, la formació busca aclarir quins criteris tècnics i sanitaris van permetre autoritzar un rodatge en una zona amb fortes limitacions d'accés per al conjunt de la ciutadania i perquè les deficiències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici. Des d'En Comú Podem posen el focus en el greuge comparatiu que l'autorització d'aquesta pel·lícula suposa respecte als habitants de Rubí de Sant Cugat, que fa mesos que tenen prohibit l'accés a l'antic camp de golf. En aquesta línia, la formació insisteix en la proposta que la zona ha d'esdevenir un gran parc interurbà i un pulmó verd entre les dues ciutats. Els portals especialitzats situen l'inici del rodatge el pròxim dilluns, que és 8 de juny. Una vegada es va fer pública la notícia, el Departament d'Agricultura va dir que enviaria un requeriment a la productora per solucionar les mancances detectades en les mesures de bioseguretat abans de poder reprendre aquesta producció. No ha transcendit encara, però si aquestes passes s'han acabat fent. Per cert, que els agents rurals han retirat 5 passos canadencs instal·lats als passos superiors de l'AP7 en el tram comprès entre Cerdanyola del Vallès i l'autopista C16. Aquests elements formaven part del dispositiu desplegat per contenir la propagació d'aquesta pesta porcina africana i evitar el desplaçament dels senglars fora de la zona de control. Segons han explicat fonts dels agents rurals a Ràdio Rubí, la retirada s'ha decidit per criteris d'eficiència operativa. L'experiència acumulada durant els darrers mesos ha demostrat que els senglars utilitzen molt poc aquests passos superiors, especialment si es comparen amb altres punts com els drenatges o els passos inferiors que continuen sent els principals llocs de pas de la fauna. La mesura no afecta directament Rubí. Els passos canadencs instal·lats a les entrades de la ciutat des de Sant Quirze del Vallès per la comarcal 1413 i des de Terrassa per la BP 1503 es mantenen de moment. Recordem que els passos canadencs són reixes metàl·liques col·locades sobre la calçada que permeten el pas dels vehicles, però que els senglars eviten travessar perquè les seves potes poden quedar entre els espais de la reixa. Aquests dispositius es van instal·lar fa uns mesos com una de les mesures de control per frenar una possible expansió de la pesta porcina africana.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el passat diumenge es va commemorar el Dia Mundial contra el Tabac. I aprofitant aquesta jornada, avui a partir de les 5 a l'Espai Jove de la Torre Basses, s'ha programat una activitat. Porta per títol "Dona-li que no és tabac o sí", organitzat pel Servei de Salut Pública. La idea és reflexionar sobre la pressió social, la imatge i la normalització dels vapejadors i d'altres tipus d'aparells electrònics. També es parlarà dels mites, de les creences, de com funcionen i de què és el que porten. També des de Salut Pública es volen remarcar aspectes com ara la dependència, l'afectació respiratòria, l'impacte cardiovascular o la relació entre vaporejar, tabac i altres consums. Susana González és doctora de MUT a Terrassa i ha explicat que els joves no són conscients dels perills que tenen els vapejadors.
13: Tu saps el que et poses a dintre d'aquest vàper? Quina substància has mirat? I clar, els joves, sobretot els molt adolescents, aquí en veiem pocs, però bueno, ja en tenim de 16 anys cap endavant, en alguns llocs de treball que estan aquí amb nosaltres. I jo els hi faig aquesta reflexió, no? Saps el que estàs aspirant aquí? Hi ha una... A més, la indústria va molt per davant de nosaltres, amb la qual cosa no sabem moltes vegades què porta allà dintre. Hi ha algun estudi, inclús, que s'ha fet que només l'acció d'aspirar contínuament, encara que només aspiressis vapor d'aigua, ja crea unes pressions negatives en el pulmó que poden ser nocives.
1: Recordem, per si us interessa assistir al taller d'aquesta tarda, que es farà a la Torre Basses a partir de les 5 i que la Torre Basses es troba al carrer Sabadell, número 18.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I els carrers i les places de Rubí s'ompliran d'arts escèniques entre demà dijous i diumenge. Arriba a Rubí al festival Teatre sense Teatre. L'esdeveniment, organitzat per la companyia local Atal en col·laboració amb l'Ajuntament, celebra 10 anys democratitzant la cultura i apropant diferents disciplines artístiques a la ciutadania. El festival d'enguany oferirà un total de 9 espectacles repartits per diferents ubicacions del municipi. La inauguració oficial tindrà lloc a la plaça del Celler amb l'espectacle Escape de la companyia Industrial Teatrera, que servirà també per celebrar aquest aniversari del certamen amb una copa de cava per al públic assistent. Com a novetat d'aquesta edició, s'estrena com a escenari l'Auditori del Castell. Jordi Madaleno, membre de la companyia Letal i coordinador del festival, ha explicat que l'objectiu del festival és acostar l'art al públic.
14: És que el teatre arribi a tothom. Fas una cosa a una plaça on normalment a Rubí, quasi bé tota la plaça passen coses, perquè som un poble molt actiu, no? Però, bueno, aquesta gent que normalment no va al teatre, de cop i volta un dia es troba un espectacle allà i no marxa de la plaça on habitualment es passa la tarda i ve un espectacle. Això pot fer que tinguem un públic potencial que algun dia digui, ah, doncs anem al teatre, o portem els nens al teatre, o el que sigui.
1: Enguany el festival celebra la seva desena edició. Madaleno destaca la consolidació del projecte al llarg d'aquesta dècada i la fidelitat dels espectadors rubinencs. Amb tot, explica que actuar al carrer és molt diferent a fer-ho en un teatre i cal lluitar contra molts estímuls per interpel·lar els vianants.
14: T'has de guanyar el públic, perquè el públic té molts estímuls pel voltant. Clar. En un teatre arribes, s'apaga apaguen les llums, s'obre el teló i comença una obra, en silenci. Al carrer passa una ambulància, un gos, no sé què, un nen crida, plora, està ple de coses i tu has de lluitar, entre cometes, per l'atenció del públic.
1: Tot i que la majoria de les actuacions són gratuïtes i a l'aire lliure, algunes requereixen reserva prèvia d'entrada a causa de les limitacions d'aforament dels espais tancats. És el cas de les obres que es fan, per exemple, a l'Amfiteatre del Castell i les de la Sala. El programa complet es pot consultar i descarregar a través del web municipal de l'Ajuntament de Rubí. La Belén Tierno, però, ens fa 5 cèntims també de tot plegat.
15: Entre les propostes destacades del cap de setmana trobem Isto non en una de Vaqueiros, una proposta gallega en format de creació contínua que es podrà veure a l'Auditori del Castell amb aforament limitat. També tenim Encapsulant Dickens, un espectacle familiar guardonat amb el Premi Max, que es presentarà dins el cicle Entre Bambolines, a la sala on el públic se situa dalt de l'escenari. Ventura, a càrrec de la companyia Esbarjo, oferirà una doble sessió a l'Ateneu per l'alta demanda de les entrades. Recordem que Esbarjo és l'únic grup local que actua en aquest festival Teatre sense Teatre. Camelba és una comèdia dirigida pel rubinenc Jordi Madaleno, que utilitza l'estructura de les curses de camells de fira. També es pot veure Refugi, de Manolo Alcántara, premiada en diversos festivals i que es farà al pati de l'Escola Pau Casals per les obres de la plaça Salvador Allende, Gota, de Chema Muñoz, també dirigida per un rubinenc, per al Leandre Rivera, i que ha estat una de les obres més guardonades en tots els festivals de teatre de carrer.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Comencem la informació comarcal a Sabadell amb l'Hospital Partaulí, perquè té més de 400 pacients afectats per esclerosi múltiple, una malaltia autoimmune que afecta el sistema nerviós central i que és crònica. La patologia té un component inflamatori, es desenvolupa en forma de brots, un volum de pacients atesos que va creixent a ritme d'una quarantena de malalts nous cada any. N'ha parlat a Ràdio Sabadell la Mariona Herbàs, que és neuròloga en aquest hospital, a l'Hospital Taulí.
16: Els veiem normalment en el diagnòstic, sí que els veiem aquest primer any, els veiem molt sovint, els podem arribar a veure doncs, cada mes, si cal, no? O cada tres mesos, o sigui, el primer any ens adaptem molt a cada tipus de pacient, no? Perquè cada tipus de pacient pot haver debutat d'una forma diferent i tenir unes necessitats diferents. Llavors, en aquest primer any, sempre ens adaptem, però totalment aquest primer any poden ser moltes visites i després ja es van espaiant perquè els pacients ja estan més estables i ja es van espaiant, però sempre ens acabem veient unes dues vegades a l'any.
17: Amb els últims anys ha canviat l'abordatge, sobretot en els últims 10 anys ha canviat molt, però és previsible, no?, que en un futur proper doncs cada vegada hi hagin més fàrmacs nous i l'abordatge estem segures que canviarà molt en els propers 10 anys, que ja ho està fent.
1: I a Sant Cugat, els treballadors de les biblioteques municipals s'han sumat a la vaga indefinida convocada al conjunt del sector de lectura pública de Catalunya. El col·lectiu denuncia una manca crònica de personal, unes instal·lacions que consideren insuficients i la falta de resposta per part de l'Ajuntament a diverses reivindicacions laborals que asseguren que arrosseguen des de fa molts anys. La vaga arrenca divendres, demà passat, amb una manifestació a Barcelona i comportarà el tancament de les biblioteques també els dissabtes. Els treballadors adverteixen que mantindran seran les mobilitzacions si no es produeixen avenços en les negociacions. Entre les reivindicacions generals hi ha la necessitat de reduir la càrrega laboral, millorar la conciliació i posar fi a una situació que defineixen com a insostenible per la manca de personal.

0: Pràcticament 2:15 de la tarda, moment d'escoltar les notícies de la xarxa. A partir de les 4 torna el David García amb la informació local, i a radiorubí.cat i també a les nostres xarxes socials podeu continuar amb la informació. Que passeu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
2: Bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per a l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar els comptes.
4: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado, y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
2: Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
5: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
6: Quines explicacions que necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes.
2: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
5: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
2: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
5: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
7: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
2: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
5: Tot plegat per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 persones detingudes.
2: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
5: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
2: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo, Joan Barberà.
8: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
2: Avui llueix el sol, però de cara a demà s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat perquè es preveuen pluges molt intenses a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades, justament, aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre, i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir, les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mira, el control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'executiu espanyol presentarà pressupostos per a l'any que ve. És la intenció que té el president del govern, Pedro Sánchez, i que acaba d'explicar des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia. En clau política, Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
10: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos pel 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
4: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
10: Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
4: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
10: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar aquesta llei d'amnistia.
2: La crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament, on l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
12: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
11: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
13: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
11: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
2: A tot això hi afegim que el Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar en coalició Castella i Lleó, que situa a la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
5: El pacte segueix l'estela dels acords de govern Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
3: Notícies en xarxa.
2: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
15: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeten un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí

0: que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. L'espai està construït com si fos una casa, amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per readaptar-se al dia a dia, després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris, higiènics, i a més serà un centre de referència per fer consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars. Ho explica la coordinadora de la Unitat Funcional de l'Espai Salut Àgora, Maria Roviralta.
1: És de baixa exigència, amb la qual no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, quan té espais que vulgui compartir, i ve aquí, comparteix amb altres persones, i evidentment hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats.
0: Els pacients que en seran derivats provenen de diversos hospitals i centres de salut mental de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa i que preveu que el pontífex parli només en castellà.
4: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem encara. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-se el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
3: Doncs tot plegat pel que fa a la visita del papa, que genera també polèmica pel que fa a la visita en si mateixa. Diversos col·lectius laics han engegat una campanya en contra, sota el lema «Jo no t'espero».
4: Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona.
3: De la qual anem coneixent cada vegada amb més detalls. El papa té previst de rebre el president Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona. Serà dimarts a la tarda en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic. Entrem en matèria educativa. 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès en participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir, de manera ocasional, això sí, i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
7: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
6: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
3: Tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on prop de 200 mestres i professors han tornat a sortir al carrer a Tortosa per expressar el seu rebuig al preacord entre USTEC i el departament. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat fins a la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Canal T, Martí Carot.
8: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
9: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La

0: La xifra inclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, aquesta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
1: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
2: I ara que acaba el curs, l'ONG Educo alerta que 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, que és el que duren les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia.
3: Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. També han alertat que al voltant d'un 7% dels infants, que són uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics.
4: Notícies en xarxa.
2: Són 3:15. A Barcelona, l'Ajuntament ja ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja de la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i també un reforç del 40% pel que fa a la neteja. Com a novetat, també entraran enguany en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellvé, bon dia.
5: Bon dia. L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
6: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
5: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
2: Doncs encara en relació a la calor que ens espera de cara a l'estiu, a Lleida, uns 1.200 comerços de la demarcació s'ofereixen com a refugis climàtics dins d'una campanya que impulsa Pimec Comerç Lleida. La iniciativa arriba enguany a la tercera edició i participen el doble d'establiments que l'any anterior. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
7: A partir d'aquest dimecres, els establiments adherits a la iniciativa funcionaran com a refugis climàtics per la ciutadania en el marc d'una campanya impulsada per Pimec Comerç Lleida amb la col·laboració d'associacions de comerciants i veïnals i de la Federació d'Hostaleria de Lleida, fet que permet que restaurants i bars s'assumin a la xarxa de refugis. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha explicat el funcionament de la iniciativa. L'escoltem.
8: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el qual el que fica que és un refugi climàtic i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual de que si veu el cartell pot entrar en tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despeses, serà ben atès.
7: A més, com a novetat d'enguany, els establiments distribuiran un díptic amb recomanacions bàsiques per afrontar els episodis de calor, com mantenir-se ben hidratat o evitar les hores de màxima exposició solar.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
3: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
2: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
9: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
10: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran, com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
11: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
9: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de quatre menors acusats de cremar contenidors.
2: I anem ara fins a Granollers, que torna avui a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrat en la irrupció de la intel·ligència artificial al sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
12: L'impacte de la IA, les audiències sintètiques i la probabilitat que apareguin audiències virtuals són temes de debat avui en el MAC, com explica el seu director, Lau Delgado.
13: Com s'estan desenvolupant les audiències avui en dia, amb un panorama molt complex, en el qual les fonts de distribució dels continguts són múltiples, molts més que abans, i que a més tenim una particularitat, que és que comencem a tenir dades sobre com estem assumint com a audiència els continguts que no han estat generats per humans, sinó per la intel·ligència artificial o les diferents intel·ligències artificials.
12: A Reconvert Fàbrica de les Arts hi ha 5 espais amb actes i una fira amb una vintena d'expositors proveïdors de productes i de serveis. El MAC inclou la 6a trobada de podcasting de Catalunya i acull la primera edició d'Arcana, un programa de mentoria de treballs de ficció de l'Associació Productors Audiovisuals de Catalunya. El MAC l'organitza en Reconvert, l'Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la General realitat.
2: Moment per la cultura. Avui amb clàssica de protagonista, perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja. Serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Simfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
15: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
14: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
16: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
14: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà 2 concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
17: No intentes ocultar, és impossible.
2: I seguim amb música, perquè aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum.
17: Talón de Aquiles, casi...
3: A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Winea amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard, a les 7, actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant, a 9:15, i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan per ser exaurides.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
18: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Dani Ballart és el tècnic del Centre Natació Mataró.
19: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
18: I avui el Catalunya i el Barceloneta disputen el partit de tornada de la final de la Europe Cup femenina de waterpolo. Amb l'avantatge de 14-9 per al Catalunya, avui es decideix aquest títol continental. Leo Messi, escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, en un dia on, en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
20: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es fos a donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
18: També hem de destacar que la segona federació, a l'Olot, el capità Pedro del Campo ha anunciat que no seguirà al club de la Garrotxa. Tercera federació, satisfacció en els clubs catalans pel canvi que hi haurà el play-off d'ascens a segona a partir de la temporada 27-28. Amb el nou sistema, els quatre equips catalans classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga disputaran les tres eliminatòries del play-off contra rivals d'altres federacions territorials. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
21: Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
22: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá no nos interese porque no lo necesitamos.
21: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
18: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona, i destaquem que la segona federació, indignació a Terrassa, pel fitxatge del Terrassa Futbol Club del jove jugador Ferran Ruiz, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor. El club Vallèsà va anunciar la seva incorporació i les penyes i diferents moviments socials han mostrat la seva indignació de manera pública i esperen que el Terrassa no fitxi finalment aquest jugador.
2: Gràcies, Joan Barbara. Veurem com acaba tot plegat. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
23: La xarxa de comunicació local. Gràcies.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
1: Fórmula Rubí.

Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La direcció de Ficosa i els sindicats han arribat a un preacord durant aquesta última nit que permet reduir l'afectació de l'ERO que plantejava la companyia, segons ha informat el sindicat Comissions Obreres en un comunicat. Les dues parts portaven un parell de setmanes negociant i finalment han arribat a aquest preacord que redueix de 172 a 105 les persones que serien acomiadades. També han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros i un ERTO temporal per una quarantena de persones de l'àrea d'enginyeria. Òscar Mesa, delegat sindical de la UGT, ha explicat a Ràdio Rubí que van estar negociant fins la mitjanit i que el preacord no assoleix tot el que demanava el comitè d'empresa, però sí que han aconseguit algunes millores.
2: Obviamente el acuerdo no deja feliz a la parte social, porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pero sí que es cierto que hemos jugado mucho con la voluntariedad, porque somos una plantilla, bueno, con edades bastante elevadas, entonces el permitirle a una persona trabajadora una salida menos lesiva hacia su jubilación, esto hace que al final realmente nos encontremos con un grueso de 70 personas, porque creemos seguro que van a haber personas voluntarias, e incluso ayer por la noche conseguimos rascar también otro incentivo de voluntariedad a menores de 50 que se apuntaran en las próximas dos semanas de otros 2.000 euros más.
1: La plantilla de Ficosa, en la qual treballen més de 120 rubinencs, decidirà divendres si dona suport o no a aquest preacord. Els carrers i places de Rubí s'ompliran d'arts escèniques entre demà dijous i diumenge amb el Festival Teatre Sense Teatre. L'esdeveniment, organitzat per la companyia local Latal, en col·laboració amb l'Ajuntament, celebra 10 anys democratitzant la cultura i apropant diferents disciplines artístiques a la ciutadania. Jordi Madaleno, membre de la companyia Latal i coordinador del festival, ha explicat que l'objectiu d'aquesta proposta és acostar l'art al gran públic.
3: És que el teatre arribi a tothom. Fas una cosa a una plaça on normalment a Rubí, quasi bé tota la plaça passen coses, perquè som un poble molt actiu, no? Però, bueno, aquesta gent que normalment no va al teatre, de cop i volta un dia es troba un espectacle allà i no marxa de la plaça on habitualment es passa la tarda i ve un espectacle. Això pot fer que tinguem un públic potencial que algun dia digui, ah, doncs anem al teatre, o portem els nens al teatre, o el que sigui.
1: Tot i que la majoria d'actuacions d'aquesta desena edició del Teatre Sense Teatre són gratuïtes i a l'aire lliure, algunes requereixen reserva prèvia d'entrada a causa de les limitacions d'aforament dels espais tancats. És el cas, per exemple, de les obres que es faran a l'Amfiteatre del Castell i a la Sala. Ho podeu fer a través del web Cubin i del perfil del Teatre Municipal La Sala. En esports, Santi Fernández aposta per un 20 competitiu la pròxima temporada. Siscolara García.
4: L'entrenador del Juventud 25 de setembre per a la pròxima temporada n'és conscient de les limitacions econòmiques, però confia en confeccionar una plantilla que els dugui a la permanència sense excessius problemes a la primera catalana. Un Santi Fernández al qual també ha volgut explicar que no hi ha hagut cap problema amb el seu bon amic Quico Díaz després de la seva marxa i la incorporació d'un tècnic amb experiència al Juventud 25 de setembre. Mirem també cap al cap de setmana perquè dissabte tenim una cita de boxa vetllada a les instal·lacions del Club Boxeo Rubí al carrer Ciclisme. Fins a 15 combats es viuran amb un total de la presència de 4 boxejadors del club de la nostra ciutat. I pel que fa al futbol adaptat a la Willix 7, derrota en semifinals de la primera divisió del Camp Mir B, que hi ha 4-0 davant del Sant Vicenç. El pròxim cap de setmana i en la jornada de cloenda disputarà les posicions tercera i quarta per dir adéu a una gran temporada.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
1: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.
2: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
3: Venga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
4: Tia, és que fort. Us heu assabentat que la profe de la uni...
5: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
4: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
3: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
5: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí. Per fer el vermut amb les Hildes.
6: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
7: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
8: Ràdio Rubí.
9: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La coordinadora d'entitats per una sanitat pública de Rubí ha superat les 3.800 signatures en la campanya que reclama millores en l'atenció sanitària a la ciutat. El col·lectiu considera que la ciutadania és cada vegada més conscient de les mancances del sistema i manté les seves reivindicacions, entre les quals destaquen la construcció de l'Hospital de Rubí, l'obertura d'un quart CAP, la reducció de les llistes d'espera i el reforç de la salut mental infantil i juvenil. L'objectiu és dur aquestes signatures al Departament de Salut i a la Comissió de Salut del Parlament. Josep Maria Pijuan, membre de la coordinadora, assegura que el suport ciutadà està sent molt ampli.
2: En el 98% de les persones a la qual tu et dirigeixes per demanar-li la signatura, quasi bé és una resposta afirmativa. Vale, a on? Molta gent ja diu, no, jo ja vaig signar, vale. Si vostè no, no torni a signar. Però diguéssim, no, perquè ja et dic, diguéssim, la gent ho té molt a sobre.
1: La coordinadora reforçarà durant aquest mes de juny la recollida de signatures amb noves paradetes a diversos punts de Rubí, entre els quals la plaça del Progrés, el barri de les Torres o la plaça Catalunya. A més, el pròxim 9 de juny organitzaran una xerrada a la biblioteca amb Toni Barberà, sota el títol Qui guanya i qui perd amb les privatitzacions sanitàries. Entre els mesos de juliol i agost es posarà en marxa el programa Auto Plus per a aquelles persones que s'hagin comprat un vehicle etiqueta 0 o etiqueta Eco des de l'1 de gener d'aquest any. Això ho ha explicat a Ràdio Rubí el tècnic del servei de Rubí Brilla, Josep Vives, en la secció al programa Rubí al dia. Segons Vives, s'han de fer els deures en matèria de mobilitat sostenible perquè encara queda molta feina a fer. L'Auto Plus és el programa del govern espanyol que pretén ajudar a comprar vehicles elèctrics i electrificats, econòmics i europeus, en coordinació amb les comunitats autònomes. Està dins del Pla Auto 2030 i compta amb una dotació pressupostària de 400 milions d'euros aquest any. Encara no té una data concreta d'inici, però segurament es donarà el tret de sortida abans del mes d'agost. Vives ha explicat com funcionarà la tramitació d'aquestes ajudes.
3: A diferència d'abans, que havia de tramitar les ajudes al beneficiari, ara ho tramitaran als concessionaris. Per tant, segurament ja t'ho oferiran als concessionaris i faran ells els tràmits, i això agilitzarà que la gent pugui beneficiar-se de la subvenció. Això que recordem que pot ser molt important, eh? Pot ser un... Abans els mòbils jo crec que arribaven fins a 6 o 7.000 euros per vehicle. No està molt clar encara quan serà la intensitat d'ajuda a aquesta convocatòria. El que sí que se sap és que seran compres fetes a partir de l'1 de gener d'aquest any.
1: A banda d'aquest programa i també per promoure la mobilitat sostenible, si teniu un vehicle censat a Rubí amb distintiu ambiental 0 o Eco de la DGT, també podeu demanar la bonificació en impost de vehicles de tracció mecànica contemplada a l'ordenança fiscal 5. Els vehicles amb etiqueta 0 tindran una bonificació del 75% sobre la quota, mentre que els Eco tindran un 50%. I a banda d'això, també hi ha la possibilitat de disposar d'un vehicle elèctric compartit de lloguer gràcies a l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament i la cooperativa Som Mobilitat. Per fer-ho, cal fer-se soci de la cooperativa, escollir la tarifa més adequada i descarregar-se l'APP per començar a fer-ne ús.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació esportiva, Santi Fernández espera un 20 amb potencial per no patir la pròxima campanya, ens ho explica el Cisco Lara García.
4: El tècnic del Juventud 25 de setembre per a la pròxima temporada n'és conscient de les limitacions econòmiques, però confia en una plantilla amb la qual vol assolir la permanència el més aviat possible i donar, doncs, ja cabuda un camí llarg a la primera catalana per part del club de la nostra ciutat, un Santi Fernández que també s'ha volgut referir a la traspàs amb el Quico Díaz, un gran amic seu, després que ell marxés i que no hi ha hagut cap problema. Ens ho explica en una entrevista que podeu trobar a www.radiorubí.cat, un apartat d'esports en el qual també podeu trobar la prèvia de la vetllada de boxa que organitza el Club Boxeo Rubí aquest pròxim cap de setmana a les seves instal·lacions. Fins a 15 combats amb la presència de 4 pugils del club que sortiran al ring. I pel que fa a futbol adaptat, derrota en semifinals de Willy Xeve en primera divisió del Camp Mir B, 4-0 davant del Sant Vicenç, en la Cluenda jugarà per la tercera i quarta plaça.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
5: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
6: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta, com sempre, és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Esteu preparats, preparades per saber el contingut d'avui? Doncs vinga, som-hi! Oh! De convidada, Letícia Sabater. Que es presenta el seu hit de l'estiu, Hoy te dejo yo. Valor para decirte adiós. Clar que sí. Ya no creo a tus amigos. Parlarem del conflicte de Passapalabra amb el periodista i comunicador David Montufo, que ens explicarà què està passant entre Antena 3, Telecinco, Mediaset, A3Media... No me llames más. Nosaltres no t'aixem. Nosaltres volem que estiguis amb nosaltres. I també tindrem, com sempre, l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. No us ho perdeu perquè avui us agradarà. Feu-me cas. I per acabar, com sempre, el Toni Rovira amb la seva secció del seu racó en el que hi pot passar de tot i més. Amb convidats, gent de tota mena, no us ho perdeu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? Busqueu-nos. I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, escolta'm, com a vegades diem, se'ns covarà l'arròs i no pot ser. Vinga, preparats, preparades, comencem!
7: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
6: Doncs amb aquesta sintonia tan bonica de Miramar...
8: Aquí amb el Joan Bosch.
6: Arriba l'Assumpta Vitòria. Quina alegria, dona, aquí, com sempre, tenir-te a l'estudi.
8: Aquí, a la ràdio.
6: En vivo i en directo.
8: Escolta, jo volia dir que jo dic, treballava... No és que parli sempre de televisió espanyola.
6: No.
8: És que no hi havia més que televisió
6: espanyola. No hi havia més canals.
8: Espanyola.
6: Exacte.
8: I aleshores dèiem, però bueno, en quin canal? I jo deia, no, és que no hi havia cap més canal.
6: La U.
8: I no ho entenien.
6: Clar.
8: No era ni la U, era la tele.
6: I ja està, era la tele.
8: I no hi més.
6: I punto.
8: I no hi més. I deia, on vas? Vaig a la tele.
6: I la tele, ja està. Ah,
8: i aleshores no hi havia més que televisió espanyola. Televisió
6: i a la ràdio
8: espanyola.
6: També anaves, eh?
8: No, a la ràdio.
6: A la ràdio a part.
8: Ràdio sí que n'hi havia moltes.
6: Molta.
8: Hi havia Ràdio Barcelona, Ràdio Espanya, sí, Ràdio sí. Nacional, no sé què. Però de tele sol havia esta.
6: Ni més ni menys. És un territori.
8: I una vegada em van cridar des de Ràdio Barcelona que feia un programa del celler de la cançó catalana.
6: Ah, mira.
8: Això és una batalleta petita.
6: Explica.
8: Amb el Salvador Escamilla. I em van dir que escollís entre Ràdio Barcelona o Televisió Espanyola.
6: Ai, Déu.
8: I aleshores jo vaig escollir Televisió Espanyola, perquè estava més segura,
6: clar.
8: I era més nou, i tot era diferent.
6: Estava
8: ràdio,
6: ja
8: n'havien
6: fet
8: molta,
6: clar,
8: aleshores.
6: Clar, sí. I tant.
8: I aleshores, doncs, bueno, van continuar Televisió Espanyola, i als anys 80 van començar una sèrie molt important, però molt important.
6: Molt important.
8: Molt important, però no estava feta a Catalunya.
6: Ah, no?
8: Doncs era feta a tot Espanya.
6: Per tot Espanya.
8: Que es deia...
6: Com es deia...
8: Verano Azul.
6: Vinga, doncs
8: era preciós.
6: Posem la sintonia i parlem de Verano Azul.

0: quins records, quina sintonia aquesta sèrie d'Antonio Mercero.
1: Diu, la sèrie explicava les aventures d'un grup de nois i noies durant l'estiu en un poble de la costa. Els personatges més coneguts eren Chanquete, Pancho, Bea i Tito. El Tito encara està allà amb, amb un vaixell.
0: Que fa visites i tot,
1: sí?
0: Allà a Nerja.
1: I li fan visites i li pregunten coses.
0: Escolta, un dia me l'hem de portar al programa.
1: Seria molt important.
0: Que ens expliqui anècdotes.
1: Sí, sí. I el recordo molt, la gent. I ell està igual, eh?
0: Com sens
1: quan
0: dubte.
1: Era un nen petitó.
0: I va ser tot un èxit a tota Espanya. I encara avui és recordada i,
1: sí,
0: la,
1: sí, sí, sí.
0: I la tornen a posar.
1: La tornen a posar i si la volen veure, van buscant per les cadenes i la trobaran.
0: O a RTV Play.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Home,
0: allà
1: i tant.
0: Està tot.
1: Clar, funcion. Està tot. Tot, tot, tot.
0: Tot i més.
1: I el Cat 2.
0: El Cat 2, el 2Cat.
1: El 2Cat,
0: això, sí. Que també el veiem nosaltres. Des d'aquí una salutació a la gent de Sant Cugat.
1: Són maquíssims, els
0: meus
1: amics de tota la vida.
0: Molt bona gent, de tota la vida. Assumpte que tu saps que t'aprecien molt.
1: Jo també els aprecio molt.
0: És
1: com una cosa sèria.
0: Exacte,
1: no puc dir-ho més.
0: Amor, amor.
1: Després hi ha una altra cosa que també es va fer.
0: Un altre concurs, potser.
1: Als anys 80.
0: Sí.
1: Que va ser el Precio Justo.
0: El Precio
1: Justo. Que ara fa el Sobera una mica,
0: ara
1: més o menys.
0: Ara fa el Sobera, eh?
1: Exacte.
0: Ha tornat, eh? Ha tornat. Mira, escoltem la sintonia. A mi m'encantava aquesta sintonia. A veure, jo t'he de dir que sóc un friqui de les sintonies de televisió.
1: Són precioses totes,
0: mira,
1: totes.
0: A la nit, a vegades, em poso sintonies per anar a dormir.
1: Ai, quina idea més bona.
0: Clar, em poso sintonies i recordo programes.
1: No te pones meditació per a dormir?
0: Jo no. Jo em poso sintonies. Gran Hermano, Operació en Triunfo, de tot, em poso
1: clar.
0: Tot.
1: Oh.
0: I una sintonia que a mi m'agrada molt és El Precio Justo. A veure,
1: home,
0: explica de què anava aquest concurs.
1: Que
0: assumpte.
1: Deia a jugar,
0: a jugar.
1: Joaquim Prat. Sí, sí, sí.
0: Te recordes aquest concurs presentat per al Joaquim Prat on els concursants havien d'endevinar el preu.
1: I també va fer
0: productes.
1: Un milió per al mejor a Joaquim Prat.
0: Ni més ni
1: que
0: menys.
1: Que també era de diners, tot era qüestió de diners.
0: Ai, sí. Doncs, escolta, ara fa
1: Precio
0: el Sobera...
1: Precio Justo, la maleta amb els diners.
0: I l'han tornat a renovar.
1: També,
0: perquè el Sobera
1: també.
0: Ho fa molt bé, eh?
1: Home.
0: O no?
1: El Sobera és el Sobera.
0: El Sobera és el Sobera.
1: Hombre, por favor.
0: Sí o no?
1: Sí, sí,
0: amb
1: sí.
0: Amb el programa també de cites, aquell que fan.
1: Oi, a mi m'encanta.
0: És molt divertit.
1: De tant en tant. Sí, sí,
0: és
1: sí,
0: divertit,
1: sí.
0: També.
1: Sí, perquè cada qual té el teu... El, seu...
0: el First Dates.
1: Sí.
0: Eh?
1: Sí, sí.
0: Que escolta'm, que hi ha de tot allà, eh?
1: I bueno, queda una cosa que també m'agradaria dir...
0: Home, bé, digues,
1: més seriosa,
0: Assumpta.
1: Eh? No tant.
0: Sí? Més sí, seriosa?
1: Que era Informe Semanal.
0: Informe Semanal,
1: que
0: Assumpta.
1: Que tothom ho posava perquè era molt important a Televisió Espanyola.
0: Mira, escoltem la sintonia.

0: Quins records.
1: Que va ajudar a moltes persones a entendre l'actualitat durant una etapa molt important de la història d'Espanya, especialment després de la transició democràtica.
0: Tu vas viure?
1: Aniria molt bé,
0: no,
1: molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, i tant.
0: Te'n recordes?
1: I tant, si ho vam viure.
0: Per
1: Mare
0: tant,
1: de Déu.
0: Jo crec que podem dir que els anys 80 van ser una etapa d'or per Televisió Espanyola.
1: Van fer uns programes molt bons, va ser un despertar, va ser una cosa preciosa, i a més tothom tenia una gran il·lusió perquè tot eren descobriments.
0: Exacte.
1: Descobriments. No hi havia res fet. I es anava fent pasito a pasito.
0: Dia a dia.
1: Coses precioses.
0: I tant.
1: Precioses.
0: I tant, i tant, i tant.
1: El Joaquim Maria Pujal. Hi havia tanta gent.
0: El Jordi Hurtado.
1: El Jordi
0: que va començar
1: Hurtado.
0: Ben jove.
1: El Jordi,
0: el Jordi
1: Hurtado,
0: Jordi,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Un dia
1: sí.
0: També el portarem. I també... I també el nostre bon
1: amic...
0: L'Olga
1: Viza, la Milà, la Mare
0: exacte.
1: De Déu.
0: Quants presentadors han passat? El Joan Pera,
1: Assumpte,
0: que feia aquells,
1: sí, sí.
0: Aquells
1: feia
0: teatres.
1: Feia el Senyor Caparrós amb el,
0: amb el Capri.
1: Sí, sí.
0: Ai, mare meva, que ens posem nostàlgics, però ens agrada recordar-ho.
1: No barregem tant que la gent es farà un lío.
0: No, no. Doncs escolta'm, Assumpte, avui hem parlat una mica de grans programes de, dels 80.
1: Sempre parlem d'un programa... I després van sortint.
0: Exacte,
1: sortint,
0: van sortint com bolets.
1: Sortint com bolets.
0: Escolta'm.
1: Sí, sí, sí.
0: Com sempre, un plaer tenir-te aquí al programa. Marxem amb la sintonia d'Informe Semanal.
1: Sí, sí, que va ajudar a entendre l'actualitat.
0: Apa, seguim.

0: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
1: Doncs arriba el moment de parlar d'actualitat televisiva i concretament parlem de la polèmica amb Passapalabra. Sí, sí, senyores i senyors, hi ha una polèmica important entre les dues cadenes implicades, entre Antena 3 i Telecinco. I tenim amb nosaltres un especialista. Ell és David Montufo, periodista i crític televisiu. Amb ell doncs, hem parlat de moltíssimes coses i que ha treballat a molts programes de televisió. I anem a saber i a treure l'entrellat de tot això. David, endavant, explica'ns.
2: Hola, Joan. Hola a tots els oients de La Caixa Tonta. Bueno, vinc a parlar del tema de la setmana,
1: mare
2: jo crec.
1: Meva.
2: I, de fet, jo crec que un dels més revolucionaris dels últims anys a la televisió, que és el tema Passapalabra. És molt fort el que està passant, no? Realment, totes aquestes últimes informacions que estan sortint, tot ve de l'any 2009, quan Passapalabra estava a Telecinco i va començar aquesta guerra en la qual Telecinco tenia els drets de Passapalabra per emetre'ls, però hi havia aquesta disputa, no?, de que realment creia que ITV no tenia els drets del Rosco, llavors va deixar de pagar els drets de Passapalabra en aquell moment, seguint emetent el programa mentre judicialment s'arreglava tot aquest tema. Què ha passat? Que, clar, quan va haver-hi la sentència que deia que el tema del Rosco, o sigui, que els drets del Rosco pertanyien a una empresa holandesa, no Telecinco, va deixar d'emetre Passapalabra d'un dia per un altre, per això Sálvame el van allargar, i Antena 3 va aprofitar per agafar Passapalabra per emetre'l ell. Què ha passat? Que ha estat emetent Passapalabra pagant els drets d'ITV, d'una empresa, una productora britànica, i ha estat emetent el programa mentre també, paral·lelament, es resolvia judicialment el tema d'aquesta empresa holandesa que reclamava que els drets, justament, de la prova del Rosco eren seus. Llavors, què ha passat? Que mentre tot això s'estava fent, Passapalabra, o sigui, s'ha seguit emetent a Antena 3. Què passa ara? Que el Tribunal Suprem ha dit, escolteu, els drets del Rosco, de la prova del Rosco, pertanyen a l'empresa holandesa. Per tant, Antena 3, si vol emetre el Rosco al programa Passapalabra, ha de pagar els drets del Rosco a l'empresa holandesa, a part de tenir els drets, no?, que està pagant a l'empresa britànica. Què passa ara? Que, clar, la gent dirà, és molt fàcil ara que Antena 3 parli amb l'empresa holandesa, arribin a un acord i, per tant, es pugui seguir emetent el Rosco a Passapalabra. Què ha passat? Que en aquests últims mesos, segons algunes informacions que diuen, Telecinco hauria arribat a un acord amb l'empresa holandesa. Per tant, ara Telecinco tindria els drets del Rosco i Antena 3 té els drets de Passapalabra. Per tant, podria emetre Passapalabra, però sense el Rosco. I ara Telecinco pot crear un format o alguna cosa amb el Rosco, perquè té els drets. Però què ha passat? Que ara també una altra resolució judicial ha dit que Telecinco ha de pagar, crec que són 73 milions d'euros per haver estat emetent durant tots els anys que va estar emetent Passapalabra a Telecinco sense els drets de l'emissió, no? Llavors, bueno, hi ha un jaleo aquí muntat que aviam com acaba això. Una abraçada forta.
1: Gràcies, David. Déu-n'hi-do, quin lío que hi ha muntat amb el tema de Passapalabra. En seguirem la pista en properes edicions. Seguim amb el programa.
0: Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista. Oh!

0: li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, la missa de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia,

0: per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-nos el seu últim EP. Què tal, Hippia?
1: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
0: Ui, molt, molt, molt hippie et veig avui, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
0: Què significa aquesta línia blanca?
1: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana... Doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès, per expandir el català per a tot el món.
0: A tu et diuen la catalana indígena, no?
1: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohouse. L'afrohouse té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
0: Afrohouse, què significa?
1: Afrohouse és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
0: Que entri una mica en connexió amb la Terra, potser.
1: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la Terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
0: Gaia significa Terra? O...
1: Sí, és la deessa. És la deessa de la Terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
0: I d'on et ve tu, aquesta espiritualitat tan gran?
1: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte del que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
0: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
1: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
0: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
1: Totalment, sí,
0: la gran Shakira.
1: La gran Shakira, sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
0: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, sí. I bueno, i què més ets ja?
1: Sí, sí, sí, com tu, Toni.
0: Compositora, sí. I què
1: més? Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
0: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
1: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
0: Tan gran és la Shakira.
1: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
0: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
1: Pues sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga. Però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
0: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
1: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix la vida amb tu.
0: Molt bé, doncs vés a preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu,
1: Welcome.
0: El seu treball.
1: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
0: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
1: Exacte.
0: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
1: I Dream in Catalan.
0: Hala. Bueno, doncs pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, perdoneu, però és que no callen, la xerro. Què xerres? De què xerres?
2: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
0: Ui, perdoneu, però és que no callen, la xerro. Què xerres? De què xerres?
2: dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
0: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
2: Ah, no.
0: Por favor, qué lentitud.
2: Grande, importante, importante.
0: Qué lentitud.
2: No, lentitud, nada.
0: La caja grande que estará vacía.
2: No, ya está llena.
0: ¿Está plena? De fum.
2: De aire.
0: Plena de fum. Yo había visto por aquí el Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
3: Bé, i tu?
0: Aixeguda a la xeslón.
3: Sí.
0: Quants quilos peses?
3: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
0: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
3: No ho sé, Toni.
0: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
3: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
0: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
3: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
3: Correcte, Toni, segueixen caient...
0: De quina edat cauen?
3: Pues entre 30 i 35. I alguns de 45, però alguns de 45 estan amb dones.
0: Però a tu t'agrada la gent jove o la gent gran?
3: La gent jove.
0: Però tu quants anys tens?
3: Vaig a fer 30 el 6 de juliol.
0: I t'agraden de quina edat?
3: Entre 30 i 45.
0: I no t'has enamorat mai un dia amb tants homes que coneixes?
3: Escolta, Toni, jo mai m'he enamorat. Jo faig amb els homes un polvet i s'acabó. Si t'he visto, no m'acuerdo.
0: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
3: sí.
0: I què més?
3: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
0: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
3: A YouTube.
0: Al canal de Toni Rovira, no?
3: Correcte, sí.
0: David Jiménez?
3: Sí.
0: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
4: Ui, les xarxes van que cremen, perquè ja volen...
0: La xarxa,
4: televisions locals.
0: No, home, no, les xarxes, com van les xarxes? Tu portes les xarxes.
4: Molt bé, estem a tope. Estem amb el projecte Huellas, compartint, ajudant aquí a Íñigo Tina. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
0: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
4: Però ojo quina caixa, És una caixa ben grossa, això és un...
0: L'important és que posin monedes, perquè...
4: Molts diners. Ara la muntarem.
0: Digue'ls al becari que em preparin la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
4: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Bueno, qui és?
0: Una burbuja Freixenet.
5: Sos el tapón codorni o el más viu.
0: Jorge de los Sultanes, però qué mariquita que va.
5: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
0: Però vas todo dorado.
5: De burbuja Freixenet, Toni.
0: Pero es muy gay este look, ¿eh?
5: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
0: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es el otro de tus
5: estilos? Agente, deténgame pronto.
0: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
5: La canción fa agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
0: Claro. A ver.
5: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, la
0: pluma?

0: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: La Vega,
0: sí que ho sé. Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé, no sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No, no.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: Això no ho pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Ah, tu pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Que és, mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja t'ha preparat. Al tenis.
0: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparada.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Que no m'ho preparat el noi que ve?
1: Pues
0: si tinc convenat a tu, l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu.
5: Marica fiel, marica tu.
6: El racó de Toni Rovira.
5: Marica ha.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
7: Hola, sóc el Lluís Sánchez i envio una salutació al programa La Caixa Tonta de la xarxa. No deixeu d'escoltar les meves cançons. Petonàs.
4: Doncs no ho deixem de fer perquè el Lluís acaba de treure nou single, No sé què he fet malament. Exconcursant d'Eufòria i que sempre ens atén molt amablement. Gràcies a Letícia Sabater, que l'hem tingut avui. Gràcies al David Montufo, que ens ha parlat de la polèmica de Passapalabra. Gràcies a l'Assumpta Vitòria, que ens ha portat la història de la tele. I al Toni Rovira, que ens acaba el programa, com sempre, amb aquest broche d'oro, amb aquest racó del Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Us deixem amb el Lluís i aquest temasso, No sé què he fet malament. Gràcies per escoltar-nos, com sempre, gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. A reveure. Adéu-siau.

0: madre para que el primero durante.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La direcció de Ficosa i els sindicats han arribat a un preacord durant aquesta última nit que permet reduir l'afectació de l'ERO que plantejava la companyia, segons ha informat el sindicat Comissions Obreres en un comunicat. Les dues parts portaven un parell de setmanes negociant i finalment han arribat a aquest preacord que redueix de 172 a 105 les persones que serien acomiadades. També han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros i un ERTO temporal per una quarantena persones de l'àrea d'enginyeria. Òscar Mesa, delegat sindical de la UGT, ha explicat a Ràdio Rubí que van estar negociant fins la mitjanit i que el preacord no assoleix tot el que demanava el comitè d'empresa, però sí que han aconseguit algunes millores.
2: Obviamente el acuerdo no deja feliz a la parte social, porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pero sí que es cierto que hemos jugado mucho con la voluntariedad, porque somos una plantilla, bueno, con edades bastante elevadas. Entonces, el permitirle a una persona trabajadora una salida menos lesiva hacia su jubilación, esto hace que al final realmente nos encontremos con un grueso de 70 personas, porque creemos seguro que van a haber personas voluntarias. E incluso ayer por la noche conseguimos rascar también otro incentivo de voluntariedad a menores de 50 que se apuntaran en las próximas dos semanas de otros 2.000 euros más.
1: La plantilla de Ficosa, en la qual treballen més de 120 rubinencs, decidirà divendres si dona suport o no a aquest preacord. Els carrers i places de Rubí s'ompliran d'arts escèniques entre demà dijous i diumenge amb el festival Teatre Sense Teatre. L'esdeveniment, organitzat per la companyia local Latal, en col·laboració amb l'Ajuntament, celebra 10 anys democratitzant la cultura i apropant diferents disciplines artístiques a la ciutadania. Jordi Madaleno, membre de la companyia Latal i coordinador del festival, ha explicat que l'objectiu d'aquesta proposta és acostar l'art al gran públic.
3: És que el teatre arribi a tothom. Fas una cosa a una plaça on normalment a Rubí, quasi bé tota la plaça passen coses, perquè som un poble molt actiu, no? Però, bueno, aquesta gent que normalment no va al teatre, de cop i volta un dia es troba un espectacle allà i no marxa de la plaça on habitualment es passa la tarda i ve un espectacle. Això pot fer que tinguem un públic potencial que algun dia digui, ah, doncs anem al teatre, o portem els nens al teatre, o el que sigui.
1: Tot i que la majoria d'actuacions d'aquesta desena edició del Teatre Sense Teatre són gratuïtes i a l'aire lliure, algunes requereixen reserva prèvia d'entrada a causa de les limitacions d'aforament dels espais tancats. És el cas, per exemple, de les obres que es faran a l'Amfiteatre del Castell i a la Sala. Ho podeu fer a través del web Cubin i del perfil del Teatre Municipal La Sala. En esports, Santi Fernández aposta per un 20 competitiu la pròxima temporada. Siscolara García.
4: L'entrenador del Juventut 25 de setembre per a la pròxima temporada n'és conscient de les limitacions econòmiques, però confia en confeccionar una plantilla que els dugui a la permanència sense excessius problemes a la primera catalana. Un Santi Fernández al qual també ha volgut explicar que no hi ha hagut cap problema amb el seu bon amic Quico Díaz després de la seva marxa i la incorporació d'un tècnic amb experiència al Juventut 25 de setembre. Mirem també cap al cap de setmana perquè dissabte tenim una cita de boxa vetllada a les instal·lacions del Club Boxeo Rubí al carrer Ciclisme. Fins a 15 combats es viuran amb un total de la presència de 4 boxejadors del club de la nostra ciutat. I pel que fa al futbol adaptat a la Willix 7, derrota en semifinals de la primera divisió del Camp Mir B, que hi ha 4-0 davant del Sant Vicenç el pròxim cap de setmana, i en la jornada de Cluenda disputarà les posicions tercera i quarta per dir adéu a una gran temporada.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Este programa.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal. Ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, el programa de conversa reposada de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM i també a www.radiorubí.cat. I sabeu també que si voleu escoltar, podeu veure els millors moments del programa, dels immediatament anteriors o els que ja fa temps que tenim en marxa, els trobareu a la selecció que fem al nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_radiorubí. Fer-se gran. Quin drama, no? Sí i no. Els que ja hem superat el llindar dels 50 veiem la vida d'una altra manera. Som conscients que ja ens n'hem polida més de la meitat, en el millor dels casos. Ho hem fet amb salut, amb bones condicions, vull dir que no ens podem queixar, no? A partir d'aquí, no diré que entrem en una etapa de decadència, ni molt menys, però sí d'envelliment. Llavors, i d'això n'hem de ser conscients, perquè envellir, com deien els avis i els pares, és llei de vida, no hi podem fer res, no hi podrem fer res més, ja està, és així. Hi ha maneres i maneres d'envellir, això és cert, eh? Una cosa és fer-ho activament, amb salut, amb il·lusió, amb energia, una suma de cos i ment pràcticament perfecta, i una altra és quan la salut no t'acompanya, ni la física, ni la psíquica, quan de cop o progressivament el teu cos, el teu cap, es van transformant cap a una dependència, cap a un esborrament complet de qui eres, i això no em vull imaginar l'impacte que provoca en les persones. I li respon. No fa pas gaire setmanes vaig reveure una pel·lícula que en el seu moment em va agradar molt i ara encara m'ha agradat més. Suposo que deu ser això del pas del temps, eh? Una història verdadera, de David Lynch. Una pel·li que és poc David Lynch, per entendre'ns, és veritat, però que explica una història emotiva, d'amistat, de germandat en la bellesa. I el protagonista diu una veritat que, com us deia, amb 30 anys, quan la vaig veure per primera vegada, em va passar totalment desapercebuda, però que amb 50 agafa una altra dimensió. Deia el protagonista, el pitjor de fer-se gran és recordar quan eres jove. Quina meravella, no? Pot ser amb melancolia, pot ser amb agraïment o amb totes dues emocions alhora. Els nostres grans, els nostres majors, que en diuen al País Valencià, segurament són una de les grans assignatures pendents d'aquesta nostra societat, d'aquesta societat occidental. Ningú no vol fer-se vell, però tots ens hi farem. Pocs en volem tenir cura, o pocs en volen tenir cura, i busquem excuses, mil excuses, per autojustificar-nos. Però ells són els garants dels records, de la memòria, els artífexs de la nostra vida, del que som. I mereixen el nostre màxim respecte, la nostra màxima responsabilitat. Després d'anys de lluita, d'esforç, de treball, el millor homenatge que els podem fer segurament és no girar la cara. I avui parlarem de bellesa, parlarem de dansa, parlarem de moltes coses, segurament. Avui ens acompanyen la Patri Mas, l'Anna Garcia, responsables d'un projecte que no pot ser més emotiu i més meravellós. La que baila. Patri, Anna, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I benvingudes a La Gent Normal. Què és La que baila? Perquè jo he avançat que parlarem de bellesa. Bellesa en B baixa, eh? No de bellesa en B alta, sinó de bellesa en B baixa i de dansa. Llavors aquí ve on caseu tot aquest binomi. Què és La que baila?
1: La que baila, dos punts, moviment de l'ànima.
0: M'he deixat el moviment de l'ànima.
1: Sí,
0: important.
1: Sí, perquè és com una mica el que passa a les sessions de La que baila. El nom surt d'aquell moment, no?, on t'arribes en un centre i no saben ben bé, però et miren i diuen ja viene La que baila.
0: Ah, que maco això.
1: Sí. I aleshores, doncs, un dia així va dir, vale, doncs el projecte es diu La que baila.
0: Quan dius un centre, estem parlant de centres, normalment centres de dia, residències de gent gran, no?
1: Sí, ara mateix La que baila és un projecte que té l'objectiu de moure l'ànima a través de la dansa. La dansa i la presència, sí?
0: Com mou la dansa l'ànima?
1: A través del moviment, que és l'impuls de vida bàsic que tenim tots des del cor que es mou, sí?
0: Som moviment.
1: Totalment.
0: Vull dir, ens movem des de que pràcticament des de que estem a dins de les nostres mares.
1: Sí, tot i deixem, es mou.
0: I deixem de moure'ns en el moment en què ens morim.
1: Correcte. Llavors, en aquest sentit, la dansa és un impuls primari perquè és moviment pur. Aleshores, per aquest motiu, es pot treballar amb diverses patologies perquè des de que un cor es mou, un pulmó respira, allò per mi ja és dansa. Aleshores, la dansa seria posar consciència en el moviment i per això treballem a través de la dansa. Aleshores, el que fa la que baila ara mateix és anar a residències i centres de dia, val? I oferir presència a través del moviment. I des d'aquí es crea una peça artística, in situ. I aquesta peça artística, quan hi ha presència de dos o més persones que aconsegueixen connectar, connecta't amb totes les altres persones que estan a dintre del mateix cercle.
0: Clar, és com si... És a dir, per diferenciar-ho, tu no fas ballar la gent gran, només.
1: És a dir, és que tu, jo no faig
0: vas...
1: ballar.
0: Aquí. Ho dic per esvair dubtes, eh? És a dir, fas una altra cosa molt diferent.
1: Sí.
0: Molt més... Perdona, ara faré servir un concepte que és d'aquells conceptes que ara s'ha posat molt de moda i tal, eh? Fas una cosa molt més holística, en aquest sentit, eh? És a dir, molt més global, molt més completa, més que no pas ballar i punt, no?
1: Sí, el que faig és obrir el cor, amb tota la seva complexitat, perquè primer ets obrir el meu, perquè tu puguis obrir el teu, no? I aquest és el tema. Com ho faig? A través de la dansa. Per què? Perquè la dansa em permet utilitzar el contacte i el moviment. Sí? La respiració, la mirada... I a partir d'aquí es crea l'experiència.
0: Com ho rep això la gent? Perquè segurament a les primeres, anem a dir-ho així, les primeres sessions o les primeres vegades que et poses al davant d'una persona o d'un col·lectiu, m'imagino que deu haver-hi gent que això no s'ho deu creure gaire, i fins i tot, i parlo, ara faig una mica de cunyat, eh? Però segurament pot ser que a vegades et trobis algun mur, o no?
1: Sí, em trobo el mur quan es posa la ment en joc, no? Quan va anar cap al prejudici.
0: Val.
1: Sí. El que passa és que aquest mur es trenca molt ràpid. Molt ràpid, perquè quan tu agafes algú amb les mans i el mires i et connectes amb tu i l'altre es connecta amb tu, allà hi ha un maig que la ment ja no compta aquí.
0: Haig de dir, pels que no ens veuen, que la mirada de la Patri és... No, clar, no riguis perquè és veritat. La mirada de la Patri és una mirada d'aquelles profundes. No és una mirada hi-hi, ha-ha. És una mirada profunda. I jo, que me l'estava mirant, perquè ella m'està mirant mentre parla, realment entenc aquesta connexió que pots arribar a establir amb una persona. La importància de la mirada, no? com a element de presentació moltes vegades.
1: Bueno, estem parlant de persones en què no són mirats a nivell de cor. Sí, no se'ls mira com un ser complet, sinó com a... Com t'ho diria? Hi ha una mirada molt més assistencial cap a una persona que està en una residència o un centre de dia. I poder mirar-lo i connectar amb l'home que és... amb la dona que és, encara que el cos estigui a xuxurrio, com el cotxe, no? Que pues, van passant els anys i van fallant peces del cotxe. I hi ha cotxes que estan fets caldíssim.
0: Però, en canvi, et porten els llocs.
1: Exacte.
0: Vull dir, encara funcionen.
1: Encara funcionen i ens permeten encara estar aquí i que l'ànima encara estigui en aquest entorn, no? Llavors, és com... allà, anar allà i donar-los aquest espai de presència per dir, te veo.
0: Anna, tu t'has incorporat fa molt poc en el projecte. De fet, avui és la, com si diguéssim, és la presentació oficial. No ha estat, no ha estat així, vull dir, ha estat absolutament casual, per tant, benvinguda en aquest univers. Què t'ha atret a tu d'aquesta, anem a dir, d'aquesta filosofia, no? D'aquest projecte?
2: Doncs, bueno, jo conec a la Patri des de fa molts anys, perquè nosaltres vam ballar juntes de petites a la mateixa escola de dansa. I, bueno, el meu camí des d'aleshores ha estat variable. I en els últims...
0: Com la vida mateixa.
2: Com la vida, com tots. I en els últims mesos sentia la necessitat... Jo faig acompanyament a persones a nivell individual i també grupal a tallers... I sentia la necessitat d'anar al cos, perquè al cap moltes vegades hi ha molt de soroll i poca cosa a resoldre, o almenys des d'on jo treballo, que no és ben bé en el cap. Llavors, com que cada cop se m'estava incorporant més al cos, seguia la Patri i la seva feina, i dic, bueno, és que és com el punt àlgid on jo arribo també a les sessions, és el que veig en els seus tallers i en el seu projecte. I vam contactar i vam fer match novament. Ens recordàvem, a més, de petites, recordàvem les nostres mirades de petites, i això va ser meravellós. I en aquest reconeixement també de la nostra pròpia ànima, si es pot dir així, doncs hem apostat per, bueno, pues per caminar juntes amb això. I a mi m'omple molt, perquè a mi personalment la dansa m'ha acompanyat l'ànima des de ben petita. I a expressió i a traspassar coses que passes també de petita i d'adolescent i de més gran, perquè vaig estar ballant fins bastant més gran.
0: Bueno, al final, si mirem la història de la humanitat, si mirem les cultures del món, la dansa segurament és d'aquelles coses que és un eix vertebrador aquí, a Austràlia, a Sud-amèrica, i m'atreviria a dir que fins i tot en els llocs més remots del planeta, no? És a dir, alguna cosa deu tenir la dansa.
1: Bueno, hi ha un moment en què la dansa et transporta a l'alegria. I l'alegria, quan vas a una residència, és algo que hi falta molt.
0: Molt. Moltíssim. Les residències per gent gran, i parlo amb coneixement de causa, per sort o per desgràcia, són espais que tendeixen a la tristor, a una temperatura molt baixa. I no estic parlant de temperatura física, estic parlant de temperatura emocional. Són espais molt escèptics. Segurament és el més pròxim a un hospital o a un centre sanitari, no? Quan en realitat allà no es fan, anem a dir-ho així, no es cura la gent, sinó que tenen una funció, quan dic cura vull dir no tenir cura, sinó cura de malalties, Tenen un altre tipus de funció. I aquesta cosa vital, aquesta cosa com molt càlida, manca en aquests espais.
1: Doncs aquest és l'objectiu de la que baila, perquè tu entres per allà i et diuen ha venido a traernos vida, a darnos vida.
2: Sí.
1: I tu dius, vale.
0: Clar, quan una persona t'enumera o et diu exactament aquestes paraules, la lectura que fas darrere d'aquestes paraules és aquí no hi ha vida. És a dir, no hi ha vida.
1: Sí que hi és, però està dormida.
0: Està dormida, d'acord.
1: És que aquest és el quid, no? Uh-huh. És com que tu arribes allà i tot està dormit. La tristor també, la melancolia hi és, però tampoc que és expressada, la por no és expressada, hi ha moltes coses que no són expressades. Llavors, tot està en el cos, però congelat.
0: Uh-huh.
1: Per això, moltes vegades, quan vas a tocar algú, el primer que fa és plorar. I tremolar, sí? Perquè deixen anar. I després d'això ve l'alegria.
0: Ja, feu com un procés de catarsi, no? D'obertura de l'ànima. Abans parlàveu de l'ànima, no?
1: Sí.
0: El que a vegades a l'ànima li podem posar molts noms, però a vegades ens costa mirar-nos l'ànima. Ens costa mirar-nos a dins i reconèixer-nos a dins.
2: Sí, justament veníem una mica ara, parlàvem d'això, que realment a les residències és com molt evident, perquè ja, bueno, el cos està apagat, no? Hi ha dificultat de mobilitat, moltes vegades hi ha demència, llavors és com, bueno, l'ànima és com allò que queda i és aquella part nostra que ha estat sempre. És aquella part que ens ha acompanyat de la mateixa manera des de l'inici. Llavors, connectar amb això és com portar l'essència de la persona encara que el cos estigui congelat. Llavors, és connectar amb això i dir, sí, estàs aquí dins i continues i sent i et veig, en tant que em puc veure aquesta part meva també, això mou algo que no està tant amb la... No és racional, però sí genera benestar.
0: Clar, perquè al final les emocions ens poden generar moltes coses, una de les quals és benestar.
2: Exacte. I també és cert que estem tots bastant desconnectats del cos.
0: Sí.
2: En quant a consciència del nostre cos, en quant a escoltar el nostre cos, què li passa al meu cos, com es troba avui, no? Ja no només si em fa mal l'esquena o... sinó quina és l'emoció...
0: Les emocions, sobretot.
2: És que no ens ho plantegem.
0: Per aquí pel programa han passat diversos professionals d'àmbits molt diversos. Des de la medicina fins a la psicologia. I una de les, un dels mantres que hem anat repetint aquí és precisament això, eh? Aquesta desconnexió que tenim del cos, no tant en aquesta vessant física, que també, perquè a vegades detectem un mal d'esquena, però a vegades no detectem uns altres mals que són molt físics, però que pensem que això no és res, però que en realitat tenen un rerefons, anem a dir-ho així, emocional. Però la part emocional, no? de mirar-se, d'escoltar-se un mateix i detectar... doncs això, què et passa per dins de l'ànima?
2: Exacte, i per mi això s'entrena. Per mi és algo molt personal i potser perquè és des d'aquí des d'on treballem també, és algo que s'entrena. És algo que has d'anar entrenant, és que has de posar consciència en si vols escoltar el teu cos, és no oblidar-te de que estàs aquí amb el teu cos. I s'entrena. No és allò de dir, ah, vale, avui ja he decidit escoltar-lo.
0: No, però a més m'imagino que és un entrenament que no és un entrenament, com tu dius, que es fa d'avui per demà, sinó que és un work in progress i et diria que no s'acaba mai, perquè sempre com a màquina perfecta que és el cos, m'imagino que no arribes mai a tenir el 100% de coneixement del que t'està dient el teu cos. És a dir, que cada dia vas aprenent una miqueta aquesta diguéssim, fas aquesta progressió.
1: Bueno, el cos és un mapa. Mm-hmm. És el nostre mapa de ruta i ell pues guarda.
0: Costa't
1: tot
0: una miqueta el micro.
1: Ell guarda, és un mapa de ruta i ell ens va marcant. Mm-hmm. La cosa és sabem llegir o volem llegir el nostre cos.
0: Sabem o volem, aquesta és molt, molt important, aquesta precisió, perquè una cosa és saber-ho i l'altra és voler-ho, no?
1: Clar,
0: perquè
1: no,
0: voler
1: clar.
0: A vegades implica una sèrie de coses que, anem a dir-ho així, que ens poden fer mal o que no ens agraden, i a partir d'aquí pues nosaltres podem decidir amagar-les i no escoltar-lo.
1: Clar, però llavors ens desconnectem de la vida.
0: Totalment.
1: I aquí està el quid de la qüestió. Aleshores, quan tu vas en una residència i obres tu el cor, l'altre obre el cor i hi ha una connexió a nivell energètic, el teu cos es mou a nivell químic, generes oxitocina, i aquí és quan veus una persona que quasi que no es pot aixecar, que s'aixeca de cop. I això és així.
0: Això és així.
1: Això és així. Jo agafo a vegades persones amb les puntetes dels dits i puf, s'aixequen de cop. De cop. Quan són persones que les han d'anar a buscar entre dos, moure-les d'aquí cap allà, i jo vaig allà, i ja, pum, ja l'efecte. Energèticament, allò es mou.
0: Clar,
1: i
0: això...
1: ballen. Uh-huh. I ballen.
0: Clar, això em porta a pensar això, no? La importància quan parlem de les energies i quan parlem de... que a vegades pot semblar una mica esotèric, això, aplicat al... No estic jutjant, simplement estic dient que pot semblar, o hi ha una part de la població que això li pot semblar una mica esotèric. Però és veritat que quan t'expliquen casos com aquests, realment et qüestiones... aquesta, diguéssim, la importància d'aquestes energies. Al final som energies.
1: Bueno, és que som energia. Uh-huh. El nostre cos és energia constant. I aleshores, si tu mous l'energia, si comptes d'estar amb una vibració baixa, li dones una vibració alta, fup! No passa per la ment, el teu cos s'activa. I estàs allà, i l'únic, no vull treure-li mèrit, no. Però el que estàs fent és aportar amor. Ells es veuen el seu propi amor a través de l'altre. I aquest és el quid de la qüestió.
0: Clar, vosaltres, per exemple, estaves parlant quan us veien arribar, no? O quan et veien arribar, ja viene la que baila,
1: sí.
0: No? Clar, però segurament et deus trobar... És una... No sé si la paraula teràpia és indicada aquí o no, vale? Fas cara de dir que no.
1: Bueno, perquè el meu objectiu sí. No és terapèutic, però acabes sent terapèutic, uh-huh. Òbviament.
0: És a dir, el que tu fas, val? Aquest projecte, la que baila, diguéssim, et troba gent que té, anem a dir-ho així, anem a simplificar-ho molt, que té el cap clar, però també et deus trobar gent que no té el cap gaire clar.
1: Sí, clar, graus de demència molt forts.
0: Exacte.
1: I llavors, de dependència.
0: Els graus de demència i de dependència, que segurament és el que... és el que és més visible i és el que associem més a la gent gran, no? O a aquest procés d'envelliment de què parlava al començament, no? Clar, suposo que la visualització dels resultats, clar, llavors és com la cara i la creu d'aquella persona. Tu veus aquella persona quan arribes i a partir de totes les accions que vosaltres feu, de cop i volta... Això que deies tu, no? De que es pugui aixecar, no? Però segurament, si no es pot aixecar o té un cert grau de demència, segurament les faccions a la cara canvien. És a dir, és així, realment?
1: Sí, clar, canvia tot. Canvia tot. Hi ha un gir brutal de quan entres a quan surts. I s'arriben a crear duos de dansa, i aquella persona està amb tota l'atenció posada en allà, perquè el canal d'entrada no és cognitiu, el canal d'entrada és sensorial, vas des de baix cap a dalt, i llavors ells connecten des d'un altre lloc, perquè aquest lloc encara hi és i està viu.
0: És un lloc que no té res a veure, o que està, diguéssim, segregat del que seria, anem a dir-ho així, la demència o aquest envelliment cognitiu, digue-li com vulguis, eh? És a dir, hi ha una base emocional que està allà i que està esperant a que algú li posi una miqueta de foc perquè s'encengui.
1: Exactament, exactament.
0: Doncs d'aquesta manera expliquem què és això del projecte La que baila, i el subtítol era...
1: No és un subtítol, és bueno. La que baila, dos puntos, moviment de l'ànima.
0: La que baila, dos punts, moviment de l'ànima, sense subtítols.

0: Segurament una de les més grans veus de la lírica de tots els temps, Maria Callas. Segurament una de les òperes més celebrades també de la història de la música, aquesta Madame Butterfly de Giacomo Puccini. I la música amb tot això com i casa.
1: La música té molt a veure amb el record. I el record és tornar a habitar a estats interns molt potents.
0: És el... Sempre es parla, no? D'aquesta... Que al final deixa de ser un mite perquè en realitat és una realitat. Doncs que aquestes cançons que tu has escoltat quan eres petit, quan eres jove, i que en l'etapa de bellesa, quan, diguéssim, ja tens un grau de demència prou considerable, les primeres notes d'aquestes cançons t'activen. I això segurament és una mica del que estàvem parlant just abans d'escoltar aquesta peça de la Maria Callas, no? Hi ha un ressort que il·lumina aquest record, no?
1: Totalment.
0: I fins i tot l'activa tant que hi ha gent que és capaç de cantar-la. Hi ha gent que és capaç de... si han tocat alguna vegada algun instrument i poses aquell instrument al davant, són capaços de tocar-la amb el piano. Ja circulen moltes històries d'aquestes característiques, no? És connectar, és fer aquest procés de connexió que no passi per...
1: Exacte.
0: Que no passi pel cervell.
1: És memòria corporal, no? I la memòria corporal et porta amb aquesta situació de benestar, de plaer, d'amor, no? Perquè és molt bonic, es connecta molt amb l'amor. Jo poso molta música que a mi m'agrada actualment, i també posa molta música d'ells i d'elles. Uh-huh. Sí? Boleros, òpera, coses que sé que amb ells i elles els despertarà molt, no?
0: Uh-huh.
1: I veus que van a recordar quan ells sortien a ballar, aquells balls, tot el que ells gaudien de la seva època, ho fan amb mi aleshores. Anem, ens transportem allà, no?
0: Clar, és que deu ser com un viatge... Però deu ser com un viatge al passat. És com si els posessis en una màquina del temps.
1: Totalment.
0: I els hi dones aquest... Anava a dir aquesta espurna d'esperança, no?
1: Clar, és que és una experiència. Des de la meva perspectiva,
0: sí.
1: Quan entra la que baila, és una experiència. Mai saps cap a on et portarà aquella sessió. Llavors pots acabar...
0: I cap sessió és igual,
1: no,
0: clar, evidentment.
1: No, jo puc entrar amb una música de cabaret i anar a Broadway, i llavors tots estem a Broadway, sí? I veiem les llums, i veiem el no sé què, o podem estar al Palau de la Música escoltant el cant dels ocells, o podem anar al Liceu escoltant Madame Butterfly, no? És igual, és un viatge. I un viatge a través dels sentits, sense pensar. Per això moltes persones que d'entrada tenen un prejudici, no, jo no ballo, eh? No, hi ha molts.
0: Sí, sí, per això
1: entren,
0: t'ho dèiem.
1: Entren i ja estaria. Perquè no és algú que va a mostrar. És una experiència immersiva, de fet.
0: Mm-hmm. De fet, és una experiència que segurament... tota aquesta gent que té aquests prejudicis, no? Que, insisteixo, us en deveu trobar, no? Però és una mica... Posar-los una mica una vena als ulls, un mocador als ulls.
1: Total.
0: Deixar-se portar, no? Per la música, per les emocions, pel tacte, no? I no deixar-se portar per la vista, perquè a vegades la vista ens enterboleix una mica la nostra percepció de les coses, no? Ai, això no m'agrada. No m'agrada perquè ho has vist. És a dir, has fet el primer contacte amb la vista. Llavors ja decideixes que, entre cometes, no t'agrada. Però hi ha molts altres sentits, hi ha moltes altres emocions que no entren per la vista.
2: De fet, quan tanques els ulls, deixes de veure allò de fora per començar a mirar a dins.
0: Sí.
2: Llavors, està bé que diguis això, no? Perquè si tu tens una experiència immersiva, com deia la Patri, amb música, és que ho pot provar qui vulgui, no? Convido a provar.
0: A veure, convidem.
2: Convido a provar posar-se una cançó que tothom sabem quina cançó ens mou, tothom sabem quina és aquella cançó que ens mou i ens connecta i fa que algú passigui dins nostre, no? Que fa com un... Ai, Doncs jo convido a posar aquesta cançó i escoltar-la, no?, amb els ulls tancats i respirant, perquè llavors podem descobrir dins el nostre cos què és allò que passiga. I si a més et regales que si estàs sol, doncs millor, perquè ja no hi ha vergonyes.
0: És una experiència més íntima, sí.
2: Sí, ja no hi ha vergonyes. I et permets, doncs, no?, moure, si necessites moure un braç, deixa-t'ho permetre i mou-lo i respira-ho. I aquí ja comencen a passar coses. I l'experiència amb aquella cançó és com si es fes més gran. Amb la mateixa cançó, la mateixa experiència, diguéssim, aquella espalmeta, no?, diguéssim, que estava allà encesa amb aquesta cançó, és com agafa força. I és una mica el que passa a les sessions.
0: Jo des d'aquesta perspectiva no ho he fet, eh? No he arribat a transcendir tant, eh? Però sí que és cert, i de fet ho anava a dir, que jo sí que és veritat que moltes vegades he escoltat cançons amb els ulls oberts, vale? Anem a dir-ho així, cançons que m'agraden amb els ulls oberts, i et creen... A mi la música em crea, em porta moltes emocions. Vull dir, els oïdors i oïdores d'aquest programa estan farts de sentir-me dir que la música et porta a uns altres llocs, que la música et genera tota una sèrie de diguéssim, d'emocions, etcètera, etcètera, i a la que puc aprofito per recordar-ho i per recordar-m'ho. I sí que és cert que quan escoltes una cançó amb els ulls tancats o a les fosques, i ara parlo segurament des d'un punt de vista estrictament musical, eh? Mm-hmm. Que després hi ha aquesta alta transcendència. Des d'un punt de vista estrictament musical, aquella cançó sona diferent. Aquella cançó són els mateixos instruments, són els mateixos acords, és tot exactament igual, però hi ha tota una sèrie de matisos que quan estàs amb els ulls tancats, que quan estàs en la foscor, afloren. No?
1: Clar. Aquí el tema interessant des de la meva perspectiva de la vista, mm-hmm, sí? De per què molts dels usuaris no cal que tanquin els ulls, és perquè el que veuen a fora ja és el que senten a dintre, i anem com un pas més. Mm-hmm. Per exemple, hi ha molts moments en què estic ballant amb algú que normalment ells són com una família,
0: sí.
1: Llavors ells es veuen cada dia, es veuen esmorzant, dinant, sopant, els
0: achaques,
1: les sèries, ho veuen tot. Doncs tu imagina't quan estàs en un cercle i una persona que mai es mou, de cop el veuen ballar, és molt bonic. I allà es crea una espècie de comunió increïble. Llavors la vista és molt important. Perquè no és qualsevol vista, és una vista autèntica.
0: Sí,
1: hi ha mirades i mirades. I aquí estem parlant d'una mirada real, honesta i de presència. Llavors aquesta no cal que sigui transportada perquè sigui més intensa tancant els ulls. El sentir no és més intens tancant els ulls. El sentir és més intens connectant amb l'altre.
0: Clar, en aquest
1: perquè
0: cas...
1: el vincle, uh-huh, és el que sana. Nosaltres sanem a través del vincle. I el que aquí es necessita és anar molt... a sanar el sentiment de solitud, de no serveixo per res,
0: clar,
1: de
0: perquè...
1: què faig aquí... Clar. Aquí està el kit.
0: Clar, perquè aquests són uns temes recurrents d'aquesta etapa de la bellesa que es passa en centres de dia o en residències, no? És a dir, és aquell moment en el qual la gent gran es planteja què faig aquí, ja he arribat al final del trajecte...
1: Només molesto.
0: Per estar així, més valdria que no estigués...
1: Que no hi fos.
0: És a dir, tots aquests pensaments, o totes aquestes... pensaments, com molt derrotistes, però que, clar, al final responen a un concepte que és, segurament... aquesta desconnexió o aquesta, anem a dir-ho així, aquesta infelicitat social de la societat, no? que marca una miqueta la societat.
1: Sí, en aquí, clar, a vegades parlem de la mort, parlem de moltes coses a les sessions, sí? A vegades llegim textos poemes, no? O ballem el cant dels ocells, vull dir-te. No hi ha res que amaguem. A mi m'agrada molt incloure tot això, perquè sigui un espai on no s'amaguin de res. De jo estic aquí i puc rebre el que necessiteu, no? Perquè amb el familiar, ells i elles intenten dissimular molta cosa.
0: Oh, i tant.
1: I el dissimular és posar-se carcassa. I el que nosaltres anem a fer precisament és que es puguin despullar.
0: Amb els familiars el que normalment sol passar, i insisteixo que parlo amb coneixement de causa, és estic bé, no passa res.
1: Correcte. Mm.
0: Val? Però tu veus que sí que passa, que sí que passen coses.
1: Passa tot.
0: I que no estàs tan bé com dius que estàs. Sí. I aquest és un... Bueno, també és una generació, la generació que ara en té 70 llargs, 80 llargs, són una generació que va viure una època complicada, és una generació que està acostumada, o que ha estat acostumada, malauradament, a patir molt, i per tant tenen una mica la cuirassa aquesta de el que passa és el que toca, és el que em toca aguantar.
1: Mm, exacte, llavors... Quan marxa el familiar i tu entres, és un... Ja està, no cal que aguantis més. Pots deixar anar. El que sí.

0: no poden no? evitar-ho. No poden evitar moure el braç de la mare o el... Venga, mama, levanta el brazo. I jo penso, per favor, quieta. Saps? Perquè venen amb lo mental. Venen a tota llet. Primer, a tapar el que senten allà dintre. Clar, llavors, no puc treballar així. I jo moltes vegades, amb molt d'amor, els agafo, els hi aparto la mà, a poc a poc. I llavors, si tu agafes el familiar de la mà, 5 segons i ja estan plorant, el familiar. Perquè també és com... Vale, me suelto.
1: Patri, estava pensant jo que aquesta feina no la pot fer tothom. Perdó, faig un matís. Feina. Perdó, no volia utilitzar aquesta paraula. És a dir, això no ho pot fer tothom.
0: Això m'ho diu molta gent.
1: No he fet una pregunta original, ja ho veig, eh? Però vull dir, està bé, està bé.
0: Diu gent. Jo no ho veig des d'aquesta perspectiva. Perquè per
1: jo,
0: mi...
1: Jo sí.
0: Perquè jo surto d'allà plena. Jo no m'he buidat.
1: Perquè jo... És que jo t'anava a fer la contra. De dir, com surts d'allà? Perquè jo em poso en el... És a dir, jo em poso en aquesta tesitura i penso, jo d'allà no sortiria ple, sortiria buit. I segurament aquest és el, diguéssim, aquest és el viatge equivocat, eh? De dir, no sortiria ple perquè i sortiria buit perquè em dona la sensació que jo m'he buidat allà dins. I en realitat no.
0: No. Estem amb persones que ja no tenen res a perdre. Vale?
1: Sí.
0: Llavors les cuirasses... poques n'hi ha allà. En tenen un o algun prejudici, però que els hi talles ràpid. Sí? Aleshores, el que reps tu és amor, tota l'estona. Jo vaig amb el que jo estic, com jo estic. Quan jo vaig amb alguna idea predeterminada, la sessió ja no funciona. Si jo estic trista, jo vaig amb la meva tristor. Jo connecto amb l'altre i si l'altre plora, jo ploro. I després riem i somriem perquè som autèntics. I això és una meravella. Arriba un moment que tu no veus la carcassa de la persona. No la veus. Estàs. Per tant, surto d'allà...
1: És com si transcendissis un... És a dir, és com si... Anava a dir, com si t'alabessis o com si visquessis, per dir-ho així, com una realitat paral·lela, una realitat diferent a la realitat física d'aquell dia a dia.
0: Bueno, és que podríem dir que estem sortint de la Matrix.
1: No volia fer que... No.
0: Fem-ho, perquè vaig veure allà la pel·li, però vull dir-te...
1: Universos paral·lels.
0: I bueno, anem a cap a el que ens han venut o cap a el que som realment, que som l'essència.
1: Bueno, aquí podríem parlar també de ja que hem parlat d'energies i tal, podríem parlar de quàntica. És a dir, és aquesta cosa com molt més energètica que ens porta a, diguéssim, a estadis molt diferents.
0: Seria un estadi diferent del que estem acostumats a viure, perquè vivim molt des de la ment. Però si connectem amb l'essència en el nostre dia a dia, no és un estat tan estrany.
1: Es pot viure connectat amb l'essència més que amb la ment en el nostre dia a dia? És a dir, faig l'explicació de la pregunta. És a dir, quan parlem de, no, estem desconnectats del cos i estem desconnectats de la nostra essència i tal. Ja, però en el dia a dia és molt complicat fer això. És a dir, és molt complicat viure, no diré d'esquena a la realitat, però sí, amb, diguéssim, des d'aquesta perspectiva més de connexió interna. O no? S'assaja, eh? Tu deies que això s'aprèn, Anna.
2: S'entrena.
1: Però...
2: És reconèixer aquest espai.
1: Sabries posar algun exemple?
2: A veure...
1: Et puc donar una mica de temps mentre escoltem una cançó.
2: Vinga.
1: I arrenquem amb aquesta pregunta. És a dir, com podem ser capaços en el nostre dia a dia de fer aquests dos compartiments, no? De la cosa més quotidiana, més diària, però intentar mantenir aquesta essència en els petits gestos, en les petites accions del nostre dia a dia.
3: Fem un últim cop.
4: Des del sostre meu? O vols fer-ho?
3: M'estimes.
4: Sí.

No hi corre una alè de vent que també s'ensupiria.

0: Hi ha cançons que... Hi ha cançons que són... que són demolidores. Aquesta és una. Aquesta és d'aquelles cançons que l'has d'escoltar molt, molt calmat, t'agafen un mal dia i buides els llagrimals del cos, de totes, eh? Després en parlarem d'aquesta cançó. Però, Anna, t'havia posat uns deures.
1: Uns bons deures.
0: T'he deixat un minut i mig perquè, perquè et fessis una mica el croquis.
1: Val, bueno, tu parlaves de compartiments. Jo parlo més d'un espai que conté. És més des d'on et relaciones amb el que passa, perquè ens passen moltes coses, hem de fer moltes coses, hem d'anar a la feina, fills, conduir... La cosa és la presència, des d'on ho faig. La cosa és si sóc conscient dels meus pensaments o sóc el meu pensament. Jo no ho sóc, però és fàcil creure-m'ho. És fàcil, ens passa a tots. Llavors, reconèixer aquest espai que conté, no és fàcil, perquè és estar en presència contínua, i això és molt difícil. Sí? Llavors, aquesta seria la resposta que et diria. I jo, per exemple, quan em descobreixo molt al cap, el que faig és posar atenció amb el que estic fent.
0: D'acord.
1: És a dir, a veure, un exemple pràctic. Si estic trossejant una pastanaga...
0: Sí. Et concentres en el moviment de trossejar aquesta pastanaga i no divagant...
1: I no pensant en que l'haig de trossejar ràpid perquè tinc mitja hora per fer el dinar, perquè... No. Perquè arriba tothom... Perquè...
0: Això seria una mica... Ara vaig a simplificar-ho molt, eh?
2: Mindfulness.
0: No, viure molt l'instant, viure molt el moment i no deixar-se contaminar per altres pensaments o per altres per altres sorolls.
1: Jo diria més que no deixar-se és no esbarallar-se perquè em contamino. I perquè potser han passat 3 dies, dic, mare, 3 dies, eh? Hola. Portes 3 dies donant-li voltes a això. No? Perquè això passa. Eureka, m'he donat compte. Aquí ja tinc algú... No, aquí tinc l'oportunitat de fer una cosa diferent. Més que esbarallar-me i, clar, hauria d'haver estat present. Perquè, no, perdona, és que m'han passat moltes coses. La vida se'm complica, tinc una mala notícia, em mou. Llavors és com, bueno, doncs en el moment que puc donar-me en compte del que m'està passant, vale, obro... No? Per mi és com obrir el cor a mi mateixa i dir, bueno, val, doncs ara com vols, no? Com vols gestionar això, no? Ara que t'has adonat que portes 3 dies donant-li voltes i... És una mica, per mi és una mica més això, és com em relaciono amb el que m'està passant, més que intentar que em passi una cosa diferent.
0: Correcte.
2: En aquesta direcció em agradaria com linkar-ho amb el projecte La que baila, sí? Té un projecte que es diu Niuma, que és als hospitals. Sí, amb pal·liatiu i terminal.
0: Correcte.
2: Jo aquí em vaig plantejar, a veure com jo, perquè jo surto molt plena, però com afrontaré un malalt terminal?
0: Clar, perquè la diferència rau aquí en el termini de vida.
2: Sí, i en l'edat.
0: I en l'edat, exacte. Perquè, clar, et pots trobar, evidentment, et pots trobar gent gran,
2: trobo.
0: Però també et trobarà gent que és jove.
2: Exactament. I amb estats... molt diferents als que jo estic acostumats a veure en una residència. Físicament... és intens.
0: I amb... quina és l'experiència?
2: És una meravella.
0: Sí.
2: És una meravella. És preciós. I amb això que dèiem, que deia l'Anna de trossejar la pastanaga, ells, quan ataca la ment, és que quan tenen contacte, és que tenen tan clar que és allò i no l'altre, tenen tan clar que s'han de concentrar en tallar la pastanaga, tan clar, que és a mi el que m'agrada destallar. Que no venen amb idees preconcebudes, ni. No, és l'autenticitat, perquè ja no tinc temps de ser una altra cosa. Perquè ara és ara se'm fan les grans preguntes. Em queden, potser demà no hi soc.
0: És aquell tic-tac del rellotge que et marca una mica i que, com tu deies abans, no? No tenen res a perdre.
2: Per això...
0: L'única cosa que tenien a perdre, estan a punt de perdre-la.
2: Clar.
0: I per tant, aquí suposo que la mirada i la perspectiva de, la perspectiva de vida, del poc que et queda de vida en aquests casos, si, és, si, si estem parlant de terminals o de pal·liatius, clar, jo m'imagino que la vida, més enllà que la vida et passa així a imatges ràpides, la perspectiva de, la perspectiva d'en què encares la, la vida canvia radicalment.
2: Clar, llavors és, anem a posar bellesa en aquest moment, anem a posar amor, anem a posar-hi tacte, anem a posar-hi mirada, anem a, anem a compartir junts, anem a fer aquest vincle que sigui autèntic, sense que la meva por ataqui, ni el meu dolor ataqui, saps? Ni que bueno, jo hagi de ser un metge que et curi. No, jo vinc.
0: No, ni tan sols, ni tan sols un psicòleg o una psicòloga que t'escolti.
2: És que és diferent.
0: Va molt més enllà.
2: Clar.
0: És una cosa molt més... molt més atàvica, no? Molt, molt més que surt del, que surt del més profund del, del que som.
2: Sí. I clar, per mi això és un privilegi. O sigui, estar amb aquest tipus de teixit humà, per mi és un privilegi. O sigui, jo arribo a tenir unes converses un dia, un dilluns, qualquiera, que surto d'allà i haig de parar un moment i dic, això que acaba de passar és real? O sigui, em sembla tan heavy i tan preciós. O sigui, jo tinc últims balls de vida molts dies de la meva vida.
0: I tu que, clar, en aquests casos en concret, no? La medicina, que moltes vegades, la medicina tradicional, tal com la coneixem, que és molt pal·liativa, com es mira totes aquestes... Tu que m'imagino que hauràs tingut contacte amb metges, no?, de tots aquests centres. Com s'ho miren, això? S'ho miren amb amor? S'ho miren amb escepticisme? S'ho miren amb, de manera pejorativa? Suposo que hi ha de tot, però en general...
2: És una mica con la iglesia hemos topado, no? I hi ha de tot. Com més prejudici, ja veus que més allunyada està la persona del seu cor. Llavors tampoc em poso a jutjar. Saps? El que sí que m'he trobat és metges que em deixen passar. Metges que em diuen, està així, però sé que amb tu hi haurà un espai de calma. Perquè, clar, pal·liar el dolor el poden pal·liar els metges. Estan entrenats per això. Però el patiment humà, com el pal·liem? Aquí està el quid de la qüestió. Llavors, tu vas cap al patiment, no vas cap al dolor.
0: El dolor el pots...
2: El podem, clar, li podem enxufar una mica de morfina, una mica de... Saps? I el metge té aquesta funció, però hi ha una altra funció que se li escapa.
0: Bueno, segurament és aquesta... És aquesta, m'imagino, intento posar una mica en la pell d'algú, és aquesta por a morir, a por a deixar la vida. Jo me n'aniré i tota la resta de gent que m'envolta es quedaran aquí, però jo marxaré i ja no veuré res més. Això ha de ser una càrrega terrible, no? I clar, si tens moments d'aquests de... anem a dir-ho així, no? Com de joia o com de... que transcendeixes una mica aquest dolor, aquest patiment...
2: Clar, o que pots entrar en lo metafísic. Per exemple, que la persona que tens a demà obre l'espai a la metafísica i a dir, bueno, on anirem? Saps? Llavors aquí entra la fe. És que hi ha moltes coses a darrere d'una sessió de la que baila. Moltíssimes. Hi ha dols de cames, de persones que estan en una residència i estan tristes. I si realment et pares a escoltar el tempo d'aquella persona, t'acaba dient què està passant. Que és que avui ja no podré tornar a caminar. Per exemple. Saps quants dolç hi han? Milions. Aquest ull ja no funciona.
0: Clar, són aquestes petites coses que segurament no li donem la importància que tenen. Són microdolç.
2: Micros.
0: Vale? És a dir, són aquests dolç petits, com quan es parlen de micromasclismes, que són aquestes mostres de masclisme que ja hem donat per segures,
2: sí,
0: no?
2: Sí, exacte.
0: Però que estan allà i que sumades una a una creen grans estructures, no? Anna, Patri, 53 minuts que ens han passat aquí volant, parlant de moltes coses, però parlant sobretot d'un projecte que emocionalment té una càrrega espectacular i que estic segur que beneficia molta gent i que podria beneficiar encara moltíssima més gent. Moltes gràcies per haver vingut aquí a la Gent Normal, per haver-nos explicat què feu i, sobretot, desitjar-vos molta sort i gràcies. Molta energia i sí. seguir portant aquest somriure, aquesta connexió, aquesta felicitat amb la gent amb qui tracteu.
2: Ello vamos.
1: Eso vamos, sí.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: I a vosaltres, si no heu descobert coses avui, doncs malament, perquè la conversa d'avui ha estat mega interessant. Ens escoltem la pròxima setmana, pròxim dimecres, a partir de les 6 de la tarda, aquí a Ràdio Rubí, 99.7 de la FM i www.radiorubí.cat. Apa, bona tarda i fins la setmana que ve.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La coordinadora d'entitats per una sanitat pública de Rubí ha superat les 3.800 signatures en la campanya que reclama millores en l'atenció sanitària a la ciutat. El col·lectiu considera que la ciutadania és cada vegada més conscient de les mancances del sistema i manté les seves reivindicacions, entre les quals destaquen la construcció de l'Hospital de Rubí, l'obertura d'un quart CAP, la reducció de les llistes d'espera i el reforç de la salut mental infantil i juvenil. L'objectiu és dur aquestes signatures al Departament de Salut i a la Comissió de Salut del Parlament. Josep Maria Pijuan, membre de la coordinadora, assegura que el suport ciutadà està sent molt ampli.
2: En el 98% de les persones a la qual tu et dirigeixes per demanar-li la signatura, quasi bé és una resposta afirmativa. Vale, a on? Molta gent ja diu, no, jo ja vaig signar, vale. Si vostè no, no torni a signar. Però diguéssim, no, perquè ja et dic, diguéssim, la gent ho té molt a sobre.
1: La coordinadora reforçarà durant aquest mes de juny la recollida de signatures amb noves paradetes a diversos punts de Rubí, entre els quals la plaça del Progrés, el barri de les Torres o la plaça Catalunya. A més, el pròxim 9 de juny organitzaran una xerrada a la biblioteca amb Toni Barberà, sota el títol Qui guanya i qui perd amb les privatitzacions sanitàries. Entre els mesos de juliol i agost es posarà en marxa el programa Auto Plus per a aquelles persones que s'hagin comprat un vehicle etiqueta 0 o etiqueta Eco des de l'1 de gener d'aquest any. Això ho ha explicat a Ràdio Rubí el tècnic del servei de Rubí Brilla, Josep Vives, en la secció al programa Rubí al dia. Segons Vives, s'han de fer els deures en matèria de mobilitat sostenible perquè encara queda molta feina a fer. L'Auto Plus és el programa del govern espanyol que pretén ajudar a comprar vehicles elèctrics i electrificats, econòmics i europeus, en coordinació amb les comunitats autònomes. Està dins del Pla Auto 2030 i compta amb una dotació pressupostària de 400 milions d'euros aquest any. Encara no té una data concreta d'inici, però segurament es donarà el tret de sortida abans del mes d'agost. Vives ha explicat com funcionarà la tramitació d'aquestes ajudes.
3: A diferència d'abans, que havia de tramitar les ajudes al beneficiari, ara ho tramitaran als concessionaris. Per tant, segurament ja t'ho oferiran als concessionaris i faran ells els tràmits, i això agilitzarà que la gent pugui beneficiar-se de la subvenció. Això, que recordem que pot ser molt important, eh? Pot ser un... Abans els moves jo crec que arribaven fins a 6 o 100.000 euros per vehicle. No està molt clar encara quan serà la intensitat d'ajuda a aquesta convocatòria. El que sí que se sap és que seran compres fetes a partir de l'1 de gener d'aquest any.
1: A banda d'aquest programa i també per promoure la mobilitat sostenible, si teniu un vehicle censat a Rubí amb distintiu ambiental 0 o Eco de la DGT, també podeu demanar la bonificació en impost de vehicles de tracció mecànica contemplada a l'ordenança fiscal 5. Els vehicles amb etiqueta 0 tindran una bonificació del 75% sobre la quota, mentre que els Eco tindran un 50%. I a banda d'això, també hi ha la possibilitat de disposar d'un vehicle elèctric compartit de lloguer gràcies a l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament i la cooperativa Som Mobilitat. Per fer-ho, cal fer-se soci de la cooperativa, escollir la tarifa més adequada i descarregar-se l'APP per començar a fer-ne ús.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació esportiva, Santi Fernández espera un 20 amb potencial per no patir la pròxima campanya, ens ho explica el Cisco Lara García.
4: El tècnic del Juventud 25 de setembre per a la pròxima temporada n'és conscient de les limitacions econòmiques, però confia en una plantilla amb la qual vol assolir la permanència el més aviat possible i donar, doncs, ja cabuda un camí llarg a la primera catalana per part del club de la nostra ciutat, un Santi Fernández que també s'ha volgut referir a la traspàs amb el Quico Díaz, un gran amic seu, després que ell marxés i que no hi ha hagut cap problema. Ens ho explica en una entrevista que podeu trobar a www.radiorubí.cat, un apartat d'esports en el qual també podeu trobar la prèvia de la vetllada de boxa que organitza el Club Boxeo Rubí aquest pròxim cap de setmana a les seves instal·lacions. Fins a 15 combats amb la presència de 4 pugils del club que sortiran al ring. I pel que fa a futbol adaptat, derrota en semifinals de Willix Seven en primera divisió del Camp Mir B, 4-0 davant del Sant Vicenç, en la Cluenda jugarà per la tercera i quarta plaça.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
5: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
6: Tengo que encontrarla.
7: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
8: Creo que he descubierto algo increíble.
5: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
9: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

0: Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès.
1: If you cross it, that's your motherfucking ass.

0: David García.
1: Molt bon vespre. La sanitat pública de Rubí té algunes de les llistes d'espera més llargues de tot Catalunya. Són tres especialistes de l'Hospital de Terrassa i un especialista i dues intervencions quirúrgiques de l'Hospital Mútua les que marquen més dies d'espera que qualsevol altre punt del país. En parlarem en un bloc en què també explicarem la campanya Ni un minut més dels metges i la recollida de signatures de la coordinadora d'entitats per la sanitat pública. Preacord a Ficosa, sindicats i direcció han arribat a un pacte per reduir fins a poc més d'un centenar les persones afectades per l'ERO, a més de diferents acords sobre indemnitzacions o sortides voluntàries. La plantilla votarà divendres si accepta o no aquestes condicions. A un dia que comenci la desena edició del Festival Teatre Sense Teatre, ens posem al dia amb un dels seus impulsors, Jordi Magdaleno de la Tal, i repassarem què podem veure aquest any als carrers i places de la ciutat. Abans de parlar de tot això, tot cal repassar el temps, parant especial atenció a l'alerta que tenim demà de Protecció Civil de l'Inuncat per fortes pluges a la nostra zona, especialment durant la tarda de demà dijous. Molta atenció amb això. Ara el Lluís Mipérez de la xarxa ens explica la previsió per les pròximes hores.
2: Bona tarda. Aquest dimecres estem tenint un temps completament tranquil. No s'estan produint les tempestes que ahir a la tarda sí que descarregaven amb ganes al nord del país, i la temperatura és confortable, una mica alta, però no pas amb una calor gaire destacable. De fet, avui la temperatura ha baixat una mica a gran part de Catalunya i l'ambient és càlid, però ja diem, no pas angoixant. De moment, a aquestes immediates hores, només apareixeran alguns núvols cap al Prepirineu, les muntanyes al voltant del Montseny, l'interior gironí, i una mica més de vent, que s'anirà reforçant arran de mar i al prelitoral, també, ja aquesta propera nit cap al Pla de Lleida. De fet, el dijous tindrem un canvi de situació. Al matí ja més núvols, sobretot a la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona, amb algunes primeres gotes, i serà sobretot la tarda i vespre del dijous, quan arribaran les tempestes amb moltes ganes al Prepirineu i les comarques de Girona, i també d'altres de destacables a la Vall del Corb, al prelitoral tarragoní i l'àrea de Barcelona. Estem pendents a la xarxa.
1: Els hospitals de referència de la població de Rubí, l'Hospital de Terrassa i l'Hospital Mútua, tenen les llistes d'espera més llargues de tot Catalunya en quatre especialistes i dues intervencions quirúrgiques. Segons les dades del mes d'abril facilitades pel CatSalut, l'Hospital de Terrassa, gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa, té les llistes d'espera més llargues del país en els següents especialistes: l'oftalmòleg, amb 245 dies d'espera mitjana, el cardiòleg, amb 207, o el cirurgià general, amb 139. I l'Hospital Mútua de Terrassa continua batent rècords amb les llistes d'espera per veure el seu digestòleg, amb més d'un any, 418 dies d'espera mitjana. Pel que fa a cirurgies, trobem les llistes més llargues de Catalunya en dues intervencions que es fan a l'Hospital Mútua: les operacions de mama no oncològiques, amb un any just d'espera, i els cateterismes, amb fins a 212 dies fins a la intervenció. Tot plegat, conseqüència d'una manca estructural de recursos i personals, segons denuncia Jordi Aparicio, delegat comarcal del sindicat Metges de Catalunya.
3: Manquen professionals, i a més, el problema que tenim aquí és que ja és una cosa estructural de fa molts anys. Llavors, s'ha dit moltes vegades que falten professionals, que les llistes d'espera estan augmentant de forma descontrolada. La veritat és que només s'ha demanat voluntarietat dels professionals per poder reduir aquesta llista d'espera, i la voluntarietat em sembla molt bé, però pensi que si vostè fa totes aquestes jornades que he dit, el volum d'hores que dediques a la medicina i poques a la conciliació familiar acaba petant.
1: Doncs precisament, Metges de Catalunya ha impulsat la campanya Ni un minut més, que vol posar de manifest la dependència que té el sistema sanitari de les hores extraordinàries que realitzen voluntàriament molts facultatius. Així ho ha explicat a Ràdio Rubí Aparicio, que ha defensat la necessitat de deixar de fer aquesta activitat addicional per evidenciar les mancances estructurals del sistema, que, tot i això, insistim, té aquestes llarguíssimes llistes d'espera, tot i el treball voluntari de molts facultatius. Segons Aparicio, els professionals mèdics ja assumeixen una jornada ordinària i una jornada complementària obligatòria a través de les guàrdies. A aquestes hores s'hi afegeix una activitat voluntària que es realitza per cobrir baixes, jubilacions, manca de personal o necessitats assistencials que no estan adequadament dimensionades. Aparicio ha explicat quin temps els suposa als metges aquesta assistència.
3: Miri, en principi s'ha calculat, així per sobre, i inclús el CatSalut l'altre dia va reconèixer, que hi ha puestos que hi ha un 20 o un 30% d'atenció que es fa amb aquesta jornada voluntària, hi ha altres puestos que igual és nuda, però calculem això, un 20-30% d'atenció de la ciutadania que és necessària per atendre aquesta jornada, que la fem de forma voluntària.
1: La campanya, doncs, planteja deixar de fer tota l'activitat que no sigui obligatòria. La mesura no afecta les urgències ni l'atenció vital, però sí que podria repercutir en l'activitat programada, especialment en les visites no urgents i en les actuacions destinades a reduir les llistes d'espera, com les que us estem explicant. S'hi han sumat per ara facultatius i CAPs i ambulatoris de tot Catalunya, per ara de Rubí, el CAP Mutua i diversos especialistes tant de l'Hospital Mutua com de l'Hospital de Terrassa. I encara amb sanitat, la coordinadora d'entitats per una sanitat pública de Rubí ha superat les 3.800 signatures en la campanya que reclama millores en l'atenció sanitària a la ciutat, com tenen temes com aquestes llistes d'espera. El col·lectiu considera que la ciutadania és cada vegada més conscient de les mancances del sistema i manté les seves reivindicacions, entre les quals destaquen també la construcció de l'Hospital de Rubí, l'obertura d'un quart CAP o el reforç de la salut mental infantil i juvenil. L'objectiu és dur aquestes signatures al Departament de Salut i també a la Comissió de Salut del Parlament. Josep Maria Pijuan, membre de la coordinadora, assegura que el suport ciutadà està sent molt ampli.
0: En el 98% de les persones a la qual tu et dirigeixes per demanar-li la signatura, quasi bé és una resposta afirmativa. Vale, a on? Molta gent ja diu, no, jo ja vaig signar, vale. Si vas tenir, no torni a signar. Però diguéssim, no, perquè ja et dic que diguéssim, la gent ho té molt a sobre.
1: La coordinadora reforçarà aquest juny la recollida de signatures amb noves paradetes a diversos punts de Rubí, com la plaça del Progrés, el barri de les Torres o la plaça Catalunya. A més, el pròxim 9 de juny organitzaran una xerrada a la Biblioteca Mestre Martí Tauler amb Toni Barberà, de Marea Catalunya, sota el títol Qui guanya i qui perd amb les privatitzacions.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: La direcció de Ficosa i els sindicats s'han arribat a un preacord durant la nit passada que permet reduir l'afectació de l'ERO que plantejava la companyia, segons informa el sindicat Comissions Obreres en un comunicat. Les dues parts portaven un parell de setmanes negociant i finalment han arribat a aquest preacord. Recordem que hi treballen 121 rubinencs i rubinenques a aquesta planta de Viladecavalls i que, per tant, aquest ERO afecta de ple aquesta ciutat. El volum de persones afectades per l'expedient es redueix de les 172 previstes inicialment a un màxim de 105 i les baixes seran d'acollida voluntària. Les parts han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros. En paral·lel a l'acord, s'estableix també un expedient de regulació temporal per 38 persones de l'àrea d'enginyeria a partir de l'1 de setembre i fins al 30 de juny de l'any vinent, que s'amplia a 275 persones per repartir solidàriament entre tota la plantilla, el que afectaria, segons els càlculs de Comissions Obreres, a 2 dies al mes per persona. Òscar Mesa, delegat sindical de la UGT, ha explicat a Ràdio Rubí que van estar negociant fins les 12 de la nit de la nit passada i que el preacord potser no assoleix tot el que demanava el comitè d'empresa, però sí que aconsegueix algunes millores.
5: Obviamente el acuerdo no deja feliz a la parte social, porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pero sí que es cierto que hemos jugado mucho con la voluntariedad, porque somos una plantilla, bueno, con edades bastante elevadas, entonces el permitirle a una persona trabajadora una salida menos lesiva hacia su jubilación, esto hace que al final realmente nos encontremos con un grueso de 70 personas, porque creemos seguro que van a haber personas voluntarias, e incluso ayer por la noche conseguimos rascar también otro incentivo de voluntariedad para menores de 50 que se apuntaran en las próximas 2 semanas de otros 2.000 euros más.
1: La sortida dels treballadors que s'acullin a les baixes es farà de manera esgraonada en 4 blocs. El primer serà a mitjan juliol i el darrer el 31 de març de l'any vinent. També s'estableixen indemnitzacions diferents en funció de l'edat de la persona que causi baixa, amb una contraprestació més alta per a aquells que tenen més de 50 anys. El text incorpora una clàusula de retorn en cas si en els 3 anys vinents hi ha una vacant a l'empresa que no sigui temporal, tindran prioritat per ocupar-la les persones que s'han acollit a l'expedient. L'empresa complementarà la prestació d'atur de les persones afectades per l'ERTO per assegurar entre els 65 i el 85% del salari brut. El text haurà de ser validat en referèndum aquest divendres pels treballadors afectats. Abans, els treballadors i treballadores faran assemblees en els diferents torns per ratificar o no el preacord.
5: Darán inicio las asambleas hoy a las 10 de la noche, mañana a las 9 y media de la mañana y a continuación la última será a las 4 de la tarde. Para cubrir los diferentes turnos, el turno de noche, el turno de mañana junto con central y turno de tarde. Y en estas asambleas, pues nada, o sea, presentaremos el acuerdo a la plantilla, que la plantilla ya está a falta de cuatro flecos. La verdad es que ya tienen bastante información y que sea ella la que ratifique mediante su voto el acuerdo.
1: En cas de ser ratificat, s'obrirà un termini fins al 19 de juny perquè les persones interessades puguin acollir-se a les baixes. Els agents rurals han retirat 5 passos canadencs instal·lats als passos superiors de l'AP-7 en el tram comprès entre Cerdanyola i la C-16. Aquests elements formaven part del dispositiu desplegat per contenir la propagació de la pesta porcina africana i evitar el desplaçament dels senglars fora de la zona de control. Segons s'han explicat fons dels agents rurals a Ràdio Rubí, la retirada s'ha decidit per criteris d'eficiència operativa. I és que l'experiència acumulada els darrers mesos ha demostrat que els senglars utilitzaven molt poc aquests passos superiors. Però la mesura no afecta Rubí i és que els passos canadencs instal·lats a l'entrada de la ciutat, des de Sant Quirze del Vallès per la C-1413 i des de Terrassa per la BP-1503, a part ara es mantenen. Els carrers i places de Rubí s'ompliran d'arts escèniques entre demà dijous i diumenge 10 de juny. I és que arriba a Rubí el festival Teatre sense Teatre. L'esdeveniment, organitzat per la companyia local Latal, en col·laboració amb l'Ajuntament, celebra 10 anys democratitzant la cultura i apropant diferents disciplines artístiques a la ciutadania. El festival d'enguany oferirà un total de 9 espectacles repartits per diferents ubicacions. La inauguració oficial tindrà lloc a la plaça del Celler amb l'espectacle Escape, de la companyia industrial Teatrera, que servirà també per celebrar l'aniversari del certamen amb una copa de cava al públic assistent. Com a novetat d'aquesta edició, s'estrena com a escenari l'Auditori del Castell. Jordi Magdaleno, membre de la companyia Latal i coordinador del festival, ha explicat que l'objectiu és acostar l'art al públic.
6: És que el teatre arribi a tothom. Fas una cosa a una plaça on normalment a Rubí quasi bé tota la plaça passen coses, perquè som un poble molt actiu, no? Però, bueno, aquesta gent que normalment no va al teatre, de cop i volta un dia es troba un espectacle allà i no marxa de la plaça on habitualment es passa la tarda i ve un espectacle. Això pot fer que tinguem un públic potencial que algun dia digui, ah, doncs anem al teatre o portem els nens al teatre o el que sigui.
1: Enguany el festival celebra la 10a edició. Magdaleno destaca la consolidació del projecte al llarg d'aquesta dècada i la fidelitat dels espectadors. Amb tot, explica que actuar al carrer és molt diferent de fer-ho en un teatre i que cal lluitar contra molts estímuls per interpel·lar els vialants.
6: T'has de guanyar el públic, perquè el públic té molts estímuls pel voltant. Clar. En un teatre arribes, s'apaguen les llums, s'obre el teló i comença una obra, en silenci. Al carrer passa una ambulància, un gos, no sé què, un nen crida, plora, està ple de coses i tu has de lluitar, entre cometes, per l'atenció del públic.
1: El programa complet del Teatre sense Teatre es pot consultar i descarregar al web municipal rubí.cat. La Belén Tierno, però, ens fa 5 cèntims.
7: Entre les propostes destacades del cap de setmana trobem Isto non en una de Vaqueiros, una proposta gallega en format de creació contínua que es podrà veure a l'Auditori del Castell amb aforament limitat. També tenim Encapsulant Dickens, un espectacle familiar guardonat amb el Premi Max, que es presentarà dins el cicle Entre Bambolines, a la sala on el públic se situa dalt de l'escenari. Ventura, a càrrec de la companyia Esbarjo, oferirà una doble sessió a l'Ateneu per l'alta demanda de les entrades. Recordem que Esbarjo és l'únic grup local que actua en aquest festival Teatre sense Teatre. Camelba és una comèdia dirigida pel rubinenc Jordi Magdaleno, que utilitza l'estructura de les curses de camells de fira. També es pot veure Refugi, de Manolo Alcántara, premiada en diversos festivals i que es farà al pati de l'Escola Pau Casals per les obres de la plaça Salvador Allende, Gota, de Chema Muñoz, també dirigida per un rubinenc, per al Leandre Rivera, i que ha estat una de les obres més guardonades en tots els festivals de teatre de carrer.
1: Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Rubí d'aquest dimecres. És pràcticament un quart de 9 del vespre i la programació de l'emissora municipal continua amb els esports del Sis Colara García. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Va, som-hi, que tenim teca per avui. I en aquest dimecres, benvinguts a l'emissora municipal Esports que es posen en marxa avui per escoltar en profunditat els protagonistes de la nostra ciutat, perquè hem de parlar de futbol i del Juventud 25 de setembre, perquè escoltem l'entrevista mantinguda amb l'entrenador de la pròxima temporada del primer equip, Santi Fernández, també. Mirem cap a dissabte i la vetllada de boxa organitzada pel Club Boxeo Rubí, a més de mirar també cap al cap de setmana, venint d'un altre cap de setmana de competició. Parlem del futbol adaptat i del Camp Mir. Són els temes que posem sobre la marxa per aquest programa que arrenca ara mateix.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Estem al costat del Santi Fernández, el nou entrenador del Juventud 25 de setembre, per dir-ho d'alguna manera, no, Santi? Què tal?
2: Hola, bona tarda.
1: Sí, perquè això de nou és molt relatiu amb tu aquí, eh?
2: Bueno, sí, la veritat que és una altra experiència, bueno, molt agradable per mi i bé, i encetarem una nova temporada aquí al 20.
1: La considerem la tercera etapa o la segona? Perquè el que vam fer allò al mes de novembre...
2: Bueno, jo crec que més la segona etapa, no? Perquè al final, si és veritat que jo vaig estar en un impàs de 3 setmanes, on després ja es va quedar Kiko Díaz i per tant vaig aportar molt, molt poquet.
1: Per cert, Kiko Díaz, amb el qual, per aclarir-ho, no hi ha hagut cap problema perquè vas fer de pont, sou amics de tota la vida.
2: Kiko Díaz i jo som amics des de petits. Qui pensi que això no està parlat, s'equivoca, no? Al final hi ha una amistat que no la trencarà ni el futbol ni res, ni cap persona, i a partir d'aquí, el primer dia i la primera vegada que a mi em truca el director esportiu d'aquí, Esteban, per oferir-me el càrrec, el primer que ho sap és Kiko i la meva dona. Per tant, amb això t'ho dic tot.
1: Un Kiko Díaz que ha fet una feina impressionant. Les coses com són, eh? Ens va sobtar tots que marxés.
2: Brutal. Parlem futbolísticament. A l'inici de la temporada no va ser bo. A partir d'aquí decideixen destituir l'entrenador. Aprofiten que jo estic aquí de director tècnic perquè agafi l'equip i li doni un impuls cap endavant. Llavors jo estic 3 setmanes, jo arribo un dimarts a les 8 de la tarda, tenia que entrenar 25 tios a Primera Catalana i estava sol, no tenia cos tècnic, i Kiko Díaz, amic meu, gran amic meu, es va oferir per venir a ajudar-me. A les 3 setmanes ell es va quedar i a partir d'aquí, pues bueno, jo crec que la temporada de Kiko, de Àlex i de Pinti ha sigut molt bona. Jo crec que l'objectiu s'ha complert i a partir d'aquí, pues, les coses de futbol que no s'entenen, no. Que jo no ho entenc tampoc, igual. I sóc l'entrenador l'any que ve. Però són coses que passen al futbol i que al final els resultats manen, no? Ells, els resultats, els han afavorit, han complert l'objectiu, han fet una gran feina, perquè han fet una gran feina, però al final, pues, bueno, qui decideix, creu que no... que no són idonis pel següent projecte i a partir d'aquí jo no puc entrar.
1: És que Kiko Díaz ens ho va dir a nosaltres, eh? Doncs que no ho entenia, però que sabia que això era futbol.
2: Sí, és que...
1: I no li ha passat, no?
2: És que sí, però el futbol treu... Ja treu tot el dolent de la gent, no? Al final hi ha molt coses bones perquè deixes molts amics, deixes, bueno, molts coneguts i té coses dolentes com aquesta, no? Perquè al final... quan compleixen un objectiu i no renoven, no s'entén, no? Però, bueno, a vegades ja va passar amb Betis, no? Amb Betis també va fer una primera volta molt bona, també es va destituir pues, perquè va agafar una dinàmica dolenta i el futbol té aquesta cosa. Al final, les persones han de prendre decisions i a vegades s'equivoquen, a vegades encerten i hem de tirar cap endavant perquè el món del futbol té aquestes coses.
1: Doncs anem amb aquesta, perquè, home, la decisió ha vingut del club proposant-te aquesta nova etapa com a entrenador, però també havia d'haver-hi una decisió per part d'un Santi Fernández que havia arribat aquí com a secretari tècnic, que havia arribat aquí per portar l'equip femení, havia arribat per una altra història, i ara ho ha canviat tot. Aquesta decisió teva, en què radica?
2: Bueno, al final acaba la lliga del primer equip. Pues bueno, dimarts parlen amb Quico i el seu equip tècnic i li diuen que no renoven. I bueno, hi ha un impàs uns dies on bueno, tothom parla aquí al 20 d'aquí, pot ser l'entrenador, tal. Esteban és molt hermètic amb aquestes coses. És veritat que a mi en cap moment m'havia dit que jo vull que tu siguis l'entrenador i tal. I quan passa una setmana, el divendres, pues, ell rebu una trucada, vine a parlar amb mi i tal, i em diu, tu has sigut la primera opció des de desembre, quan vaig agafar l'equip les tres setmanes, i continua sent la meva primera opció. Per tant, jo el primer que faig és parlar amb la meva dona, amb la meva família, parlar amb Quico Díaz, i al final, pues, bueno, amb els consells d'ells, que considero una família, pues, pren la decisió d'agafar el primer equip.
1: Uh-huh. Amb moltes ganes, interpreto.
2: Sí, la veritat que sí, que vinc d'entrenar tres temporades al Castellar amb Roldán i volia una temporada, pues, bueno, tranquil·la, sense entrenar. Juan al final m'acaba enganyant, el president, i monto un sènior femení a Futbol 11, on s'ha format una família i un equip fantàstic. Em fa molta tristesa i molta pena deixar l'equip, perquè era un projecte que s'havia de fer, s'ha fet i ara necessita la continuïtat. Però sí, és veritat que havia agafat una simbiosi amb les jugadores molt bona i jo crec que és el que més em tirava enrere l'agafar aquest repte, no? Però al final jo crec que el meu gen és entrenar en competició, no dic que no es competeixi amb el futbol femení, que no se me malinterpreti, però al final crec que era una decisió que si no era jo era un altre, i dic jo, pues bueno, és una bona oportunitat per tornar a entrenar i amb el gusanillo aquell que et queda de dir, bueno, una temporada de descans que no ha sigut així, i tornem a agafar futbol amb força.
1: Dius això del femení, home, el bagatge teu en futbol femení no obre cap dubte.
2: Buah, mira, està malament que ho digui, però és que és així, realment. Jo quan surto de l'Espanyol i del 20 fa 10 anys, dic, no tornaré al 20 mai més i no tornaré a agafar un equip femení. Venga, toma, dos vasos, no? Es diu que no quieres uno, pues dos, no? Al final vinc de director tècnic al 25 i agafo el primer equip femení per Udan i ha sigut una experiència brutal. Lo de l'equip femení, pues bueno, se li ha de donar continuïtat aquí al club perquè és una aposta molt bona i les jugadores s'ho mereixen perquè, a més, és un equip fantàstic.
1: Doncs som-hi amb aquest primer equip. Quina previsió hi ha? Què tenim de futur? Equip amb potencial, equip per mantenir-se, tot plegat en això? Heu ja començat a treballar? Com està?
2: Sí, jo des de dimecres passat, perquè jo li dic a Esteban que em deixi pensar uns dies i tal, i valorar, pues sí, és veritat que des de que li dono l'okay, pues ja estem parlant de renovació de jugadors, de baixes i de futures incorporacions. Ell, ara estem fent l'entrevista, crec que ell està amb un jugador o dos fent la reunió, pues bueno, al final els fitxatges i la plantilla que tanquem serà la que ens digui on podem estar, no? Primer objectiu del club, ho sabem tots, amb el pressupost que tenim i les dues temporades anteriors, és mantenir-te. Però tu ja saps el futbol com funciona. Al final guanyes partits, es fiques allà amb il·lusió i per què no il·lusionar-te en altres coses, no? Però hem de ser realistes, posar els peus a terra, la salvació és primordial.
1: Això està claríssim, la salvació és primordial, però evidentment el que sí que no negaràs és que si hi ha alguna cosa que els aficionats tindran amb tu, després de tot el que vas viure amb aquest club i amb aquest equip, és il·lusionant.
2: Escolta, he estat en molts clubs, amb molts, i l'afició que té el 20 no la té cap equip, cap entitat. Els suportes són espectaculars. Bueno, a més, jo tinc molts amics dintre dels suportes i és que són espectaculars. És que és, com es diu, a vegades es diu, dius tu, bueno, és el tòpic de... És el jugador número 12, però és que ha sigut brutal. Jo crec que mitja salvació de l'equip ha sigut pels jugadors, cop tècnics i l'altre 50% ha sigut dels suportes, perquè al final et donen et donen un suport que jo ja ho vaig viure aquí, ho he vist durant aquesta temporada i espero l'any que ve poder donar-ho tot perquè la gent es pugui il·lusionar i poder estar en tranquil·litat durant la temporada.
1: I a més, doncs, estrenant ja aquestes instal·lacions, es va fer la inauguració oficial divendres passat, suposo que tot plegat també ajuda, no?, a que sigui més il·lusionant tot plegat.
2: Bueno, és que és espectacular, la veritat, que és espectacular el projecte que té el club, el que ha crescut i el bé que s'ha treballat fins ara, pues al final et dona els seus fruits, no? Això també pensa que les instal·lacions ajuden moltíssim. El juliol crec que està previst canviar la gespa també, d'última generació. Per tant, ostres, el Joventut 25 de setembre serà un equip de primera catalana i un equip històric de cara al món del futbol en les seves instal·lacions. Jo crec que això és un plus que dona també per poder oferir a la gent, als jugadors, inclús de la base, perquè puguin venir.
1: Comencem el 24 d'agost, no? Aquí serà quan arrenqui tot plegat, tot i que ara esteu treballant als despatxos. A partir de llavors, tot plegat que arrenca.
2: Sí, sí, en principi ens hem de sentar a tancar el que és la plantilla. A principi de juliol crec que farem una reunió amb tota la plantilla, pues, bueno, per donar un treball previ perquè vingui una mica bé físicament. I a partir d'aquí, pues, bueno, conèixer una mica la plantilla, que la plantilla conegui també a nosaltres, i a partir d'aquí, pues, sí, començarem el 24 amb molta il·lusió com es comença cada any.
1: Santi, l'última, perquè m'ha quedat amb el petit dubte. Deia estar treballant molt Esteban Camino, que és una de les seves tasques. Parlaves del pressupost que és ajustat, però la previsió és que continuïn molts dels que hi ha d'haver-hi molts canvis. En aquest sentit, em pots dir alguna cosa o això encara no està massa marcat?
2: Bueno, jo... El bo que he tingut aquesta temporada és que ha portat 3 setmanes a l'equip i està no dintre del cos tècnic, però molt vinculat amb ells, perquè eren amics meus, sobretot Kiko. Llavors jo l'he seguit i he tingut una especial atenció a l'equip. Per tant, conec a cada jugador el que ens pot donar i a partir d'aquí, pues, valorarem el que és millor... o renovar, s'haurà de donar alguna baixa, això està clar, i a partir d'aquí també incorporacions per buscar l'equilibri, perquè no ens oblidem, aquestes 2 últimes temporades l'equip ha estat fins a l'última jornada que lluitant per la permanència. Per tant, hem d'intentar buscar aquell equilibri de que vinguin, pues, 5 o 6 jugadors nous que ens puguin donar aquella alegria també, de poder treballar d'una altra manera, i amb els jugadors que estiguin aquí, que sí, és veritat que és una plantilla fantàstica també, pues que a nivell futbolístic puguem lluitar per altres coses.
1: Doncs som-hi, Santi, moltes gràcies i a treballar, que aquí ens ho hem de passar molt bé en la pròxima temporada.
2: Gràcies a tu, Siscu, una forta abraçada.
1: Ja sabeu, com sempre, la nostra pàgina web, que podeu trobar aquesta informació i recuperar l'entrevista.
3: www.radiorubi.fm.
4: Tota la informació dels equips rubinencs.
3: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
4: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
3: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
4: Tot l'esport rubinenc a
3: radiorubi.fm.
1: I vinga, que abans de mirar cap a dissabte i la vetllada de boxa, el que fem ara és una ullada a l'esport adaptat amb, doncs, la fase final a la qual s'està arribant, amb cluenda pròxim cap de setmana, però semifinals disputada el passat cap de setmana en Willix Seven i el futbol adaptat protagonitzat pel Club Escola de Futbol Can Mir. Toni Bravo Rodríguez.
5: El CEF Can Mir va obrir la seva participació a la Final Four de la primera divisió de la Willix Set amb una derrota 4-0 al camp de la penya barcelonista Sant Vicenç dels Horts. Tot i la bona posada en escena, diverses accions arbitrals van condicionar el duel i els rubinencs, doncs, hauran de lluitar el pròxim cap de setmana pel tercer i quart lloc. El Can Mir B afrontava el primer partit de la Final Four amb ambició, confiança, després d'una temporada d'alt nivell, però el duel contra la penya barcelonista Sant Vicenç dels Horts va quedar marcat per un guió advers. Els 2 primers quarts van ser un exercici d'equilibri d'intensitat amb un partit obert d'ocasions per als 2 equips. L'1-0 inicial mantenia els rubinencs plenament dins del partit i amb opcions reals d'igualar el marcador. La segona meitat, però, va quedar condicionada per 2 accions arbitrals que van trencar el ritme del duel. Primer, un gol impossible fora de joc. Poc després, una falta directa per unes possibles mans inexistents que van situar el 3-0. Un resultat que va desmoralitzar el conjunt rubinenc. L'equip va acusar el cop, va acabar cedint també l'últim quart amb el definitiu 4-0. El Can Mir B manté intactes les opcions de tancar la temporada amb un èxit notable. El pròxim cap de setmana disputarà el partit del tercer i quart lloc, una fita que el club ja considera un premi important el seu primer any competint a la màxima categoria de la WLIC-7. Cal recordar que l'equip va començar el curs a segona divisió i que va aconseguir l'ascens de primera després de superar el Pineda a domicili durant el Nadal. El club aprofita aquest tram per posar en valor el rendiment global de totes les seves seccions. El Can Mir ha estat subcampió del grup de la Lliga Talent. El Can Mir se lluita per acabar primer o segon del grup C de tercera divisió de la WLIC-7 i el Can Mir ha completat la seva primera temporada de la Lliga Talent de futbol sala acumulant experiència i minuts de creixement. Un cap de setmana, en definitiva, que deixa un resultat dur, però que confirma el bon estat de forma del projecte del Can Mir, capaç de competir a totes les categories i com a referència del futbol adaptat català.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Va, que nos encontramos en las instalaciones del Club Boxeo Rubí con algunos de los miembros, algunos de los boxeadores que combatirán este próximo fin de semana y también, evidentemente, que con el presidente del club, con Joel Ruiz. ¿Cómo estás, Joel?
6: Buenas tardes, Cisco. Aquí estamos con el equipo. Mira, hoy ha dado la casualidad de que te has encontrado algunos chavales que van a participar en el evento.
1: Pues sí, porque vamos a aprovechar para hablar con dos de los que combatirán, como es Diana Orellana, conocida como Pocahontas, y también con Elian Alonso, el Rubio, dos de los cuales dos hablaremos, aunque también tenemos otra sorpresilla guardada, pero esa la dejamos para el final. Joel, primero, para empezar, evento este sábado, como siempre, pues a disfrutar del boxeo aquí en vuestras instalaciones.
6: Pues sí, una vez más tenemos el evento para aquí, para los chicos de Rubí, que más que nada lo montamos para ellos, para que vayan creciendo. Y nada, como tú ya sabes, será para este sábado, a las 5 de la tarde empezará la fiesta y esperemos que la gente venga a vernos, que es lo que nos interesa a nosotros para crear afición.
1: Bueno, la verdad es que en las últimas llamadas, en los últimos eventos que has organizado, siempre ha habido un lleno, o sea, esto ha sido un espectáculo total.
6: Sí, de momento vamos bien, pero vamos, esto es una cosa, una incógnita siempre, ya sabes, siempre te lo digo, que no se sabe, hasta el último momento no se sabe quién va a entrar, quién no va a entrar, qué gente va a venir, uf, es difícil saberlo.
1: Previstos 15 combates, luego puede saltar alguno, sí o no, con la presencia de Pocahontas, del Rubio, también de Islam Zolhami, el Zape, también de Anuar, que es el Zipi, con esos son sobrenombres que son tuyos normalmente.
6: Sí, soy, ya sabes tú que yo, por ejemplo, pues mis chicos a veces su nombre no los conozco, yo les pongo apodos que son apodos pugilísticos para mí y, bueno, queda grabado. De hecho, el antiguo presidente que había de la federación me decía, ¿por qué no los llamas por su nombre? Y decía, ¿por qué no? Porque me gustan más sus apodos. No sé, es una manía que tengo.
1: Más por gusto. También combatirán Loai Benjamín y Nico Toribio. Vaya, son pues previstos un total de 6 componentes del club, lo cual hará que el efecto llamada sea aún más grande, ¿no?
6: Se supone que sí. Bueno, el pugilístico de aquí de Club Boxeo Rubí está creciendo. Tengo más boxeadores, pero no los puedo meter a todos porque no puedo estar pendiente de todo en un evento porque es mucha carga para mí. Entonces, algunos lo harían bien y otros no los podría hacer tan bien porque hay que calentarlos, mentalmente hay que prepararlos y, claro, si no tienes espacio de un combate a otro, salen todos seguidos, pues es una locura.
1: Venga, pues vamos a hablar con ellos. Por ejemplo, y para empezar con el Rubio, con Elian Alonso. ¿Qué tal, cómo estás?
7: Muy bien, preparado.
1: Sí, ¿vols preparat? ¿Vols parlar si vols parlem encara?
7: No.
1: cuéntame un poquito. ¿Preparado, con ganas? ¿Cómo afrontas este evento?
7: Sí, con ganas de que ya llegue ya el sábado para darlo todo y dejar una buena posición aquí al club.
1: Te he visto trabajando ahora duro porque se os echa encima el evento, por lo tanto estos días son importantísimos, ¿no?
7: Claro, la preparación súper bien y todo genial.
1: Cuéntame un poco, ¿cómo llega un boxeador cuando se va acercando tanto la cita? ¿Cómo está? ¿Cómo prevé que puede ir el combate?
7: Bueno, eso hasta que no llegue el día no se sabe bien, pero yo estoy tranquilo de momento, con ganas de que llegue el día y a demostrar todo lo trabajado y ya está.
1: De todas maneras, supongo que contento con todo lo que haces, más allá de que en un combate puedas ganar o perder, ¿no?
7: Exacto.
1: Y cuanto a lo que has hecho hasta ahora, cuéntame un poquito cómo ha ido tu camino dentro del boxeo.
7: Bueno, llevo entrenando 2 años y poco más, pero aquí llevaré 1 año y 6 meses máximo y muy contento, la verdad.
1: Contento, ¿no? Pues te veremos este sábado, a ver si ganas, ¿no? Con ganas, ¿no?
7: Claro, con muchas ganas, a darlo todo.
1: Perfecto, pues es Elian, también una de las que combatirá será Pocahontas, sobrenombre que te ha puesto Joel, ¿eh?
8: Sí.
1: Quiero decirte que ya de por sí, ya todo el mundo te conocíamos por ese nombre, por lo tanto te vas a ir acostumbrando.
8: Sí, sí, lo sé. El otro día me preguntaron, bueno, ¿y cuál es tu nombre de verdad? Y, bueno, el que te ha puesto tu madre.
1: Porque ya tu nombre de verdad pues empieza a ser...
8: Todo el mundo ya me llama Pocahontas, ya me he acostumbrado.
1: Bueno, a ver si te... Sí, ¿no? Sí. A ver si te va bien, porque además es un sobrenombre que como que queda bien, ¿no?, para el boxeo.
8: Sí, como que llama, no sé, como que es fuerte el nombre, ¿no?
1: Bueno, cuéntame, en tu caso, ¿cómo estás para este sábado? ¿Bien preparada ya?
8: Pues la verdad que sí, bastante bien preparada. Yo confío en el proceso que he tenido. La verdad es que me lo he trabajado bastante duro y si tengo que perder, pues tampoco lo veo ningún problema porque me quedo con el trabajo que he hecho.
1: Joel me ha comentado más de una vez también, igual que de Elian, pues tu progreso, está muy contento. ¿Cómo te ves a ti misma?
8: Pues yo misma, pues lo que te digo, la verdad es que estoy muy agradecida con Joel porque me ha hecho una preparación súper buena. Aparte yo también siento que me lo he trabajado y es lo que te digo, o sea, si pierdo, yo creo que no será por preparación, sino porque mira, lo ha querido así el destino y ya está. Pero por falta de preparación, que no se diga.
1: ¿Y cómo llegará este sábado para ti? Me explicaba él que tranquilo, a esperar lo que pase luego en el ring, en tu caso también.
8: Sí, la verdad es que yo mentalmente me encuentro muy fuerte, muy bien. Sí que es verdad que el boxeo siempre es como una montaña rusa, siempre tienes días altos, días bajos, pero por lo general siempre me encuentro bastante bien, bastante positiva, fuerte y mentalmente también.
1: Cuéntame un poquito tu camino, ¿cómo ha sido hasta llegar a este combate de este fin de semana?
8: Pues sinceramente yo empecé hace bastantes años, pero simplemente como para hacer algún ejercicio así, para moverme algo, por así decirlo. Y luego hace un par de años, un poco menos, me lo tomé en serio. Joel también me vino bastante detrás diciéndome, mira, te lo tienes que tomar en serio esto, que yo te veo. Aparte, no sé, yo me considero una persona fuerte y yo creo que es una de las bases del boxeo. Y nada, pues empecé poco a poco a hacer la preparación y hasta el día de hoy. Hice la vez pasada también una pelea en la cual me sentí bien, pero siento que no di todo de mí y en esta pelea pues me gustaría dar más.
9: A pesar de ganar, claro, a pesar de ganar se sintió que podía dar más, pero es lógico, cuando sale uno a debutar el problema que hay que los nervios te retraen mucho.
1: Bueno, pues ahora ya no tendrás tantos nervios, ¿no?
8: No, es que claro, era la primera, mucha gente, no sé, como que, bueno, me entré bien, pero podría haberlo hecho mejor.
1: Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho porque llegaste a practicar el boxeo porque querías hacer algo de deporte. Has llegado a uno de los, lo hemos hablado más de una vez con Joel, uno de los que tiene más necesidades, la que te da más deporte al completo.
8: Sí, sí, totalmente. O sea, yo también llegué con algo de... Mentalmente quería hacer algo de ejercicio para desahogarme porque estaba en un proceso de ansiedad y, bueno, y aquí encontré lo mejor que podía haber encontrado.
9: Encontró, aparte del boxeo, encontró su pareja y su marido y, de hecho, tiene un niño con él y se conocieron aquí en Club Boxeo Rubí. Quería recargar eso.
1: Vamos, que es tu vida, ¿eh?
8: Sí, sí, aquí está toda mi vida, sí, sí.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, Joel, también tenemos que hablar. Ella no competirá en esta ocasión, Marianne Zolhami, pero querías que hablásemos de ella. Preséntamela un poquito y ahora vamos a buscarla.
9: Pues sí, tengo aquí a Marianne con 17 años recién cumplido. Y bueno, es un tormento. En lo alto del ring es como un huracán. Y la verdad es que promete mucho. De hecho, este año voy a llevarla al Campeonato de España con el permiso de sus padres y creo que ahí vamos a hacer un buen papel. Es una chica muy fuerte, muy valiente, muy técnica y lo único que le hace falta es rodaje. Lleva muy poco tiempo, ha empezado hace 2 meses y en 2 meses ha hecho 5 combates y tiene 5 victorias. Con eso te lo digo todo.
1: Sí, madre mía, es que es espectacular, ¿eh? Marianne, cómo te presenta ya Joel, pero vamos, es una presentación que te sirve a ti, ¿no? Estás un poco así retraída, pero no te preocupes, que los micros no impresionan tanto. Vaya, ¿eh? En 2 meses la que estás liando, ¿eh?
10: Sí, sí, en 2 meses ya ha hecho 5 peleas y esas 5 ya son 5 victorias.
1: Uh-huh. Apuntas maneras, dice Joel, por lo tanto ahora en tu caso es empezar a iniciar el trabajo y mantenerlo, que eso es lo más complicado a veces.
10: Sí,
1: ¿no?
10: Sí, ahora lo tengo que mantener, tengo que seguir con el trabajo que estoy haciendo y si se puede, pues ser campeona de España.
1: Sí, porque está ya ahí esa invitación sobre la mesa. No sé si eso ya lo has hablado tú con tus padres o no.
10: Sí, ya lo he hablado y ellos están felices, están muy orgullosos de mí por todo el trabajo que he hecho. También tengo que agradecer al Joel porque yo soy muy no es fácil hacer todo este trabajo. El Joel ha querido, o sea, si no fuera por el Joel y no haber creído en mí, pues yo no sería la Marien de ahora, ¿no? O sea, no tuviera los 5 combates ni nada, pero hay que seguir trabajando y ya está.
1: Cuéntame, ¿cómo has llegado tú al boxeo? Además, hace poquito, por lo tanto, lo tienes que tener muy en mente.
10: Sí, hace unos 2 añitos o no sé cuántos, pero hace unos pocos años el Joel me dijo que ya tengo que apretar, ya tengo que subir, ya tengo que pelear. Y ya cuando el Joel me ha dicho eso, ya me lo metí en la cabeza y ya empecé a apretar, a trabajar duro. Y cuando debuté, que fue el 22 de noviembre, estaba muy nerviosa. Claro, era mi primer debut. No sabía cómo reaccionaría, o sea, no sabía si lo haría bien o mal. Pero aquí estamos.
1: Sin duda, ¿eh? Y el deporte que te gusta, el boxeo que te gusta, lo digo porque hay que recargarlo. Además, de 1 y 2 están llegando chicas, ¿eh? a este deporte.
10: Sí, sí, ahora hay más chicas que están peleando y lo están haciendo de maravilla.
1: Bueno, tú que supongo que vendrás, ¿no?, a ver el evento. No sé si a echar una mano, pero por lo menos a disfrutar de todo lo que pase este sábado, ¿no?
10: Sí, sí, este sábado estaré con mis compañeros al lado de ellos y a ver cómo les va.
1: Sobre todo que se disfruten, ¿eh? Aunque disfrutar dentro del ring, cuéntame, ¿es fácil, es difícil? Porque lo digo porque
10: depende de la persona. En mi caso yo lo disfruto y me lo paso muy bien, porque claro, a mí me gusta mucho este deporte, que hace mucho, como dijo la Pocahontas, yo también entré aquí como para moverme, para hacer algo en la vida, porque es que estaba todo el rato en casa y a la calle, no sé qué. Pero empecé a hacer este deporte porque también el Joel conocía a mi padre hace 30 años y cuando hice la prueba pues me llamó mucho la atención, empecé a venir al entreno, no sé qué, ya lo estoy peleando.
1: Pues una maravilla, muchísimas gracias a todos. Joel, nos quedamos pues con eso, ¿eh? Esa promoción del deporte, esa promoción del boxeo, lo bien que va el boxeo en nuestra ciudad, que hay que destacarlo. Muchas gracias, Joel.
9: Gracias a ustedes, como siempre, por apoyar este deporte tan lindo como es el boxeo.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: Temps esgotat, com sempre, un plaer estar en aquesta casa. Ràdio Rubí, Toni Bravo, Rodríguez i Sisko Lara García, us desitgem bon dimecres.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Ràdio Rubí, la primera en informació local.

0: havíem de confiar com va passar a la ida i ho hem fet. Avui sí que hem sigut l'equip de la Lliga.
1: Doncs heu sigut l'equip de la Lliga, absolutament superiors. Explica'm una mica, com ha anat el partit, tot i que m'ho puc imaginar.
0: Doncs mira, el partit ha començat amb una volta de resultat no, sinó que un partit molt controlat, una molt bona posició dels joves, vam tenir nosaltres el balón, també vam ser líders durant tot el partit, hem sigut molt contundents tant defensivament com ofensivament, i a la que ha entrat el primer gol, que ho fa tot molt fàcil, no? I això ja ha sigut el partit, a la que ha entrat el primer gol, els altres han entrat de seguida.
1: Bon partit, heu jugat bé, heu sigut superiors, ara cal seguir, perquè això encara no s'ha acabat.
0: No, i tant, encara no s'ha acabat, hem fet el 50% de la feina i ara toca continuar i seguir amb la lluita.
1: Doncs sabem ja rival, no sé si s'ha jugat o encara no, l'altre partit entre Penya Recreativa Sant Feliu i Papiol.
0: Doncs mira, em trobes aquí a Sant Feliu per veure la segona part, de moment van 0-0, però amb el global de 1-2 del Recreatiu.
2: Ràdio Rubí, la primera en informació local.

0: sempre al teu costat.
1: Són les 11 de la nit.

0: Rubí reforça el seu lideratge industrial i ja és la quarta ciutat de Catalunya en nombre de treballadors del sector. Amb més de 9.000 afiliats a la indústria, la ciutat consolida el seu pes econòmic gràcies als polígons industrials, l'arribada de multinacionals i una ocupació estable, segons destaca la CECOT. L'atur continua baixant a Rubí i marca el millor registre dels últims 18 anys. El mes de maig s'ha tancat amb 3.633 persones inscrites com a demandants de feina, 57 menys que l'abril, i la taxa d'atur cau per primera vegada per sota del 9%. En Comú Podem demana explicacions al govern per haver autoritzat els preparatius del rodatge de la pel·lícula de Russell Crowe a Can Sant Joan. La formació qüestiona els criteris tècnics i sanitaris aplicats en una zona que continua tancada al públic per les restriccions de la pesta porcina africana. En esports, Santi Fernández tornarà a dirigir el primer equip masculí del Joventut 25 de setembre. El tècnic rubinenc liderarà el nou projecte a Primera Catalana. Abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer, com sempre, quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i també com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, per Luismi Pérez, de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps que avui ha de ser ben tranquil. S'acaben les tempestes fortes que hi havia ahir en alguns racons del nord de Catalunya i també algun xafaguet que ha caigut aquesta matinada a l'àrea metropolitana, sobretot. Ja diem que avui el sol ha de ser molt més dominant, amb alguns núvols aquest matí enganxats a la costa, d'altres aquesta tarda cap a les muntanyes gironines o al voltant del Montseny, i vent que aquest matí bufarà més fort a l'Empordà i també cap a l'Ebre, ja aquesta tarda un vent que girarà cap a Marinada de Garbí, a gran part de la costa i prelitoral, bastant tossut, amb una temperatura suau, càlida, però de moment no tan calorosa com la setmana passada. Estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens expliqui quina és la situació a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant tres incidències a hores d'ara actives. Parlem d'un accident a la C-58 a l'altura de Ripollet, que amb els vehicles al voral deixa 4 quilòmetres de retencions en direcció Sabadell. Per altra banda, tenim dues avaries, una a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, que talla un carril en sentit Llobregat i provoca retencions des de tot el nus de la Trinitat. L'altra avaria ha estat a la C-25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre talla un carril en sentit nord. D'altra banda, parlem de retencions amb molta intensitat, moltes d'elles ja habituals. Al Vallès, la AP-7 segueix congestionada des de Mollet fins a Barberà en sentit sud i des de Sant Cugat fins a Cerdanyola en sentit nord. Per altra banda, també tenim retencions d'entrada a Barcelona pels túnels de Vallvirera, per la C-16 concretament des de la Floresta. També tenim lentitud habitual a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 a Caldes de Montbui. L'entrada des del Llobregat continua amb congestió de fins a 6 quilòmetres per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol, tot plegat en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.

0: Rubí continua reforçant el seu pes industrial i es consolida com una de les principals capitals industrials de Catalunya. Segons les darreres dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, la ciutat és la quarta del país en nombre de treballadors afiliats al sector industrial i la tercera del Vallès, només per darrere de Sabadell i Terrassa, dues ciutats amb una població molt superior. En total, a Rubí hi ha més de 9.000 persones afiliades a la Seguretat Social en activitats industrials. Això representa més d'un terç de tots els treballadors assalariats de la ciutat. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, atribueix aquestes xifres a l'aposta estratègica que Rubí va fer fa anys per afavorir la implantació d'empreses industrials. Segons Alba, la disponibilitat del sòl industrial, la consolidació dels polígons empresarials i l'existència de mà d'obra qualificada han convertit la ciutat en un entorn atractiu per a les empreses.
1: Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que bons èxits econòmics. El fet de que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn tant econòmic com social per la seva ciutadania.
0: Aquesta situació assegura facilitar l'arribada de multinacionals i la creació de llocs de treball estables i de qualitat. Alba també ha defensat la necessitat de Rubí de continuar invertint en innovació, automatització i noves tecnologies per mantenir la competitivitat de les empreses davant la competència internacional.
1: I aquí Rubí està molt ben situada en aquesta línia de futur, perquè justament aquesta aposta industrial li és pròpia, té capacitats, té empreses, doncs, punteres que ho poden liderar, i té una població, doncs, que, com heu dit abans, és de les poblacions que més treballen en el sector industrial i, per tant, que està preparada per aquests anys que venen.
0: Aquestes dades formen part del primer baròmetre industrial de Catalunya, elaborat per la CECOL. L'informe dibuixa una indústria catalana resilient amb prop de 660.000 persones ocupades i un pes econòmic que representa gairebé el 19% del PIB català. Tot i això, el sector continua afrontant reptes importants com la incertesa internacional, l'encariment de l'energia, l'augment de costos laborals o la manca de talent qualificat. Malgrat aquest context, el missatge és optimista. Més del 80% de les empreses industrials preveuen mantenir o augmentar la seva activitat durant els pròxims mesos. Unes perspectives que, segons la CECOT, confirmen el potencial de la indústria catalana i el paper destacat que ciutats com Rubí poden jugar en el seu futur. Més coses, perquè Rubí ha tancat maig amb 3.633 persones apuntades com a demandants de feina a les llistes de les oficines de treball de la Generalitat. Es tracta de 57 aturats menys que a l'abril, una caiguda d'un punt i mig respecte al mes anterior, o del 8% si ens fixem en el maig de l'any passat. És, a més, la dada de l'atur més baixa dels últims 18 anys. Amb aquesta dada, i per primera vegada, la taxa d'atur de Rubí se situa per sota del 9%. És el nivell més baix des del gener de 2022, que és des que quan s'ofereix la sèrie històrica d'aquest indicador. El perfil dels aturats rubinencs, segons les últimes dades disponibles, no ha canviat significativament. Un 60% són dones, la part més important correspon a aturats de llarga durada de més de 50 anys, i la situació més habitual continua sent la d'un ex-treballador de sector serveis amb una formació que no passa dels estudis secundaris. Si xerram del conjunt de Catalunya, les xifres de l'atur també han baixat i el mes de maig ha tancat amb 307.627 parats, la dada més baixa també en 18 anys. Això són 6.900 parats menys que el mes d'abril, cosa que representa una baixada del 2,9%. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada en tots els sectors, d'aquestes prop de 7.000 persones que n'han trobat feina, la gran majoria, 5.546, ho han fet al sector serveis. Si ho comparem amb el maig de 2024, la reducció és d'un 3,72%, amb prop de 12.000 persones menys a l'atur. L'atur s'ha reduït tant entre els homes com entre les dones, però ho ha fet de manera accentuada entre els joves menors de 25 anys. Precisament és el que ha destacat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
2: Vull destacar que en quant a l'atur, es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
0: El mateix passa a tot l'estat. El nombre de parats al mes de maig s'ha reduït en unes 36.300 persones en relació amb el mes anterior. El total d'atur registrat s'ha situat en els 2.320.000 persones, un 5,5% menys que en el maig de 2025. Aquesta xifra se situa en el nivell més baix en aquest mes des de l'any 2007, abans de la crisi immobiliària. I a la plana política, en Comú Podem vol aclarir quins criteris va seguir el govern per autoritzar els preparatius per al rodatge de The Last Druid, la pel·lícula de Russell Crowe que té previst gravar-se aquest mes a la zona natural de Can Sant Joan, totalment tancada al públic per les restriccions de la pesta porcina africana. A instàncies de les agrupacions de Rubí i Sant Cugat, el grup parlamentari de Comuns ha registrat una bateria de preguntes a l'executiu català sobre aquest polèmic rodatge. Jordi Arnaiz, d'En Comú Podem Rubí.
3: El que està en joc és la credibilitat, sobretot com que tenim com a administració, no? Perquè al final portem molts mesos de restriccions a la ciutadania, no? Que no pot anar a depèn quin entorn natural, i ara es trobem que aquí s'autoritza el mes de febrer que es fes un rodatge, quan és, precisament aquesta zona està afectada, no?, per la peste porcina i té una sèrie de restriccions sanitàries molt estrictes. Estrictes que suposen que, per exemple, la gent de Rubí no pugui accedir, que porti temps que no pot accedir a cap part.
0: Entre les preguntes fetes a arribar al govern, la formació cerca aclarir quins criteris tècnics i sanitaris van permetre autoritzar un rodatge en una zona amb fortes limitacions d'accés per al conjunt de la ciutadania i perquè les deficiències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici. Des d'En Comú Podem posen el focus en el greuge comparatiu que l'autorització d'aquesta pel·lícula suposa respecte als habitants de Rubí i Sant Cugat, que fa mesos que tenen prohibit, com deia Arnaiz, l'accés a l'antic camp de golf. I a la plana cultural, el Ballet de Barcelona estrena Carmen aquest divendres al Teatre Municipal La Sala. La companyia, que té la seva residència artística a l'Espona, presenta una versió modernitzada d'aquest clàssic universal creada pel coreògraf peruà Jimmy Gamonet. Gamonet va estrenar per primera vegada la seva versió de Carmen l'any 97. A la seva coreografia presenta una Carmen molt més independent, forta i empoderada. A diferència d'altres produccions, es produeix, prescindeix de vestuaris tòpics com els tutus i els vestits de flamenc tradicionals, apostant per una estètica neoclàssica que posa en valor la realitat dels cossos dels ballarins. Escoltam a Chase Jonesill, que explica que el Ballet de Barcelona vol mostrar persones reals a l'escenari.
4: Muy orgulloso de las mujeres en la compañía y yo quiero que enseñan que son mujeres. Tienen pecho, caderas y músculo. Y por eso me encanta este vestuario, porque claro, una persona sentada en you know, el público pueden ver una persona, ah, vale, es humana. El mundo de ballet está cambiando lento, pero es que yo prefiero que enfocan en la danza y que están haciendo y no en el espejo.
0: L'estrena rubinenca ofereix preus molt assequibles, només 5 euros per a joves d'entre 12 i 35 anys a través d'escena jove, mentre que les entrades generals oscil·len entre els 18 i els 25 euros.

0: En esports, Santi Fernández aposta per un 20 competitiu la pròxima temporada. Sisko Lara García.
1: L'entrenador del Juventud 25 de Septiembre per a la pròxima temporada és conscient de les qüestions econòmiques que condicionaran molt la plantilla que pugui confeccionar. No obstant això, mirarà de fer una bona campanya i que arreli aquest equip a la primera catalana. Hem parlat amb el Santi Fernández, una entrevista que escoltarem al complet, el programa d'esports en aquest migdia a partir de 2:15 PM. També en parlarem i molt de la vetllada de boxa que organitza el Club Boxeo Rubí i que es durà a terme el pròxim dissabte, tota la tarda, al carrer Ciclisme, boxejadors d'arreu de Catalunya que passaran per la nostra ciutat, amb també la presència de fins a un total de 5 combatents del club de la nostra ciutat. I pel que fa al futbol adaptat i el Camp Mir, recordin, va perdre en la semifinal de la Willix 7 de primera divisió, 4-0 davant del Sant Vicenç. Ara disputarà el pròxim cap de setmana la tercera i la quarta posició

La CECOT considera que Rubí està ben preparada per afrontar els reptes de la indústria del futur. La patronal destaca la força dels seus polígons, la presència de sectors estratègics i la capacitat d'atreure inversions, però alerta de la dificultat creixent per trobar personal qualificat. Veïns per Rubí reclama millores a les zones d'esbarjo per a gossos de la ciutat. La formació denuncia mancances de manteniment, neteja i senyalització i demana més espais tancats, especialment a les urbanitzacions. L'Ajuntament ha obert una consulta pública per actualitzar l'ordenança dels ajuts vinculats a l'habitatge. El consistori vol adaptar la normativa a la legislació estatal i facilitar que més persones amb dificultats econòmiques puguin accedir a aquestes prestacions. En esports, el Betis recupera una de les figures clau de la seva història recent, Santi Fernández, l'entrenador que va conduir el club al seu primer ascens a Primera Catalana, deixarà les funcions de secretari tècnic per centrar-se exclusivament en la banqueta del primer equip.

0: Rubí està ben posicionada per afrontar el futur de la indústria catalana. Així ho defensa el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que considera que la ciutat ha sabut construir durant dècades un ecosistema favorable per a l'activitat industrial i la capacitació d'empreses. Alba ha destacat que l'aposta històrica per disposar de sòl industrial, polígons empresarials i una oferta formativa vinculada a les necessitats del sector ha convertit la ciutat en un referent industrial al país.
1: Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que bons èxits econòmics. El fet que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn tant econòmic com social per la seva ciutadania.
0: Segons Alba, aquesta trajectòria explica que Rubí continuï atraient empreses i multinacionals que generen ocupació estable i projectes a llarg termini. A més, considera que sectors amb una forta implantació al municipi, com la metal·lúrgica, la química, la indústria farmacèutica o l'automoció, tenen recorregut de creixement en els pròxims anys. Tot i aquestes bones perspectives, la indústria continua afrontant dificultats per trobar professionals qualificats. La patronal alerta que encara existeix un desajust entre els perfils que formen els centres educatius i els que necessiten les empreses, una situació que deixa vacants sense cobrir mentre hi ha persones cercant feina. Alba també ha defensat la necessitat de continuar invertint en innovació, automatització i noves tecnologies per mantenir la competitivitat de les empreses davant la competència internacional.
1: I aquí Rubí està molt ben situada en aquesta línia de futur, perquè justament aquesta aposta industrial li és pròpia, té capacitats, té empreses, doncs, punteres que ho poden liderar, i té una població, doncs, que, com heu dit abans, és de les poblacions que més treballen en el sector industrial i, per tant, que està preparada per aquests anys que venen.
0: La CECOT considera que si es redueixen les traves administratives i es reforça la formació especialitzada, Rubí pot tenir un paper protagonista en el creixement industrial dels pròxims anys. En la plana política, veïns per Rubí ha fet una bateria de preguntes sobre l'estat de les diferents zones d'esbarjo per a gossos. Segons la formació, l'any 2024 es va aprovar el pla director d'aquesta mena de zones 2024-2027, que bàsicament estableix les línies mestres de la seva planificació i manteniment i a la vegada millora també la qualitat de vida dels gossos. Segons ha informat a través d'una nota de premsa, la formació local ha recollit les queixes dels usuaris dels pipicans, bàsicament sobre l'estat del manteniment i la neteja d'aquests espais, que és insuficient. A partir d'aquí, Veïns per Rubí ha fet algunes demandes al ple municipal del passat dijous. Per exemple, la manca de bona senyalització de les zones d'esbarjo per a gossos, que sí que apareix dins el pla director. Ho explica el portaveu de Veïns per Rubí, Toni García.
2: Sobretot manteniment i arbrat, demanar gent. I després tenim el tema de les urbanitzacions amb la pesta porcina, que fins ara, doncs, no teníem constància de que ningú hagués demanat a zones d'esbarjo, a organitzacions, però ja sí que hi ha uns espais delimitats que són els bosc, bueno, que estan delimitats, que estan marcats en plànols, no? Però ara no poden, amb la qual cosa no els poden portar sense lligar a cap joc, perquè, no, clar, això no estava pensant-ho. Però també aquesta reivindicació de gent d'organitzacions que ara no, bueno, no els poden anar lligats per el que és urbanització, però d'aquestes zones que estan previstes i que estan marcades on poden anar, doncs ara no poden per la pesta.
0: Xerrant d'urbanitzacions i segons la formació no hi ha cap zona d'esbarjo tancada, tenint en compte, a més, que amb les restriccions de la pesta porcina el veïnat no pot anar amb els gossos sense lligar. De fet, és una altra de les queixes dels usuaris d'aquesta mena de zones, tal com explica Toni García.
2: A nucli urbà, sí, que són aquestes bueno, que citem, on estan situades, que no estan tancades, tampoc estan senyalitzades. Vull dir que si tu vas a buscar el pla director, perquè ara dedica els arxius dels mapes no es carreguen a la web, doncs hi ha aquests espais que tu pots portar el gos sense lligar, però no estan tancades. I tens al carrer, no sé, per exemple, coneix la Cova Solera, clar, tens al carrer i al costat. Si el gos no surt, val, si el controles, però no acabem de veure que això sigui correcte.
0: Dins d'aquestes peticions, Veïns per Rubí també ha demanat la possibilitat de crear zones noves d'aquestes característiques, així com crear altres zones més específiques per a gossos potencialment perillosos. I l'Ajuntament ha obert el període de consulta pública per actualitzar l'ordenança que regula els ajuts destinats al pagament de les despeses generals de l'habitatge. Les aportacions ciutadanes es podran presentar fins al 19 de juny a través de la plataforma Participa 311 Rubí. L'objectiu és adaptar el reglament actual a la nova legislació estatal en matèria d'habitatge i facilitar que aquestes ajudes arribin a més persones amb dificultats econòmiques o residencials. Ens ho explica el David Fernández.
3: Aquests ajuts formen part del Pla Local d'Habitatge de Rubí 2021-2027 i estan pensats per prevenir situacions d'exclusió social o residencial. L'ordenança actual va ser aprovada pel ple municipal el juny del 2022, però ara el consistori considera necessari actualitzar-la per adequar-la a la llei 12/2023 pel dret a l'habitatge. Aquesta normativa redefineix alguns conceptes relacionats amb l'habitatge i amplia altres aspectes vinculats als subministraments bàsics. Segons l'Ajuntament, aquests canvis poden facilitar l'accés als ajuts i simplificar els tràmits per a les persones que els necessiten. A més, la modificació també preveu introduir millores administratives per agilitzar la gestió de les sol·licituds i ampliar el nombre de persones beneficiàries. El procés de consulta estarà obert a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Rubí. Durant les pròximes setmanes podran expressar opinions, necessitats i propostes relacionades amb la futura ordenança. L'objectiu del consistori és recollir aportacions d'interès general i valorar-ne la incorporació al text definitiu.
0: I seguim xerrant d'ajuts, perquè el govern de la Generalitat vol simplificar l'accés de la ciutadania a les prestacions socials i als ajuts econòmics. Amb aquest objectiu, el Consell Executiu va aprovar ahir la creació de la Comissió Interdepartamental d'Integració de Prestacions i Ajuts. Actualment, el sistema agrupa prop d'una cinquantena de prestacions i ajuts diferents gestionats per 7 departaments de la Generalitat. Aquests recursos arriben a més de 490.000 persones, però cadascun té els seus propis requisits i tràmits. Això fa que moltes famílies hagin de presentar diverses sol·licituds per accedir a totes les ajudes a les quals tenen dret. La nova comissió haurà de treballar per crear un model més integrat, coherent i fàcil d'utilitzar, amb l'objectiu de reduir la burocràcia i facilitar l'accés als recursos públics. En declaracions a la CN, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, ha valorat positivament aquesta iniciativa.
4: Doncs ens permet reduir la burocràcia, ens permet agilitzar tràmits, ens permet adoptar nova tecnologia com intel·ligència artificial de manera coordinada per la tramitació de totes les prestacions de la Generalitat. Actualment la Generalitat otorga unes 50 prestacions entre els diferents departaments i és fonamental, seguint les millors pràctiques a nivell internacional, avançar cap a integrar aquestes prestacions, posar criteris comuns, posar documentació comuna perquè doncs sigui el més fàcil possible pels ciutadans i que els ciutadans no hagin de portar tants papers en diferents finestretes.
0: La comissió disposarà d'un any per presentar una proposta al govern. Un dels primers objectius serà estudiar la integració de dues de les principals prestacions existents, la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital. Els primers passos en aquesta direcció es podrien concretar al llarg de l'any 2027. Per impulsar aquest procés, la Generalitat crearà també un equip tècnic especialitzat que donarà suport als treballs de la comissió. Segons el govern, la reforma cerca posar les persones al centre del sistema, simplificar els tràmits administratius i millorar la resposta davant situacions de vulnerabilitat. La comissió estarà formada per representants de diversos departaments de la Generalitat i entre ells estarà Drets Socials, Salut, Educació, Habitatge, Treball, Justícia, Economia i Presidència, així com altres organismes implicats en la gestió de prestacions i ajuts. I amb l'arribada de les primeres onades de calor de la temporada arriben també les deshidratacions, els cops de calor i les afectacions a la salut. Més enllà dels consells habituals d'hidratació, el farmacèutic de Capçalera de Ràdio Rubí, Marc Toro, ha llançat un advertiment clau en el programa Rubí al dia. La interacció entre les altes temperatures i determinats tancaments a tractaments mèdics pot esdevenir un autèntic perill invisible per als pacients crònics. L'escolta.
5: Una medicació s'ha de vigilar perquè a vegades es poden produir descensos bruscos de la tensió arterial i amb, això, amb el que això comporta, no? Marejos, caigudes, i és anar vigilant. Abans de retirar una medicació, consultar algú. Hi ha una farmàcia a prop, hi ha el CAP a prop, i davant de l'alerta d'algun signe o símptoma, és millor consultar abans de prendre decisions.
0: Cal tenir especial cura amb la gent gran, els nins i els malalts crònics. Els senyals d'alerta d'un cop de calor són marejar-se, sentir-se desorientat o no suar. Els experts recomanen fer ús dels refugis climàtics, beure aigua i prioritzar una dieta rica en aliments frescos com fruites d'estiu i amanides. És important recuperar l'aigua perduda, però també les sals minerals.

0: En informació esportiva, Santi Fernández espera un 20 amb potencial per no sofrir la pròxima campanya. Siscola La Garcia.
1: El tècnic té una dilatada trajectòria dins del futbol, amb 7 anys, fins i tot el primer equip del Juventud 25 de setembre. Intentarà arrelar l'equip en aquesta primera catalana i la tercera temporada consecutiva i, sobretot, n'és conscient que el pressupost doncs dona pel que dona i miraran de treballar per a la permanència. Un Santi Fernández, al qual escoltarem el programa del migdia d'esports a partir de 1:45 de la tarda. També tractarem doncs la vetllada de boxa organitzada pel Club Boxeo Rubí de cara al pròxim dissabte. Tota la tarda de boxejadors que passaran per la nostra ciutat, 15 combats estan previstos amb la presència d'un total de 5 boxejadors del club de la nostra ciutat en un nou espectacle de boxa a Rubí. I pel que fa al futbol adaptat i al Camp Mir, presència en semifinals de la Willy Seven en primera divisió amb derrota 4-0 davant del Sant Vicenç. El conjunt de la nostra ciutat lluitarà per la tercera i la quarta plaça en la jornada de Cluenda.

0: I quan passen 30 minuts de les 8 del matí, anem a conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui de la mà del Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps que avui ha de ser ben tranquil. S'acaben les tempestes fortes que hi havia ahir en alguns racons del nord de Catalunya i també algun xafaguet que ha caigut aquesta matinada a l'àrea metropolitana, sobretot. Ja diem que avui el sol ha de ser molt més dominant, amb alguns núvols aquest matí enganxats a la costa, d'altres aquesta tarda cap a les muntanyes gironines o al voltant del Montseny, i vent que aquest matí bufarà més fort a l'Empordà i també cap a l'Ebre, ja aquesta tarda un vent que girarà cap a Marinada de Garbí, a gran part de la costa i prelitoral bastant tossut, amb una temperatura suau, càlida, però de moment no tan calorosa com la setmana passada. Estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga per saber com està la situació a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres amb diverses incidències actives. Parlem de dos accidents, un a la C-58 a Ripollet, que ja fa una estona deixa els vehicles al voral, però encara provoca 5 quilòmetres de retencions en direcció Sabadell. També parlem d'un accident a la ronda de dalt, a la B20, a l'altura d'Horta, en sentit Llobregat, que talla fins a dos carrils de circulació i provoca aturades de més de 5 quilòmetres des de Sant Gervasi. Per altra banda, parlem d'una avaria també a la ronda de dalt, en sentit sud, a l'altura de Vall Llebron, on es talla un altre carril en sentit Llobregat i provoca cues des de tot el nus de la Trinitat. Per altra banda, parlem també de retencions, sobretot al Vallès, perquè a hores d'ara la AP7 circula encara moltes retencions des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en sentit sud, i en sentit nord, entre Mirassol i Sant Cugat fins a Cerdanyola. També tenim retencions cap a Barcelona per la C-58, molt concentrades des de Sant Quirze del Vallès, però també per la C-16, amb retencions d'un quilòmetre a Rubí, però també, sobretot, amb els túnels de Vall Vidrera en direcció la ronda de dalt. Pel que fa a la circulació des del Llobregat, encara tenim retencions també d'entrada a Barcelona des de l'enllaç amb la AP7 a l'altura del Papiol, però també a la A2 des de Pallejà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

Rubí reforça el seu lideratge industrial i ja és la quarta ciutat de Catalunya en nombre de treballadors del sector, amb més de 9.000 afiliats a la indústria. La ciutat consolida el seu pes econòmic gràcies als polígons empresarials, l'arribada de multinacionals i una ocupació estable. L'atur continua baixant a Rubí i marca el millor registre dels últims 18 anys. El mes de maig s'ha tancat amb 3.633 persones inscrites com a demandants de feina, 57 menys que l'abril, i la taxa d'atur cau per primera vegada per sota del 9%. En Comú Podem demana explicacions al govern per haver autoritzat els preparatius del rodatge de la pel·lícula de Russell Crowe a Can Sant Joan. La formació qüestiona els criteris tècnics i sanitaris aplicats en una zona que continua tancada al públic per restriccions de la pesta porcina africana. En esports, Santi Fernández tornarà a dirigir el primer equip masculí del Joventut 25 de setembre. El tècnic rubinenc liderarà el nou projecte a Primera Catalana després de l'etapa de Quico Díaz i afrontarà ara la planificació de la plantilla i dels objectius de la pròxima temporada.

0: Rubí continua reforçant el seu pes industrial i es consolida com una de les principals capitals industrials de Catalunya. Segons les darreres dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, la ciutat és la quarta del país en nombre de treballadors afiliats al sector industrial i la tercera del Vallès, només per darrere de Sabadell i Terrassa, dues ciutats amb una població molt superior. En total, a Rubí hi ha més de 9.000 persones afiliades a la Seguretat Social en activitats industrials. Això representa més d'un terç de tots els treballadors assalariats de la ciutat. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, atribueix aquestes xifres a l'aposta estratègica que Rubí va fer fa anys per afavorir la implantació d'empreses industrials. Segons Alba, la disponibilitat del sòl industrial, la consolidació dels polígons empresarials i l'existència de mà d'obra qualificada han convertit la ciutat en un entorn atractiu per a les empreses.
1: Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que bons èxits econòmics. El fet de que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn tant econòmic com social per la seva ciutadania.
0: Aquesta situació assegura facilitar l'arribada de multinacionals i la creació de llocs de treball estables i de qualitat. Alba també ha defensat la necessitat de Rubí de continuar invertint en innovació, automatització i noves tecnologies per mantenir la competitivitat de les empreses davant la competència internacional.
1: I aquí Rubí està molt ben situada en aquesta línia de futur, perquè justament aquesta aposta industrial li és pròpia, té capacitats, té empreses, doncs, punteres que ho poden liderar, i té una població, doncs, que, com heu dit abans, és de les poblacions que més treballen en el sector industrial i, per tant, que està preparada per aquests anys que venen.
0: Aquestes dades formen part del primer baròmetre industrial de Catalunya, elaborat per la CECOL. L'informe dibuixa una indústria catalana resilient amb prop de 660.000 persones ocupades i un pes econòmic que representa gairebé el 19% del PIB català. Tot i això, el sector continua afrontant reptes importants com la incertesa internacional, l'encariment de l'energia, l'augment de costos laborals o la manca de talent qualificat. Malgrat aquest context, el missatge és optimista. Més del 80% de les empreses industrials preveuen mantenir o augmentar la seva activitat durant els pròxims mesos. Unes perspectives que, segons la CECOT, confirmen el potencial de la indústria catalana i el paper destacat que ciutats com Rubí poden jugar en el seu futur. Més coses, perquè Rubí ha tancat maig amb 3.633 persones apuntades com a demandants de feina a les llistes de les oficines de treball de la Generalitat. Es tracta de 57 aturats menys que a l'abril, una caiguda d'un punt i mig respecte al mes anterior, o del 8% si ens fixem en el maig de l'any passat. És, a més, la dada de l'atur més baixa dels últims 18 anys. Amb aquesta dada, i per primera vegada, la taxa d'atur de Rubí se situa per sota del 9%. És el nivell més baix des del gener de 2022, que és des que quan s'ofereix la sèrie històrica d'aquest indicador. El perfil dels aturats rubinencs, segons les últimes dades disponibles, no ha canviat significativament. Un 60% són dones, la part més important correspon a aturats de llarga durada de més de 50 anys, i la situació més habitual continua sent la d'un ex-treballador de sector serveis amb una formació que no passa dels estudis secundaris. Si xerram del conjunt de Catalunya, les xifres de l'atur també han baixat i el mes de maig ha tancat amb 307.627 parats, la dada més baixa també en 18 anys. Això són 6.900 parats menys que el mes d'abril, cosa que representa una baixada del 2,9%. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada en tots els sectors, d'aquestes prop de 7.000 persones que n'han trobat feina, la gran majoria, 5.546, ho han fet al sector serveis. Si ho comparem amb el maig de 2024, la reducció és d'un 3,72%, amb prop de 12.000 persones menys a l'atur. L'atur s'ha reduït tant entre els homes com entre les dones, però ho ha fet de manera accentuada entre els joves menors de 25 anys. Precisament és el que ha destacat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
2: Vull destacar que en quant a l'atur, es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
0: El mateix passa a tot l'estat. El nombre de parats al mes de maig s'ha reduït en unes 36.300 persones en relació amb el mes anterior. El total d'atur registrat s'ha situat en els 2.320.000 persones, un 5,5% menys que en el maig de 2025. Aquesta xifra se situa en el nivell més baix en aquest mes des de l'any 2007, abans de la crisi immobiliària. I a la plana política, en Comú Podem vol aclarir quins criteris va seguir el govern per autoritzar els preparatius per al rodatge de The Last Druid, la pel·lícula de Russell Crowe que té previst gravar-se aquest mes a la zona natural de Can Sant Joan, totalment tancada al públic per les restriccions de la pesta porcina africana. A instàncies de les agrupacions de Rubí i Sant Cugat, el grup parlamentari de Comuns ha registrat una bateria de preguntes a l'executiu català sobre aquest polèmic rodatge. Jordi Arnaiz, d'En Comú Podem Rubí.
3: El que està en joc és la credibilitat, sobretot com que tenim com a administració, no? Perquè al final portem molts mesos de restriccions a la ciutadania, no? Que no pot anar a depèn quin entorn natural, i ara es trobem que aquí s'autoritza el mes de febrer que es fes un rodatge, quan és, precisament aquesta zona està afectada, no?, per la peste porcina i té una sèrie de restriccions sanitàries molt estrictes. Estrictes que suposen que, per exemple, la gent de Rubí no pugui accedir, que porti temps que no pot accedir a cap part.
0: Entre les preguntes fetes a arribar al govern, la formació cerca aclarir quins criteris tècnics i sanitaris van permetre autoritzar un rodatge en una zona amb fortes limitacions d'accés per al conjunt de la ciutadania i perquè les deficiències detectades posteriorment no es van identificar abans de l'inici. Des d'En Comú Podem posen el focus en el greuge comparatiu que l'autorització d'aquesta pel·lícula suposa respecte als habitants de Rubí i Sant Cugat, que fa mesos que tenen prohibit, com deia Arnaiz, l'accés a l'antic camp de golf. I a la plana cultural, el Ballet de Barcelona estrena Carmen aquest divendres al Teatre Municipal La Sala. La companyia, que té la seva residència artística a l'Espona, presenta una versió modernitzada d'aquest clàssic universal creada pel coreògraf peruà Jimmy Gamonet. Gamonet va estrenar per primera vegada la seva versió de Carmen l'any 97. A la seva coreografia presenta una Carmen molt més independent, forta i empoderada. A diferència d'altres produccions, es produeix, prescindeix de vestuaris tòpics com els tutus i els vestits de flamenc tradicionals, apostant per una estètica neoclàssica que posa en valor la realitat dels cossos dels ballarins. Escoltam a Chase Jonesill, que explica que el Ballet de Barcelona vol mostrar persones reals a l'escenari.
4: Muy orgulloso de las mujeres en la compañía y yo quiero que enseñan que son mujeres. Tienen pecho, caderas y músculo. Y por eso me encanta este vestuario, porque claro, una persona sentada en you know, el público pueden ver una persona, ah, vale, es humana. El mundo de ballet está cambiando lento, pero es que yo prefiero que enfocan en la danza y que están haciendo y no en el espejo.
0: L'estrena rubinenca ofereix preus molt assequibles, només 5 euros per a joves d'entre 12 i 35 anys a través d'escena jove, mentre que les entrades generals oscil·len entre els 18 i els 25 euros.

0: En esports, Santi Fernández aposta per un 20 competitiu la pròxima temporada. Sisko Lara García.
1: L'entrenador del Joventut 25 de Septiembre per a la pròxima temporada és conscient de les qüestions econòmiques que condicionaran molt la plantilla que pugui confeccionar. No obstant això, mirarà de fer una bona campanya i que arreli aquest equip a la primera catalana. Hem parlat amb el Santi Fernández, una entrevista que escoltarem al complet, el programa d'esports en aquest migdia a partir de 1:45 de la tarda. També en parlarem i molt de la vetllada de boxa que organitza el Club Boxeo Rubí i que es durà a terme el pròxim dissabte tota la tarda al carrer Ciclisme, boxejadors d'arreu de Catalunya que passaran per la nostra ciutat amb també la presència de fins a un total de 5 combatents del club de la nostra ciutat. I pel que fa al futbol adaptat i el Camp Mir, recordin, va perdre en la semifinal de la Willix 7 de primera divisió, 4-0 davant del Sant Vicenç. Ara disputarà el pròxim cap de setmana la tercera i la quarta posició

La ciutat, la formació denuncia mancances de manteniment, neteja i senyalització i demana més espais tancats, especialment a les urbanitzacions. L'Ajuntament ha obert una consulta pública per actualitzar l'ordenança dels ajuts vinculats a l'habitatge. El consistori vol adaptar la normativa a la legislació estatal i facilitar que més persones amb dificultats econòmiques puguin accedir a aquestes prestacions. En esports, el Betis recupera una de les figures clau de la seva història recent, Santi Fernández, l'entrenador que va conduir el club al seu primer ascens a Primera Catalana, deixarà les funcions de secretari tècnic per centrar-se exclusivament en la banqueta del primer equip.

0: Rubí està ben posicionada per afrontar el futur de la indústria catalana. Així ho defensa el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que considera que la ciutat ha sabut construir durant dècades un ecosistema favorable per a l'activitat industrial i la capacitació d'empreses. Alba ha destacat que l'aposta històrica per disposar de sòl industrial, polígons empresarials i una oferta formativa vinculada a les necessitats del sector ha convertit la ciutat en un referent industrial al país.
1: Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que bons èxits econòmics. El fet que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn tant econòmic com social per la seva ciutadania.
0: Segons Alba, aquesta trajectòria explica que Rubí continuï atraient empreses i multinacionals que generen ocupació estable i projectes a llarg termini. A més, considera que sectors amb una forta implantació al municipi, com la metal·lúrgica, la química, la indústria farmacèutica o l'automoció, tenen recorregut de creixement en els pròxims anys. Tot i aquestes bones perspectives, la indústria continua afrontant dificultats per trobar professionals qualificats. La patronal alerta que encara existeix un desajust entre els perfils que formen els centres educatius i els que necessiten les empreses, una situació que deixa vacants sense cobrir mentre hi ha persones cercant feina. Alba també ha defensat la necessitat de continuar invertint en innovació, automatització i noves tecnologies per mantenir la competitivitat de les empreses davant la competència internacional.
1: I aquí Rubí està molt ben situada en aquesta línia de futur, perquè justament aquesta aposta industrial li és pròpia, té capacitats, té empreses, doncs, punteres que ho poden liderar, i té una població, doncs, que, com heu dit abans, és de les poblacions que més treballen en el sector industrial i, per tant, que està preparada per aquests anys que venen.
0: La CECOT considera que si es redueixen les traves administratives i es reforça la formació especialitzada, Rubí pot tenir un paper protagonista en el creixement industrial dels pròxims anys. I en la plana política, veïns per Rubí ha fet una bateria de preguntes sobre l'estat de les diferents zones d'esbarjo per a gossos. Segons la formació, l'any 2024 es va aprovar el pla director d'aquesta mena de zones 2024-2027, que bàsicament estableix les línies mestres de la seva planificació i manteniment i a la vegada millora també la qualitat de vida dels gossos. Segons ha informat a través d'una nota de premsa, la formació local ha recollit les queixes dels usuaris dels pipicans, bàsicament sobre l'estat del manteniment i la neteja d'aquests espais, que és insuficient. A partir d'aquí, veïns per Rubí ha fet algunes demandes al ple municipal del passat dijous. Per exemple, la manca de bona senyalització de les zones d'esbarjo per a gossos, que sí que apareix dins el pla director. Ho explica el portaveu de veïns per Rubí, Toni García.
2: Sobretot manteniment i arbrat. Demanar gent, i després tenim el tema de les urbanitzacions amb la pesta porcina, que fins ara, doncs, no teníem constància de que ningú hagués demanat a zones d'esbarjo, a urbanitzacions, però ja sí que hi ha uns espais delimitats que són el bosc, bueno, que estan delimitats, que estan marcats en plànols, no? Però ara no poden, amb la qual cosa no els poden portar sense lligar a cap lloc, perquè, no, clar, això no estava pensant-ho. Però també aquesta reivindicació de gent d'urbanitzacions que ara no, bueno, no els poden, han d'anar lligats per el que és urbanització, però

0: persones que estan previstes i que estan marcades on poden anar, doncs ara no poden per la pesta.
1: Xerrant d'urbanitzacions i segons la formació no hi ha cap zona d'esbarjo tancada, tenint en compte, a més, que amb les restriccions de la pesta porcina el veïnat no pot anar amb els gossos sense lligar. De fet, és una altra de les queixes dels usuaris d'aquesta mena de zones, tal com explica Toni García.
0: A nucli urbà, sí, que són aquestes que citem, on estan situades, que no estan tancades, tampoc estan senyalitzades. Vull dir que si tu vas a buscar al pla director, perquè ara dedica els arxius dels mapes no es carreguen a la web, doncs hi ha aquests espais que tu pots portar el gos sense lligar, però no estan tancades. I tens al carrer, no sé, per exemple, conèixer la Cova Solera, clar, tens al carrer i al costat. Si el gos no surt, val, si el controles, però no acabem de veure que això sigui correcte.
1: Dins d'aquestes peticions, Veïns per Rubí també ha demanat la possibilitat de crear zones noves d'aquestes característiques, així com crear altres zones més específiques per a gossos potencialment perillosos. I l'Ajuntament ha obert el període de consulta pública per actualitzar l'ordenança que regula els ajuts destinats al pagament de les despeses generals de l'habitatge. Les aportacions ciutadanes es podran presentar fins al 19 de juny a través de la plataforma Participa 311 Rubí. L'objectiu és adaptar el reglament actual a la nova legislació estatal en matèria d'habitatge i facilitar que aquestes ajudes arribin a més persones amb dificultats econòmiques o residencials. Ens ho explica el David Fernández.
2: Aquests ajuts formen part del Pla Local d'Habitatge de Rubí 2021-2027 i estan pensats per prevenir situacions d'exclusió social o residencial. L'ordenança actual va ser aprovada pel ple municipal el juny del 2022, però ara el consistori considera necessari actualitzar-la per adequar-la a la llei 12/2023 pel dret a l'habitatge. Aquesta normativa redefineix alguns conceptes relacionats amb l'habitatge i amplia altres aspectes vinculats als subministraments bàsics. Segons l'Ajuntament, aquests canvis poden facilitar l'accés als ajuts i simplificar els tràmits per a les persones que els necessiten. A més, la modificació també preveu introduir millores administratives per agilitzar la gestió de les sol·licituds i ampliar el nombre de persones beneficiàries. El procés de consulta estarà obert a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Rubí. Durant les pròximes setmanes podran expressar opinions, necessitats i propostes relacionades amb la futura ordenança. L'objectiu del consistori és recollir aportacions d'interès general i valorar-ne la incorporació al text definitiu.
1: I seguim xerrant d'ajuts perquè el govern de la Generalitat vol simplificar l'accés de la ciutadania a les prestacions socials i als ajuts econòmics. Amb aquest objectiu, el Consell Executiu va aprovar ahir la creació de la Comissió Interdepartamental d'Integració de Prestacions i Ajuts. Actualment, el sistema agrupa prop d'una cinquantena de prestacions i ajuts diferents gestionats per 7 departaments de la Generalitat. Aquests recursos arriben a més de 490.000 persones, però cadascun té els seus propis requisits i tràmits. Això fa que moltes famílies hagin de presentar diverses sol·licituds per accedir a totes les ajudes a les quals tenen dret. La nova comissió haurà de treballar per crear un model més integrat, coherent i fàcil d'utilitzar, amb l'objectiu de reduir la burocràcia i facilitar l'accés als recursos públics. En declaracions a la CN, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, ha valorat positivament aquesta iniciativa.
3: Doncs ens permet reduir la burocràcia, ens permet agilitzar tràmits, ens permet adoptar nova tecnologia com intel·ligència artificial de manera coordinada per la tramitació de totes les prestacions de la Generalitat. Actualment la Generalitat otorga unes 50 prestacions entre els diferents departaments i és fonamental, seguint les millors pràctiques a nivell internacional, avançar cap a integrar aquestes prestacions, posar criteris comuns, posar documentació comuna perquè sigui el més fàcil possible pels ciutadans i que els ciutadans no hagin de portar tants papers en diferents finestretes.
1: La comissió disposarà d'un any per presentar una proposta al govern. Un dels primers objectius serà estudiar la integració de dues de les principals prestacions existents, la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital. Els primers passos en aquesta direcció es podrien concretar al llarg de l'any 2027. Per impulsar aquest procés, la Generalitat crearà també un equip tècnic especialitzat que donarà suport als treballs de la comissió. Segons el govern, la reforma cerca posar les persones al centre del sistema sistema, simplificar els tràmits administratius i millorar la resposta davant situacions de vulnerabilitat. La comissió estarà formada per representants de diversos departaments de la Generalitat i entre ells estarà Drets Socials, Salut, Educació, Habitatge, Treball, Justícia, Economia i Presidència, així com altres organismes implicats en la gestió de prestacions i ajuts. I amb l'arribada de les primeres onades de calor de la temporada arriben també les deshidratacions, els cops de calor i les afectacions a la salut. Més enllà dels consells habituals d'hidratació, el farmacèutic de capçalera de Ràdio Rubí, Marc Toro, ha llançat un advertiment clau en el programa Rubí al dia. La interacció entre les altes temperatures i determinats tancaments a tractaments mèdics pot esdevenir un autèntic perill invisible per als pacients crònics. L'escolta.
4: Una medicació s'ha de vigilar perquè a vegades es poden produir descensos bruscos de la tensió arterial i amb el que això comporta, no? Marejos, caigudes, i és anar vigilant. Abans de retirar una medicació, consultar algú. Hi ha una farmàcia a prop, hi ha el CAP a prop, i davant de l'alerta d'algun signe o símptoma, és millor consultar abans de prendre decisions.
1: Cal tenir especial cura amb la gent gran, els nins i els malalts crònics. Els senyals d'alerta d'un cop de calor són marejar-se, sentir-se desorientat o no suar. Els experts recomanen fer ús dels refugis climàtics, beure aigua i prioritzar una dieta rica en aliments frescos com fruites d'estiu i amanides. És important recuperar l'aigua perduda, però també les sals minerals.

0: En informació esportiva, Santi Fernández espera un 20 amb potencial per no sofrir la pròxima campanya. Siscola La Garcia.
1: El tècnic té una dilatada trajectòria dins del futbol, amb 7 anys, fins i tot el primer equip del Juventud 25 de setembre. Intentarà arrelar l'equip en aquesta primera catalana i la tercera temporada consecutiva, i sobretot n'és conscient que el pressupost dona pel que dona i miraran de treballar per a la permanència. Un Santi Fernández, al qual escoltarem el programa del migdia d'esports a partir de 1:45 de la tarda. També tractarem la vetllada de boxa organitzada pel Club Boxeo Rubí de cara al pròxim dissabte. Tota la tarda de boxejadors que passaran per la nostra ciutat, 15 combats estan previstos amb la presència d'un total de 5 boxejadors del club de la nostra ciutat en un nou espectacle de boxa a Rubí. Pel que fa al futbol adaptat i al Camp Mir, presència en semifinals de la Willy Seven en primera divisió amb derrota 4-0 davant del Sant Vicenç. El conjunt de la nostra ciutat lluitarà per la tercera i la quarta plaça en la jornada de Cluenda.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: És la una de la matinada.

9 del matí, després del bloc de notícies, encarem un matí que ens durà per qüestions tan rellevants com la sanitat, la mobilitat sostenible, l'actualitat local i la cultura. Començarem amb un doble bloc dedicat a la situació sanitària. D'una banda, conversarem amb Josep Maria Pijuan, de la coordinadora d'entitats per una sanitat pública de Rubí, que ens explicarà com evoluciona la campanya de recollida de signatures per reclamar millores en l'atenció sanitària a la ciutat, una iniciativa que ja ha aconseguit milers de suports i que continua activa aquest mes de juny. Per completar aquesta mirada del sistema sanitari, també xerrarem amb Jordi Aparicio, delegat de Metges de Catalunya, al Vallès Occidental, sobre la campanya que promou el col·lectiu mèdic per deixar de fer hores extres i quines conseqüències tindrà això en l'organització dels serveis de salut. Tot seguit, canviarem de registre i anirem a la secció de Rubí Brilla. El tècnic Josep Vives ens acostarà al món de la mobilitat elèctrica, una alternativa cada vegada més present que planteja nous reptes i oportunitats tant per a partícules com per a les ciutats. Després arribarà la secció d'esports amb un repàs habitual a l'actualitat dels equips i dels esportistes locals i abans de canviar d'hora escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt serà el moment de la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui també en Josep Maria Pijuan, Rosalía Viadé, Montse Clemente i Sílvia Castanyeda, que compartiran les seves opinions sobre alguns temes que marquen l'actualitat. I a partir de les 11, la cultura i l'humor prendran protagonisme amb Belén Tierno. Coneixerem com es presenta la nova edició de Teatre sense teatre de la mà dels seus responsables i després també conversarà amb el monologuista David Checa. Començam!

0: La coordinadora d'entitats per una sanitat pública de Rubí reforça aquest mes de juny la seva campanya de recollida de signatures per reclamar millores a l'atenció sanitària a la ciutat. La iniciativa, que va començar al maig, ja ha recollit 3.813 signatures i vol continuar sumant suports abans de traslladar les seves reivindicacions al Parlament. A més, la coordinadora ha programat una xerrada sobre les privatitzacions de la sanitat per al pròxim dia 9 de juny. Per xerrar de tot plegat, ens acompanya el Josep Maria Pijoan, que és membre de la coordinadora. Josep Maria, benvingut.
1: Hola, bon dia. Benvingut. Gràcies.
0: Com valoreu aquestes primeres 3.813 signatures?
1: Bueno, la veritat és que molt bé, diguéssim. Jo diria que el 98% de les persones a les quals si els reclama la signatura, diguéssim, no tenen cap inconvenient en donar-la, no? Mm-hmm. Diguéssim, penso que avui per avui la gent de Rubí cada dia és més conscient de quina és la situació sanitària a la nostra ciutat, primer perquè ho pateix molt directament i segon perquè, aunque no ho pateix directament, indirectament li arriba, no? Mm-hmm. Diguéssim, el fet de que les exigències que són no són grans exigències, no? Vull dir, estem parlant d'un hospital de gestió 100% pública per Rubí. A veure, si en el 2005, quan es va acordar fer aquest hospital, era una necessitat amb una població al Vallès Occidental de 600.000 habitants, avui que som 900.000, creiem que encara és més important, no? Això ja s'ha demostrat amb la coordinació que fem amb Terrassa, Sant Cugat, Viladecavalls, etc., en la qual es constata que, diguéssim, l'Hospital de Rubí és necessari per evitar les grans llistes d'espera que hi ha en l'hospital, en aquest cas l'Hospital de Mutu de Terrassa, però també amb l'Hospital de Terrassa, que està el Consorci Sanitari de Terrassa, no? Llavors, aquesta és una reivindicació que la gent té molt assumida i que, diguéssim, no està d'acord amb els diferents plantejaments que s'han fet de fer no un hospital, sinó un centre d'alta resolució, algo que està molt indefinit amb el seu context, no? Després també les visites amb metges i metgesses de família en menys de 48 hores. Vull dir, no pot ser que vagis al metge i si vols l'urgència t'envien amb un especialista que han muntat allà, però diguéssim, el teu metge a vegades tardes una setmana per poder-lo rebre. Un cop el metge és perquè realment ha considerat que té que donar aquest pas perquè no es troba bé per mil coses, no? Con la qual 48 hores ja em semblen molt, però que en tot cas, diguéssim, seria el que està recomanat en aquests moments, no? I el mateix, diguéssim, assegurar una atenció primària accessible, eficient i obertura d'un quart, diguéssim, nosaltres plantegem l'obertura d'un quart cap a la ciutat. Vull dir, un cap és per 25.000 habitants, en aquests moments són més de 80.000, vull dir que ja estem entrant en la necessitat d'aquest cap, aquest quart cap, i a més hi ha una zona, que és la zona que afecta el cap de Mutu de Terrassa, que és la que els barris de Can Oriol, els barris del Pinar, etc., que són els que més lluny estan d'aquesta ubicació i són els que realment necessitarien aquest quart cap, no? I llavors la reducció efectiva de les llistes d'espera per especialistes. Bueno, les llistes d'espera ja sabem en aquests moments, hi ha informació que constata, diguéssim, la gravetat del problema i que, diguéssim, no pot ser que que avui, en ple segle XX, l'any 2026, tinguem aquestes llistes d'espera tan preocupants, no? I l'últim, el tema, exemple del tema de la salut mental infantil i juvenil de la ciutat, no? No podem oblidar que la zona que afecta aquest equip, aquest centre, diguéssim, Rubí Castellbisbal, que hi ha 1.300 persones que, diguéssim, són les afectades i que en aquests moments, per causes A, B i C, diguéssim, estiguin que moure, hagin tingut que tancar el centre de salut mental Ferran Salses i Roig, després ara anar-se'n al centre, al CAP de Borges i Sant Genís, i possiblement ara s'ha accelerat una mica el que és l'hospital de dia que s'estava construint, bueno, que està fet des del mes de gener, està fet i equipat des del mes de gener, i que s'ha tancat. Llavors, diguéssim, a veure si ara això s'accelera, no? Diguéssim, bueno, són quatre punts, jo penso que són suficientment amplis com per entendre que les persones puguin sentir-se preocupades i que facin l'assignatura adient quan se'ls demana, no? La idea d'aquesta assignatura és, diguéssim, portar-la a la Conselleria de Sanitat, diguéssim, en el moment que decidíssim, i al mateix temps tenim present que s'ha sol·licitat des d'allà fa dos mesos, diguéssim, una compareixença a la Comissió de Sanitat del Parlament de Catalunya. Ens van dir que potser estaríem tres o quatre mesos, no creiem que sigui abans de l'estiu en el qual ens donin aquesta entrevista, diguéssim, és portar-les al Parlament de Catalunya quan la compareixença de la Comissió a la Comissió de Salut. Bueno, estem treballant per això. Estem treballant per una sanitat pública a Rubí que sigui d'acord a lo que és una ciutat com Rubí, no?
0: Ara en xerrarem de totes aquestes peticions, però jo primer volia centrar-me en la campanya aquesta de recollida de signatures i volia preguntar-vos, perquè vosaltres quan va començar aquesta recollida ens explicàveu que l'objectiu era arribar a 4.000 o 5.000 signatures, però és que esteu amb 3.813, o sigui, l'objectiu està gairebé complet i supos que voldreu sobrepassar-lo, però vos ha sorprès la resposta a la ciutadania?
1: No. A mi no. I així ja et dic, no m'ha sorprès perquè en el 98% de les persones a la qual tu et dirigeixes per demanar-li la signatura, quasi bé és una resposta afirmativa. Vale, a on? Molta gent ja diu, no, jo ja vaig signar, vale. Si vostè no, no torni a signar. Però diguéssim, no, perquè ja et dic, diguéssim, la gent ho té molt a sobre. I jo et dic que aquestes... A veure, fa 3 anys ja vam recollir 4.006 signatures, diguéssim, en aquell moment, que ja vam presentar en una concentració que es va fer davant de l'Ajuntament. En aquests moments estem... Jo diria que ja hem arribat a les 4.000, perquè aquestes dades de 3.800, diguéssim, és de fa una setmana, i per diferents indrets ens estan arribant signatures. Gent, per exemple, que ens demana el document de signatures per signar en la seva empresa, al seu barri, al seu lloc de treball, etc. No? I llavors, diguéssim, jo penso que en aquest moment, i tenim present les previsions que tenim de recollida per aquest mes de juny, en el qual començarem aquesta tarda, el dia 3.
0: Sí, això volia preguntar-te. La gent que encara no ha signat, on pot adreçar-se durant tot aquest mes que reforceu la campanya?
1: Mira, pues, ja t'ho dic ara mateix. El dia 3, que és avui, estarem de 6 a 8 de la tarda davant de Cal Vandranes, diguéssim, a la cantonada del carrer Sant Cugat i el carrer central del poble. Farem el dia 3 i el dia 12. El dia 5, que serà aquest divendres, anirem a la plaça del Progrés. Diguéssim, fins ara hem recollit en llocs molt determinats, ara hem volgut canviar en aquest mes de juny, i el dia 5 anirem a la plaça del Progrés. El dia 10 anirem a les Torres. Malgrat que les Torres, per proximitat amb l'estació, ja havien fet coses, però ens ubicarem més en el centre de les Torres. I llavors, el dia 17 i el dia 19 farem la plaça Catalunya.
0: Uh-huh. Ara m'explicaves que havíeu demanat una entrevista amb el departament. No sé si en els últims temps heu percebut algun canvi de predisposició per part del Departament de Salut en les vostres reivindicacions.
1: No, per part del Departament de Salut no hi ha hagut cap canvi. Uh-huh. Diguéssim, hem notat una certa... campanya publicitària per part dels dos centres, dels responsables dels tres centres dels caps de salut de Rubí, tant de Mutua de Terrassa, a partir de l'exposició que es va fer davant de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat, entenem que va ser una campanya de publicitat, i el que està avui, per exemple, llegia al vindre cap aquí, que el Consorci Sanitari de Terrassa també està organitzant un acte per aquest dia 7, diguéssim, aquí a Rubí, un acte que no té res a veure amb sanitat, però bueno, diguéssim, sembla que hi hagi una voluntat de tensar coses, però això són coses que no estan directament relacionades en el món sanitari. Diguéssim, a nosaltres l'únic que ens ha arribat d'una forma indirecta per part de Mútua i per part del Consorci, una mica és de dir, ei, aparteu-se d'això, ja anirem fent nosaltres. Sí, no hi ha hagut una voluntat ni d'informar ni de fer-nos arribar allò de dir, home, pues a veure, si estem en aquesta situació, parlem-ne, veiem on estan. No, en cap moment, si hi ha hagut algun pas que hem lograt d'entrar en contacte amb ells, ha sigut a partir d'unes indicacions nostres, és a dir, de tenir una reunió, per exemple, amb el Cap Mutu de Terrassa. Jo recordo haver participat fa uns mesos enrere, però va ser a petició nostra, vull dir, no. El mateix que quan amb el CAP, amb l'Institut Català de la Salut, diguéssim, tampoc, diguéssim, som nosaltres els que tenim que demanar. Ves que vull dir, en el fons hi ha una manca de reconeixement per part de les institucions a la coordinadora. El mateix tinc que dir de l'Ajuntament de Rubí. Diguéssim, l'Ajuntament de Rubí en cap moment com a coordinadora pràcticament ens ha convocat, si no ha sigut a petició nostra, que hem demanat alguna reunió, no?
0: Uh-huh. En aquest context de debat sobre la situació de la sanitat pública, nosaltres volem saludar a Jordi Aparicio, delegat de Metges de Catalunya, perquè els metges ja sabem tots que estan fent una sèrie de reivindicacions, estan fent una sèrie d'aturades, i ara la última que han plantejat és no fer més hores extres. Bon dia, Jordi Aparicio, com estem?
2: Molt bon dia.
0: Heu posat en marxa la campanya que es diu Ni un minut més. Què voleu dir exactament amb això?
2: Però, si em permet explicar una miqueta la situació, és que nosaltres tenim una jornada laboral que està compresa en jornades obligatòries i jornades voluntàries. ¿Vale? De jornada obligatòria nosaltres tenim 37 o 40 hores de jornada, com qualsevol treballador de qualsevol treball té una jornada ordinària concreta, no? Dintre aquesta jornada ordinària concreta, nosaltres som els que més horari tenim, més hores fem dintre la sanitat. O sigui, qualsevol treballador de sanitat treballa menys hores que nosaltres. I a part d'això, tenim per obligació també una jornada complementària, que són les maldites guàrdies, que la tenim obligatòria de 500 hores a l'any per fer. Això és tot obligatori. I a part d'aquí, el que estem fent, a més, per falta de cobertura, per falta de professionals, per baixes, perquè estructuralment hi ha una mancança de professionals, és fer hores voluntàries, pagades, clar que sí, però que això ja sobresatura encara més la nostra jornada diària. Llavors, el que afecta a ni un minut més és aquesta jornada voluntària. O sigui que la jornada obligatòria i la jornada complementària la fem segur sí o sí. I això és la campanya, que tot allò que es fa de més voluntàriament ho deixarem a partir de dia 1 d'aquest mes.
0: Uh-huh. Voltros afirmau que aquesta activitat assistencial, que l'activitat assistencial de fet es manté gràcies a aquestes hores extraordinàries dels professionals, perquè clar, es necessiten i voluntàriament voltros les feu. Fins a quin punt depèn el sistema d'aquest sobreesforç?
2: Miri, en principi s'ha calculat així per sobre, i inclús el CatSalut l'altre dia va reconèixer, que hi ha puestos que hi ha un 20 o un 30% d'atenció que es fa amb aquesta jornada voluntària, i altres puestos que igual és nuda, però calculem això, un 20-30% d'atenció de la ciutadania que és necessària per atendre aquesta jornada, que la fem de forma voluntària.
0: I si els metges deixen de fer aquestes hores, quines conseqüències poden notar els pacients?
2: Bé, que segurament, com que molta d'aquesta jornada s'ha per alleujar hospitalàriament la llista d'espera i a la primària per intentar fer cobertures de professionals que no hi són, o que estan de baixa, o que estan de permís, o que estan s'han jubilat pràcticament, doncs hi haurà un augment de la falta d'atenció de manera programada. L'atenció urgent sempre es fa. O sigui, de l'atenció urgent no tindran problemes de que sigui atès un pacient per una urgència vital o una urgència mèdica. Però el que sí pot passar és que es demorin més les visites no urgents, representa.
0: Vostè és un gran coneixedor del sistema sanitari a la comarca, concretament a Terrassa. Hem sabut que els hospitals de referència de la població de Rubí, que són els que estan a Terrassa, tenen les llistes d'espera més llargues de tot Catalunya, en 4 especialistes i 2 intervencions quirúrgiques. Hi ha 245 dies de mitjana pels oftalmòlegs, això a l'Hospital de Terrassa, 207 dies als cardiòlegs i 139 a cirurgia general. En canvi, a Mutua Terrassa el problema el tenen amb el digestòleg, que són 418 dies de mitjana. I pel que fa a operacions, a cirurgies, en trobam les llistes més llargues de Catalunya en 2 intervencions que es fan a l'Hospital Mutua, que són les operacions de mama, les que no són oncològiques, que són 365 dies, un any de mitjana, i els cateterismes 212 dies d'espera. Aquesta vaga ampliarà també aquestes llistes d'espera. Tenim una situació molt complicada al Vallès.
2: Sí, és complicada, tot i fent atenció voluntària, vale, que fora de la nostra jornada ordinària, perquè manquen professionals. Manquen professionals i, a més, el programa que tenim aquí és que ja és una cosa estructural de fa molts anys. Llavors, s'ha dit moltes vegades que falten professionals, que les llistes d'espera estan augmentant de forma descontrolada. La veritat és que només s'ha demanat voluntarietat dels professionals per poder reduir aquesta llista d'espera, i la voluntarietat em sembla molt bé, però pensi que si vostè fa totes aquestes jornades que he dit, el volum d'hores que dediques a la medicina i poques a la conciliació familiar acaba patant. Les coses provisionals només es poden mantenir de forma provisional, no estructural, com s'està fent fins ara. Des de la pandèmia, tot aquest excés de jornada s'està fent de forma estructural, i això porta conseqüències que les estem veient ja ara. Però no perquè fem nosaltres ara un peron, sinó que ja venen arrossegades enrere. El problema és que no empitjorarem molt el problema si no busquem una solució ja. I la solució ja vol dir que ens sentem a parlar, a negociar i a buscar una solució d'aquest tema. Nosaltres també no només som professionals de la sanitat, sinó que també som pacients i també ens trobem en aquesta llista d'espera. I el que no volem és que això sigui l'excusa fàcil de dir, bueno, doncs la situació és així, busquis una mútua privada, que sembla que la cosa va per aquí. Jo la veritat és que els números d'atenció o de pacients que busquen una mútua privada ha augmentat de 25% de fa uns anys a 32% en general a tot Catalunya, i a l'àrea metropolitana de Barcelona del 40% i escaig. Bueno, si volem anar a una sanitat dels Estats Units o una privada, si tens diners te'l pots pagar, i si no vas a beneficència, jo penso que hem de sortir tots al carrer, metges, pacients, perquè tots som pacients de la sanitat. Això no té una volta enrere si no es busquen solucions urgents. I les solucions urgents passen per sentar-nos en una taula.
0: Doctor Aparicio, ja per acabar, quines mesures s'haurien d'adoptar de manera urgent per reconduir la situació?
2: Mirin, en principi, organitzar millor l'atenció. Buscar més professionals, sí. I intentar buscar punts d'acord amb els facultatius per buscar una solució a llarg plaç, no a curt plaç. Per demà no s'ha solucionat el problema que tenim ara. S'ha de buscar més llarg plaç i buscar alternatives com per exemple pot ser retenir talent. Retenir talent sempre i quan les condicions laborals siguin millors perquè pugui quedar-se més gent que es forma a Catalunya que després acaba marxant.
0: Uh-huh. Doctor Aparicio, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i l'esperam en les properes, esperem que se solucioni les seves reivindicacions. Disculpi, que crec que el senyor Josep Maria Pijuan, de la Coordinadora d'Entitats de Sanitat Pública d'aquí de Rubí, vol fer-li alguna pregunta, crec.
1: No, jo l'únic que diria és que a mi em sembla que el que està faltant és planificació. No pot ser que no hi hagi personal perquè hi ha una baixa. No pot ser, encara menys, que falti personal perquè s'ha demanat un permís i, diguéssim, no pot ser que hi falti personal perquè s'ha jubilat. Diguéssim, això, si no, això pot planificar-se perfectament. Dels tres, dos almenys, els permisos i les baixes de jubilació, això es pot planificar. Diguéssim, penso que per part de qui correspongui, ja sigui a nivell hospitalari de cada centre hospitalari o de cada centre de salut, diguéssim, es pot planificar, no és res, perquè professionals segur que tothom diu que en falta, és veritat, potser sí, no ho sé, tinc dubtes, perquè clar, s'estan obrint quantitat d'hospitals i clíniques privades a nivell general de Catalunya. Vol dir que el professional hi és, perquè aquells centres no s'obren, diguéssim, amb el conserge i l'ascensorista. S'obren, diguéssim, amb personal qualificat. Vull dir que en aquest aspecte penso que tindríem que intentar aprofundir una mica més, no? Planificació i realment la veritat dels professionals que falten, no?
2: Sí, això estic totalment d'acord. És una cosa que portem arrossegant des de fa molts anys, que estem dient que passaria, que aniria el que està passant, que cuidado que no es cobreixen places. Pensi que des de l'any 2009-2010, que és quan va haver-hi les retallades, s'ha deixat de cobrir absències per vacances, a tot arreu. O sigui, les vacances no es cobreixen. Les assumeix el personal que queda treballant, els pacients no assumeix a la gent que segueix treballant en l'ambulatori o a l'hospitalària, perquè no hi ha cobertura. S'ha anat avisant, pensi que per formar un facultatiu tarden 10 o 11 anys a formar-se, s'havia avisat en aquell moment que això podria anar pitjor. Estem en aquesta situació ara. Dificultats en tenim moltes. Plantilles a les vacances, que és una meitat de la plantilla habitual. Bueno, això no, què passa després? Que arriba el setembre i tots a córrer a fer tot allò que no s'ha fet durant l'estiu. La planificació és important, però des de la conselleria, cansat, el que ho hagi de fer, no s'ha tingut molt en compte això, perquè s'ha anat suplint de manera voluntària.
1: Però això és una mostra evident de la manca de voluntat política que hi ha en els nostres polítics, perquè estem parlant del 2008 i estem al 2026. Han passat des de Convergència, Esquerra, socialistes, han passat per aquí i no s'ha solucionat aquest tema. Vol dir que, en general, tenim una manca de voluntat política de resoldre aquests problemes, no solament d'un color determinat, sinó de diversos colors a la vegada?
2: Nosaltres no, som un sindicat apolític totalment. El que sí que passa és que ens queixem, sigui del color que sigui, del problema que hi ha. I com té vostè raó, anar passant diversos colors i el problema se'n sigui mantenint. No és un problema de color polític, sinó un problema polític i d'organització.
1: Exacte.
0: Mm-hmm. Doctor Aparicio, moltíssimes gràcies per atendre la nostra telefonada avui. Gràcies.
2: Gràcies a vostès.
0: Josep Maria, sí, per acabar i ràpid, el dia 9 de juny, ara que el doctor Aparicio xerrava d'aquestes privatitzacions, heu organitzat una xerrada. Fes-nos un breu resum del que serà.
1: No, bueno, diguéssim, a veure, en aquest moment la llei 1597 neix com l'eix central de la privatització de la sanitat a nivell general de l'Estat, que a Madrid o en altres llocs té unes conseqüències, però a Catalunya té unes conseqüències molt fortes. Tenim present que des de l'any 83, quan es fa el traspàs de sanitat des de Madrid a Barcelona, amb la reforma política, diguéssim, es manté l'estructura de les entitats privades que, dintre del sistema del CISCAT famós que es parla, no? Llavors, diguéssim, l'evolució de la llei 1597, que sembla que ara es vol tirar endavant, vindrà substituïda per una altra llei, com és la de l'anteprojecte de llei de gestió pública integral de la Sistema Nacional de Salut. Aquest, diguéssim, és una proposta que no solucionarà el problema, però en tot cas, aquest dia 9, Antoni Barberà, un professional de la sanitat, metge durant 50 anys, que va ser fundador de la Marea Blanca de Catalunya, ens vindrà a explicar qui guanya i qui perd amb les privatitzacions. I això ho farem el dia 9 de juny, el dimarts 9 de juny, és el 9 de juny, dimarts, em sembla,
0: sí,
1: a la Biblioteca Mestre Martí Tauler a les 6 de la tarda.
0: Doncs n'estarem pendents d'aquesta xerrada que té pinta de ser molt interessant. Moltíssimes gràcies, Josep Maria.
1: Gràcies.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris.
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
7: Vinga, Sofi, cap problema.
8: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
9: Tia, és que fort. Us ho has avançat plena profe de la uni.
10: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
9: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
7: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
10: Irene, els dilluns a les 12, cada 2 setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
11: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
5: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada 2 setmanes a Ràdio Rubí.
12: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
13: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
14: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
12: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
15: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
16: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
12: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
17: L'enjoc és...
18: Futbol.
17: Bàsquet.
18: Hoquei.
17: Handbol.
18: Vàter, polo.
17: Tenis, taula.
18: Rugbi.
17: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
12: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: Arribem a la nostra secció d'energia amb Josep Vives, que és tècnic del Rubí Brilla, que avui ve a xerrar-nos d'un tema que bastant interessant, és bastant interessant i que cada vegada està generant més interès entre la ciutadania, que és la mobilitat elèctrica. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, encantat d'estar aquí de nou.
0: Així m'agrada que estiguis content de venir. Recentment ha entrat en vigor el nou reglament d'ús de la xarxa pública d'estacions de recàrrega. Quins són els principals canvis o aspectes que els usuaris han de saber?
1: Bé, més que canvis, el que s'ha fet és un reglament, diguem, oficial o amb força jurídica d'un reglament que fins ara eren uns usos, doncs, que, diguem, que informàvem a la ciutadania i que, doncs, el ciutadà té que atendre's, doncs, amb aquests usos per utilitzar una infraestructura pública, no? I ara el que s'ha fet és un reglament oficial, sobretot perquè en el cas de que hi hagi algun mal ús o algun abús, doncs poder fer les mesures que pertoquin, doncs perquè, diguem, es deixin de fer aquests abusos. Abans no hi havia tant problema perquè no hi havia tant ús, però des de fa 3 o 4 anys, diguem, la xarxa de punts de càrrega públics de Rubí ja comença a estar molt saturada d'ús, diguem, sobretot en determinades hores del dia, i per tant convé que la gent sigui molt curosa amb el seu ús, doncs, per, diguem, per donar accés a tots els ciutadans que vulguin utilitzar-la i no abusar-ne, sobretot amb un tema de temps, no? De que a vegades un cop carregat la gent no el va retirar immediatament i al darrere es queixa, etcètera, etcètera.
0: Mm-hmm. És el que t'anava a demanar. Hi ha abusos a la Rubí? Heu detectat algun que destaqui més que l'altre?
1: Més que abús és el, diguem, com que no hi havia sanció explícita, per dir-ho així, si quan el vehicle ha acabat de cargar no el vas a recollir, doncs, clar, estàs ocupant una plaça que algú podria estar cargant i tu estàs, diguem, utilitzant el punt de càrrega d'aparcament, no?, per dir-ho així. Això ja seria un abús de la infraestructura o del servei, per dir-ho així. No, potser a vegades no és amb mala fe o és amb descuit, o perquè a mi m'ha passat algun cop, per exemple, jo soc usuari i al mig de la reunió
0: estàs confessant, ara et vendran i et posaran una multa.
1: No, ho dic perquè no sempre és per mala intenció, sinó perquè no hi ha conseqüències, per dir així. I pots estar en una reunió i et salta l'alarma de que ui, ja s'ha acabat la càrrega del vehicle i l'hauria d'anar a retirar i bueno, acabo la reunió aquests 15 minuts i el vaig a retirar. Bueno, doncs ja estic ocupant la plaça 15 minuts que no hauria d'ocupar. A partir d'ara, doncs, ja hi ha un règim de sancions oficial, per dir-ho així, i la policia local, doncs, pot sancionar o retirar el vehicle, doncs, si algú aparca el vehicle allà i no està carregant, per exemple, que també és un ús indegut i sancionable, per dir-ho així. Uh-huh. Però, en fi, al cap, el reglament és per ajudar a optimitzar l'ús de la infraestructura i que la gent, diguem, sigui més curosa amb el seu ús. No, mm-hmm. no té més.
0: Mm-hmm. A Rubí va començar a desplegar aquesta xarxa l'any 2018. Com ha evolucionat des d'aleshores i quin ús se'n fa actualment la ciutadania?
1: Sí, mira, vam començar el 2018 amb els punts de càrrega al Rubiforma, que anaven alimentats amb, bueno, indirectament amb una fotolinera.
0: Ara et tornava a dir, jo recordo aquella roda de premsa de presentar-nos la fotolinera.
1: Crec que era la primera que es feia aquí a Catalunya, o la segona, o el mateix any se'n va fer dos, no et sabria dir. I des d'aquell moment hem anat ampliant els punts de càrrega. El 2018, 19, 20, doncs, venia a carregar algun cotxe esporàdicament, perquè no hi havia tants vehicles elèctrics. Jo, per exemple, tinc un elèctric endollable i és del 2019, i quan jo el vaig comprar hi havia molts pocs models al mercat. No tenies gaire on triar, per dir-ho així. Ara sí, ara ja, sobretot des de fa 2 o 3 anys, hi ha moltíssims models i de tota la gamma de preus, i per tant ara hi ha molts més vehicles elèctrics i està creixent. Però en aquell moment l'ús era esporàdic. I tot i que hem anat ampliant la xarxa de punts de càrrega fins a tenir-ne 8 punts públics, que són uns 15 o 16 carregadors, des de fa 2 o 3 anys, amb determinades franges horàries, sempre estan ocupats. O el 90% del temps estan ocupats.
0: Quines franges són aquestes?
1: Sobretot les del matí i tarda. Per ser més fàcil per trobar punt de càrrega, doncs a primera hora matí o a última de la tarda, nits, matinades, segons quins horaris de cap de setmana. Quan puguem, intentarem publicar el nivell d'ocupació per franja horària, perquè això ajuda. Però, de tota manera, l'APP cada cop té més funcionalitats i ja t'avisa, doncs, del punt de càrrega, t'avisa de fins a quan aquell punt de càrrega estarà ocupat, segons ha dit el conductor anterior. I ja hi ha la funcionalitat de reserva, encara no és operativa, però podràs reservar el punt. Per tant, tot això anirà facilitant l'ús de... optimitzant l'ús de la infraestructura, és a dir, que el punt sempre estigui ocupat i que la gent no hagi d'esperar, per dir-ho així, o no hagi d'anar allí a provar sort a veure si té el punt lliure o no.
0: Està previst, canviant de tema, està previst que abans de l'estiu s'obri la convocatòria del programa estatal AutoPlus. Bueno, canviem de tema i no canviem, eh? Canviem
1: de... Tot és mobilitat sostenible.
0: Exacte. En què consisteix exactament aquesta convocatòria?
1: L'AutoPlus és el que abans es coneixia com Moves i és que és subvencions a l'adquisició de vehicles elèctrics. Diguem. Una forma, diguem, les administracions a l'hora de promoure la mobilitat sostenible o la mobilitat que generi menys emissions, que és l'objectiu, doncs hi ha moltes formes de fer-ho. Una és bonificant, per exemple, l'Ajuntament bonifica, després si hi podem entrar, un impost, i l'altre subvencionant la compra. Diguem, el dos, un és un impost positiu i l'altre és un impost negatiu, però és, per dir-ho així, doncs, beneficiar econòmicament el que fa un acte que l'administració busca i és promoure menys emissions. Una cunya aquí, diguem, estem reduint les emissions a la majoria de sectors excepte la mobilitat. A la mobilitat no estem aconseguint reduir emissions. Inclús a nivell local, nosaltres hem fet alguns càlculs aproximats a nivell de Rubí i tampoc estem fent els deures. Per què? Perquè s'està pujant la mobilitat i la penetració del vehicle elèctric encara és massa petita, i això vol dir que a nivell agregat estem pujant o mantenint o pujant les emissions per mobilitat, així com a casa estem reduint emissions perquè hi ha més renovables, etc. En el cas de la mobilitat no passa això, és on tenim els deures més importants per fer. I, per tant, la crida a que tots els que ens escolten es pensin en quan hagin de fer la propera compra de vehicle, en passar-se vehicle. Doncs a vehicles elèctrics o endollables. I els Moves, l'AutoPlus, doncs són ajudes per la gent que compri vehicles d'etiqueta zero o eco. Si és una etiqueta zero, doncs hi ha un nivell de subvenció. Si és una etiqueta... eco, doncs, un altre nivell. Fins al màxim, han de ser vehicles fins al màxim de 45.000 euros de preu de venda, per dir-ho així, o motocicletes també amb uns topalls. Encara no se sap el percentatge de la subvenció, però bàsicament serà això. A diferència d'abans, que havia de tramitar les ajudes al beneficiari, ara ho tramitaran als concessionaris. Per tant, segurament ja t'ho oferiran als concessionaris i faran ells els tràmits, i això agilitzarà que la gent pugui beneficiar-se de la subvenció, que recordem que pot ser molt important, eh? Pot ser un... Abans els Moves jo crec que arribaven fins a 6 o 7.000 euros per vehicle. No està molt clar encara quan serà la intensitat d'ajuda a aquesta convocatòria. El que sí que se sap és que seran compres fetes a partir de l'1 de gener d'aquest any. Per tant, encara que la convocatòria...
0: És retroactiu. La convocatòria és abans de l'estiu, no? Hi ha data o encara
1: no? No hi ha data, se suposa que sortirà just abans de l'agost, però serà per vehicles comprats a partir de l'1 de gener del 26.
0: A banda d'aquestes ajudes, l'Ajuntament, com deies abans, també ofereix una bonificació a l'impost de vehicles de tracció mecànica. En què consisteix?
1: Mira, això és el que dèiem abans, un impost negatiu, podríem dir, que és descomptar-te el que pagues d'un impost. Això ho fem, per exemple, amb la fotovoltaica, que descomptem l'IBI, la gent que posa fotovoltaica, i en el cas del vehicle elèctric descomptem l'impost, diguem, l'Ajuntament pot fer política fiscal verda amb bonificacions dels seus impostos, dels que posa o dels preus públics que posa l'Ajuntament. I en el cas dels impostos, doncs bonifiquem la fotovoltaica i els vehicles que tenen etiqueta zero o etiqueta eco. En el cas d'etiqueta zero, que bàsicament són elèctrics purs, doncs tens un descompte del 75% de l'impost anual. I en el cas d'etiqueta eco, que poden ser híbrids entollables, com el que tinc jo, o no sabria ben... Les etiquetes és la DGT, les que les posen, no les posa l'Ajuntament, és el 75%. Molt important, és una bonificació pregada, l'has de demanar, no és automàtica, això és molt important, eh? Simplement has d'anar doncs, a la UAC. Trobareu la informació de com demanar-ho a la web del Robert Brilla, a la secció de mobilitat sostenible, vos poseu mobilitat sostenible, i impost de vehicles d'extracció mecànica, bonificacions, i us sortirà de seguida. I si no, ens truqueu.
0: Aquesta mena d'incentius fiscals ajuden? Creus que poden ajudar a accelerar aquesta transició cap als vehicles menys contaminants? A reduir aquesta contaminació que deies?
1: És indubtable, perquè diguem, les polítiques fiscals són polítiques fiscals per canviar hàbits de la gent, per dir-ho així. Hi ha polítiques fiscals que tenen altres objectius. Les polítiques fiscals verdes aquestes tenen com a objectiu canviar hàbits. Amb el cas de la fotovoltaica, que nosaltres ja ho venim bonificant des de fa uns anys, és indubtable que ha beneficiat moltíssim. I ha fet que la gent posi molt... De fet, hi ha estudis que ho demostren. En el cas del vehicle elèctric, no és tan evident perquè la quantia de l'ajuda no és tan important. Diguem, hi ha altres països que el que es fa és l'ajuda a nivell d'impost de matriculació, que és molt més elevat que l'impost de tracció mecànica que carrega l'Ajuntament. Però sobre l'impost de matriculació ha d'actuar el govern, no l'Ajuntament. Nosaltres podem actuar on podem actuar i allí on podem actuar l'Ajuntament, la veritat és que estaran bastant a màxims a nivell de bonificacions.
0: I ja per acabar, per a les persones que no necessiten tenir vehicle propi, Rubí també compta amb una alternativa de mobilitat compartida. Ens pots explicar com funciona el servei de Som Mobilitat?
1: Sí, l'Ajuntament té un acord amb Som Mobilitat que bàsicament consisteix en que li deixem una plaça i un carregador perquè puguin tenir el vehicle allí. Som Mobilitat és una cooperativa, és una comunitat d'usuaris, per dir-ho així, sense ànim de lucre, i el que promou és la mobilitat sostenible. I això simplement et dones d'alta el servei i és donar-se d'alta amb una app i pots reservar el vehicle a través de l'app. El vehicle sempre està estacionat allà al Robiforme i ha de tornar al Robiforme, perquè mentre està estacionat es carrega. I amb aquest acord amb l'Ajuntament també els treballadors de l'Ajuntament podem utilitzar el vehicle. I de fet l'utilitzem doncs molts tècnics del Robiforme que és de l'edifici, que és on estem nosaltres, el Robi Brilla, doncs també utilitzem el vehicle. I té més sentit doncs, per gent que necessita vehicle per usos puntuals o que té un vehicle i aquell dia no el pot fer anar perquè a casa són dos i necessita un segon vehicle, doncs pot fer anar aquest doncs, per fer una gestió. No és un vehicle per reutilitzar-lo cada

0: puntuals.
1: Puntuals, una mica la que explicava abans. En principi, abans era gent més motivada per la sostenibilitat i etcètera, però ara és que, diguem, des del punt de vista pràctic, doncs té tot el sentit, perquè a més a nivell de cost, si mires opcions de vehicle privat o transport públic, etcètera, surt raonablement bé. Sol ser gent més jove o gent que l'utilitza com segon vehicle de casa. Per no comprar el segon vehicle, doncs que és, sol ser per gestions puntuals, doncs utilitzen el de su mobilitat.
0: Molt bé, Josep, doncs moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos totes aquestes qüestions relacionades amb la mobilitat elèctrica. Moltíssimes, moltíssimes gràcies i t'esperam en el pròxim programa.
1: Molt bé, molt agraït. Moltes gràcies.
0: Adéu.

Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: Dimecres amb la Cisco Lara. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Què ens expliques?
1: Doncs que avui escoltarem el Santi Fernández. Ahir a la tarda estàvem amb el tècnic del Club Juventud 25 de Septiembre de cara a la temporada 25-26. Ens explicava, doncs, cap a on vol que hi vagi l'equip. En el futbol, vaja, en qualsevol esport ja se sap que després depèn de molts factors, però com a mínim intentarà que l'entitat comenci a arrelar, a quedar-se, a posentar-se a la primera catalana de manera clara, sobretot evitant haver de patir per la permanència fins a l'últim partit. El que passa és que, com sempre, el pressupost, els jugadors que es puguin incorporar, doncs tot plegat, veurem cap a on passa. Serà l'entrenador amb el qual, doncs, ja el nou terreny de joc estigui en marxa, inclòs a la gespa artificial, perquè es canviarà aquest estiu. Serà el tècnic d'un Juventud 25 de Septiembre que vol mica en mica anar millorant, i és un entrenador que ja va estar al
0: 27
1: temporades. I no només aquí, té un bagatge a Molins de Rei, equips femenins. De fet, aquest any estava dirigint l'equip femení, el qual, per cert, deixa, al igual que la secretaria tècnica, però vaja, que en definitiva ens explica una miqueta el camí de l'equip. A partir de quarts de dues, que l'escoltarem en aquesta casa, també ens explicarà el com es va gestionar, doncs, el fet d'haver d'agafar les regnes de l'equip després de la marxa del Quico Díaz, que és amic personal seu, que ja puguem avançar, eh? Evidentment, entre tots dos ho vam parlar i va deixar tot plegat molt clar i ben arreglat per evitar qualsevol tipus de problema. Serà el tema principal per qui arrencarem, però avui també hem de mirar cap al cap de setmana, perquè tenim vetjada de boxa, en aquest cas organitzada pel Club Boxeo Rubí. 15 combats que es preveuen a les instal·lacions del club a partir de les 5 de la tarda de dissabte, amb 6 components del club que saltaran al ring per combatre. És a dir, que s'espera un dia d'aquells macos, com sempre, de bon ambient, ambient de boxa, de bon nivell de boxa. Tots els combats seran de nivell amateur, però com a mínim, doncs, s'espera una molt bona jornada.

0: jornada de nou amb doncs, participació molt important. Això jo crec que si normalment s'omple el recinte i el carrer Ciclisme, la segona de Can Rosés, en aquesta ocasió s'omplirà encara, diguem-ne, que més èmfasi, per dir-ho d'alguna manera, perquè, evidentment, sis dels components del club que saltaran al ring farà que, evidentment, arrosseguin amics, familiars i tot plegat. La festa assegurada, com sempre, de la boxa rubinenca. I tanquem parlant de futbol adaptat. Tanquem parlant del club d'escola de futbol Can Mir, que amb el seu equip B i a la Willix 7 va estar a punt de ficar-se en la final, la que es disputa el pròxim cap de setmana, però va perdre en les semifinals davant del Sant Vicenç, 4-0, d'aquesta manera. En el closing day, que es farà el pròxim cap de setmana, disputaran el tercer i el quart lloc de la Willix 7, però ha estat un any espectacular, de nou, per al Can Mir i per aquesta promoció del futbol adaptat que es realitza des de l'entitat, que amb el closing day començarà ja a posar punt i final a la temporada, la qual tancarà com a entitat, això forma part del Willix 7 organitzada pel FEDEMAR. La següent setmana serà quan tanqui amb la festa a les seves instal·lacions de la campanya 2025-2026.
1: Doncs molt bé, Cisco, per totes aquestes informacions estarem pendents avui a 2:45 del migdia.
0: Exacte.
1: Tendrem tot això. Molt bé, Cisco, moltíssimes gràcies.
0: Siau.
1: I ara no marxin, perquè ve el Toni Bravo per la tertúlia, i vostès no marxin tampoc, perquè nosaltres vos deixem la recomanació musical del Robert Fernández.

0: Barça.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? Estem escoltant, evidentment, els Amics de les Arts i aquell tema, l'home que treballa fent d'agost. Segurament aquest senzill va ser el detonant, el seu primer gran hit i el que es va col·locar enmig de l'escena del pop-rock català. Aquesta banda coral engega una nova etapa, sí, sí, al costat de Halley Records, de la productora, que diuen que ajudarà a mantenir l'essència a l'hora que experimentar amb una nova sonoritat de la mà del productor Joan Borràs, productor d'artistes com el Soques Grasses. La primera pista que ens porten d'aquest nou treball que serà protagonista en el futur és un tema que porta per nom Segurament t'estimo. En aquest senzill, el trio descriu aquell amor que sorprèn, i que t'agafa desprevingut, les inseguretats i dubtes inicials, però també parla dels focs artificials que ho posen tot en marxa. Tal com l'ha descrit el mateix grup, es tracta d'una oda a l'alegria, una apologia del dubte, un homenatge a la incertesa. Si bé, en aquesta cançó, la banda enceta una nova etapa i comença a mostrar el camí que seguirà amb el pròxim àlbum, un àlbum previst, per cert, pel 2027, els Amics de les Arts encara, doncs, es troben en plena celebració dels seus 20 anys de carrera, amb prop d'una vintena de concerts anunciats pels propers mesos. Però, de moment, tots els seus seguidors i fans ja tenen el nou senzill que inicia una nova etapa amb els Amics de les Arts. Aquest nou senzill porta per nom Segurament t'estimo. Escolteu-lo, gaudiu-lo. La nostra recomanació del dia. No.

0: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
5: Llatins informatius de Ràdio Rubí.
6: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe sobre...
7: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
8: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
5: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
9: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Ràdio Rubí.
3: Són les 2 de la matinada.
4: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
5: Mosquits, papes i samarretes. Volen convèncer el papa que parli en català la benedicció de la Torre de Jesús. Sembla una anècdota, però té molta més importància del que alguns han entès. No és només una qüestió protocolària, ornamental. Quan una llengua molt petita i arraconada arriba a una veu tan gran, guanya visibilitat mundial. I la visita del papa costarà 5 milions entre Catalunya i les Canàries, però Madrid no pagarà, només hi posarà espais. Ostres, però això és com el que et convida, però després no paga el sopar. Mentrestant, arriben mosquits i paneroles puntualment a la cita, que són els únics éssers vius, que mai necessiten una subvenció escrita, poden canviar governs, impostos, geopolítica mundial, però aquests sempre compleixen el seu pla anual. També baixa l'atur a Rubí i continua amb mínims destacats, una notícia que sempre mereix ser celebrada entre titulars carregats, perquè entre guerres, jutges, declaracions de gran calibre, trobar feina continua sent la millor política social possible. I la CECOT situa Rubí entre les ciutats clau del futur industrial català, una notícia que sona molt millor que qualsevol escàndol electoral, perquè mentre alguns fabriquen soroll, titulars o fum artificial, n'hi ha que encara fabriquen coses de veritat, i això sí que té valor industrial. I acabem amb Florentino Pérez, vaja, que regalarà una samarreta exclusiva a cada soci. José, tindràs la teva, eh?